0: Iraq era el seu primer viatge en avió i ni tan sols el va poder gaudir.
1: La Maria i la Pepita estan juntes, són a París i volen tornar a casa. Fins aquell moment la família, també el fill de la Pepita, en Pierrot, no saben res d'elles. Però un altre deportat, que ha arribat a Oceja, els diu que les han vist a París, a l'hotel Lutetia, i que estan vives. Ha passat més d'un any des que el 30 de març de 1944 les van detenir amb la tela rosa que havien comprat a Alp. Però en comptes d'una brusa rosa, els nazis els van donar l'uniforme de ratlles. Arriben a Oceja el 5 de juny de 1945 en tren. Un got de llet calenta els espera.
2: Sé que les van rebre amb una autèntica benvinguda a l'estació d'Oceja quan van arribar. El meu cosí, el fill de la tata, el Pierrot, que tenia 4 anys, això el va marcar.
0: Quan van arribar tant ella com la seva germana ho van explicar tot sense aturar-se. Però davant l'estupefacció, l'espant i la incomprensió de la família i el meu pare, que aleshores era petit, no en va voler parlar mai més.
1: És habitual que les persones deportades topen amb un clima d'incomprensió quan expliquen el que han patit. Ho va observar el psiquiatre i neuròleg Boris Cyrulnik, supervivent de l'Holocaust, com explica la Cristina Vidal, psicòloga certificada en trauma.
3: Boris Cyrulnik compartia que quan ell ho va començar a verbalitzar se'n reien. Se'n reien, perquè per la gent escoltar el que havia vist i viscut, que vivien les dones i els nens en aquests camps, era increïble. I ell va tardar en pensar, és que és cert, és increïble que hagi passat això.
1: Davant la incomprensió de la gent, la Maria i la Pepita estenen l'una a l'altra. Elles saben prou bé per tot el que han passat. Juntes, intenten recompondre les seves vides i recuperar una certa normalitat. La Pepita ha de posar-se a treballar de seguida per mantenir el Pierre. La Maria l'ajuda a pujar el nen.
4: Et donc lorsqu'elles sont revenues, ben mamie a été seule.
0: Quan van tornar, la meva àvia es va posar a treballar per mantenir en Pierre. La seva germana Maria, com que treballava de modista a casa, ajudava l'àvia Pepita a criar el meu pare. En Pierre va ser d'alguna manera com el seu primer fill, i quan vam néixer, el meu germà i jo, vam passar a ser per ella com els seus primers nets.
4: I elle continuava a se voir très souvent.
1: Al seu petit taller, la Maria va fent puntades, mentre Cus li balla pel cap la proposta de l'escultor Joan Rebull. A París l'esperen. Podria estar dissenyant per als grans noms de la moda. Potser allà la vida seria més fàcil per a ella, per a la Pepita i pel petit Pierrot.
5: Alors là, elle a repris son atelier de couture.
2: La mare va reprendre el seu taller de costura. Llavors li va tornar al cap aquella proposta que li havia fet l'escultor Rebull de treballar per a Balenciaga o per a Nina Ricci. Així que li escriu i li diu: estic preparada per marxar.
1: Però quan és a punt de marxar a París, al veí del poble coneix un metge molt ben plantat, l'André Roqueré, de qui s'enamora.
5: I se trouve que maman...
2: Però resulta que la mare va al ball del poble i el 8 d'agost de 1947, allà, al ball, qui hi troba? El pare. I ballen junts. I uns dies més tard se'l torna a trobar. Caminen junts cap a Palau de Cerdanya, pel camí on havien arrestat la mare i la tieta. I allà el pare li fa el primer petó. Des d'aquell dia ja no es van separar mai més.
5: I papa embrassa maman per la primera vegada. I de ce jour, ils ne se quittèrent plus.
1: La Maria Maranges decideix no treballar ni per Balenciaga ni per Ricci, sinó casar-se amb l'André Roqueré el 6 d'octubre de 1948 i passar tota la vida junts.
6: La Maria es casa l'any 48. Total, tenia 28 anys i tot el que havia passat ja. I es casa amb André Roquer, que era un doctor, polític socialdemòcrata i catalanista cultural.
1: La Maria triga a quedar-se embarassada 2 anys. Té por que no pugui tenir fills per tot el que ha passat, però no és així. L'any 50 neix la Genevieve, la seva filla gran, que ens acompanya en aquest podcast.
7: Entre el 1950 i 1956 van néixer els seus 4 fills, també a Oceja, que és on s'hi van establir, fins que el seu marit va deixar la feina i llavors van instal·lar-se a Perpinyà.
1: La Maria Maranges, ara Maria Roqueré, no deixarà mai de cosir.
5: Ma mère était très belle femme. Elle se cousait, elle se faisait des choses qui lui allaient.
2: La meva mare era una dona molt guapa i molt elegant. T'explicaré una anècdota. En un còctel, una senyora s'hi acosta i li diuen: "Oh, Madame Roquer, aquest vestit us queda tan bé. L'heu comprat a Dior?" I ella respon: "No, a la plaça Cassany, 90 francs." Això era típic de la mare. Havia comprat el vestit al mercat de gitanos de la plaça Cassany de Perpinyà, però se l'havia refet. Hi havia afegit una flor i el va arreglar. Com que el pare convidava molta gent, la mare va haver d'adaptar-se al savoir-faire francès, aprendre per a taula, servir plats, decorar per Nadal... Tot ens ho va ensenyar també a nosaltres.
5: I tot això ella l'ha après. I a nosaltres ens ha format per això.
1: Al seu torn, la Pepita es casa l'any 1954 amb un antic membre resistent de les forces franceses combatents.
6: I la germana gran, la Pepita Meranges, es va casar amb un antic membre de les forces franceses combatents, que era en René Jacques Deleuze.
1: Amb en René Jacques Deleuze, la Pepita no té més fills. Això sí, tindrà dos nets, el Pierre Galán i la Sylvie Galán, que ens acompanyen aquest podcast recordant la seva àvia. La Maria i la Pepita aconsegueixen construir una vida aparentment normal. Però hi ha una part de la seva història que queda amagada, com una agulla enfonsada en un coixí de costura de la qual només se'n veu el cap. Només en alguns moments la poden compartir. I és a casa de la Mònica Gené, la seva amiga i companya d'internament. A Llívia, on la Mònica Gené hi passa els estius, s'asseuen al jardí de la casa i parlen. La Sylvie, la neta, atenta, escolta les converses, però elles parlen fluixet i en català.
2: A
0: l'estiu, quan la seva amiga Mònica Gené pujava de Barcelona i s'instal·lava a Llívia, en parlaven. Però jo era adolescent i no entenia prou bé el català. Amb la resta del món, no en parlaven.
3: Parlar entre elles les ajuda a sostenir el que han viscut, perquè la resiliència i la sororitat són camins per superar el trauma, com explica la psicòloga Cristina Vidal. Aquesta sororitat és màgica, vull dir que és molt necessària i es repara el dany de forma increïble. No oblidaràs qui et va ajudar, no oblidaràs qui t'ha fet una abraçada quan la necessites, qui ha estat allí. Aquesta sororitat és un factor que les ajudarà a desenvolupar la resiliència sempre i és el que no oblidaran.
1: La Maria i la Pepita es fan velletes juntes, fins que el 2009 la Pepita, que ja té 94 anys, mor a Oceja.
4: Alors, elles sont restées extrêmement proches jusqu'à leur décès.
0: Quan la meva àvia Pepita va morir, la van atropellar a Oceja, la meva tia àvia, la Maria, es va deixar anar. Pensava que li devia la vida a la seva germana. Al principi em deia, ara seré jo la teva àvia, ja que no en tens. Però després va deixar de lluitar. Sempre he tingut la sensació que se sentia en deute amb la seva germana per la seva vida.
3: La Maria es deixa anar el 2011, als 91 anys, a Palau de Vidre. El llegat d'aquestes paraules el van rebre la Genevieve, filla de la Maria, i la Sylvie, neta de la Pepita. I són elles qui el comparteixen en aquest podcast per reivindicar la història que com a societat hem silenciat, per trencar el silenci, perquè tot allò que no s'explica s'oblida.
5: Il y a eu un deuxième moment quand on est allé à Amsterdam.
2: Hi va haver un segon moment en què em va explicar la seva vida, quan vam visitar la casa d'Anna Frank, i allà hi havia fotos de Virgen Belsen al museu. Però a partir d'aquell moment, res. No es parla del passat, ja està, és passat. Mai més, fins a la seva mort, vaig aconseguir ni una paraula més explicant coses que m'hauria agradat conèixer. Així que aquesta és la raó per la qual vaig escriure la seva biografia.
5: Voilà, voilà. Pourquoi j'ai écrit la biografia?
1: La Pepita i la Maria, les germanes Meranges Bové, van cosir el trauma en silenci, com un didal que protegeix de les punxades. Només de tant en tant van posar paraules al sofriment, sense esborrar-lo, però fent-lo habitable.
4: Alors, des fois, quand j'ai des petits soucis dans la vie...
0: A vegades, quan tinc petits problemes, penso... Elles van aconseguir sobreviure a coses molt més dures. Van aguantar horrors. Així que no vull deixar-me vèncer per quatre tonteries. Intento continuar amb les lliçons de vida que m'han deixat totes aquestes persones extraordinàries.
4: Les leçons de vie que m'han donat tous ces gens extraordinaires.
1: Després d'una guerra, la que sigui, moltes vides queden trencades. Hi ha qui aprèn a filar paraules i a recosir records, mentre que d'altres mai podran fer-ho. Però el pitjor és el silenci de la societat, que prefereix cosir en fals per tapar allò que fa nosa, per evitar mirar cap allà on toca.
8: Nom:
2: Maria i Pepita Meranges Bové.
8: Data de sortida del camp de concentració de Bergen-Belsen:
2: 15 d'abril de 1945.
8: Situació:
2: alliberades.

0: Veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: En aquest episodi hem d'agrair la col·laboració especial de la Genevieve Roqueré, filla de la Maria Maranges, i de la Sylvie Galán, neta de la Pepita Maranges.
2: I hem sentit per primer cop la veu inèdita de la Mònica Gené gràcies a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i al Fons Neus Català Pallejà, que custodia les converses enregistrades per la seva camarada, la Neus Català.
1: També hi han participat la Míriam Roma, historiadora i autora del treball Les 6 de Ravensbrück, el Marc Bernades, historiador i coautor de la recerca Cerdans i el Tour Gellencs als camps nazis, la Cristina Vidal, psicòloga especialitzada en trauma, i la Chantal Consola com a traductora.
2: També heu escoltat les veus de la Carme de Fez, Anna Canyi, Jordi Morenilla, Maria Lara, Anna Gasol i Pili García.
1: Agraïments especials també a Neus Català, autora de La resistència i la deportació, i a la Montserrat Roig, autora dels Catalans als camps nazis. Les 6 de Ravensbrück és una coproducció de Muni de la xarxa de comunicació local amb el suport de l'àrea d'igualtat de la Diputació de Lleida.
2: Una docusèrie inspirada en el treball en perspectiva de gènere, amb el mateix títol de Míriam Roma de Pagès Editors, amb Pili García a la direcció, Anna Canya a la producció, Abel Porroy i la Gata Roja Produccions, amb David Prades al muntatge sonor i amb la música de l'Art Jazz Band d'Alfarràs als crèdits. Un guió de Pili García i Anna Gasol amb l'assessorament de Laia Manresa.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Ràdio Arenys. A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició.

0: Salut. Molt bon dia i bona hora. Aquí estem. Avui és dijous, dia 23 de juliol. I bé, com ja us vaig comentar, el dissabte no hi serem. O sigui, no hi serem, ja no hi vam ser el dissabte passat. I fins al mes de setembre, no hi tornem, primera setmana de setembre, primer dissabte de setembre, no tornarem a fer el programa amb dissabte. Ja fa anys que el programa, a l'estiu, molts anys, que a l'estiu tenia programa dos dies entre setmana i, a més, el dissabte. Aquest any, doncs, s'ha decidit que el dissabte no es faci perquè la gent està de vacances i tal, i, aleshores, perquè els oients no us sentin, no se sentin abandonats, fem el programa avui de temps era temps. O sigui que ja ho sabeu, si voleu trucar, 795-79-12. Em diu la Marina que busqueu, els que esteu escoltant, que busqueu, o que quan el vulgueu escoltar, busqueu l'hora, o sigui, les 11, perquè, a més, el programa, en comptes de fer-se de 10 a 12, es fa de 11 a 1. Doncs busqueu el programa a la web, perquè... què m'has dit? Que ara hi havia el cocodrilo? O sigui, però que si l'escolten en directe, escoltareu temps era temps. Són coses de la tècnica que jo, de tecnicisme, que jo no en tinc ni idea, però les coses funcionen així. Aquí estic, en aquests moments, amb la Marina, la jefa dels tècnics de Ràdio Arenys, que ahir estava, que l'any passat estava així com a... L'any passat encara no eres... O sigui, sí. Vas començar l'any... Ja eres... Ja estaves de jefa.
1: Ja.
0: 2 anys. Nena, com passa el temps. I el gran jefe, el Joan, aquest home tan guapo, que a més n'hi ha molt, Mira, saps, Joan, una vegada jo li vaig anar a comprar uns pantalons, això ho he dit moltes vegades, Li vaig anar a comprar uns pantalons al meu marit. El meu marit pesava 93 quilos. Imagina't jo el que sóc, no? I petiteta, feia 1,80 m i tal. I vaig anar al Corte Inglés i li comprava la roba i resulta que gastava la talla, havia gastat la talla 50, però no li anava bé. I li vaig dir, portava la mida, diu, s'ha d'anar, em diu, hem d'anar a les talles especials que començaven a les 52. I pal, doncs anem a les 52, dic que anem a la talla especial. I mentre anàvem d'un lloc a l'altre, d'un taulell a l'altre, em diu, li dic al dependent, dic, sap què passa? Dic que és que el meu marit pesa 93 quilos. I em diu, carambas, ¿y qué hace usted con casi 100 kilos de marido? Digo, pues mire, tener mucho de lo que más me gusta. És una manera positiva de veure les coses, no? Pues ja està. Llavors, com deia, aquí tenim el Joan, persona encantadora, que sempre està de bon humor, la Marina, la gran jefa, i la Rosa Montner, aquí no ha vingut ningú de la colla. Si algú vol venir, ja ho sabeu, i si no, doncs mira, estarem nosaltres intentant o aconseguint fer-vos a passar programa agradable una estona, pues, com sempre, agradable. Ja farà 13 anys, Bé, doncs ja ho sabeu, que amb la Rosa Montner tothom s'ho passa molt, molt, molt i molt bé. I començarem amb Sau, amb Boig per tu.

0: bona hora, Carmeta, estimada.
1: Hola, bon dia, bona hora, estimada Rosa.
0: Escolta'm una cosa, carinyo, que jo et vaig dir que el programa era de 10 a 12 i no. Ara l'estiu serà de 11 a 1.
1: Ah, molt bé.
0: Per
1: això
0: t'hem trucat ara a la primera, perquè com que et vaig dir que no et dutxessis fins a les 12, doncs et pots dutxar abans de les 11 o després de la 1.
1: O després, ja m'he dutxat a les 7 del matí perquè no podia estar al llit desfogada.
0: De calor, ja.
1: Oh, una calor, i avui tinc ajuda al matí, tinc ajuda al migdia.
0: Molt bé.
1: I, bueno, com estàs?
0: Avui estàs distreta, vaja.
1: Sí, avui sí.
0: I acompanyada, molt bé, carinyo meu.
1: I molt ben acompanyada, també. Molt bé, molt ben acompanyada.
0: Doncs me n'alegro moltíssim, carinyo. Saps el que pots fer?
1: Què
0: t'agradi més, la fermes i no la deixes marxar, que es quedi aquí amb tu.
1: Oh, el mal que se me'n va la setmana que ve, però tornarà.
0: Si Déu vol,
1: se me'n va la setmana que ve, 4 setmanes, Albània, a veure els seus pares.
0: Ah, mira.
1: És la meva veïna, que és la meva filla adoptiva d'Albània.
0: Molt bé.
1: I té una nena, que és la meva neta adoptiva.
0: Molt bé, carinyo.
1: Ella és la meva filla adoptiva i la nena la meva neta adoptiva.
0: Molt bé, carinyo. Doncs tenen...
1: Els pares macos.
0: Doncs tenen una mare i una àvia meravellosa. O sigui que...
1: Com elles.
0: Immillorable, clar que sí. Clar que sí, carinyo.
1: Elles són excepcionals, també.
0: Molt bé, reina
1: molt,
0: meva.
1: Molt bé, Rosa.
0: Diu que Dios los cria i ellos se junten, no?
1: Sí, senyora. Això em va passar amb tu fa molts anys i continuem el mateix.
0: Imagina't si fa anys. Doncs només del 53... Del segle passat, del 1953.
1: Calla, que ens descobriran els anys que tenim.
0: Bueno, ja veus. Home, jo ja dic que tinc... Tu tens 10 anys més que jo, en tens 28.
1: Sí,
0: i jo el maig vaig fer-ne 18.
1: Sí, no sé, tu fa poc els vas fer els 18.
0: Sí, jo sí.
1: Fa poc els vas fer els 18. Jo els 28 ja estic a punt de complir el 29.
0: Sí. Et sento molt bé, carinyo. Molt bé.
1: Sí? Bueno, perquè quan tinc aquesta persona al meu costat, que és el meu àngel de la guarda...
0: Molt bé, reina.
1: Doncs la tindria sempre.
0: I tant.
1: M'adona molta pau, molt d'amor i molta tranquil·litat, tot.
0: Doncs, això s'acumula, es va guardant, i encara que no hi sigui, és allò del fil transparent, carinyo?
1: Sí, tens tota la raó del món. Sí, que és veritat, sí.
0: Molt bé, amor. I quina cançó has triat avui?
1: Mira, jo he triat Amor Eterno, de la Rocío Dúrcal.
0: Ah, molt bé.
1: Acabo d'escoltar Boig per tu.
0: Sí.
1: I diumenge, quan tornàvem d'allà on tu ens vas donar la grandíssima i preciosa sorpresa, el meu gendre, el cotxe, portava Boig per tu.
0: Ja.
1: I la meva filla li encantava.
0: Clar.
1: I vaig demanar aquesta, però com he sentit que la teníeu posada, dic, pues avui Amor Eterno. La pròxima setmana ja direm la de la Sílvia.
0: Molt bé, carinyo. Doncs el que tu vulguis, estem a la teva disposició. Escolta'm una cosa, si vols, els dimarts també et podem trucar, Si et fa feliç, et truquem 2 dies a la setmana, ara.
1: El problema és que el dilluns, dimarts, dijous, tinc ajuda i les tinc a diferents hores.
0: Ja, bueno, doncs aleshores ho deixem pel dijous.
1: Sí, millor, Rosa, millor.
0: Vale, doncs ja està, et trucarem el dijous fins que tornem a poder-te trucar en dissabte.
1: Molt bé.
0: Vale, amor?
1: Que
0: vinga, reina
1: molt
0: meva.
1: Bé.
0: Doncs...
1: Una abraçada.
0: Un petó i aquesta gent que t'estimes i que t'estimen tant, dic-los que jo també els estimo. Vale?
1: Ara li diré. Amb una ja li puc dir. La tinc aquí al davant.
0: Molt bé. Doncs vinga, carinyo meu.
1: Rosa.
0: Un petó.
1: Un petó molt fort.
0: Adéu, amor.
1: Un petó molt fort. Adéu.
0: Doncs... Amor Eterno. A la Rocío Dúrcal.

I a continuació escoltarem una cançó de la nova cançó del Lluís Llach, que a més és una cançó que a mi m'enamora per les veus que arriba a fer, que arriba a tenir, que té, suposo que encara les deu tenir, encara que no canti. En aquesta cançó fa una exhibició magnífica de veu greu i la veu normal d'ell, el bandoler.

I ara, pel nostre fidel oient, que no sé si ens està escoltant, no l'he trobat per la Riera, que normalment hi és, però clar, amb aquestes calors, pobret, a lo millor no es mou de casa, però és segur que ens està escoltant. Pel Lluís Collet, la Rosalia ens interpreta... Manam? Ah, la milionària. Vale.

després de la Rosalia, el nostre estimat company absent, però que l'estimem moltíssim i que no ve perquè té molta feina i perquè el dia que no treballa té ganes d'anar-se'n a passejar amb la seva dona, que afortunadament són una parella meravellosa, el Christian i la Núria, i en Christian ens interpreta Cantaré, cantaràs. Escolteu, aquesta lletra l'hem posat moltes vegades, però de veritat que és el que hauria de ser el món. Endavant.

Molt bé, aquesta cançó, que si ja dic que si s'escolta és el que hauria de ser, aquest dematí jo tinc molt de costum de cop i sentint les notícies i he escoltat tragèdies i he escoltat tot el que diuen, ja m'he posat al dia i aleshores em poso al YouTube i em poso la vida d'algú, com per exemple avui he estat escoltant la història literària i personal de Francesc Candel. Us ho recomano, perquè aquesta cançó diu tots junts, tots amics, tots germans, sense fronteres. Doncs a l'època que Francesc Candel va venir a Barcelona, ell era del Rincón de Ademuz. El Rincón de Ademuz, de fet, es parla en castellà perquè també és prop de Terol que de València, però és València. Aleshores, ell, quan va venir aquí, va estar vivint primer en una barraca, després a les cases barates de Montjuïc, de Cantunis, i allà va escriure Els altres, va ser quan va el primer llibre que va escriure, que es deia Els altres catalans. Sembla que era així, que va ser això, més o menys, eh? Realment, llavors érem 3 milions d'habitants a Barcelona, a Catalunya, ara en som 8 o 10, no me'n recordo. Però, que clar, gent de fora, que avui, que van ser en aquella època, des de l'any 29 fins ja, que avui hi ha un caliu, un garbell, una unió que ens fa pensar que ningú és emigrant, ningú és foraster, tots units sense fronteres. Bé, si teniu ganes de saber el que passava llavors, jo vivia per aquella època, als anys 50, vivia quan va fer el primer llibre, que el volia, li volien pagar, perquè va posar els personatges de la gent que hi havia allà a les cases barates, amb noms i tot això, no? En fi, a mi m'interessa molt, entre altres coses, jo vaig tenir el plaer i el goig de conèixer-lo, a Ràdio La Marina, allà a Montjuïc, Ràdio Sants Montjuïc, que era llavors, i a la seva dona teníem una perruqueria allà i la Maruja venia a pentinar-se la perruqueria. Bé, de tota manera, amb això vull dir que fem l'amor i no la guerra. A continuació, escoltarem a la Mònica Naranjo, que ens interpreta pel Joan del carrer Sant Josep o pel Josep del carrer Sant Joan, perquè això no ho hem aclarit mai, avui vull agrair.

0: Bé, els anys 70, sempre és dels 70, quan la moguda de la nova cançó, hi va haver el grup de folk que va interpretar cançons que eren... feia versions de cançons americanes i després cançons d'ells, no? En aquest cas, escoltarem en el grup de folk No serem moguts, una cosa que sentíem molt en aquella època. Endavant.
1: Ara cantarem un espiritual negre que es va revitalitzar cap als anys 1930 pel sindicat de camperols del sud, a Nord-Amèrica. És la cançó que es diu No serem moguts. Yeah!

Molt bé. Jo no sé si vosaltres... És allò que diem dels transportants. Jo me'n recordo perfectament. Aquestes cançons, a més, les cantàvem a l'església. O sigui, el dia que es va casar el meu germà, tota la colla de nanos, bueno, de nanos, de nois, de l'edat, el meu germà es va casar amb 22 anys, i la missa, que va ser una missa molt progre i així, el casament, vaja, anar a l'església, van anar els de la colla, i cantaven aquestes cançons. El vull ser lliure i totes aquestes cançons. Bé, ara escoltarem el duo Dinámico, que va actuar, sí, van actuar a la Marató de TV3, que precisament l'altre dia jo els vaig estar escoltant, i parlaven català perfecte. Els hi van fer una entrevista ja en els dos, encara vivia el Manolo, evidentment, i bé, van traduir una de les cançons de quan jo era joveneta, també, en català, per cantar-la a la Marató. Ai, aquells ulls tan negres. Aquells ulls tan negres, esos ojitos negros. Endavant.

0: Molt bé, doncs aquesta no, aquesta és... Ara posarem el blau mut, que... Bé, el cantant del Xavi és la parella de la Marta Pérez, una nena que estava aquí, pues, com tu, però en comptes de tècnica estava amb el director, estava a més portava càmera, anaven a gravar-ho tot i feia entrevistes a tant l'Estudi 3, i suposo que allà deuria conèixer el Blau Mut, perquè per aquí van passar els Amics de les Arts, aquella que cantava No me llames Dolores, llámame Lola, que no me recordo com es deien, i, en fi, molts. I la Marta, que avui és una gran, gran escriptora, va escriure un llibre que es diu Peti qui peti, que és de d'adagis o de frases fetes. És un llibre molt interessant, va fer la presentació... a més, està els dibuixos que surten, que són adients per la dita, estan fets pel Xavier, pel cantant de Blau Mut. Són una parella molt maca, de veritat, a part de que són molt guapos. I quan va fer la presentació del llibre a la biblioteca d'aquí d'Arenys, no sé què havia... I en fi, també col·labora amb Catalunya Ràdio. En fi, Marta, ja saps que t'estimo molt, i el Xavi també. Ara escoltarem de Blau Mut, Pamboli.
1: Un, dos...

arribat a les 12, les notícies. No sé si posarem alguna cosa de publicitat. No? Doncs les notícies i a continuació una horeta més de temps i de temps. Fins ara!

Molt bé, que de pressa passa el temps, eh? Ja han passat 3 minuts de notícies i ja tornem a estar aquí. I començarem la segona part amb una gent que a mi m'encanta, uns maresmencs fenomenals, que són... Jo els dic els tiets, els detallets, però els tiets. I ens interpreten una cançó que jo també la trobo fantàstica. I... crec que ens agrada a tots els que ens estimem el Maresme. La cançó es diu Maresme.

connecta pam a pam. Uns carrers que m'han vist créixer i fer-me gran. Uns records que mai no s'oblidaran. I tants llocs on hem rigut i on hem plorat. De la meva ciutat ningú no m'hi mourà. Aquí sento que tothom em cuidarà. La calma del migdia, la fresca de la nit. Jo vull que això puguin viure els meus fills. I quina sort

Bé, doncs després d'aquesta cançó tan maca, el Maresme, i que fan aquest retrat tan bonic, jo he viscut a molts llocs, a molts he viscut, a 24 cases diferents, però, bueno, amb 4 anys aquí a Arenys, eh? Vull dir que fins que vaig arribar al lloc que veritablement hi vull viure fins que em mori. Que bonic és el Maresme i Arenys de Mar, doncs ja ni us ho explico. Ara tenim un tècnic diferent. Tenim el gran jefe de tècnic, perquè una empresa funcioni, eh? El que mana ha de saber fer-ho tot. Per tant, el tenim aquí buscant una cançó, la que t'agradi més, carinyo, de les que hi ha. El Drac Màgic? Doncs el grup de folk ens interpretarà, perquè jo no sé si tu ho saps, Joan, però Temps era Temps té un equip que ens seguirà, que ens reemplaçarà quan nosaltres ens jubilem. Faltarà temps, falta temps, eh? El més gran té 8 anys, saps? I és, hi ha en Pau, la Pia, el Guiu, el Fèlix i el gran capità, que és el Biel, que ens demanen cançons cada setmana. Llavors, aquesta setmana no els he vist, però com que més o menys els hi poso cançons que a ells els hi agradin, encara que el Biel és molt avançat, em demana cançons molt, molt d'avui. Però li posarem aquesta que és intemporal totalment i que jo la trobo preciosa. El grup de folk, el Drac Màgic.

0: el mar fluixet. Paz era un drac màgic que vivia fons del mar.
1: Més fluixet.

Molt bé, i després d'aquesta cançó tan divertida, tan maca i que ens porta també, bueno, de fet, totes les cançons, d'una manera o altra, en algú el fan viatjar. Alguns més a prop, els altres més lluny, amb el temps, però a tots. Ara escoltarem a Oques Grasses, que ens interpreten La gent que estima, una cançó molt, molt maca.

Molt bé, doncs després de d'Oques Grasses ens n'anem amb un altre clàssic de la nova cançó, Encisa, que va ser també, en fi, el no sé què sol fa. Va estar una temporada cantant en castellà a Madrid i tal, però la veritat és que també anava amb els... Oh, per favor, que no me'n recordo. Amb els d'Antaviana. Amb Antaviana també va estar escrivint cançons per l'obra aquesta. I escoltarem una cançó que és tan meravellosa i tan fantàstica, per mi no pot ser-ho més, que és Qualsevol nit pot sortir el sol.

Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi i Moby Dick.

0: Bé, i després d'aquesta fantàstica cançó, jo la trobo meravellosa i és una cançó intemporal totalment, cançó que serveix per sempre, encara que hagin canviat els personatges, perquè ara, pues, imagina't, tots són psicodèlics i d'aquest tipus així, però la veritat és que aquesta cançó és fantàstica, perquè jo crec que malgrat tot el que pugui avançar, aquests personatges existiran sempre. I a continuació posarem una cançó molt divertida d'una persona no menys divertida, que precisament via telèfon el vam tenir amb el Ramon Torres, quan hi havia el Ramon Torres de tècnic, el vam tenir amb un programa de Torna a la nova cançó. En Pere Tàpies ens interpreta Antònia.
1: Ai, ai, ai, Antònia, Antònia.
2: Antònia.
1: Quan el marit se'n va al seu treball diari, jo que estic a l'aguai i mal hi sé l'horari, atreveixo el carrer com màquina de tren i foradant la porta entro al pis dient Antònia, no perdem temps, anem al garà, ja m'entens, que no fosques que se li ocorregués tornar. Però l'Antònia mai de pressa, sembla que ho fa expressament, com

de gran fosca amb tota la ciutat. Surto de casa meva, com sempre embalat. I és tant el meu desig i tanta la falera que em fico al pis de sota, a casa una soltera. Antònia, no perdem temps, anem al gra, ja m'entens, que no fos cas que se li ocorregués tornar. Però l'Antònia mai de pressa, sembla que ho fas precisament, com si esperés que un dia ens enxampés sobtadament. Quan ja la tinc als braços, en plena cerimònia, per la fugositat veig que no és l'Antònia. Miro de tornar enrere, miro d'apagar el foc, però les flames s'escampen i ho suc, arribo tot. Antònia, Antònia! Antònia, no perdem temps, anem malgrat, tu ja m'entens, que no fos cas que se li ocorregués tornar. Però l'Antònia mai té pressa, sembla que ho fas precisament,

0: Sobtadament, violent.
1: Molt bé, doncs després d'aquest susto i les conseqüències d'en Pere Tàpies, acataré jo. Una cançó que bé, es va gravar en un moment, eh? Vull dir, no hi ha res preparat ni res de tot això. La va fer en Bayo, a baix a l'estudi 3. Jo li vaig dir que em faria gràcia cantar-la i ella em va fer el muntatge, però que va ser dit i fet. No es va assajar ni res de tot això. Ja l'heu sentit alguna vegada, però és que m'agrada molt. Fotografia.

Ai, bé, doncs després d'aquesta cançó cantarà el Noel Meia, un nano que el temps, com que passa tan de pressa, la seva mare és una persona a la que jo li dec tant i m'estimo tant. La meva vida sense ella hauria sigut tan diferent, amb allò que diuen de que no hi ha com estar en el lloc oportú, en el moment oportú. Érem molt joves, tenia 23 anys, llavors la Marta té 5 anys menys que jo, però això és per allò que diu, que deia el meu marit, que l'amor de veritat no pot morir. Si l'amor és vida, és també eternitat. Com que l'amistat és una manera d'amor, doncs la Marta i jo, i molta gent, gràcies a Déu, és fins a l'eternitat. Però ja dic, sense la Marta, la vida meva hauria sigut molt diferent. Llavors, la Marta, quan tenia 30 anys, va tenir nano amb el seu marit, amb el Noel Meia, que era un rumbero molt bo, era català, però cantava de tot, però tenia una marxa increïble. I el fill, el que sentirem ara, el Noel Meia, amb 6 anys actuava amb el Si lo sé no vengo, que ho presentava el Jordi Hurtado a la televisió a Sant Cugat. O sigui que, no, Sant Cugat, no sé si era Sant Cugat ja o encara era a Miramar. Fa l'efecte que ja era Sant Cugat. Bé, aquest noi ha fet una carrera cantant, ara té, fa més coses, però canta amb un grup que es diu Todos los gatos son pardos, i tenen un èxit, tenen molts, molts bolos. Però té una cançó que va escriure ell que es diu Passejant per Barcelona. Escoltem-la, sisplau.

res, però no és així. Les coses van pel bon camí. Poder parlar, Barcelona ja és aquí. No sóc cap rei, ni sóc

Bé, i ara a continuació escoltarem a la Salomé, la gran Salomé, versionant la que diuen que és la millor cançó d'amor que s'ha escrit d'en Jacques Brel, però ella ens l'interpreta en català, però no em deixis mai. Endavant.

No, no em deixis mai. Cal que perdonem i cal que oblidem tot el que ha passat. El vent tot suant.

0: perquè no has estimat. I no em deixis mai. I no em deixis mai. I no em deixis mai. I no em deixis mai. Saps que pot passar.
1: Aquesta cançó, ja he dit, era la cançó d'amor més maca que s'ha escrit i realment els que hem tingut la sort de sentir l'amor d'aquesta manera ens hi sentim molt, molt identificats. Però ara canviarem el ritme i el grup de folk ens interpretarà una cançó que no té res a veure, però que parla d'un animal que tenim a Catalunya només, i que els que també hem tingut la sort amb l'esplai i vam anar-los a veure, són diferents. I és el burro català. Endavant amb el grup de folk que ens interpreta aquesta cançó.

metre i mig o més d'alt. Té una bona envergadura, impressiona l'animal. I de tot el món venien a Catalunya.

0: visca el rumb, visca el guarà.
1: Aviam, els que hem viscut l'època anterior en què encara circulaven carruatges, els carros d'escombraries, per exemple, eren carros amb cavall. I a casa meva, també ho he dit moltes vegades, doncs hem tingut cavalls sempre. I quan el meu pare anava a portar, en principi, després ho vam fer camió, però en principi anaven a portar els fems a l'estació de Sants per enviar-los a Sant Sadurní o a qualsevol lloc, anava un carro gran, un carro camió que li deien, i anava amb dos o tres cavalls, i a davant sempre hi anava un burro, perquè el burro té més sentit de l'orientació, ajudaven els cavalls, total, i més coses. Total, que no entenc per què amb una persona, quan volen dir que és tonto, més li diuen que és burro, doncs no la insulten, perquè els burros són molt, molt intel·ligents. I si no, informeu-vos i veureu com no us dic cap mentida. I ara, a continuació, escoltarem una altra vegada el nostre estimadíssim Christian amb una cançó meravellosa que, si ens està escoltant, li dediquem a la Ramona d'Arenys de Munt, que és Fatem, i a la Ramoneta de Caldetes, que ella ja va emprendre el llarg camí, però segur que també ens està escoltant. Fa temps, molt de temps.

0: com que el temps passa volant, doncs ja hem arribat al moment aquell, el que hem de dir, que el dimarts, si no ho vol, a les 11, tornarem a estar aquí en el programa que a la ràdio, no sé, o sigui, en el, la web, no sé què posa, però el programa, a mi se m'ha ocorregut batejar-lo com a temps d'estiu. Jo sempre poso coses de temps. Bé, doncs ens toca despedir-nos amb la Marina, la gran Marina que hem tingut avui aquí al, a l'estudi, al, al control, en Joan, el jefe, i tota la gent que hi ha aquí, en Cano, la Gemma, l'Anna i una altra nena que no me'n recordo com se diu. La Núria. Bé, doncs, si Déu vol, el dimarts que ve, a les 11, tornarem a estar aquí, amb temps d'estiu, amb la Rosa Montner, perquè així tots ho passarem molt, molt bé. I per acabar el programa, l'última cançó d'en Joan Dausà. Digue-la tu.
1: Judit.
0: Judit. Fins el dimarts, si Déu vol. Adéu, bon cap de setmana.
2: Si entre birres em dius d'anar a sopar, jo només penso...

0: Jo mai he pensat que seria més feliç al teu costat.
1: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment. Ràdio Arenys.
2: A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició.

Un programa cultural, però no elitista, perquè la cultura és trobada, però també conflicte. Benvinguts, benvingudes i benvingudis a una entrega més de Plec i Drames. Què dir-vos? Bé, no sé si hauria de començar per unes excuses o per una bona notícia. Abans que res, perdoneu la nostra absència aquestes darreres dues setmanes. Dijous 9 de juliol vam tenir l'especial de Sant Genon i dijous 16, ja ho sabeu, la setmana passada, el ple municipal on discuteixen els polítics. Per tant, no vam poder fer programa. Ja sabem que el juliol, de tota manera, és un mes estrany per fer ràdio i encara més per estar-se una hora de rellotge escoltant-la. Faixa fogó, caloreja, fa calor, cremor, canícula, ruentor, somorda... Au, quina calorada! Sí, però n'hi han que encara tenen la fortuna i la valentia d'agafar les maletes i viatjar.

0: Nosaltres ens hem obsessionat aquest curs pel Maresme, però avui us proposem un viatge ni més ni menys que a Cuba. Sí, sí, si us toca treballar aquest estiu, no perdeu l'ocasió de viatjar avui amb nosaltres i conèixer la seva tradició i com les noves generacions en prenen part i la difonen. Des de la primera setmana de juliol han passat moltes coses. Què dir-vos? Canet Rock, Sants Anon, un mundial de futbol pel mig de cop i volta. Entre una cosa i l'altra, semblava impossible encetar la recta final. Sí, sí, heu sentit bé. La recta final. Ja ho vam anunciar al passat programa amb l'Aina Joan, i és que això de fer aplec i compartir drames sembla que arriba a la seva fi.
1: Uf, que pena.
0: De fet, avui rebrem la darrera convidada de la temporada, la Mar Laje, cantautora natural de Canet de Mar amb arrels cubanes. Amb ella parlarem de les seves novetats musicals i els seus últims bolos per aquí, per Catalunya, perquè la Mar és una convidada de primera, una tia exitosa, internacional, xulíssima. Oi que sí, Mar?
2: Bueno, em vens molt bé, tu, Rubén.
0: Home, és el que s'ha de fer.
2: Sí, sí, 100%.
0: A veure, explica'ns, has estat de bolos, porteu un mes de gira. Mm-hmm. Com ha estat aquesta experiència? Has estat per Madrid, vas anar-hi el 16 de juny al Café Libertad 8, mm-hmm. Després el 9 de juliol et vam tenir a la Sala Esquirol, a Manlleu?
2: Sí, bueno, a l'Esquirol, que està al costat de Manlleu.
0: Perfecte, i després el 12 de juliol vas estar a Oasis, aquí, a la sala Oasis, sí. I la setmana passada, el 16 de juliol, vas estar a Vallcarca?
2: Va ser ahir
0: a Vallcarca, oi que sí?
2: Vam estar a Vallcarca, sí.
0: I què tal l'experiència, com ho resumiries?
2: Doncs, primer de tot, calorós, perquè fot una cara que és insuportable. Però a part d'això, una experiència meravellosa. Tots els concerts han sigut molt xulos, n'he après molt, perquè a més he estat molt ben acompanyada. I sí, ha sigut com cada concert una cosa molt diferent. O sigui, un era molt més íntim, l'altre era així més, jo què sé, més improvisar, l'altre era més fiesta, o sigui, una barreja molt guai d'espais i de gent i de públic supermaco. I molt contenta, molt contenta.
0: Una barreja molt versàtil de propostes, perquè la Mar, si fa alguna cosa, és sorprendre a cada mostra seva, per tant, no us la podeu perdre ni a ella ni a la seva banda, perquè, de fet, ja ho ha dit ella, és que la Mar no ve sola, perquè més tard s'incorporarà també a aquest aplec en Christopher Simpson, un productor i violinista, de fet, un dels violinistes joves més destacats a l'Havana, a Cuba. I ara sí que sí, ja sabeu que avui tenim per davant un aplec musical de primera. Per això no acaba aquí, amb aquest programa, vull dir, perquè la setmana vinent, dijous 30, farem l'últim aplec de la primera temporada amb tots els col·laboradors del programa i totes les col·laboradores i sense convidats. La darrera tertúlia per analitzar tot el que hem viscut a les zones del 91.2 Ràdio Arenys, la degana de les emissores comarcals.
3: Surprise, bitch. I bet you thought you'd seen the last of me. How soon can you have all of your stuff out of here? I really need my own room. Oh, and that bed. I can't wait to break it in. God knows it's not getting any action from you, Grandma.
0: Amb aquest moment èpic d'American Horror Story, us diem que només tornarem si vosaltres des del lliure albir decidiu escoltar-nos una setmana més. Al cap i a la fi, sou lliures de dir-nos allò de mira, saps què? Estoy mejor sin ti. De fet, Estoy mejor sin ti és un dels senzills composats per la nostra convidada, Mar Laje. Així que per anar obrint boca, anem a escoltar-lo.

Hola, hola. Estic trucant a Rubén per dir-te i explicar-li a tothom que no es poden perdre el darrer programa de Plec i Drames el 30 de juliol, on hi seré jo i seran tots els col·laboradors i col·laboradores i farem un especial de totes les entregues de Ningú coneix a ningú i hi haurà moltes sorpreses, serà superdivertit i la gent no s'ho pot perdre.

0: Ja heu sentit a la Fara Sevillano, ella confirma assistència, però ara sí que sí estem sentint l'instrument del pal de pluja. I el pal de pluja és important per començar aquest aplec, sobretot per diverses raons, perquè ens ajuda a baixar les revolucions i adaptar-nos a un to més tranquil, perquè és un instrument de percussió. I al baixar revolucions i adaptar-nos a un to més tranquil també és un ambient més apte per parlar del projecte artístic que coneixem avui, on el ritme i la música en directe són fonamentals. I a més, aquest instrument ens serveix de metàfora. Per què? Perquè les llavors que descendeixen a poc al seu interior, generant una cascada contínua de petits sons, ens serveixen de metàfora del procés creatiu. Igual que la pluja, la creativitat acostuma, bueno, no acostuma a arribar de cop, sinó que acostuma a arribar lentament. És un naixement lent que es produeix gota a gota. Avui a Plec i Drames tenim la Mar Laje, estudiant de Belles Arts a la UB, cantautora i artista canatenca de 25 anys. Feia poc més d'un any, la Mar tornava de l'Havana després de gravar el seu primer disc, Still Wondering, un diàleg sonor entre Cuba i el Maresme, que es presentava el passat 7 de març de 2025 a la Sala Odeon de Canet de Mar, la seva vila, en el marc del 30 aniversari del Barnasants. Mar, benvinguda, com estàs?
1: Gràcies. Doncs molt contenta d'estar aquí, la veritat. És molt especial i estic molt feliç de compartir aquest espai amb tu.
0: Jo també estic molt feliç que hi siguis. A més, és una entrevista que tenia pendent des de fa un any,
1: sí,
0: perquè aquesta senyora és una senyora que no para quieta i era molt difícil compaginar agendes, però és que has vingut per tancar temporada, la darrera convidada d'aquesta temporada, i jo, la veritat, no puc estar més feliç. A més, em portes una companyia excel·lent. Després s'incorporarà aquest aplec en Christopher Simpson. Mm-hmm. Però mira, ara que escoltàvem el pal de pluja, jo volia aprofitar per pensar en la teva trajectòria com a artista. I et volia preguntar, un disc com neix? Neix així, caient lentament, gota a gota, com el pal de pluja? O és més aviat un xàfec d'inspiració que et ve de cop i volta i no pots deixar escapar?
1: Bueno, aquest disc realment ha sigut... sí, com goteta a goteta. Ha sigut una experiència meravellosa i que, a més, va sorgir del no-res. O sigui, em va sortir l'oportunitat de gravar-lo sense que jo m'ho esperés. I llavors jo anava composant cançons, perquè jo composo cançons des de fa molts anys, però mai no m'havia plantejat seriosament de gravar-les a un estudi professionalment. Jo feia les meves maquetes a casa meva, en mi habitació, en mi intimidad.
0: Maquetes però, casolanes.
1: Exacte, amb la tarja de so que em va donar el meu pare i el micròfon que em va donar el meu pare i el desto que em baixa el meu col·lega i tal. I jo em vaig fer el meu mini estudi i anava gravant. Però no tenia pensat gravar-les a un estudi. Em va sortir l'oportunitat de manera orgànica a la Habana de gravar els estudis Ojalá allà i bé, bueno, jo vaig agafar totes aquelles cançons que portava guardant el calaix anys i panys i vaig dir, bueno, potser és el moment de treure aquestes cançons d'aquí i fer alguna cosa amb elles. I amb totes aquestes casualitats meravelloses que van ocórrer vam acabar gravant el disc amb en Christopher, que és el productor. I sí, bueno, òbviament vaig haver de fer també una feina de descartar cançons, que és molt dur això, perquè són com mis bebès.
0: Ja, m'imagino.
1: I clar, no podia gravar-les totes.
0: O sigui que la creativitat està molt bé, però després has de tenir el seny per veure què és el que serveix per l'estètica del disc, què és el que s'adapta millor al missatge que vols transmetre en conjunt. Mm-hmm. Mira, ha sortit que tu ets un artista autodidacta i també ha sortit el teu pare, ha sortit els estudis Ojalá. De tot això en parlarem d'aquí no gaire. Però de moment, com és estiu, volem aprofitar la vinentesa i fer-te viatjar. Què sonava a casa teva? Quina música sonava quan eres petita? Quins són aquells referents que et van dur a terme, bueno, que et van portar a la decisió de ser artista? Com vas començar? De moment, Mar, tanca els ulls perquè faràs un viatge molt especial. Escolta això.

0: Aquí sentíem la versió de Procurando curar de Carlitos Laje, juntament amb Mané Ferrer i Ivan Rivero, que va tocar al Bar del Cat a Barcelona. Mar, introdueix-nos a Carlitos Laje i què t'ha despertat aquesta cançó?
1: Quina meravella, m'ha fet molta il·lusió. O sigui, no m'esperava per res del món. Doncs mira, és que l'has clavat. Precisament això és el que em va servir de referent més gran en el món de la música i és amb el que he crescut. Sí.
0: Quin privilegi.
1: Sí, la veritat és que sí. I de fet, és el que t'estava dient, sí. Que... No, jo, quan he escoltat la cançó, mai havia sentit aquesta versió. En directe, m'imagino que és. I quan l'he escoltat, al principi no he reconegut ràpidament la cançó, he reconegut que era el meu pare per la manera de tocar la guitarra. O sigui, imagina't
0: que és molt
1: si...
0: fort.
1: Imagina't si el tinc calat ja, com toca i tot. Bueno... M'ha fet molta il·lusió escoltar aquesta cançó, m'encanta.
0: De fet, reprenent una mica el registre que t'ha servit com a referència i la música que has escoltat de petita, ara parlarem d'un referent de la trova. Entonces vamos a poner la música, la siguiente canción, perquè aquí ha sortit els estudis Ojalá, i ara sentirem el següent. Tanca els ulls que tornaràs a viatjar, Mar.

0: Aquí sentíem en Silvio Rodríguez, és una persona molt important per tu. Quina relació té o quina influència té a la teva carrera també el Silvio Rodríguez?
1: Doncs, primerament, té una influència perquè clarament he crescut escoltant el Silvio, igual que el meu pare. De fet, el meu pare és autodidacta també i va aprendre a tocar la guitarra amb els cassets, rebobinant-los, saps? En Silvio, que anava aconseguint por ahí en el Mercado Negro de Cuba. I sí, llavors, òbviament, és un referent molt important per mi. M'ha acompanyat tota la vida, des de que soc ben petita, la seva música. Però, sobretot, a part de ser un gran referent, és una persona que m'ha canviat la vida totalment de la millor manera possible, imaginable, que existeix, quan em va oferir que gravés el disc en els seus estudis.
0: És que això és molt fort.
1: Ja, yeah. Jo ho dic així com, bueno, però és una cosa que literalment m'ha canviat la vida. Molt heavy.
0: Aquí a Plaquidrama estem una persona que ha gravat els estudis de Silvio Rodríguez. És quanto menos impactant.
1: Sí, sí ho és. Per mi també ho és, eh? I va estar una experiència molt maca. Jo, clar, és que no, jo no m'ho podia creure. Bueno, sí, m'ho va dir i em va dir, ¿cuándo te vas? I li vaig dir, en 2 setmanes. I em va dir, bueno, año que viene vuelve y graba el disco.

0: Nos tenemos un código de vestimenta específico que es de negro, más formal de alguna manera, y nos pintamos las caras para salir a escena. Entonces jugamos mucho con la energía de público en escena, con sonidos bien potentes, con las guitarras eléctricas. El violín juega un papel también fundamental porque es como el as bajo la manga, okay. Porque ahí yo estoy como cantando, me acompaño del piano, y tenemos también los elementos del clarinete y el saxofón, que son instrumentos de viento que normalmente no se asocian con el género del rock, y están entonces integrados de una manera muy peculiar dentro de la banda. Son canciones que van desde el amor hasta la sociedad, incluso hasta temas más políticos y más controversiales. Sabemos la situación que tiene Cuba, que está viviendo en un asedio bipolar, desde adentro y desde afuera. Uh-huh. Entonces, como que estamos atrapados en un fuego cruzado, y como pueblo, ¿no? Y de alguna manera también he buscado la forma de sentirme identificado dentro de mi música como ese pueblo también que necesita desahogarse de alguna manera a través de la música. Y es y dentro del grupo y dentro de los códigos sonoros de la banda he encontrado mi forma de hacer también mi catarsis sobre eso. Uh-huh. Y los músicos que me han acompañado también.
1: Dius catarsis, ha fet el directe sempre, jo crec que és una catarsis. Apunteu, preneu nota que el següent bolo que tenen aquests dos mestres del directe és el 20 de setembre al Manzanares del Real a Madrid. Us estem dient amb prou temps perquè agafeu els bitllets i pugueu anar a un preu mòdic a Manzanares del Real a Madrid a veure'ls en directe. Mar Laje, senyoreta, hem parlat que el disc és un projecte obert, que és un projecte que es pot modificar en qualsevol moment. De cara al futur, trauràs algun single més? Estan per sortir més singles?
2: Sí, bueno, ara falta publicar el que queda de disc, que són unes quantes cançons, i després d'això jo estic segura que seguiré publicant, i de fet ja tinc, o sigui, jo soy así de lista, que una acabat de publicar el disc i ja estic pensant en el proper projecte que faré, perquè clar, que ja està gravat i tinc ganes de seguir fent coses, així que... Val.
1: O sigui que ja estàs en ment de treure els següents singles, encara no hi ha dates, entenc?
2: Encara no tinc dates.
1: Encara no hi ha dates, però pròximament...
2: Però serà ben aviat. O sigui, manteniu-vos atents i atentes a les xarxes socials.
1: Molt bé. Dieu les vostres xarxes socials.
2: Bueno, a mi em podeu trobar a sobretot Instagram, perquè crec que TikTok ni tinc. @marlajemanso. Laje amb G, que és el meu cognom. És el meu nom i el meu cognom, els meus cognoms.
1: I Christopher, tu?
0: CH Simpson Music. CH Simpson Music i Elevación Oficial.
1: Val. Aquests dos comptes, Elevación Oficial i CH.Simpson.
0: No, CH
1: Simpson Oficial.
0: Music.
1: Music Oficial, vale. Llegamos al final. Vosaltres dos sou cantautors. Si haguéssiu de donar només un consell, perquè no tenim gaire temps, un consell cadascú, aquells joves que tenen maquetes, que tenen lletres al calaix de la seva habitació, que no s'atreveixen a treure-les, que no troben encara una tribu amb la que produir música, quin consell donaríeu a aquests joves que volen ser cantautors?
2: Jo els diria, primer de tot, que no tinguin pressa, que no estan en cap cursa contra ningú, perquè és una cosa que a mi em preocupava quan era més petita, i m'alegro d'haver-me esperat per fer les coses, perquè ja ha sortit tot com m'esperava i com ho desitjava i ho somiava. Primer, que no tinguin pressa, i segon, que no parin, que no deixin mai de cantar, que no deixin mai de composar, de tocar, de sortir al carrer i d'intentar-ho, perquè és un món complicat, però us puc ben assegurar que val la pena.
0: Sí, jo vull contigo. La constancia y no tener miedo de expresarse. O sea, tener claro qué es lo que tú quieres decir. Ten claro lo que quieres decir y tíralo con todo. O sea, en buen cubano, tíralo con todo para adelante. Y no pienses que los recursos son escasos. Siempre optimiza con los pocos recursos que tengas para lograr el mejor resultado posible en el momento, un paso a la vez.
1: Pues ten claro lo que quieres decir, tíralo con todo, ¿no? Tíralo como puedas. Y ahora ya estamos sentint otra copa. el single de la Mar Laje, amb què tanquem aquest programa. Moltíssimes gràcies, Mar Laje, Christopher Simpson, per haver estat aquí fent aplec amb mi i també explicant-me els drames propis d'un productor i d'una cantautora. Ha estat molt, molt útil per mi, he après moltes coses noves i és un plaer que us hagueu passat aquí al Calisai a gravar ràdio amb el calor

0: Ràdio Arenys. A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició.
1: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
2: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Voleu saber què tenim aquesta setmana, no? Voleu saber, en aquest programa en el que intentem fer-te veure la televisió d'una altra manera. Voleu saber, no? Doncs atents i atentes, perquè avui farem un especial dels 10 anys de Stranger Things. Que aquesta mítica sèrie acaba de fer 10 anys. I recordarem aquesta trajectòria amb dos creadors de continguts especialistes en el tema. Ells són la Paula i l'Ivan. Els trobareu, com sempre, a TikTok, entre d'altres xarxes, sobretot buscant Air Dracas. També tindrem amb nosaltres l'Assumpta Vitòria, amb ella parlarem de la història de la tele i, per acabar, com no pot faltar mai, el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Preparats, preparades, ara sí, comencem.

0: Assumpte, això era com una PM. O sigui que l'APM ja estava inventat.
1: Clar,
0: el van inventar la primera.
1: És veritat, eh?
0: O no?
1: L'Alfonso Arús,
0: i feien aquells vídeos
1: divertits. Que era jovenet i tal, oi tant.
0: Home, que venia de l'Arús Colletxe.
1: Claro.
0: Te'n recordes?
1: I tant, i tant.
0: Bueno,
1: veus,
0: ja
1: és que ja ha estat inventat tot.
0: Està inventat tot.
1: A la vida. A la vida està tot inventat.
0: I sobretot el món televisiu.
1: El món televisiu és que no té més que... Que té 60 anys, 70. Pobreta. No té res, una nena.
0: Una nena, aquesta tele.
1: Una nena petiteta, Televisió Espanyola.
0: I després... I per acabar, a veure, una gran sèrie, eh? Una sèrie, un culebró mític.
1: Bueno, hi ha aquesta i les agujetes
0: de color de
1: rosa,
0: que l'assumpte jo la mirava.
1: Que m'agradava molt. Però Cristal és un culebrón venezolano que es va erigir amb símbol del gènere folletinesco.
0: Sí.
1: I va portar al nostre país els seus protagonistes, Carlos Mata i Gerné Rodríguez. Era més guapa la gent, la Cristal.
0: I va venir aquí a Espanya.
1: I tant.
0: A fer promoció.
1: I li van fer entrevistes i tot.
0: I de tot.
1: Era l'any 1990.
0: Ni més ni menys. Doncs, Assumpta, gràcies per estar avui amb nosaltres de nou.
1: Oh, com sempre, que jo estic sempre amb vosaltres.
0: Home, ja saps que aquí estem. Gràcies per tots i, bueno, què et sembla si acabem amb la sintonia de Cristal?
1: Va, per favor.
0: Doncs vinga, seguim amb el programa i mentre escoltarem la sintonia de Cristal.
2: Perdona, és que jo caminava por aquí.

0: el senyal, la punta amb el dit, però això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Ja sonen les alarmes, sí, no podia ser d'una altra manera. El tenim ja preparat? Potser sí, potser no. Anem a connectar amb ell des del plató del Toni Rovira i tu amb la nostra tele dels encants. Toni, que estàs per aquí? Toni, Toni Rovira. Toni.
1: Què tal, aquí, de aquí, la Caixa Tonta? Soc en Toni Rovira i tu. I mira, des del plató, després de la setmana passada recordar l'experiència del pas per al programa, del programa de televisió l'APM, doncs bueno, seguim endavant, perquè el que s'ha de fer és seguir. Avui per aquí en el programa tinc una figura que, encara que viu a Tenerife, ell de tant en tant ve a Barcelona, la seva estimada Barcelona, i que és història de la música en aquest país, i que bé, ja li ve del seu pare, que també ell és el Joaquín Gassa Júnior, que em sembla que ja s'ho va treure, perquè el seu pare era el Joaquín Gassa, el gran Joaquín Gassa. Per què t'has tret el Júnior, ja?
2: Home, perquè ja he comprat una edat.
1: Com que una edat?
2: Sí, home, que allò del Júnior ja sobra. Això va ser una cosa que va ser culpa de la meva àvia. Fixa't que va ser una triple de sarsuela fantàstica, i que deia, hombre, com era valenciana, i deia, como tu padre es el famoso en aquells moments, i se llama Joaquín Gassa, para que no te confundan con tu padre, ponte Joaquín Gassa Júnior. I així va venir lo del Júnior. Així, d'aquesta manera. I clar, però, cony, al cap de molts anys vaig dir fora el Júnior.
1: Com va marxar ell, ho va ser?
2: Sí.
1: Mentre ell hi va ser i no.
2: No, mentre hi va ser el meu pare, encara que ell m'anunciava els cartells quan havia actuat amb alguna de les revistes d'ell, com amb la Sara, etcètera, m'anunciava com a Joaquín Gassa, no? Sí.
1: Cantant, presentador, showman, ara tens un programa a la ràdio, Tutti Frutti, també.
2: Sí, a l'XRT, Xanadu Ràdio Tenerife.
1: Fem... Aquí ho podem escoltar, també.
2: Sí, esclar que sí, per internet i per les plataformes i per tot arreu.
1: Posant el teu nom o el nom del programa?
2: No, posant el nom del programa, si poses el meu programa, meu nom també sortirà. Però si poses Tutti Frutti, pues sortirà programa tal, per Joaquín Gas, etc.
1: Mare meva, tota una institució, eh?
2: Bueno, faig el que puc.
1: Que faig el que puc? Molta responsabilitat a sobre, no?
2: Bueno, sí, però m'agrada. Com que disfruto, pues, em passa igual que a tu.
1: Els artistes són bons, no?
2: Exactament.
1: Per fer el que ens agrada, som capaços d'arruïnar-nos.
2: Sí, encara que hem de posar calés. Sí, és veritat.
1: Tu també n'hi has hagut de posar a vegades?
2: Ah, de vegades sí.
1: Però com a empresari en deus haver guanyat.
2: No, com a empresari no he sigut mai.
1: No? Només el teu pare.
2: Només el meu pare. Saps per què? Perquè el meu pare no tenia cap teatre. Els teatres que ell explotava era perquè els jugava. El Teatre Còmic, el Victòria, etc, el Teatre Calderón de Madrid, etc. I al no tindre un teatre, no tens una base, pues, què fas? I com estan les circumstàncies i les coses que cada vegada agraden les coses més estranyes? No.
1: Ai, mira, tu i jo, a part d'una amistat i la bona sintonia que tenim, ens uneix que jo estimava molt la Sara Montiel, i tu a sobre vas tindre el plaer i el gust de cantar amb ella.
2: Sí, jo vaig debutar al Teatre de la Sarsuela de Madrid amb ella, amb un espectacle que ella li va demanar al meu pare que li produís.
1: Els famosos Sara Montiel en persona.
2: Sí. Exactament. I vam estar 8 mesos a la Sarsuela, però després, al cap d'uns anys, em va cridar el Pepe Tous, el marit, amb el qual m'unia una bona amistat, i em va dir, Joaquín, vente a hacer de showman con Sara. Llavors vaig fer totes les gires que feia ella com a showman amb ella, sí. Sempre.
1: Dic una cosa, què li cantava, Joana?
2: No, li cantava... Amb ella cantava València. València és la tierra de las flores, de la luz y del amor.
1: Sí. I Joana, no? Com va, Joana?
2: Joana, bendigo la hora en que te vi. Joana, y fue un verano junto a ti. Joana... Però això va ser un programa de Gales del Sábado, amb el Joaquín Prat, Laura Valenzuela i tal, que els cantants que estàvem allà, que érem quatre, la Geru, l'Anna Quiro, pobreta que ha desaparegut, el Santi i jo, cada setmana estrenàvem una cançó en castellà. I aquesta, a Joana, és una cançó anglesa i me la van adjudicar a mi, que em va agradar molt, que està a YouTube, està. I bueno, i vaig estrenar-la a Televisió Espanyola al programa Gales del Sábado.

0: En aquella època tu estaves en els millors programes de televisió i amb el gran Íñigo, amb tots els grans presentadors. Perquè bueno, Gales era de la Laura Valenzuela i el Joaquín Prat, no?
1: Sí, el Fernando García de la Vega, que era el director. Sí. Però jo crec que ara estic en un bon programa com és el teu.
0: No tant, no tant, no comparem, eh? El que passa és que aquest programa meu vol recordar programes d'aquests que hi havia a la tele.
1: Clar que sí, bueno, sempre és bonic tirar d'hemeroteca, no? I de programes gravats i recordar i tal.
0: Perquè però respectava els artistes i cantaven, que és el que han de fer.
1: Exactament, exactament. És com el Festival d'Eurovisió. A mi el Festival d'Eurovisió m'agradava molt quan era com era. Ara hi ha tant modernisme i tanta llum i tanta cosa que et fots un lío que no ho veus clar. Abans era l'orquestra i el cantant, i ja està.
0: Vas arribar a actuar per molts països i Romania et va reconèixer el que millor no ha fet aquest país, però a Eurovisió no hi vas anar-hi mai.
1: A Eurovisió, segons el Joaquim Prat, que érem molt amics, em va dir que jo estava el número 8 d'aquell any. Però saps què passa? Que llavors intervenen a les cases de discs, les productores i tal, i suporta el que més posa.
0: Escolta, Antonio!
2: Hola!
0: Vés a dalt i baixa la guitarra, que estem per la ràdio i la millor pots acompanyar un moment en el Joaquín Gassa. Senyor Estrada, de què riu vostè ara?
3: Jo venia a veure l'Ambell. Aquí li
0: invito. Estem per la xarxa, sisplau, per el programa La Caixa Tota.
3: La xarxa, perquè veig a un amic, una estrella, una figura.
0: Ara s'abracen tots dos i
3: sí, home, i tant.
0: Jo dic que és un
3: una
0: eminència viva.
3: Això té doble, això d'una eminència viva.
0: Home, a mi m'ho diuen. A mi em diuen coses d'aquestes.
3: Bueno, és que ara quan et pregunten, diu, com estàs? Vivo. Ja, no?
1: Sí. És que, o aquí.
3: Aquí,
1: sí. Sí, sí, sí, sí.
0: Pere Joan, avui de què ens parlaràs?
3: Avui no es pot parlar d'una altra cosa que de l'últim grup que queda viu. El disc dels Rolling Stones, que han tret fa 4 dies un disc amb 82 anys que tenen, què et sembla?
0: Pues, com nosaltres, sí o no?
1: I tu
0: vols parlar del paral·lel i de coses, de llibres que s'han escrit que no són ben certes.
1: Exactament. Hi ha molts errates, moltes equivocacions, moltes falsetats perquè escriuen, o perquè miren a l'internet i moltes vegades internet està equivocat.
0: Bueno. Oi, Charo?
3: La Wikipedia...
0: Mira, lo has dejado guapísimo, ¿no?
4: He visto, le he hecho un buen cambio de... Ha quedado perfecto.
0: Ha quedado perfecto, ¿no?
4: Bueno, ya era guapo, ¿eh? Ya era guapo, pero un poco más siempre va bien.
0: Aquest senyor arrasava, aquest senyor se las emportava tot de cap.
4: Digo, como esa camisa majestuosa que lleva, no quiero ni que se le manche.
0: Antonio, va, acompáñame.

0: Estranya. 5 cèntims.
1: Gràcies. Joaquín Gassa. Adéu-siau.
2: Joan Bosch,
1: Catalunya, t'estimo.
2: Déu-n'hi-do.
0: ¿Te acuerdas en
2: quina secció avui? Una secció tremenda, com sempre. Toni Rovira i tu, un mestre. Gràcies, Toni, per cada setmana estar amb nosaltres i gràcies també a tots els teus col·laboradors per fer cada nit màgia al plató de Toni Rovira i tu.

0: Vitòria per acompanyar-nos una setmana més aquí, a la Caixa Tonta. Gràcies també a vosaltres que ens feu confiança i ens retrobem, si voleu, la setmana vinent, aquí, a la Caixa Tonta. A reveure. Adéu-siau.
1: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.

0: Durante.
1: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició.
2: Cuplejant. Cuplejant. Amb Caral Pedemonte.
3: La violinista Carla Sanuy arranja una sardana de Jordi Molina pel seu TFM a la Coderts University of the Arts. I hi posa la veu, també. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Actualitat sobre sardanes i música per a copla. La violinista vigatana Carla Sanuy arranja el Silenci del Far per al seu treball de final de màster a la Coderts University for the Arts i parlem amb ella i escoltem el tema. Aquest és el programa 495 i tenim més titulars. El grup usonenc Obeses es fusiona altre cop amb la Copla Berga Jove per la Festa Major de Vic, actuant plegades en el directe del darrer disc de la banda L'Ai al Cor. I Ripoll, l'únic municipi català governat pel partit d'extrema dreta Aliança Catalana, serà capital de la Sardana 2028. El Consell Nacional de la Cultura i les Arts ja ha presentat l'informe anual que analitza l'estat de la cultura i les arts de Catalunya, revisant els principals tendències, dades i polítiques culturals, també el sardanisme. El Pony Pissador ensenya a ballar sardanes al públic del seu concert a Noruega. I el primer disc de Pòquer de Canyes ja té data d'estrena. Es presenta el 24 d'octubre amb els seus 4 tenoristes. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a copla. Comencem el Cuplejant.
2: Cuplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
3: El que ha passat al món immens de la sardana i la copla aquesta setmana passa per Rotterdam, i així us ho expliquem.
2: Notícies. Educació.
3: I és que la sardanista vigatana Carla Sanuy ha presentat aquest final de curs un treball de final de màster basat en la sardana El silenci del far de Jordi Molina. Ha estat a la Universitat de Rotterdam. És una estudiant de màster de violí de Coderts i properament començarà els seus estudis al Conservatori d'Utrecht. Per al seu treball de fi de màster ha fet un arranjament de la sardana El silenci del far de Jordi Molina per a violí i veu, interpretant i cantant ella mateixa. Després la podrem sentir. Va escollir aquesta obra perquè, com a sardanista i músic, sempre s'ha sentit molt vinculada a aquests dos mons, però mai no havia trobat la manera d'unir-los del tot. També volia donar a conèixer una part de la cultura catalana fora del país i alhora era una manera de sentir-se una mica més a prop de casa. L'escoltem en declaracions al Cuplejant. Ella és Carla Sanuy.
4: Vaig decidir arranjar El silenci del far d'en Jordi Molina per diferents motius. Un dels motius era que jo volia escollir una sardana contemporània d'un compositor que estigués actiu, perquè així jo podia parlar o entrevistar el compositor sobre la partitura original. El segon motiu era que volia tocar una sardana que a mi m'agradés molt i que hagués ballat, i amb les violetes recordo que vam ballar El silenci del far a la final de Banyoles l'any 2023, si no recordo malament.

0: I el tercer motiu és que jo volia escollir una sardana que tingués segones veus i melodia d'acompanyament, evidentment, però que no tingués moltes segones, terceres veus, perquè això em dificultava molt el tema de com arranjar-ho per un violí sol, no? Llavors, crec que El silenci del far és una sardana molt bonica, que té segones veus, harmonies molt boniques, i que, a més, m'agradava molt i vaig tenir l'oportunitat de parlar amb en Jordi Molina. Per tant, era la sardana perfecta per arranjar.
1: La música ens explica que l'arranjament ha passat per moltes versions i ha evolucionat molt al llarg d'aquests 2 anys de màster. Un dels elements que hi ha incorporat és la veu, deia Mara. És a dir, tocar i cantar a la vegada, influenciada per artistes com Jana Pelser, Charles Young i altres músics que combinen la veu amb els instruments de corda. D'aquest procés ha tingut l'oportunitat de treballar amb alguns d'aquests artistes, compartint amb ells la tradició de la sardana i escoltant les seves impressions sobre aquest gènere musical. Les seves opinions i la seva manera d'entendre la música, ens explica Sanui, de la sardana, també han estat una font d'inspiració per continuar transformant l'obra. Més enllà de l'arranjament, una de les coses que més il·lusió li fa és haver contribuït a fer conèixer la sardana a Holanda. Alguns companys de classe, ara escolten sardanes, ens explica, diversos professors i músics s'han interessat per aquest gènere i fins i tot alguns d'ells n'han après a ballar. També ha reinterpretat el paper del flabiol, inspirant-se en les reflexions i els comentaris de persones que abans de conèixer aquest gènere mai no havien escoltat una cobla. Li interessava saber què els transmetia la música de cobla sense saber res sobre aquest gènere. Mirar la nostra música des d'una perspectiva externa ens explica l'ajudada a descobrir-la i a explorar noves possibilitats sense perdre'n l'essència. Carla Sanui Danés és violinista, actualment establerta a Rotterdam, on cursa aquest màster d'interpretació de violí sota el mestratge de Frederike Seix i Het Jaron Meyerson i també Mara Osterbaan. A partir d'aquest setembre de 2026 iniciarà el màster de violí barroc a la Universitat, al Conservatori Universitat d'Utrecht, amb la professora Antoniette Lohmann, i aprofundirà en la interpretació històrica. És graduada en interpretació pel Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona i ha format part de formacions com l'Orquestra Simfònica del Vallès, la Camerata de Música Catalana, la Franz Schubert Filharmonia o també la Beethoven Academy, entre d'altres orquestres. Pel que fa a la dansa, va començar a ballar als 7 anys amb la colla Riallera de Vic dins del grup Alaví Trèvol i va continuar fins als 18 anys, passant per les categories infantil, juvenil i gran. Des del 2023 forma part de la colla Violetes del Bosc, que ara ens ho explicava, amb la qual continua desenvolupant la seva passió per les sardanes. De fet, està passant l'estiu a Catalunya i aquesta setmana la veurem al concurs de casa seva a Vic ballant amb les Violetes en aquest centenari, on nosaltres també hi serem i us ho explicarem la setmana que ve. Però ara anem a escoltar com és la sardana El silenci del far, per recordar-la, i després l'arranjament per a violí i veu de Carla Sanui. Ho escoltem. Això és El silenci del far, de Jordi Molina, una sardana dedicada al far de Calella per la seva capitalitat el 2015. Té 11 anys, l'escoltem. Va ser premi a la crítica de la sardana de l'any, un premi ja desaparegut. L'escoltem, és de Jordi Molina.

Això era El silenci del far, la sardana de Jordi Molina, i ara anem a escoltar aquest arranjament que en fa Carla Sanuy d'aquesta preciosa sardana de Jordi Molina. Ella al violí i ja la veu, l'escoltem.

0: Coplejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
2: I donem un tomb per Catalunya.
0: Connexions al territori.
2: Comencem el Pla de l'Estany perquè aquest cap de setmana el Foment de Banyoles ha organitzat la 74a edició del seu aplec de la sardana a la pesquera de Santa Rosa a la vora l'Estany amb les cobles Sol de Banyuls, la principal de Banyoles i la principal de Porqueres. Per primer cop l'aplec va tenir una vigília divendres amb la Cobla Van Project, on els alumnes de l'Escola de Música de Banyoles van tocar sardanes arranjades per a banda i corda i peces de jazz amb instruments de cobla de solista, tal com es pot veure a les imatges que trobareu a les nostres xarxes socials. Banyoles encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I segueix el cicle de ballades de sardanes a Calella aquest diumenge amb la Cobla Montgrins. L'agrupació sardanista de Calella va organitzar una audició més aquest cap de setmana al passeig de Manuel Puigvert amb curset de sardanes incorporat que ha deixat imatges com les que trobareu a @coplejant. I aquest juliol s'ha estrenat amb les ballades d'estiu de Riudarenes dijous passat, precisament també amb la Cobla Montgrins a la plaça de la Vila. Les organitza l'Ajuntament d'aquesta població de la Selva. I per acabar, aquest dissabte a la nit, els amics de la sardana d'Artés van celebrar la 54a edició de l'aplec d'Artés amb sopar popular i servei de bar. També hi va haver concurs de colles improvisades. Les cobles participants van ser la Mediterrània, la Marinada i la Ciutat de Girona. Escoltem Artesenca, de Francesc Marros, una sardana de 1984 que interpreta la Cobla Montgrins.

0: cablejant.cat.
1: I anem amb la política.
0: Notícies. Política.
1: I és que el Consell Nacional de la Cultura i les Arts, el CONCA, ja ha presentat l'informe anual, que és un document públic que analitza l'estat de la cultura i les arts a Catalunya, revisant les principals tendències, dades i polítiques culturals de l'any anterior. També avalua l'acció de les administracions públiques en matèria cultural i identifica reptes estructurals del sector de la cultura. Finalment, proposa recomanacions, estratègies per enfortir l'ecosistema cultural català i orientar les polítiques futures. Conté l'informe, el resum en català i un vídeo amb infografies de les principals dades. També parla de sardanisme. Breument, en un sol paràgraf de tot un informe que té més de 200 pàgines. Què en diu? Doncs destaca que Som Sardana aquest any ha eliminat la sardana de l'any i ho ha canviat pels Premis Preludi. No en diu res més pel que fa el sardanisme dins l'apartat d'associacionisme i cultura popular. Podeu consultar aquest informe del CONCA sobre l'estat de la cultura i les arts a Catalunya el 2025 a la web de la Generalitat de Catalunya.
0: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans.
1: I seguim amb més notícies.
0: Notícies.
1: I és que Ripoll, que és l'únic municipi governat per el partit d'extrema dreta Aliança Catalana a Catalunya, serà capital de la sardana 2028. La capital del Ripollès prendrà el relleu a Castellar del Vallès d'aquí a un any i mig, quan ja s'hauran celebrat les properes eleccions municipals previstes pel maig del 2027. L'anunci s'ha realitzat, però, aquest cap de setmana passat a la seu de l'Ajuntament de Ripoll, amb una imatge compartida a les xarxes socials on es veuen els representants de Som Sardana posant al costat de l'alcaldessa i líder del partit d'extrema dreta, Sílvia Orriols, al seu despatx municipal. La designació reconeix no només la capacitat organitzativa de la capital de la comarca, sinó també el seu històric compromís amb el teixit associatiu i la preservació de la identitat musical catalana, segons informa Som Sardana. Xavier Treserres, president de la Confederació, en destaca la tasca de l'entitat local i diu que estar al costat dels sardanistes que tenen empenta és un orgull. L'agrupació sardanista de Ripoll, continua a Tres Terres, és l'exemple clar d'aquesta voluntat de fer de la sardana un punt de referència cultural. Acaba. I per això Som Sardana ha decidit que la capital de la sardana del 2028 serà Ripoll, capital del Ripollès. Anem a escoltar. Ripoll, ciutat Pubilla, una sardana del 2003 de Montserrat Pujolà a càrrec de la Copla Juvenívola de Sabadell. L'escoltem.

0: Això era Ripoll, ciutat pubilla de Montserrat Pujolà.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.

0: Obesa es torna a fusionar el rock amb la copla a la Festa Major de Vic. La banda osonenca va presentar dissabte a la nit el seu nou disc, L'Ai al Cor, en un concert multitudinari a la plaça Major de Vic, acompanyada de la copla Berga Jove i el Cor d'Obeses. Una trentena de músics van pujar a l'escenari per oferir un espectacle que va combinar les noves cançons del grup amb sardanes emblemàtiques, en una proposta que uneix la força del rock amb el so tradicional de la copla, tradicional o no tradicional. Aquesta col·laboració, estrenada l'any 2019 al Festival amb So de Copla de Palamós, es consolida així com una de les apostes més singulars de la copla fusió en els últims temps. El concert també va servir per presentar en directe aquest nou disc dels Obeses, L'Ai al Cor, el sisè treball d'estudi d'aquest grup osonenc i el més ambiciós, diuen, des de la seva des dels seus inicis. El disc, dividit en dues parts, Sístola i Diàstola, reuneix 14 cançons que exploren estils tan diversos com el metall, la música tradicional, l'electrònica o el cabaret, amb col·laboracions, per exemple, com Magalí Sare, Joan Pau Comelles, Bufalordre o la Coral Canigó. L'actuació va formar part de la programació de la Festa Major de Vic, que aquest any també commemora el centenari del concurs de colles sardanistes de la ciutat, amb diverses activitats al voltant de la sardana, i que serà aquest dissabte amb campionat gran categoria IB. Per tant, n'estarem pendents. Anem a escoltar un tema de la copla Berga Jove amb Obeses, Obeses i copla Berga Jove. És aquest tema Ens en sortirem a la veu. Arnau Tordera, l'escoltem.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals.

0: Moltes gràcies.
1: Això era Ens en sortirem, d'Obeses i la Copla Berga Jove.
2: L'agenda.
1: Vinga, agenda llarga de juliol, que la comencem a dimarts que ve, 14 de juliol, amb una ballada a Torroella de Montgrí, la principal de Porqueres a 2 de 8, i a la mateixa hora la ciutat de Girona serà a la plaça de la Xemeneia dels Químics a Girona. Dimarts que ve també ballada amb la Copla Canigó a Sant Vicenç de Torelló, i a les 9 hi haurà ballada a Terrassa amb la principal de la Bisbal. A 9:45 a Porreig hi haurà la Berga Jove. També dimecres 15 de juliol a 9:45 també hi haurà ballada amb la Marinada a Palamós, i dimecres que ve els mongrins seran a Matadepera, també a 9:45. A la mateixa hora la Mediterrània serà a Tiana, i també a 10:00 hi haurà la principal de Banyoles a Arbúcies. A 10:00 també a Castelló d'Empúries hi haurà el Rossinyolets, i a 10:00 a la Riba, al costat de la platja i la plaça de la Sardana a l'Escala, hi haurà la ciutat de Girona. Dijous que ve, festa de la Mare de Déu del Carme a l'Estartit amb la Foment del Montgrí, amb una ballada a 12:00 i a 8:00. I també a 5:00, festa del Carme a Camprodon, amb una ballada amb la principal de la Bisbal. També la Copla de l'Escola Municipal Conrad Saló serà dijous que ve a 9:00 al cicle 7 de 7 de Banyoles, i també a 9:50 els mongrins seran a Castellà del Vallès. A 10:00 a Calonge i Sant Antoni de dijous que ve, Foment del Montgrí, ballada, i també a 10:00 a Pals hi haurà la principal de la Bisbal. Dijous que ve a 10:00 a Sant Pere Pescador hi haurà una ballada amb la principal de Banyoles, i a 10:00 també a Llançà, la ciutat de Girona. A la mateixa hora a Vilassar de Mar hi haurà la principal de Llobregat, i també dijous que ve a 10:00, festivitat de la Mare de Déu del Carme amb la Flama de Farners al passeig de mossèn Cinto Verdaguer a Tossa de Mar. Passem a divendres 17 de juliol, perquè a Ripoll hi ha el concert del 73è a Plec de la Sardana amb la Sol de Banyuls a 8:00. A 9:00 a Argelers hi haurà una ballada amb els Casanovas, i a 9:00 també a la Granja d'Escart, ballada amb la Vents de Riella. També a 9:00 a Palol de Revardit, el Festival Recòndit, concert amb Roger Mas i la Copla Sant Jordi. I també divendres que ve a 9:00 hi haurà ballada a les preses amb la principal de la Bisbal. A 9:50 a Manlleu la Lluïsos Copla, i a 10:00 a Ullà el Rossinyolets. També divendres que ve hi haurà a Tordera la principal de Banyoles, i també a Sitges la Marinada, i també a la mateixa hora divendres que ve a Figueres hi haurà la Foment del Montgrí. També divendres que ve la Bisbal Jove serà Sant Feliu de Guíxols, i passem a dissabte. 18 de juliol, perquè a 12:00 hi ha ballada amb la Juvenívola de Gramunt a l'Institut d'Estudis Llardencs a Lleida, i Llardencs, disculpeu. I també dissabte que ve hi haurà ballada amb la Juvenívola de Sabadell, doncs a Montjuïc, a Barcelona. També dissabte que ve a 7:00 la Juvenil Ciutat de Solsona serà a Solsona amb una ballada, i també hi haurà l'aplec de la Sardana de Bellvís amb una ballada amb la Copla Maricel dissabte que ve. Dissabte que ve també continua el 73è aplec de la Sardana de Ripoll amb una ballada amb la Vents de Riella, i seguirem també a Viladecans amb una ballada 8:15 amb la Bisbal Jove. També dissabte que ve, 39è aplec de la Sardana vora el mal de l'Hospitalet de l'Infant, amb una ballada doble de la Reus Jove i la Ciutat de Cornellà, i a 8:00 de dissabte que ve a Tàrrega hi haurà una ballada amb la Copla Tàrrega. També a 8:00, 24è aplec de la Sardana de Sant Feliu de Codines amb les Coples Sant Jordi i Juvenívola de Sabadell. I dissabte 18 de juliol a 8:00 també hi ha ballada Andorra a la Vella amb la Copla Vents de Riella. També a 8:00 a Sant Joan d'Espí una ballada amb la Ciutat de Granollers, i a Olot hi haurà la principal de Banyoles a 9:00. Dissabte que ve també a 10:00 ballar de Lloret de Mar amb la ciutat de Girona i també a Roses amb la principal de Cassà. I també dissabte que ve a les 10 hi haurà sardanes d'Artés amb la Bellpuig Cobla i també a les 10 a Caldes de Malavella amb la Mediterrània. També a Sant Cugat del Vallès amb la Marinada. I passem a diumenge. Diumenge 19 de juliol, perquè arriba el 73è aplec de la Sardana de Ripoll amb les cobles Ciutat de Girona, Bellpuig, Cobla i Juvenívola de Sabadell a 2:11 i a 2:05 de la tarda. També a les 11 del matí de diumenge que ve a Vilafant hi haurà els Rossinyolets i diumenge que ve a les 11 també hi haurà una ballada a Santa Margarida de Montbui amb la Reus Jove. També a les 12 a Castellserà hi haurà l'Avens de Riella i a la 1 a Olesa de Bones Valls hi haurà la Cobla Catània. Diumenge que ve a la tarda a les 6, 8è aplec de la Sardana de l'Estany amb les cobles Ciutat de Cornellà i Marinada i a les 7, a Quart, una ballada amb la cobla Montgrins. També a les 7, a Parets del Vallès, la Mediterrània, a les 7, a Sants Montjuïc, la Baix Llobregat, també a les 7, a Sant Andreu de la Barca, la Ciutat de Terrassa i diumenge que ve a les 7 hi ha també el 43è aplec de la Sardana del Vendrell amb les cobles Ressò i Reus Jove. També diumenge que ve, 2 de 8, a Corbera del Llobregat hi haurà una ballada amb la cobla Sabadell, a Sant Pol amb la Xaloc, a Malgrat amb la principal de Banyoles, a la Seu d'Urgell amb la Juvenívola del Gramunt, a Cervera amb la Vents de Riella, a Calella amb la Berga Jove i a les 8 del vespre a Palamós hi haurà la principal d'Olot. A les 8 a Gramunt hi haurà la Vila d'Olesa i a Calonja i Sant Antoni a les 10 de la nit la Ciutat de Girona. I passem a dilluns. Dilluns 20 de juliol, que ja acabem, no us preocupeu, a les 9 hi haurà a Perpinyà una ballada amb els Casanovas, a 2 de 10 a Olesa de Montserrat hi haurà la Juvenívola de Sabadell, a les 10 a Santa Coloma de Farners hi haurà la Flama de Farners, com ja coneixeu. I aquesta setmana destaquem. Doncs el 68è Festival de Sardanes de Ceret, Vila de Ceret, que arriba aquest proper cap de setmana del 17 al 19 de juliol amb les Cobles Mil·lenari i la principal de Llobregat. El festival comença divendres 17 de juliol a les 9 amb una ballada amb la Cobla Mil·lenària. Seguirà dissabte al matí a les 10 amb una doble ballada amb la Mil·lenària i la principal del Llobregat. Seguirà dissabte al vespre amb el campionat Copa Catalunya, concurs de sardanes amb la principal del Llobregat i diumenge al matí a 11:15 hi haurà una ballada amb la principal del Llobregat. També diumenge al vespre, a les 9, hi haurà el concert amb la Mil·lenària i la principal del Llobregat. Ara que hem destacat aquest festival de la sardana de Ceret, anem a escoltar Ceret 25 aniversari de Joan Pons, una sardana escrita per al lluïment de la tenora que escoltem i que és de 1982. L'escoltem a càrrec de la principal de la Bisbal.

0: Això era Ceret 25 aniversari, de Joan Pons.
1: Coplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'associacionisme cultural català.
0: I tenim més notícies destacades. El Pony Pissador ensenya a ballar sardanes al públic del seu concert a Noruega. Així ho ha compartit el grup de folk a les seves xarxes socials, on diuen que si mai teniu un aplec sardanista a Noruega, recordeu que llargs és lange i curts és corte. Els catalans han actuat aquest cap de setmana a Forde i enmig del concert en un dels seus temes on hi ha base de sardanes s'han posat a fer els passos ensenyant al públic com es balla la dansa del seu país. En el vídeo que trobareu a les seves xarxes socials es veu com el públic noruec balla imitant els músics. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I el primer disc de Pòquer de Canyes es presenta el proper 24 d'octubre. Això ho ha anunciat un dels components del quartet, el tenorista Lluís Alcalà, a les seves xarxes socials, acompanyat d'una fotografia on es veu al costat d'Enric Ortí i Gerard Montsec produint el disc amb David Casamitjana en la darrera sessió de producció d'aquest disc que, com dèiem, veurà la llum el 24 d'octubre. Més endavant en donaré més detalls. Anem a escoltar, però, un d'aquests temes de Pòquer de Canyes. És l'adaptació del tema de Michael Jackson, Billie Jean.

0: Coblejant.
1: Coblejant.
2: Coblejant.
3: Amb Caral Pedemonte.
4: Bé, tanquem aquesta edició i ho fem amb un dels temes sardanístics del poni pisadores, els animals més vells. L'escoltem per tancar el programa. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coblejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coplegeu força.

0: comparteix la música de Ràdio Arenys.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Comparteix Ràdio Arenys, la primera música.

0: Ràdio Arenys.
1: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601. Informa't. Estem al teu servei.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
3: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
4: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
3: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
4: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
3: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
4: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
3: Daima, es tanqui papereria.
4: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
3: Tenim obert cada matí de 8 a 13.30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8.30 del vespre.
4: 93 792 53 44.
5: Segueix-nos a les xarxes socials.
6: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
0: Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys. Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
1: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
0: Veniu a veure el futbol en companyia.
1: Disposem de terrassa.
0: Som a la Riera, Parafita 117.
1: Truqueu al 93 792 0019.
0: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
2: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica...

0: Entre altres, estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
1: Ràdio Arenys, la primera en arribar. Espectacle i cultura de proximitat. Cinema, teatre, música, dansa i molt més. Cada dijous a les 8 del vespre, Aplec i Drames amb Rubén Anaya. Ràdio Arenys, la primera en arribar. Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Arenys. Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
1: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
0: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
2: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
3: Vols anunciar el teu establiment o servei?
2: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
3: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
4: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns. Cada diumenge al matí tens una parada obligada al Dominical. Actualitat, informació i entreteniment es combinen de la mà d'Enric Sierra. A partir de 11:45, al Dominical. La manera més agradable d'entendre la vila. Ràdio Arenys, la primera en actualitat. Ràdio Arenys.
5: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
6: A menys d'un quilòmetre de Cornellà del Terri, al Pla de l'Estany, riu avall, travessant-lo per un pont medieval, hi ha el disseminat de Sors, un petit poble presidit per la seva església, dedicada a Sant Esteve. Les campanes toquen 9:15, i cada dia cap a aquesta hora, a una masia de ben a prop, se solen sentir uns altres cops metàl·lics. Són intensos i molt més seguits. Els fan tres joves al voltant de la trentena, sobre una enclusa centenària que, com l'ofici de forjador, estan entestats a mantenir, tot reivindicant l'artesania i la importància del ferro. Som a Can Menargues, casa de la família de Liu Gironès, que avui no hi és. Ell, el Llorenç Rodríguez i el Jordi Roura Jou, fa uns quants anys que són amics, i ben just uns pocs mesos que forgen peces de ferro en una nau contigua a la masia. Liu, aficionat de les armes i armadures medievals, va començar a forjar-ne el seu garatge anys enrere.
7: Ferro que tens, que un cop el treballes i el comences a saber tocar, t'enganxa moltíssim. I ja vaig tornar-hi a caure de plens, vam començar a conèixer amb Liu, que ens vam conèixer per tema forns de llenya, perquè a mi em va començar a cridar molt l'atenció la forma de cuinar amb llenya, i vam construir un forn de fang de casa, com es feia abans, descalços, trepitjant el fang i la palla. El vam fer, vam començar a portar superbé, vivíem al cantó, per dir alguna cosa, ens vam anar trobant més. Vaig començar a descobrir molt el tema dels forns, de cuinar i tot això. Em diu el tema de les màquines, que sempre hem sigut de tenir moltes màquines a casa i estar tot el dia tocant amb màquines. I a través d'aquí ha començat a quedar molt, després va començar a aparèixer en Llorenç, em diu també per aquí a casa, anant a fer muntatges de fires medievals, construint escenografies, construint màquines de guerra, havent de forjar els eixos de les màquines de guerra i tot això, i aquí començar a descobrir la forja i dir, hòstia, em mola molt, perquè te pots fer totes les eines que tu vols. I aquí va ser on ens vam començar a conèixer, vam començar a treballar junts, vam començar a estar molt de rato per aquí investigant i provant coses i vam veure que ens enteníem, però brutal. Mai ens hem discutit, mai ningú ha cridat a ningú. Si hi ha hagut algun problema, s'ha parlat i s'ha solucionat de seguida. I això va ser el que va dir, hòstia, tu, si ens portem tan i tan bé junts, ens entenem tan currant i tot, què fem? Pues creem una empresa o treballem junts.
6: La cosa, entre ells, com el foc que cal per a calentar el ferro, ha anat a poc, però des d'aquest mateix 2025 ja són socis de la cooperativa Forja del Terri. Segons el gremi de la ferreteria, el 75% de les ferreteries no té assegurat el seu futur per manca de relleu generacional. Ells, però, han obert la seva. Entre amics, entre companys i afins, a contracorrent, a la seva i en sortint-se'n. Calentem cafè a la Farga i seiem a la taula que hi ha al mig del taller, amb tot a l'abast. La Farga, l'enclusa, el martinet i totes les eines. Ens expliquen la seva història, el seu ofici i com el viuen i en viuen. El ferro, diuen, és la matriu de l'artesania. És el material de què es fa bona part de les eines que fan falta, i aquesta és la seva voluntat. Malgrat tot, les destrals que veu i fa servir el Llorenç per llevar el suro, es lamenta, arriben de Sardenya o de Mallorca. Ells han nascut per mirar de capgirar aquesta realitat amb el seu treball, però sobretot s'han unit per aprendre. Tots han fet el seu camí fins a petar aquí, sense cap precedent familiar en l'ofici ni ningú que es pugui considerar mestre. I així, autodidactes i sobretot fascinats pel ferro, s'han convertit en els forjadors d'entre els més joves del país i una nova generació compromesa i en el camí de la professionalització. L'oportunitat de treballar a Caliu, per sort, els ha ofert la facilitat de no haver d'assumir, des del punt de partida, una necessitat bàsica com és tenir un espai aixoplugat i prou gran com perquè hi treballin els tres.
8: Clar, fer aquest mateix projecte sense l'espai hagués costat. De fet, va aparèixer primer l'espai
7: i després
8: va aparèixer el projecte. Això ha ajudat molt.
7: Bueno, i l'inversió, que clar, no hem hagut de fer una inversió milionària com fa molta gent, perquè màquines, útils, eines i tot això, com que som tan friquis, pues, un ja havia comprat això, jo què sé, un ja tenia 1.000 pinces que havia estat comprant de Forja, o ja se l'havia començat a crear, l'altre, aquí hi ha un altre martinet, que és vell, que ja també teníem. Un altre ja havia comprat una enclusa, un altre ja tenia mais, un altre portava les radials, un altre té el calatro, i ha sigut no haver de fer una esquitxada de molts de diners per poder obrir el taller, i el tenir un lloc gratis, que no hagis de pagar lloguer, que no hagis d'invertir-hi molts de diners, pues això ens ha sigut una facilitat gegant, perquè si no, de l'altra manera, segurament haguéssim acabat llogant una part d'un taller d'algú per poder anar a treballar per aquell, després ja segurament cadascú hagués anat tirant més a la seva. Sí, és que o sigui, s'ha fet quasi sense voler. Quedar un rato i què fem? I sense donar-te'n ja estàs forjant, o ja estàs soldant un carro, o ja estàs creant de zero un carro medieval per anar a la fira.
6: Organitzar-se en forma de cooperativa els dona confiança i més fortalesa, més enllà d'estalviar-se multiplicar la paperassa per tres.
8: Fer una cooperativa i ser que és el ser dels tres a mi em dona molta confiança. I motivació, també. De crear coses més grans que jo sol no m'atreviria a embolicar-me. I ser els tres, que és això, doncs xerrem, tenim aquesta comunicació, que és moment de debat, i dir, vinga, així sí que ho veig clar i fem algo gros, el més gros que vulguis.
7: O que si t'encalles, no? A vegades que estàs en un projecte i de cop t'ha sorgit un problema en aquest projecte...
8: Hi ha dos caps més que diuen, ostres, mira, prova de fer-ho així, provem-ho a xarxes.
6: No són gent d'estar en un polígon. Els agrada veure el campanar de sords i les alzines ben a prop. Tenir els gossos i l'asa a tocar. I en un espai com aquest s'han anat construint el taller des de zero.
7: Després van aparèixer les màquines de Narcesa, que Narcesa és una empresa molt grossa i potent d'aquí a Garrigàs, que és un poble per aquí a prop de Figueres, que ens ha fet cessió d'ús d'aquestes màquines a canvi de crear continguts per internet explicant com funcionen i què es pot arribar a fer amb aquestes màquines, que és el Martinet i la premsa hidràulica. I clar, amb aquestes dues màquines doncs hem fet un
8: puja. El soroll ja el fem nosaltres.
7: Correcte. I clar, ell treballa molt. El que tu pots fer en 10 minuts amb una màquina d'aquestes, tu t'hi estaries 4 hores. O sigui, ho acabaràs fent tot el mateix, però el que hem aconseguit amb això és amortitzar temps i poder arribar fent més encàrrecs o poder ser més eficients a l'hora de treballar. I això també és una gran ajuda que ha sigut que també ens centrem més en la forja i que ens puguem ficar més en tot la forja.
6: L'artesania, diuen, d'altra banda, també ha de caminar amb la innovació, així com les xarxes també són un canal de comunicació, d'aprenentatge, de negoci, d'oportunitats, un suport que estalvia tràmits i processos. Però les eines són la base de l'ofici i el taller l'han omplert també d'eines recuperades, entre altres, de forjadors que es jubilen o es veuen obligats a tancar el negoci perquè ja no els accepten en entorns urbans. El Joe recorda l'emoció d'un home que es dedicava a muntar bicicletes a qui van comprar una taula.
7: I el tio, què va passar? Que el lloc on estava, doncs per herència s'havia de vendre tota la finca, ell no podia comprar el taller, no sé quantos, i vam anar a veure i vam descobrir que tenia aquestes màquines. Doncs el dia que vam anar a buscar aquest plat, tu hauries d'haver vist aquella persona plorant allà com un nen petit. No, per què? Perquè s'està desprenguent d'una peça que li ha donat la vida, que és el seu, la seva feina, i que està veient que ell ha acabat, que se n'ha d'anar a soldar una empresa gegant. Per què? Perquè no té l'espai i l'ha de vendre per tema d'herències i per tonteries d'aquestes. Saps? I nosaltres tenim la sort que el podem agafar i el podem tornar a donar una vida. I clar, això també fa que aquesta gent estigui contenta, saps? No ho està tirant a la xatarra, no ho està venguent a un ricatxo perquè vol fer-se la seva tauleta maca abans d'entrar a casa. Saps? Ho està cedint o ho està venguent a una gent jove que està motivada, que està tornant a crear un ofici d'abans i que vol recuperar les eines antigues i que li agrada treballar, perquè a nosaltres ens encanta treballar. Vull dir, jo el diumenge curro, jo el dissabte curro, a mi m'és igual, la meva parella n'està farta. El pal diu, tu, prou, saps? El pal, què faràs aquest fin de... Ah, no ho sé. Diu, no et tancaràs el taller tot el cap de setmana. Bueno, saps? Ja, vull dir, és el que ens passa i és que ens encanta, saps?
6: I ara que portem una estona xerrant, el Llorenç engega la farga per escalfar motors i així poder començar a forjar. La forja és un procés en què, a base de la calor del foc i l'ús de la força i la tècnica, s'aconsegueix donar forma al metall.
9: Ja és ficar el ferro calent per canviar-li la forma.
7: Sí, o sigui, és a través del foc, el que ell deia.
9: A través del foc, modificar l'estructura que té, com estovar-lo, per poder-lo muntejar.
6: El Llorenç i el Jou ens ensenyen el procés donant forma a unes fulles que conformaran una rosa que ara que s'apropa Sant Jordi estan ensenyant per xarxes. Ha estat tot un èxit. Ens ensenyen com tallen el ferro, a la manera tradicional, estovant-lo tal com poden per partir-lo i modelar-lo.
7: I ara estem, doncs ara a través d'una rea vella que teníem per aquí, doncs la plastem i traurem aquestes fulles. Tu vas traient aquesta, la plastes, intentes donar una mica de forma i després d'una radial acabes de tornejar-la.
6: La forja tradicional té les seves arrels en les antigues civilitzacions, on la manipulació del metall amb força i habilitat es va convertir en una necessitat per a la supervivència. I així com una màquina pot fer la feina que farien ells en molt menys temps, un ferrer o un forjador amb dècades d'experiència també fa la feina en menys hores. L'artesania, diuen, és un llenguatge que s'aprèn i que es recorda.
8: Al final és com tot, no? Vas, a través de la teva experiència vas aprenent. El ser un ofici no artesanal o així, però és bastant físic. A mi em passa també amb el suro. Quan anem a llevar, és només a l'estiu. D'estiu a estiu has passat tot l'hivern fent altres coses. El primer dia que vas, amb tots els nervis i les ganes, vas a veure si me'n recordaré. Una mica com anar en bicicleta. Un cop aprens a anar en bicicleta, més o menys hi saps anar. Quan et plantes allà davant de l'arbre, pues sí, funciona, però funciona sol, perquè tens aquesta memòria dels músculs. Amb la fusta també passa, però amb el ferro jo encara no l'hi tinc. No, i aquesta memòria muscular no, encara no hi és. Anar aixecant el martell i anar picant, doncs, de mica en mica, doncs, es va creant aquesta...
7: Sí,
8: però ja... Sí, de... Bueno, d'entendre com pica el martell. Hi ha martells amb diferents formes, amb diferents pesos, els ferros calents, no tan calent. Hi ha moltes variables, igual que la fusta.
6: És important mantenir el coneixement acumulat de ferrers com el Roger Ferralla o en Cristof. No els fa por preguntar, ni que la gent sàpiga que no en saben prou. Creen xarxa i comunitat, i mentrestant van provant, entenent els processos.
7: Si comença des d'un esbós o una idea mental que té algú, la traspasses a un paper, aquest paper dibuixes o... El que ens agrada molt a nosaltres és dibuixar a escala les coses. Dibuixem les coses a escala i un cop aquest dibuix està realitzat, ja et diu si quan el portis a la realitat et sortirà bé o no. Després, un cop tenim aquest esbós, ho tenim tot, es parla, es comunica una mica com el faries i a partir d'aquí ho proves. I vas debatint, ho vas mastegant entre tots i un cop arribes a una conclusió o ja sol surt que tots diem el mateix, doncs ja sabem que allà és el que ha d'anar bé. No ho sabem segur, però és el que creiem. Ho proves, ho fas realitat i si és el que ha tocat, has triomfat. Ja saps fer no surt, una cosa bé.
8: Com que no surt de la primera...
7: Correcte.
8: És l'aprenentatge aquest de dir, ostres, aquí ens hem imaginat aquest pas, però no va després, per exemple.
6: El ferro permet certa facilitat per reutilitzar i així provar i experimentar amb més confiança, sense pressa.
7: Jo moltes vegades vinc a treballar i és com si no vingués a treballar. Jo he vingut a passar el matí, m'ho he passat de perles, he estat disfrutant tot el matí, no sé què. I sí, hem estat creant, que si ahir un prototip d'una rosa de Sant Jordi, que si... jo què sé, i poder arribar a casa, jo arribo a casa i de cop, hòstia, em sento realitzat avui. Per què? Perquè avui he après a fer la meva primera cunya per estellar-me la llenya.
8: Aquesta és la part política. Que no...
7: Sí.
8: Que ens ho fem nosaltres perquè nosaltres volem. No?
7: I...
8: És a dir, que som lliures de... Aviam, lliures en un sentit de la creació. No, ningú ens marca...
7: No tenir aquest estrès d'ara, d'haver-hi una pressió que necessito produir molt per fer molts de diners, necessito amortitzar molt el temps perquè si no hi surto guanyant, necessito, ui, que comprar-ho tot el més barat que pugui i vendre-ho el més car que pugui perquè la gent així hi guanyaré més i em podré comprar o me'n podré anar de vacances de no sé on i podré portar una roba de no sé quina marca. No, nosaltres preferim reutilitzar roba, reutilitzar coses, tenir reclams de les eines, poder-nos crear les eines, poder-nos crear els nostres mobles de casa, i tot això és el que ens ajuda i ens agrada, i poder recuperar un ofici d'una eina que et durarà tota la vida. A mi m'agrada algo, o sigui, és com...
8: Una mica autosuficients, de les necessitats més materials.
6: El ferro, com diuen, és el centre de l'artesania, a tot arreu. I la forja, creuen, i ho intenten, ha d'estar al servei dels artesans, reproduint aquest món, atenent les seves necessitats. Productes fets a mida, perquè no s'hagin d'adaptar al producte. Aquesta és la diferència que ells poden oferir.
7: Per això a nosaltres ens encanta recuperar eines antigues o peces antigues. Per què? Perquè estan fetes perquè durin tota la vida. I tu aquell martell l'agafaràs i el meu fill o el meu net o la meva fillola o qui sigui, potser el farà servir d'aquí 50 anys. Per què? Perquè és una peça que no es farà malbé. És el que nosaltres creem, el consumisme i tot això. A nosaltres no ens agrada el consumisme. Nosaltres el que ens agrada és poder tenir una cosa i que si realment vols una cosa, doncs vens a buscar-nos i ens dius tu, que necessito, com és el cas del cistellaire, que necessito una eina...
8: Una rèplica d'aquesta eina.
7: Sí, jo què sé, l'altre dia van venir amb una eina que ara mateix no et sé ni dir el nom, perquè canal. És el primer... El canal, perquè és el primer cop canal. Que la veia, jo mai a la meva vida havia vist aquella canal, doncs va venir a la Beix, que és un cistellaire molt de la família, també, que està molt amb nosaltres, que ens apoia, que ens encarrega moltes eines, i va venir amb una canal que va dir, diu, mira, aquesta canal, diu, jo fa més de 20 anys que no en veig cap, o que no sé que ningú en fabriqui cap. Ara mateix ningú els està fent, costa molt de trobar, no sé què, doncs li vam replicar una canal exactament igual, personalitzada, marcada amb les seves inicials, amb el nom de la seva empresa, amb tot, i que, doncs vam forjar una canal que feia 20 anys que ningú forjava una canal. I que ara hem donat la solució a tot el món d'aquest de cistellaires a poder tenir aquesta canal, perquè aquesta canal és catalana i només ho fan servir els cistellaires catalans. I ara què passa? Que tothom va buscar les eines a França. Doncs com que els francesos no fan servir aquesta canal, ningú feia canal. Buscar ara el món dels cistellaires, saben que a la Forja del Terri poden venir a encarregar-nos la canal catalana per poder fer el seu cistell. O et poden venir a demanar un foer per poder estallar-se les seves llenyes, les seves canyes, o pot venir un picapedrer o un verger a fer-se el seu martell que vol per picar pedra. Saps? Pues a nosaltres és una mica això, poder-te crear i poder fer això és el que ens fa trempar, el que ens fa estar content, el que ens fa motivar o el que ens fa tirar endavant.
6: En el futur més pròxim, els agradaria combinar més materials, com fusta o pedra, i apropar-se a altres oficis a través de la matriu del ferro. Volen continuar fent xarxa, amb persones com ells, ja introduïdes a l'ofici, però també el volen divulgar. Perquè allò que més volen, tal com diu el Llorenç, és conservar l'ofici, les tècniques i els seus coneixements. Per a ells, és una forma de vida, i és per això que no ho troben gens estrany. L'edat, diuen, tant és, el que importa és l'esperit i les ganes. En tot cas, sent tan joves, recorden, tenen molt camí per a davant. Unir-se en una cooperativa amb artesans en camí de la jubilació, de fet, creuen que podria ser una alternativa per garantir la continuïtat dels tallers i de l'oferta. Ells, mentrestant, es van embrutant les mans, que és el que els agrada. De moment, no les duen gaire brutes, però ara que ens acomiadem, començaran a fer-ho. Això és senyal que treballen, és a dir, que s'ho passen bé i són feliços junts.

0: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
3: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
4: Els satèl·lits mitjans de Saturn. Saturn té 230 i pico satèl·lits. Alguns d'ells els hem descobert fa molt poc, dels quals n'hi ha un Tità que és molt més gran que la resta, n'hi ha 7 de mitjans, Japet, Rea, Dione, Tetis, Encèlad, Mimas i Hiperió, i la resta són molt més petits. Anem a veure'ls una mica en detall. Mimas és una gran bola de gel, no totalment esfèrica i plena de cràters d'impacte. Té un gran cràter, que destaca per sobre els altres, que té 130 quilòmetres de diàmetre. Es diu Herschel. De fet, ocupa un terç del diàmetre del planeta. Un impacte lleugerament més gran hagués destruït el satèl·lit. Encèlade orbita al costat de l'anell E del planeta, el qual alimenta degut a material que va perdent el satèl·lit. És a dir, aquest anell és degut a material que perd el propi Encèlade. Es tracta d'una gran bola de gel lluent, la superfície del qual, en part crateritzada, també presenta unes grans esquerdes. Aquestes zones semblen unes falles tectòniques de les quals surten vapor d'aigua, geysers de vapor d'aigua amb nitrogen, amb metà i altres elements químics. Avui en dia creiem i estem àmpliament convençuts que sota d'aquesta capa de gel d'aquest satèl·lit hi ha un gran oceà d'aigua líquida. I, per tant, aquest satèl·lit és un dels principals candidats a albergar vida en el sistema solar. Potser en aquest mar interior hi trobarem, en un futur, cèl·lules, bactèries, vida primitiva. Tetis és el tercer més gran satèl·lit de Saturn. És una altra gran bola de gel i trobem també un gran cràter d'impacte d'uns 400 quilòmetres de diàmetre. Un altre detall de

0: la qual cosa indica una composició d'una quarta part de roques i tres quartes parts d'aigua. Com Dione, presenta una clara asimetria entre els dos hemisferis. Hiperió, aquest satèl·lit, està en ressonància orbital amb Tità. Quan un fa quatre voltes, l'altre en fa tres. És un dels majors cossos irregulars del sistema solar. La seva densitat i aspecte indiquen que pot tractar-se d'un cos molt porós, una mena de pila de runes. Tot i estar compost per gel, el seu albedo no és molt alt, vol dir que la seva superfície és molt fosca. I finalment, parlem de Japet. És un astre compost bàsicament per gel amb un 20% de roca. El més sorprenent d'aquest satèl·lit és la seva asimetria. Mentre que un dels costats és molt blanc, format per gel, l'altre és molt fosca, ja que segurament està format per gel brut, i aquesta brutícia, aquesta pols, bàsicament és pols, li ve d'un anell molt proper, que li està alimentant de pols. La forma de Japet és totalment única en el sistema solar. S'assembla molt a una nou.
1: Ràdio Arenys, la primera. Descobreix la televisió com no l'has vist mai amb la Caixa Tonta.
2: Lo que pasa es que yo he dicho lo que he dicho y lo demás lo han dicho los demás.
3: Clarito y poco a poco.
4: De toda la vida de Dios, un clavo saca otro clavo.
5: Y esa es la noticia.
6: ¡Qué gentuza, qué mierda!
7: Me toca un becario hoy para hacer programa, no puede ser esto tú.
8: Si tuvieras cojones a venir aquí y decírmelo a la cara, te escupía, cerdo.
9: No sé si voy a volver a hablar en Operación Triunfo y tengo que decirlo.
10: ¿Que no sabes si qué?
11: No puedo, es que encima tenemos que aguantar que vengan y se meen. Vete a la mierda, sinvergüenza.
1: Cada dimarts a partir de les 10 de la nit, Joan Bosch i Assumpta Vitoria et despullen la televisió i et desvetllen els seus trucs. Cada dimarts a la nit, la Caixa Tonta a Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.
11: Adiós.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
12: Ràdio Arenys és entreteniment.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9. Us parla Maria Lara. En mobilitat, des d'avui la ronda de dalt tindrà un carril tallat per sentit entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura entre l'Institut Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca. La restricció es mantindrà fins al 24 d'agost i permetrà avançar els treballs d'instal·lacions del futur túnel, reduint la necessitat de fer talls nocturns. També hi ha afectacions en aquest moment per obres a l'A2 a Jorba i també a Esparreguera. I a banda també un accident a la GI-634 Jafre provoca pas alternatiu i una avaria, en aquest cas a la B10 a Barcelona, deixa un carril tallat direcció Nus de Llobregat. Pel que fa al servei ferroviari, la circulació de trens entre Cunit i Sant Vicenç de Caldés s'ha vist afectada aquest matí per l'atropellament d'una persona que ha obligat a habilitar servei alternatiu per carretera. En aquests moments, però, es reprèn la circulació per via única. Aquesta incidència afecta a les línies R2 Sud, a l'R13, l'R14, l'R15, l'R16 i també a l'R17. I la Fiscalia Anticorrupció investiga possibles irregularitats en la gestió de la DGAIA relacionades amb ajuts i allotjament per a joves extutelats. La investigació parteix d'una denúncia presentada el 2025 i compta amb la col·laboració de l'Oficina Antifrau. Un dels expedients, sobre ajuts econòmics, ja s'ha tancat sense detectar indicis de delicte. L'altre, sobre presumptes places d'allotjament fantasma, continua obert. Ara la Fiscalia haurà de determinar si els fets constitueixen només irregularitats administratives o si poden derivar en responsabilitat penals. I l'incendi forestal de Senet a l'Alta Ribagorça continua actiu i ja ha afectat unes 71 hectàrees, una part dins la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes. Els bombers treballen amb mitjans aeris i equips especialitzats per tal d'evitar que el foc avanci cap a la Vall de Boí o surti de Catalunya. L'incendi, que podria haver estat provocat per un llamp, té un potencial de fins a 2.700 hectàrees i es preveu que continua actiu durant els pròxims dies a causa de la complicada orografia de la zona. I, de fet, el risc d'incendi es redueix avui arreu de Catalunya i no hi haurà cap població amb risc extrem, és a dir, al nivell 4 del Pla Alfa. En paral·lel, es reobriran també els quatre espais naturals que es mantenien tancats, com són la Baronia de Rialb, Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares i també Ribera Salada. No obstant això, fins a 71 municipis del centre i també de l'oest de Catalunya continuen en risc molt alt d'incendi. I una dona de 74 anys va morir ahir diumenge mentre es banyava a la cala Masset de Sant Feliu de Guíxols. La banyista, que es trobava en dificultats a l'aigua, va ser rescatada pel salvament marítim i traslladada fins al punt de socors, on els equips d'emergència li van practicar maniobres de reanimació sense èxit. Amb aquesta víctima ja són 16 les persones que han perdut la vida a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Bon dia. Obrim per vacances.

en una època en què els pisos es podien comprar encara i en què no existien ni Tripagos, ni TripAdvisors, ni Bookings, no podies planificar les vacances per internet, en què no existien les companyies de vol barat. En aquella època, les famílies, especialment si tenien més d'un fill, acostumava a comprar una casa, un apartament, encara que fos petitó, vora la platja. I allà hi passàvem tot l'estiu o tot l'agost, depenent també de la proximitat en el lloc de treball, perquè abans tampoc estava tan clar quan els progenitors feien vacances, eh? Doncs bé, en aquestes segones residències de platja, en què hi passaves com a mínim tot un mes, al final es creen hàbits. Hàbits que, bé, una rutina, una certa rutina, però que se surt de la rutina habitual de l'hivern i que es converteix en rutina també, però d'estiu, de vacances. Per exemple, anar a comprar l'esmorzar sempre a la mateixa panaderia que cau a prop de l'apartament, seure tots a taula per esmorzar, una cosa insòlita, eh?, que no és possible fer durant tot l'any, i menjar moltíssim, un bon esmorzar. Passar-se tot el dia a la platja, simplement per estar fora de casa, quan a la platja també t'hi podies estar a migdia, cosa que ara no massa. Després a dinar, una bona becaineta, mirant la tele o el que convingués, sense aire condicionat, perquè tampoc era tan necessari en aquella època. I les tardes. Què fèiem amb les tardes? Aquestes tardes llarguíssimes, en què fa bon temps i ve de gust, doncs, això, estar fora de casa, passar el temps al carrer. Doncs aquelles tardes llarguíssimes s'acabaven convertint en passejos en què sempre queia un gelat, per exemple, passejos que s'allargaven fins tardíssim, no calia sopar, i sobretot un tema recurrent que jo crec que alguns dels que estem escoltant també afegireu a la vostra llista de records infantils d'estiu. Les fires d'atraccions, que eren tan comuns, no sé si encara ho són, jo crec que ja no tant, en aquelles poblacions costaneres. Allí alguns vam aprendre a disparar l'escopeta de balins, i la veritat que no se'ns donava gens malament, a caçar patos i, per tant, guanyar peluixos d'aquells impossibles que després no sabies on posar, que criaven pols després tot l'estiu i s'anava retrobant a l'apartament estiu rere estiu. I també, alguna vegada, si tenies sort, podies arribar a guanyar un peixet de colors, un peixet d'aquells petitons que te'l donava en una bossa de plàstic, sí, després havies de comprar la peixera i tot, i et durava, bueno, els dos dies que quedaven d'estiu. Doncs avui parlem de records d'estiu, records d'infantesa o records de més de maduresa, eh? Perquè d'estius, els estius també van canviant a la nostra vida, evidentment. Estius per fer amb família, amb parella, amb gent o fins i tot a sol. Records d'estiu. D'això va la pregunta del dia que us fem avui, i de fons, per això hem triat aquest tema, perquè jo me'n vaig cap a les fires d'atraccions i se'ns ha vingut al cap que hi ha un grup britànic, ni que sonen a Nova Orleans, són britànics, es deien Fairground Attraction, van estar molt actius l'any 90 i van versionar aquest tema dels molts, que són xulíssims. Hem triat aquest que la cantant country de Nashville, la Patsy Cline, l'any 57 ja havia immortalitzat en la seva veu. Doncs als 90 els Fairground Attraction li van donar una segona vida. Walking After Midnight, allò de passejar també sota la lluna, que és molt típic dels estius.

0: cançó per saludar avui des de Cardedeu l'Aina Barbany. Aina, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria,
0: com
1: què tal, com estàs?
0: Com vas, energia? Va, que t'incorpores avui. Com
1: molt
0: estem?
1: Bé, molt bé. Sí. La veritat és que estic molt bé. Hi ha certs nervis, perquè li agafo el relleu a l'Enric, que ha deixat el nivell realment alt.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Però moltes ganes, moltes ganes. I a més, amb un tema com el d'avui, que em sembla espectacular i molt nostàlgic, també, eh?
0: Ah, que sí? Tu també tens els teus records d'estiu? Ens els deixaràs, sí? Sí? Perquè
1: I tant,
0: ens despullem tots una miqueta, eh? Cada dia, que acabem oblidant que hi ha gent a l'altre costat i acabem xerrant de més. Però bé,
1: sí, exacte. Però bueno, sí, jo després us ho explico, també. Seguirem, doncs anirem recol·lectant els àudios i els missatges de tothom perquè ens expliquin tradicions, records d'estiu, no? Perquè al final, quan pensem en l'estiu, sovint ens venen al cap imatges com molt concretes, com ara doncs, una taula llarga compartida amb la família, les vacances en aquell lloc on tornem any rere any, festes majors, tardes de platja, moltes coses. Però, a més, més enllà dels llocs o les activitats, hi ha una... O sigui, aquestes tradicions és com que donen molta forma, no?, als records i a tot plegat. Llavors, doncs, anirem recollint tots els records i les tradicions dels oients i els anirem explicant aquí.
0: Recordeu que podeu participar a través deixant missatges al nostre Insta, Obert Vacances, i com sempre a les 10 ens en farem a ressò amb una nova connexió, en aquest cas amb l'Aina Barbanya. Tenim tot el mes d'agost, Aina?
1: No, les dues primeres setmanes. Després m'agafarà el relleu la meva companya, l'Estela.
0: Ho ha conegut un munt de gent. Sí que sou gent a Cardedeu,
1: sí,
0: un munt de gent, no?
1: Sí, som molta gent. Molta gent s'ha animat a obrir per vacances, és a dir, que anirem coneixent a diferents persones al llarg de l'agost.
0: Perfecte. Doncs, Aina, t'anem escoltant de moment la propera connexió a les 10. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: L'Aina Barbany, des de Cardedeu, avui us proposa que ens deixeu records d'estiu.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Parlarem d'això, de com són les tradicions i els records d'estiu, amb un reportatge ben xulo, però, a part, tractarem altres temes que també són actualitat. Mireu, aquest cap de setmana vam veure una manifestació a Roda de Barà, a Torredembarra, tot plegat per protestar. Els veïns protestaven, veïns i ajuntaments, contra unes pantalles acústiques que ha d'instal·lar Adif, unes pantalles de 5 metres d'alt, que tallaran el so, en principi, dels trens, però també tallaran tot el paisatge costaner. Sabrem, quines són les demandes dels veïns i com està la situació. També marxarem cap a Vilanova i la Geltrú, perdoneu, perquè aquest cap de setmana ha tingut lloc la Diada de les Neus. És el protagonista dins l'espai, el podcast casteller dels dilluns. Coneixerem la cançó de l'estiu de Lleida, que sembla que ho està petant. Es diu La Lleida que rinclona i la canten les Silvestres, una formació de noies que, com us dic, estan caient molt bé per terres de Ponent i avui les coneixerem per tot Catalunya. Després farem aquelles coses que no venen de gust però que a vegades s'han de fer però que també han canviat amb el temps. Deures d'estiu. Un treball feixuc pels nens, però moltes vegades també pels pares. Des de l'Espai Maramar, que es porten des de l'escala, avui sabrem què és l'arqueologia subaquàtica, en tindrem més detalls. I en temps friki, en el Friki Time, des de Ràdio Vilafant, avui ens proposen una manga que fa reflexionar sobre com utilitzem el nostre temps, Freiren. Tot plegat és el contingut de l'Obert per Vacances, que s'estendrà fins a les 11 del matí i que enceta la setmana. Avui és dia 3 d'agost, encetem la setmana, encetem el mes, però això sí, tradicionalment, com venim fent des que vam començar, arrenquem programa amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per Vacances.
0: I per ser més d'agost ja veureu que se'ns van incorporant persones noves, companys nous de les diferents emissores fins i tot noves, que de moment han intervingut d'una manera i ara d'una altra. A veure, a pams. De moment, l'actualitat, primer, ens la porta Girona FM i en aquest cas saludem el Pau Villafañe. Pau, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia, benvingut al programa. Vinga,
3: comencem
0: explicant que unes 400 persones es van manifestar ahir a Serra de Daro per reclamar més seguretat a les carreteres del Baix Ter.
3: Ho van fer amb una marxa lenta a peu, també amb bicicleta i amb tractors, fins a Masveí, que està a direcció Gualta, per denunciar la manca d'inversions a la xarxa viària. La plataforma Prou Excuses i una vintena d'alcaldes de la comarca van reclamar ampliar les carreteres, moltes de les quals tenen un carril per sentit i sense voral, una situació que asseguren contribueix a l'alta sinistralitat. Glòria Manull és l'alcaldessa de Serra de Daró.
4: Bueno, el que es demana i es reivindica fa molts anys, doncs, que aquestes carreteres siguin segures, i això és, doncs, fent les obres que tant estem demanant. Doncs que les carreteres siguin més amples, una ampliació de les carreteres, que hi hagi voral, no el que hem vist ara en aquest tram que hem fet la marxa, on fins i tot mitja línia està esqueixada, vull dir, hi ha l'asfalt que està trencat, i bueno, és això, que sigui unes carreteres segures per la nostra gent, que dia a dia ha d'anar a treballar, de portar els seus nens a les escoles, i senzillament vivim aquí.
3: Segons la plataforma, a la zona s'hi registra un accident cada dues setmanes. Tot i valorar positivament el paquet de mesures anunciades pel govern, han advertit que fins que no hi vegin maquinària treballant, no s'ho creuran.
0: Serra de Daró, que vas inventar una mica el nom, eh? Diguem bé els noms de les poblacions. I ens posem més seriosos perquè hem de lamentar una altra víctima mortal a les platges catalanes. Moria ahir ofegada una dona de 74 anys, i això passava en una cala de Sant Feliu de Guíxols.
3: L'avís al telèfon 112 es va rebre ahir cap a les 2 del migdia, alertant que una banyista es trobava en dificultats a l'aigua a la zona de la Cala Masset, molt propera a la platja de Sant Pol. La dona va ser traslladada fins al punt de socors per una embarcació de salvament marítim, on efectius del sistema d'emergències mèdiques li van practicar maniobres de reanimació sense que es pogués fer res per salvar-li la vida. Amb aquesta víctima ja són 16 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany.
0: I encara un darrer apunt que ens du a Palafrugell, que ha detectat un increment de la venda de droga a domicili a l'estiu per pressió policial al carrer.
3: Especialment en els nuclis habitats de Calella, de Palafrugell, Llafranc i Tamariu. Una situació que es dona d'una banda per l'arribada massiva de turisme durant la temporada d'estiu, que multiplica per 4 la població global, i de l'altra perquè la pressió policial ha desplaçat els punts de venda de droga de les places i els carrers. De fet, amb la incorporació de la unitat canina i de drons a la policia local, els agents han detectat que cada vegada troben més substàncies estupefaents a terra, perquè els traficants les llancen quan veuen aproximar-se els agents en comptes d'intentar marxar corrent.
0: És l'actualitat a Terres Gironines. Pau Villafanya, moltíssimes gràcies i fins demà.
3: Moltes gràcies, fins demà.
0: La propera connexió ens du cap a Terres Barcelonines. Des de Cugat Mèdia saludem a Pau Vázquez avui. Pau, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia, benvingut. El temps que et quedis, perquè sabem que aneu
5: serà
0: i veniu.
5: Poquet. Seran dos dies i després vindrà la Tina i farem un relleu.
0: Doncs vinga, avui i demà ens escoltem. Mireu, comencem explicant-vos que els conductors que aquest cap de setmana han passat per les benzineres de Barcelona ja es queixen, lamenten la pujada dels carburants, tot plegat coincidint amb l'inici del mes d'agost i les vacances d'estiu.
5: Sí, Núria, és que omplir el dipòsit és cada vegada més car. Un dels usuaris, Rafael Martínez, assegura que necessita el cotxe cada dia per anar a treballar i que l'encariment de la benzina ja es nota a la butxaca.
6: Jo necessito el cotxe per anar a la feina i l'increment al mes, a mi particularment, són 60-100 euros més, perquè treballo lluny. I, bueno, i també per l'oci, per anar a la platja, amb la família, el que sigui, doncs es nota molt la benzina cara. S'agrairia que el govern fos una mica més conscient de que la benzina és una gran despesa per les famílies.
5: Segons dades del Ministeri per la Transició Ecològica, aquest estiu omplir el dipòsit és sensiblement més car que fa un any. Els preus s'han vist afectats per l'atenció als mercats internacionals del petroli, també per la retirada progressiva de les bonificacions impulsades pel govern espanyol, un procés que culminarà a l'octubre. Molts conductors, com escoltàvem, asseguren que han optat per benzineres de baix cost, però admeten, com dèiem, que l'increment dels preus també s'hi ha acabat notant.
0: I parlem encara de mobilitat. Complicada concretament aquest matí de dilluns per als conductors que hagin de travessar Barcelona.
5: I és que des d'avui la ronda de dalt per un carril per sentit entre les sortides 5 i 6 a l'altura de l'Institut Vall d'Hebron i l'avinguda de Vallcarca per una nova fase de les obres de cobertura de la via. La restricció afecta el carril lent i es mantindrà fins a principis de setembre, de manera que en aquest tram només hi haurà dos carrils operatius per cada sentit. L'Ajuntament de Barcelona recomana evitar aquest itinerari sempre que sigui possible, especialment en les hores punta, i planificar els desplaçaments amb temps perquè es preveuen retrocedir pretensions importants. Les obres permetran avançar en la construcció dels murs, les sortides d'emergència i la futura cobertura de la ronda, que generarà un nou espai verd i d'ús ciutadà de 340 metres sobre la infraestructura en benefici dels barris de Sant Genís, dels Agudells i de la Teixonera. Està previst que aquesta cobertura quedi enllestida el 2027.
0: I de la carretera a l'aire, atenció als passatgers que hagueu de volar des del Prat, perquè demà dimarts comença una vaga indefinida del personal de terra.
5: La CGT manté la vaga a partir d'aquest dimarts entre el personal de terra, facturació i embarcament de Ground Force a l'aeroport del Prat. El sindicat majoritari i el comitè d'empresa denuncia que la companyia s'ha negat a negociar amb el comitè de vaga i assegura que la mobilització és l'única via per reclamar unes condicions de treball segures i dignes. La CGT acusa Ground Force de treballar amb una plantilla mínima, amb càrregues de feina insostenibles, una elevada rotació de personal i un ús abusiu de les hores extraordinàries. També denuncia la falta de descansos i de formació adequada per a les noves incorporacions. Aquesta vaga coincideix amb la temporada alta de vacances i pot afectar la operativa de diverses aerolínies. El sindicat lamenta els inconvenients que pugui generar els passatgers, però defensa que la seguretat i la salut laboral són irrenunciables.
0: Doncs notícies que ens arriben de terres barcelonines des de Cugat Mèdia. Ho dic bé, això, Pau?
5: Cugat Mèdia, exacte.
0: Cugat Mèdia. No sé mai si és Cugat Ràdio, Cugat Mèdia, eh? Vosaltres teniu de tot una
5: miqueta.
0: Tenim
5: ràdio, tenim de tot.
0: Molt bé. En Pau Vázquez, moltíssimes gràcies, Pau.
5: Gràcies,
0: una abraçada. És això, eh? La informació des de les terres barcelonines ens arribarà durant tot aquest mes d'agost des de Cugat Mèdia. I també des de Lleida canviem d'emissora, per dir-ho així, capçalera. En aquest cas serà Emun, qui ens porti les notícies de Ponent. Arnau Vilà, bon dia.
7: Bon dia, Núria.
0: Mira, comencem parlant d'incendis, incendis d'alta muntanya de Sanet, en aquest cas a l'Alta Ribagorça. Continua actiu i manté en alerta els serveis d'emergències.
7: Doncs sí, segons els agents rurals, el foc afecta unes 71 hectàrees de terreny forestal repartides en dos focus, una part de les quals dins la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici. Els bombers treballen amb tres helicòpters, un hidroavió i equips especialitzats per contenir les flames en un terreny sobretot molt escarpat i de difícil accés. Ahir la tarda l'incendi va tornar a generar un pirocúmul, fet que va obligar a intensificar les maniobres aèries per evitar que el foc avanci o cap a la vall de Boí o surti de les limitacions del terreny català, ja que se troba molt proper a l'Aragó. Els bombers alerten que l'incendi té un potencial de propagació de fins a 2.700 hectàrees i que podria continuar actiu durant diversos dies. Els agents rurals apunten que, de moment, l'origen més probable del foc és l'impacte d'un llamp.
0: I seguim amb altres qüestions, parlant ara del proper dia 12 d'agost, i és que Ponent ja escalfa motors per l'eclipsi total de sol, fenomen històric que també es podrà viure a les Terres de Lleida.
7: Sí, a Lleida Ciutat i les Borges Blanques, a la capital de les Garrigues, formen part dels 20 emplaçaments recomanats pel govern per seguir l'eclipsi. A la capital del Segrià s'habilitaran dos espais oficials, que és a la catedral de la Seu Vella i al barri dels Mangraners, amb totes les entrades disponibles ja exaurides. Els experts recorden que qualsevol espai obert orientat cap a l'oest pot ser un bon lloc per veure el fenomen sempre que s'utilitzin les ulleres homologades. També insisteixen en la importància de planificar els desplaçaments, ja que es preveu una gran afluència de visitants. Per ara, escoltem el president de la Societat Astronòmica de Lleida, Antonio Mòdol, que explica que a Ponent ja preparen l'eclipsi en tot de xerrades i conferències divulgatives, ja que aquest any tot aquest àmbit ha despertat força interès a la demarcació de Lleida.
0: Tall de veu que sembla que no podem escoltar Arnau.
7: Doncs mira, si et sembla bé, Núria, t'acabo explicant que aquesta singularitat ha despertat un força interès turístic, ja que hi ha una ocupació hotelera força elevada, sobretot el que és a la zona de la Plana de Lleida, del Segrià, la Noguera i les Garrigues.
0: Sens dubte tindrem més inputs, sobre més detalls sobre l'eclipsi a mida que s'acosti al dia, com 12 d'agost, i vaja, estem a començaments de mes i ja estem escalfant motors des de fa molta estona. Arnau Vilà, des d'Emun, moltíssimes gràcies.
7: A tu, Núria, bon dia.
0: Vinga, la darrera connexió, com sempre, la fem aquí a casa nostra, Tarragona Ràdio. Marina Pérez Got, bon dia.
8: Molt bon dia.
0: Parlem d'ocupació hotelera. En aquest cas, a Lleida ens deien que a causa de l'eclipsi, nosaltres Agafem la informació que es donen des dels hotelers de Costa Daurada, que preveuen un agost, més enllà de l'eclipsi, un agost amb xifres d'ocupació similars als darrers anys. 95%, diuen.
8: Doncs sí, així ho preveu la Federació Empresarial d'Hostaleria de la província de Tarragona. Calcula que l'ocupació aquest mes es mourà entre el 85 i el 90% en moments àlgids, on s'arribarà al 95%. El sector, però, pensa que amb l'eclipsi o no, la Costa Daurada presentarà xifres similars a anys anteriors. El portaveu de la Federació, Xavier Guardià, ja ha explicat que augura una bona ocupació, però sense grans canvis respecte a l'agost passat.
9: I a la primera quinzena, normalment podríem dir que és la temporada més alta de tota la temporada, no? Cert és que això, al final, si li vols mirar el cantó positiu, no té molts, diguem-ne, no? El primer que, bueno, tots els turistes que estan a casa nostra, que en són molts aquests dies, tindran la capacitat de viure aquesta experiència en primera fila.
8: El juliol s'ha tancat amb una ocupació del 70% i amb l'arribada tardana dels visitants anglesos, francesos i espanyols. El Mundial de Futbol ha endarrerit les vacances d'aquests mercats.
0: Mira, curiós això del Mundial de Futbol,
8: sí.
0: Eh?
8: Sembla que l'eclipsi no ens afectarà gaire en l'ocupació, però el Mundial de Futbol sí.
0: Bueno, ja ho diuen, que no afectarà tant, no es veurà tant a les destinacions que ja són eminentment turístiques, que ja omplen a l'agost, sí que en altres ubicacions. Repassem a notícies també destacades d'altres llocs del territori, Marina.
8: Doncs sí, els xiquets de Tarragona ahir van fer un recorregut per a alguns dels espais més emblemàtics de Tarragona, aixecant pilars i recuperant les tres camises que han vestit al llarg de la seva trajectòria, els 100 anys. El diari Més de Tarragona explica que Interior habilitarà un dispositiu per evitar furts durant l'eclipsi, o sigui que tothom pot aprofitar, aquell dia. Juli Bayot i el gos Atila s'han proclamat vencedors del 37è concurs de gossos d'atura de Prades al Baix Camp, que es va celebrar precisament ahir al migdia. I el diari de Tarragona destaca que Tarragona està pendent del jutge per activar el pla Jaume I, l'aparcament que portem anys parlant aquí a Tarragona.
0: Sí, sí, sí. Doncs bé, notícies, que ens duen també l'actualitat més propera. Marina Pérez, moltes gràcies.
8: A tu.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Doncs el que fem és seguir avançant en el programa. La propera entrevista ens durà a parlar sobre les mobilitzacions que hi ha hagut aquest cap de setmana a Torredembarra, veïns de Torredembarra, de Roda de Barà, protestant també de Tarragona, d'altres localitats veïnes, protestant per aquestes pantalles acústiques que vol instal·lar Adif, a pantalles contra el soroll dels trens, però pantalles de 5 metres d'alçada que taparien tota la façana marítima, canviarien brutal i radicalment el paisatge. De fet, en algun tram ja estan instal·lades i és així. Sabrem com estan les coses. Hem concertat una entrevista que se'n farà càrrec Ona La Torre. Segurament us haureu trobat, és possible que si heu baixat per terres d'aquí de Tarragona us hagueu trobat la manifestació aquest cap de setmana, i en tot cas sí que les últimes notícies parlaven d'una possible aproximació entre els alcaldes de la zona i les associacions de veïns i Adif per decidir si hi havia una solució una mica més possible, i una solució més mitigada. El que fem nosaltres, però, pendents d'aquesta entrevista, és seguir endavant amb altres qüestions, i abans d'abordar el tema de les pantalles acústiques de Adif, coneixem profundament l'actualitat castellera, que aquest cap de setmana ha passat per la Diada de les Neus, que ha tingut lloc a Vilanova i la Geltrú. No només parlem del que ha passat el cap de setmana a nivell casteller, sinó també de les places que podeu visitar la setmana vinent, el proper cap de setmana, i alguna curiositat castellera. Tot plegat ens ho explica l'Eric Rosique des de Ràdio Ciutat de Valls.
1: L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça.
2: Benvinguts i benvingudes al podcast L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça, on farem el repàs dels resultats del cap de setmana casteller, les diades que vindran més endavant, i aprendrem actualitat castellera en només 5 minuts. En aquest podcast començarem mirant enrere per saber què ha passat a les places aquest cap de setmana, després agafarem paper i bolígraf per apuntar les cites castelleres més destacades dels propers dies, i també apuntarem una curiositat, una història o una temàtica castellera que ens ajudarà a entendre millor el món dels castells. Esteu preparats? Doncs som-hi! Doncs analitzem el que ha donat de si aquest cap de setmana i destaquem sobretot el primer castell de Déu de l'any 2026 que se l'apunten els castellers de Vilafranca a la Diada de les Neus de Vilanova i la Geltrú. Diada poderosa dels Verds de Vilanova que clavaven el castell de Déu en primera ronda i que completaven l'actuació amb el 3 de 9 en folre i agulla, el 5 de 9 en folre i el pilar de 8 en folre i manilles. Una Diada de les Neus que va complir els objectius per les colles descarregant-ho tot. La colla jove de Tarragona també descarregava dos games extra amb el 2 de 9 en folre i manilles i el pilar de 8 en folre i manilles. Els Liles completaven l'actuació amb el 4-9 en folre per seguir apuntalant objectius de temporada. I Diada calcada amb la clàssica de 8 pel que fa a la colla local, els Bordegassos de Vilanova, amb el 3 de 8, el 4 de 8 i el 2 de 7, mateixos castells que descarregaven els nens del Vendrell. Dit això, repassem altres diades que han passat aquest cap de setmana, i una d'elles va ser a Vilafranca del Penedès, a Martins Street, on la colla jove Siques de Valls descarregaven el 3 de 9 en folre com a millor castell abans de la Fira Agost. Els del carrer d'en Gasó desmuntaven el 5 de 8 però completaven el 4 de 8 i el pilar de 7 en folre. Qui també va escarregar castell de nou aquest cap de setmana va ser la colla vella de Siques de Valls en forma de doble compromís. En primer lloc, la colla vella descarregava el 4-9 en folre a Vilaseca, en una diada on també van plantar el 5 de 8 i el 7 de 8, i diumenge els del Portal Nou van tenir una accidentada diada a Vilarrodona, caient amb el 3 de 9 en folre, però això sí, van descarregar el 5 de 8. Finalment, molt remarcable i molt ressenyable el paper de les colles tarragorines. Els Xiquets de Tarragona, a l'actuació de Vilaseca, es van anotar el segon 4-9 en folre de l'any després d'un intent desmuntat el 3 de 8 i el 7 de 8. I una altra colla que també ha deixat petjar d'aquest cap de setmana és la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau, descarregant el seu primer 4 de 8 amb l'agulla als Pallaresos.
1: Segona ronda, agenda de plaça.
2: En aquesta segona ronda, com ja és habitual, és l'hora d'agafar paper i bolígraf i apuntar les diades més interessants. Avui, però, hem d'apuntar-nos una diada indispensable entre setmana. Dimecres hi ha una actuació cabdal i importantíssima a la plaça del Blat de Valls amb la Fira Agost. Colla Vella i Colla Joves de Siques de Valls portaran un programa de màxims després de la gran festa major de Sant Joan que van viure el passat 23 de juny. Programa de màxims per ambdues colles amb possibilitat de portar castells de gamma extra i el 4 de 9 net, entre d'altres. Pel que fa al cap de setmana, ens fixem en dissabte a la festa major de Llorenç del Penedès. En l'actuació hi haurà la colla jove de Tarragona, la colla jove Siques de Valls i els nens del Vendrell. No serà, però, l'única actuació que es farà a la localitat del Baix Penedès. I és que diumenge de matinada se celebra la Diada dels Aficionats de Llorenç del Penedès. Es tracta d'una actuació a l'antiga de matinada i que tradicionalment s'hi reparteixen talls de cindre a tots els assistents amb una actuació diferent al calendari casteller amb els aficionats de Llorenç com únics representants en aquesta dia de diumenge a la matinada. Podríem considerar, doncs, un cap de setmana tranquil pel que el fa el calendari casteller en el segon cap de setmana del mes d'agost.
1: Tercera ronda, més enllà de la plaça.
2: I per últim, i no menys important, arriba la curiositat castellera. Avui posem la mirada en els bordegassos de Vilanova, colla anfitriona de la Diada de les Neus d'aquest cap de setmana, i que enguany ha realitzat un acte improvisat en memòria a l'estàtua que roman a la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú, com és el cas del senyor Josep Tomàs Ventosa. Tomàs Ventosa va ser un polític i comerciant vilanoví que corona la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú, una de les places porxades més grans de Catalunya i d'estil neocolonial. Els bordegassos l'han vestit fins a 3 dies seguits de forma diferent a l'estàtua de Tomàs Ventosa en un acte improvisat, però també carregat de simbolisme per celebrar la Festa Major de les Neus. Escoltem a Unai Estevez, membre dels bordegassos de Vilanova.
3: Però a Vilanova aquesta estàtua, més que el significat que té històric de 1800 i el que vulguis, aquesta estàtua, cada dia que hi ha un acte, la vestim diferent. Ahir era el correfoc, va vestir-se a Diable, avui va de bordegàs, demà la Xixió Falcons anirà de Falconer. Aquesta estàtua jo crec que cada vegada que ve una festa la vestim diferent. Està cansat aquest home. Si tingués vida i tingués ulls, està cansat de vestir-se de diferents maneres.
2: I fins aquí aquesta edició de l'Obert Casteller. Hem repassat què ens ha deixat aquest cap de setmana a les places, hem posat l'agenda castellera els propers dies i també hem aprofundit en una curiositat castellera d'aquest cap de setmana. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat de l'Obert per vacances i nosaltres tornem més aviat amb més castells, més actualitat i més històries del món casteller. Fins la propera!
0: L'Obert Casteller, sí, Eric, si és que en 5 minuts es poden fer un munt de coses, es pot explicar, doncs això, tota l'actualitat castellera, almenys la que... bé, la més propera, per dir-ho així. L'Obert Casteller, ara sí, dona pas a la propera entrevista de la jornada. Una entrevista que ens porten des d'Ona la Torre, i és que divendres un centenar de persones, això era divendres, com dèiem, el 9 ben bé el cap de setmana, divendres, unes 100 persones es van concentrar a Roda de Barà, al Tarragonès. Protestaven contra les pantalles acústiques de DIF. La protesta la convocava l'Associació de Veïns Costa Daurada, Barà de Roda, però s'hi van sumar la plataforma Mercaderies per l'Interior, diferents representants polítics i també veïns d'altres municipis, com Torredembarra. Tot plegat, respon al projecte de DIF d'instal·lar 14 quilòmetres de barreres metàl·liques de 5 metres des de Tarragona fins al Vendrell. En parlem de per què els veïns ja estan en contra en connexió amb Ona la Torre. Ana Plaza, bon dia.
4: Bon dia.
0: Bon dia. Qui tens per aquí? Vau seguir de bona prop la manifestació, suposo, no? La concentració.
4: Ho van seguir més directament els companys de Roda de Barà Ràdio, però sí, evidentment ens van fer ressò de la notícia, tenint en compte també que tenim veïns de Torredembarra que s'han mobilitzat. Per parlar-ne hem convidat en Lluís Vallell, que és membre de la Junta de l'Associació de Veïns de Baix Amar, de Torredembarra, un barri que està a tocar de les vies del tren i que precisament es veurà afectat per les pantalles. Lluís, bon dia, benvingut.
5: Hola, bon dia.
4: Vosaltres hi vau ser en aquesta concentració de divendres. Quina valoració en feu? Com va anar?
5: Bé, sí que hi vam a sèrie. Jo la valoració que em faig, o nosaltres la valoració que en fem, és que va ser més important l'impacte, l'atenció dels mitjans de comunicació que la del públic, la de la gent, que realment estem patint totes aquestes conseqüències de que es posin aquestes pantalles. Hi havia gairebé més mitjans de comunicació que gent, 100 persones, doncs, aproximadament, no és gaire afluència, i, a més, la curiositat és que per l'hora que es va fer divendres a les 11 del migdia, la mitjana d'edat que hi havia allà, sort que hi havia dues nenes de 8 i 10 anys, si no haguéssim arribat als 80 anys de mitjana.
4: D'això se'n vau queixar una mica prèvia a la concentració, que vam parlar també aquí a Ona la Torre, Lluís, i us queixava una mica de la falta de mobilització de la gent, també quan heu organitzat actes a nivell veïnal a Torredembarra per intentar informar la població de què suposa aquesta instal·lació de pantalles acústiques a tota la línia de costa. La gent encara no s'ho veu, això.
5: Sí, és una situació que és molt curiosa, no? Perquè sempre repeteixo una mica el mateix, de que quan fem coses d'aquestes i fem actes de conscienciació, la mitjana d'edat doncs està per sobre dels 75 anys. Intentem que sigui en horaris que no siguin laborals, que siguin a les 7 o les 8 de la tarda, però sí que el jovent, doncs, tothom treballa, té família, té extraescolars, i sé que és difícil d'atendre, però potser ens deleguen massa amb nosaltres, doncs, l'activitat i la reivindicació d'aquest tema. A mi em crida l'atenció, doncs, famílies que tenen criatures que dormen a 100 metres de l'eix de la via i que, no sé, sembla que estiguin esperant que altra gent solucionem un problema.
4: Mm. També hi havia representants polítics el divendres en aquesta manifestació. Quina lectura en feu?
5: Bé, amb això, doncs, jo la lectura és sempre una mica la mateixa, no? Per part seva, l'aprofitament dels mitjans i de la imatge, fer campanya abans de la campanya, i per altra part sí que és important que gent que està els diputats a Madrid, doncs, que almenys tinguin presència aquí i part dels propis interessos que tinguin personals i partidistes, que siguin conscients del problema i que apretin el que puguin apretar a Madrid.
4: Perquè la gent es pugui fer una idea de la problemàtica, expliquem per què us ho poseu en aquestes pantalles, que s'ha de dir que a Roda de Barà ja n'han instal·lat, i no sé si aquí va ser una mica quan us va fer saltar l'alarma de veure el que havien fet a Roda.
5: Sí, això efectivament és així. No te'n fas cabal, no te'n fas idea fins que vas allà i ho veus i ho toques. És impressionant. És algo que és un mur... Que les dimensions espanten, el color també espanta perquè és d'un verd fosc i té un impacte visual tremendo, i després també el fet de que és una barrera visual, física, psicològica, a nivell de climatologia local, para els vents, són tot inconvenients. I també, vista l'eficiència d'aquestes barreres, pel que diuen i pel que sembla, doncs deixen molt que desitjar.
4: Sí, per?
5: Doncs perquè hi ha zones en què hi ha un efecte rebot, que si no estan ben posades, les zones encara reboten cap als edificis del davant. Hi ha zones en què hi ha ponts i accessos que les barreres no hi poden ser, i allà surten com uns canals de soroll, de fressa, que impacten els veïns. Hi havia una senyora allí que explicava que abans ella mirava la tele sense barreres i quan passava un tren no havia de pujar el volum de la tele. I ara que hi ha les barreres, que és un cas d'aquest pas elevat o d'aquest pont, que allà no hi ha barreres, aquesta senyora no pot sentir la tele i ha de pujar el volum cada vegada que passa un tren.
4: Mm. Més enllà de l'impacte visual, també temeu que aquestes barreres, si s'arriben a instal·lar, perquè de moment n'hi ha a Roda de Barà, el projecte és posar-ne des de Tarragona fins al Vendrell, al llarg de 14 quilòmetres, és a dir, en diferents trams, que puguin comprometre la seguretat.
5: Sí, aquest és un punt de vista que jo estic molt enfocat i tinc una idea de conscienciació, i és que nosaltres aquí a Torredembarra, darrere l'església de Baixamar, vam patir un accident, crec que era l'any 2002, que van xocar dos trens de passatgers en descarrilament, i van haver-hi dos morts, 140 i pico de ferits, i es va poder actuar d'una manera popular ràpidament, els veïns vam córrer, vam treure gent d'allà, es va obrir l'església, es va muntar allà un petit centre de recuperació dels ferits, i inclús una grua del Club Marítim va venir a aixecar ferros per poder treure gent de sota, i la reacció va ser molt ràpida. Jo m'imagino què passaria avui amb un cas similar de dos trens de passatgers, i amb les barreres, l'efecte túnel, allò està tancat, encara que hi hagi portes d'accés cada no sé quants cents de metres, què passaria amb un accident d'aquests? Mentre arriben els equips de rescat i es pot accedir allà i desmuntar barreres i això. L'estructura o la infraestructura de les barreres és impressionant. Jo no l'havia vista i la vaig veure i la vaig tocar divendres a Roda, i està molt ben feta. Hi ha uns murs, uns fonaments de formigó, uns pilars de ferro molt ben fet. És una obra molt ben feta físicament. Per tant, accedir a dintre per fer un possible rescat seria molt, molt complicat.
4: Les pantalles de Roda ja vam dir que s'han instal·lat, concretament es van posar una mica sense avís després de les obres que es va fer d'ampliació del túnel de Roda l'any passat. La resta encara no se sap quan es faran, i una d'altra de les coses que us queixeu als veïns és que no heu tingut accés al projecte, o sigui, no en coneixeu els detalls.
5: No, en absolut. Jo tinc contactes amb l'Ajuntament de Torredembarra. El projecte anterior, el que es va desestimar, sí que vaig tenir accés, i d'aquest actual jo, pel que em consta i el que em deien inclús els periodistes, no, ni vosaltres mateixos en teniu coneixement o accés en aquest projecte. Que jo sàpiga, en l'Ajuntament encara no el tenen.
4: També us queixàveu de la lentitud en les reunions, perquè sí que els ajuntaments van dir que farien front comú, que mirarien de reunir-se amb Adif i amb la subdelegació del govern per intentar consensuar el projecte, però aquesta reunió encara no s'ha produït.
5: Em consta que sí, que els ajuntaments en certa forma estan mancomunats amb aquest problema, tots els ajuntaments afectats, i sí que es diu que hi ha una entrevista, una trobada demanada amb la subdelegada del govern de Tarragona, i que de moment no hi ha data fixada per això. Jo és un tema que no puc entendre, que polítics que estan al nostre servei, en aquest cas la subdelegada del govern de Tarragona, que quin és el problema per concedir una entrevista amb els alcaldes a curt termini, no anar-ho diluint i allargant en el temps, no ho entenc.
4: Aquest és un projecte que ha anat sortint sobre diverses vegades en el temps, perquè l'any 2001 s'havia presentat un primer projecte, els ajuntaments van protestar, es va acabar retirant, i aquest del que estem parlant ara es va presentar a la tardor de l'any passat. Adif va dir que hi havia voluntat de consensuar-ho amb els municipis. Vosaltres teniu aquesta sensació de que hi ha aquesta voluntat de consens o no?
5: No, en absolut. Nosaltres vam fer una sèrie d'al·legacions des de les associacions de veïns de Torredembarra i les han tombades totes. Vull dir, les han negat totes, les han denegat totes, i aquí no hi ha cap opció ni de negociació, ni de diàleg, ni de replantejament d'altres possibles solucions.
4: Núria, em sembla que volies fer alguna pregunta.
0: Sí, volia preguntar-li al Lluís. He estat buscant una miqueta d'informació. Veig que aquestes pantalles acústiques aquí a Catalunya només estan aquest tram instal·lat a Roda. Després, a l'estat espanyol, em sembla que cap al País Basc també n'hi ha algun tram d'instal·lat. I sobre, vull dir que seria una prova aquí a Catalunya que encara no... En fi, que no està vista encara ni provada del tot. I us volia preguntar, sobretot, quina alternativa doneu? Jo crec que vosaltres també heu investigat, no?, maneres menys disruptives d'abordar el problema dels sorolls.
5: Sí, jo vaig assistir a una conferència al Col·legi d'Arquitectes de Tarragona, promoguda per la plataforma de mercaderies per l'interior, i en allà, doncs, una empresa basca ens va explicar, doncs, les opcions que hi havia d'un tipus de pantalles de baix impacte, que fan 1,20 m, 1,30 m d'alçada, d'un material absorbent, que es col·loquen just al costat de les vies, que és allà on s'origina el soroll. El soroll s'ha d'atacar... Primer s'ha d'intentar que no es produeixi. Si es produeix, atacar-lo a lo més pròxim i lo més immediatament possible, perquè no entri en reverberacions i amplificacions i fenòmenos físics. Per tant, i això ells ho tenen provat, ho tenen experimentat, en tenen posades a diferents llocs, inclús amb algunes amb l'entorn d'Adif, i estan amb el procés de que Adif homologui aquestes pantalles. I sembla ser, pel que ens van dir, que això també s'està diluint i s'està allargant en el temps.
0: Mm-hmm. Seria una bona solució per vosaltres.
5: Per nosaltres sí, per nosaltres, perquè l'impacte visual és mínim, l'impacte mediambiental és mínim, per tant, creiem que aquesta seria la solució. Hi ha una cosa que sí s'ha millorat molt amb els sorolls de les vies dels trens, és que al fer el tercer carril, la tercera via, s'han canviat totes les vies, tots els suports, i s'ha reestructurat tots els ferms de sota, i els sorolls dels trens han disminuït moltíssim per l'efecte via. Per tant, jo crec que el problema gros dels sorolls que teníem fa 5 anys endarrere, doncs amb aquestes activitats, amb aquestes actuacions, ja s'ha baixat moltíssim. A la nit ja no em desperten els trens, els que passen avui en dia. Els de demà passat, amb els trens aquests de llarg europeu i tot això, ja no ho sabria valorar-ho.
4: Perquè aquest és el problema de fons, no, Lluís? És a dir, ara parlaves del tercer carril, que és una tercera via que s'ha instal·lat a la infraestructura per permetre els trens en ample europeu, que fa preveure que hi haurà, quan això entri en servei, un increment dels trens de mercaderies, ja també a través de la plataforma Mercaderies per l'Interior, però també s'hi heu anat sumant entitats veïnals, tot un moviment que reivindica que els trens de mercaderies no passin per aquesta línia de costa.
5: Evidentment, i això té dos conceptes i dos raons fonamentals. Una, el propi increment del pas de mercaderies i moltes d'elles perilloses, amb el risc que això comporta. Quan tu no pots passar amb un camió de mercaderies perilloses per al mig d'una ciutat, d'un poble, Adif passa uns trens que hi porten 40 o més camions equivalents de mercaderies perilloses i passen pel mig de les ciutats de Tarragona, d'Altafulla, de Torredembarra, de Roda, sense cap prescripció i sense cap lògica. I l'altre punt, que és molt important, és el tema col·lapse de la línia. Aquesta línia és una línia que per al transport de passatgers ja està molt saturada i amb un funcionament absolutament deficitari per N errons d'envelliment, d'infraestructura, de robament de cables, de mil coses, que només falta saturar-la amb les mercaderies perilloses, amb la qual amb els temps d'usos de pas dels propis trens es disminueixen els temps de manteniments preventius i correctius que s'han de fer perquè les línies es conservin. I això no s'entén, els números no surten. Hi haurà un col·lapse que quedarà tot bloquejat al tràfic ferroviari, tant l'un com l'altre.
4: Doncs li agraïm moltíssim al Lluís Vallell que ens hagi acompanyat avui per parlar d'aquesta problemàtica de les pantalles acústiques, però que va una mica més enllà, perquè també ens porta a parlar de la reordenació ferroviària al Camp de Tarragona amb aquesta previsió d'increment de pas de trens a mercaderies. Moltes gràcies.
5: A vosaltres, gràcies per la ressò que esteu durant en tot aquest tema.
0: I moltes gràcies, Anna Plaza, companya, des d'Ona la Torre. Una abraçada.
4: Fins la pròxima.
0: Fins la
4: Adéu,
0: pròxima. Maria. Falta un quart per arribar a les 10 i de Terres Tarragonines fins a Terres de Ponent. I per parlar de cançons. Cançons de l'estiu, que sí que n'hi ha moltes, que cadascú té la seva i, de fet, vam dedicar tot un programa la setmana passada a repassar aquelles cançons de l'estiu d'abans i d'ara. Però nosaltres us proposem que escolteu la cançó de l'estiu de les Terres Lleidatanes d'aquest estiu. Sona així.

0: Això que estem escoltant es diu La llei de Carrinclona i tenim a les Silvestres, que ja les escoltàvem allò fent menció del seu nom al començament de la cançó. Les tenim, no, les té la Laura Alcalde a Ràdio Rosselló. Laura, bon dia.
1: Hola, Núria, què tal? Bon dia.
0: Molt bé, això és la cançó de l'estiu a Lleida, doncs?
1: Sí, a Lleida i ara ho serà a tot Catalunya, perquè aquesta cançó entra al cap i no surt, ja us ho dic ara. Aquesta és la cançó que han fet les Silvestres, com deies, amb la Glòria Rivera, cupletista també de Guissona, lleidatana, sí. I avui ens acompanyen dues de les membres d'aquest grup, l'Eura Gaia Escué i l'Arantxa Broto Martínez. Noies, què tal? Molt bon dia, com esteu?
2: Yeah.
1: Escolteu-me, com surt una mica la idea de fer aquesta Lleida Carrinclona, aquesta cançó de l'estiu?
2: Mira, doncs hi ha el concepte aquest de Carrincló a Lleida, que ens agrada molt, que va sortir dels gitanos i que, bueno, al final l'hem acabat adoptant primera com una mica ofensiu, no?, potser, de coses...
1: Semblava negativa, no?,
2: sí,
1: la...
2: Sí, exacte, però al final ja si se n'han d'enriure de nosaltres, ja ho fem nosaltres directament.
1: Això mateix. Però és una mena de jota garrotín, és una fusió, que és exactament?
2: És una jota.
1: És una jota.
2: Que sembla que la jota no, és com molt d'uns territoris molt concrets, però, bueno, aquí també n'hi havia. I passa que la melodia aquesta que surt a la peça és de la Granadella, que és un poble d'aquí Lleida, i és la jota que tenen allà tradicional, i li hem fet nosaltres llavors unes lletres.
1: Què surti a fer el caragol? Expliquem-li a tot Catalunya què surti a fer el caragol, Arantxa.
3: Bueno, això ho hauria d'explicar l'Eura, potser que...
2: No sé.
3: Que és la que va fer la lletra.
2: No sé massa què és fer el caragol, però és sortir i passar-s'ho bé.
1: I ja està,
3: el sol,
2: sí. El sol.
1: I fer-ho poquet a poquet.
0: Per què dieu això del caragol? Perquè em sembla que hi ha una tradició aquí, no?, d'anar a buscar caragols i...
1: Bueno, a veure, clar, nosaltres amb les bosses del Prica sortíem a fer... Ara la gent que ens escolti, que tingui menys de, què, 20 anys o 25, no sabrà què és el Prica.
3: Sí, no sé de què parlem.
2: És el Prica?
1: El Prica és un supermercat enorme del qual no farem ara mateix publicitat, però sí que és veritat que per nosaltres era molt típic, no?
3: Molt típic.
1: Sortir quan plovia. Quan plovia, que també és una cosa que ha quedat com enrere a la vida de l'estiu de Lleida... sortíem a buscar caragols amb les bosses del Prica. I això queda reflectit a la cançó. Que heu volgut com recollir una mica també tota la tradició, no? O d'alguna manera aquella tradició més popular.
3: Sí, sí. I tot el que a nosaltres ens fa felices de ser de Lleida una mica, no? Que és pues, anar a buscar caragols amb les bosses del Prica, pues, sortir a fer el caragol, no?, que dèiem ara, estar a Morenes, però no per haver anat a la platja, sinó perquè estem al tros, allà amb els amics, fent una barbacoa o el que sigui.
1: Després de collir fruita.
3: Sí.
1: O embossar, hi ha un territori concretament que embossa els pressics perquè no se facin, doncs això, perquè la pedra no els hi faci mal bé. Clar, el temps ha canviat tant i tot ha canviat tant una mica, no?, que hem com de recuperar totes aquestes tradicions perquè no se'ns oblidin, perquè si no, malament rai. Jo crec que té una reivindicació també, a banda de voler ser la cançó de l'estiu de Lleida, té com molta reivindicació la cançó, no?, en certa manera. Festiva.
2: Sí, de territori, festiva, sí, de música també, no?, tradicional.
3: Sí, i sobretot també el que dèiem, no?, reivindicar lo Carrincló, que se li ha donat sempre com una tonalitat una mica fosca i de...
2: Pejorativa,
3: sí. Exacte, i nosaltres ho reivindiquem com algo que estimem i que és molt nostre i que ens encanta ser carrinclones.
0: A mi m'agrada molt que hagin comptat amb la Glòria Rivera, que intueixo que és qui canta, no?, la Glòria Rivera, que aquí ens l'estimem molt, ha passat diverses vegades per aquí com a actriu, com a cupletista, i vaja, que la coneixem, la Glòria Rivera, Terres Tarragonines.
2: Claro, molt bé.
0: No, pues ja
2: és que és un personatge tenim aquí increïble i és que no la podíem fer amb ningú més que amb ella, aquesta cançó.
1: I expliqueu-nos una mica qui sou les Silvestres, perquè ara parlàvem de la cançó, però una mica qui sou les Silvestres, què feu? Doncs
3: pues mira, Silvestres som tres noies de Ponent, de la nostra terra, que fem bàsicament polifonia tradicional. A través de l'Eura, que és la que potser ha estat més vinculada amb el tema tradicional i del territori, recuperem cançons tradicionals.
2: Sí,
3: estic dient tot el rato tradicional, però és que és lo que fem.
2: I barregem també amb música actual. Sí.
3: Exacte, i per acostar una mica a l'actualitat i als nostres dies, i perquè nosaltres som noies que vivim en el segle XXI també i ens agraden altres tipus de música, llavors pues, ho barregem amb música més actual, bases electròniques...
1: I tot amb la veu, majoritàriament, i amb algun instrument tipus pandero, però... I altres instruments? No me'n vull deixar algun d'important.
2: No, bàsicament el pandero, bàsicament perquè pandero. També és una mica reivindicatiu de que... Mira, ara el sentim. sí, és un instrument que tocaven molt les dones d'aquí, que és una tradició que queda bastant oblidada. A més, elles feien bastant... Bueno, era un moment d'expressió personal important en les seves vides, així que...
1: Doncs elles són les Silvestres, tenen una agenda repleta. Jo no me vull deixar, no voldria acabar, Núria, jo si et sembla bé, escoltant-les una mica, perquè sé que tenen una agenda repleta a partir d'ara. Em deien que el juliol han estat una mica tranquil·les, però a partir d'ara la cosa ja es comença a animar, no, noies?
2: Sí.
1: Que sapigueu que les podeu buscar a Instagram, a pàgina web.
2: No,
1: Instagram, majoritàriament.
2: Sí,
0: per tant, sembla que hi ha tradició, hi ha ganes d'escoltar aquesta música més tradicional, com dèiem, no? Aquí, fins i tot polifònica i tal, ja us conviden a festes majors i vull dir que hi ha ganes. Que a vegades pensem en festes majors i pensem o en festivals i pensem bàsicament en orquestres, no? I no, hi ha ganes també d'escoltar aquest tipus de música.
1: I potser són actes més vinculats a la cultura, no? I a la cultura popular, potser?
2: Sí, però jo crec que ara és un moment que està com ressorgint tot això. Ens hem desvinculat tant de la nostra terra que crec que ara torna bé necessitats, no? De tornar a, no sé, a veure qui som en origen, no? I jo crec que sí, està sortint bastants grups i bastantes propostes en l'entorn de la música d'arrel.
1: Mm-hmm. Que bé.
0: Digues, Laura, digues.
1: Digues. No, anava a dir que jo no vull que acabem sense que puguin cantar una miqueteta o puguin escoltar-les una miqueteta.
0: Poden cantar en directe, s'animen, no?
2: Sí.
1: Podeu fer alguna coseta preciosa, que sí.
0: Ai, que
1: la faran segur. La faran segur. I per tant, com que jo... Tu manes, Núria?
0: No, em sembla
1: fantàstic. Tenim una mica de temps,
0: Sí. Sí, tenim 3 minutets.
1: Doncs som-hi, noies.
2: Doncs mira, farem una cosa, que de la cançó que estava de Lleida Carrenclona, perquè no som les tres i no podem fer la polifònica.
1: Clar, no hem parlat de que sou tres membres,
0: sí,
1: falta
0: la
1: Núria.
0: La Laura pot...
1: Home, jo no, sí, podria.
2: T'animes,
1: no,
2: Laura?
1: Jo m'animaria, però no ho podré fer tan
2: igual
1: bé.
2: Ho hauríem d'haver provat abans.
1: Exacte.
2: Doncs farem les cobles, que són com la part solista d'aquesta Lleida Carrenclona i que diuen tots els tòpics del carrenclonisme lleidatà. A veure si els aneu descobrint, Val, començo jo? Sí? Primer parlo molt de la fruita, A veure, molts tipus de fruita. De Sant Joan la vera,

0: De què baixa, xiques?
1: És una d'aquelles hit parade que s'ha cantat a totes les escoles, no? Sí. I que hem cantat totes i tots, no? Que tot i tenir una lletra molt profunda i molt dura, no?
2: A vegades no sabem ni de què va, eh? Sí. Quedem amb la primera estrofa.
1: És veritat que a vegades penso que nosaltres, primer o segon de primària, cantàvem aquestes cançons.
2: Doncs això, déu-n'hi-do, eh? Jo no, eh?
1: Jo crec que érem petits i petites i cantàvem aquestes cançons, eh? Que són d'arrel, dures i que expliquen, doncs això, històries complicades, no? Mm-hmm. Com la recupereu?
2: Bueno, és que aquestes històries, els romansos, les balades, explicaven històries i a vegades eren bastant dures, sobretot contra les dones. També com perquè era una manera, en el moment que era tot tabú, no?, explicar a les noies joves coses que podien passar i que vigilessin perquè no els hi passessin. Bueno, no sé, sí. I a vegades les històries són molt dures, però precisament per això.
0: Doncs ens quedem escoltant La presó de Lleida. Aquest tema sembla tan tradicional, no?, de cantar terres lleidatanes, i ens quedem amb les silvestres. Gràcies, eh? Us hem conegut i ara ja us buscarem.
2: Molt bé, moltes gràcies.
3: Gràcies.
0: Laura, gràcies a tu també, Laura Alcalde, des de Rosselló, Ràdio Rosselló. Una abraçada forta. Deixem amb bona música i bona companyia.
1: Adéu, Laura. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
3: La Gijonenca d'Arenys de Mar. L'estiu té gust de gelat. Vine a descobrir els nostres gelats artesans, granissets, sorbets i la tradicional orxata, elaborats com sempre amb la qualitat i el sabor de tota la vida. Més de 75 anys endolcint els estius dels aranyencs. Ens trobaràs a la Riera Bisbe Pol 33, telèfon 93 024 03 54. La Gijonenca d'Arenys de Mar. El gust de l'estiu, de sempre.
4: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
5: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
4: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
6: Hi ha llocs que neixen mirant el mar.
7: Així és Restaurant Set de Mar, el nou espai gastronòmic del Port d'Arenys.
6: Una cuina que parla de territori, de temporada i de producte. Peix i marisc de la Llotja, elaborats amb talent, creativitat i una mirada actual a la gastronomia mediterrània.
7: Un espai per gaudir sense presses, compartir bons moments i descobrir nous sabors davant del port.
6: I quan cau la tarda, la terrassa es converteix en el lloc perfecte per fer una copa o picar alguna cosa amb la millor companyia.
7: Segueix-nos a l'Instagram, @restaurantsetdemar.
6: Reserves al 930-234-522.
7: Restaurant Set de Mar. El mar, a la nostra manera.
8: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
9: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialça Clavella 16.
8: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
10: Ràdio Arenys, la primera en música.

0: Des d'avui, la Ronda de Dalt tindrà un carril tallat per sentit entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura entre l'Institut Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca. La restricció es mantindrà fins al 24 d'agost i permetrà avançar els treballs d'instal·lacions del futur túnel, reduint la necessitat dels talls nocturns. A banda, hores d'ara, hi ha afectacions per obres, també a l'A2, a Jorba i també a Esparreguera, i una avaria a l'AB10 a Barcelona que deixa un carril tallat direcció Nus de Llobregat. Pel que fa al servei ferroviari, la circulació de trens entre Cunit i Sant Vicenç de Calders s'ha vist afectada aquest matí per l'atropellament d'una persona que ha obligat a habilitar servei alternatiu per carretera i en aquests moments també s'ha reprès ja la circulació per via única. Aquesta incidència ha afectat les línies R2 Sud, l'R13, l'R14, l'R15, l'R16 i també a l'R17. I també mobilitat, el Servei Català de Trànsit intensifica des d'avui fins al 9 d'agost els controls de velocitat a les carreteres i municipis de Catalunya. La campanya, coordinada amb Mossos d'Esquadra i també policies locals, té com a objectiu reduir els excessos de velocitat i millorar la seguretat viària, especialment dels col·lectius més vulnerables, com vianants i ciclistes. L'any passat, en la mateixa campanya, es van imposar més de 33.500 denúncies en només una setmana, amb una mitjana de prop de 4.800 infraccions diàries. I el nombre de turistes internacionals va ser de més de 2 milions al juny a Catalunya, un 1,4% més que en comparació amb els visitants estrangers del mateix mes de l'any passat, segons dades provisionals publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística. Aquest registre és el més alt per un mes de juny des del 2019, just abans de la pandèmia de la Covid-19. I la Fiscalia Anticorrupció investiga possibles irregularitats en la gestió de la DGAIA relacionades amb ajuts i allotjament per a joves extutelats. La investigació parteix d'una denúncia presentada el 2025 i compta amb la col·laboració també de l'Oficina Antifrau. Un dels expedients sobre ajuts econòmics ja s'ha tancat sense detectar indicis de delicte. L'altre, sobre presumptes places d'allotjament fantasma, encara continua obert. Ara la Fiscalia haurà de determinar si els fets constitueixen només irregularitats administratives o si poden derivar en responsabilitats penals. I l'incendi forestal de Senet a l'Alta Ribagorça continua actiu i ja ha afectat unes 71 hectàrees, una part dins de la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes. Els bombers treballen amb mitjans aeris i equips especialitzats per evitar que el foc avanci cap a la Vall de Boí o surti de Catalunya. L'incendi, que podria haver estat provocat per un llamp, té un potencial de fins a 2.700 hectàrees i es preveu que continuï actiu durant els pròxims dies a causa de la complicada orografia de la zona. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Un, dos...

0: Fantàstic escoltar els Blaumut amb aquesta hora del matí. Bé, ja tota hora, de fet, eh? A més, amb aquest tema, pan, bol i sal. És un menjar d'aquells que també tenen reminiscències d'estiu. Sí, sí. Aina Barbany, bon dia de nou des de Cardedeu.
1: Bon dia de nou,
0: bon dia.
1: Què tal?
0: Bé, tu pan, bol i sal, sí? Aquest esmorzar o berenar tan típic, sí?
1: Sí, a mi m'encanta el pan, bol i sal i també m'encanta Blaumut. O sigui que...
0: doncs estem d'acord. Escolta, saps que un menjar de quan jo era petita i abans, berenar molt tradicional, però més d'hivern, que se'ls donava als nens, era pa amb vi i sucre?
1: Ostres,
0: tremendo,
1: saps que això,
0: tremendo.
1: La meva mare m'ho va dir alguna vegada i la veritat és que em va xocar bastant al principi,
0: sí,
1: però
0: sí.
1: He de dir que m'animaria a provar-ho, eh?
0: Jo, home, amb aquestes edats que tenim ara ja podem, però és que abans se'ls donava als peques, sí, sí.
1: Ostres,
0: més
1: aviat
0: a l'hivern.
1: Sí, sí.
0: Bueno, costums. Ai, Aina, què diuen els oients sobre els seus records d'infantesa d'estiu?
1: Doncs mira, hem rebut diverses cosetes, vale? L'Estela ens diu a través de xarxes que cada estiu marxa a un poble ben petit on hi té els millors records de la seva infància.
0: Clar.
1: Llavors també tenim a la Marta, que diu que un record o una tradició que té és sortir a banyar-se amb la pluja d'una tempesta d'estiu.
0: Oh, que xulo!
1: Que això és molt xulo, això, eh?
0: Sí.
1: La veritat.
0: És aquella pluja que no et sap greu que et mulli, no?
1: Sí, exacte, sí, perquè d'altra manera potser molesta una mica,
0: ai,
1: no?
0: Sí.
1: El xirimidi aquest que
0: sí.
1: va caient, però bueno, així amb l'aigua i la piscina o inclús al mar, doncs pot
0: sí,
1: estar
0: sí.
1: bé.
0: I tant, i tant.
1: Doncs també tenim una tradició, en aquest cas, molt especial, que si volem la podem escoltar,
0: vinga.
1: I és de la Maria, vale?
0: Vinga.
2: Bon dia, Obert, per vacances.
0: Hola, Maria.
2: Bueno, avui la cosa va de tradicions i jo tinc una molt, molt instaurada des de fa ja 7 anys, que és que cada estiu faig un tram o alguna part del Camí de Santiago, del Camí de Sant Jaume.
1: Molt xulo.
2: I aquest any no podia ser menys, així que ara mateix estem a l'aeroport de Barcelona.
0: Ostres.
2: A punt d'agafar un vol cap a Vigo i des d'allà anar cap a la frontera amb Portugal, des d'on començarem demà dimarts la nostra primera etapa. A més, aquest any és molt especial perquè repeteixo el mateix recorregut que vaig fer la primera vegada, ara fa 7 anys, però aquest cop amb el meu fill, que en aquell moment tenia només 7 anyets i ja em va dir llavors, jo un dia el voldré fer amb tu. Així que aquest any anem els dos junts
1: és xulo.
2: Tornem a repetir aquelles passes de fa 7 anys. Així que d'alguna manera aquest any es tanca un cicle.
0: Ai, que xulo, clar.
2: Doncs els propers dies
1: sí,
2: també.
1: Sí, sí, la veritat és que molt xulo.
0: Anava a dir, clar, amb 7 anys ja se l'haurà fet tot, doncs ara torna a començar, eh? Ara comença des de Portugal.
1: Jo la conec
0: i
1: li agrada molt i sempre està a tope, o sigui que...
0: Diuen que és místic, fer el Camino de Santiago,
1: sí,
0: jo ho tinc pendent
1: sí.
0: a la vida.
1: Aina,
0: tu també, doncs vinga, quan s'acabi l'Obert, que no hi haurà tanta gent, perquè ara em sembla... Mira, quan torni la Maria li preguntarem si hi has trobat molta gent, perquè
1: sí.
0: suposo que depèn del tram, potser en el seu tram no n'hi ha tanta gent, però es veu que ara l'estiu s'omple fins
1: és
0: a punts
1: bastant...
0: problemàtics. Sí.
1: Sí, sí. Tenim temps per un altre?
0: Vinga, sí.
1: Mira, aquesta em resulta molt familiar. A veure tu què et sembla.
3: Ah, Maria, gent de bé! Sóc en Ramon Rodregós i Malandric, de Puigfront 2 de la Sèquia, a mig camí entre Montsià i el Pla de l'Estany. I una de les tradicions familiars que no pot mancar l'estiu és fer una partideta de petanca amb les amistats quan el sol es comença a mainar a la seva fortor, tot berenant pa amb vi i sucre com fora mainada. És una cosa que ens agrada...
4: Què fas amb aquesta veu?
3: Calla, que em descobriran, que veuran que sóc jo. Doncs això, mitja vida tu. Apa, adéu-siau, salut i revolució.
1: Em sembla que hi ha algú que té una mica de nostàlgia del programa.
0: Mare de Déu, que se'ns han infiltrat.
1: Ai, et sona la veu?
0: Ramon, bueno, al començament no, pensava aquesta gent que ens escolten, aquests oients tenen una veu curiosa i estranya, però
1: sí.
0: després he sentit algun nom per aquí familiar, no sé, eh?
1: Sí,
0: em fa,
1: un
0: no
1: tal
0: sé si
1: Enric.
0: Em fa por, si em fa il·lusió, no sé què em fa. En tot
1: bé,
0: cas,
1: doncs...
0: bueno, la partida de petanca, deia el Ramon,
1: sí.
0: el Ramon
1: sí,
0: no li ha pillat
1: sí.
0: el cognom. Bueno, Ramon, torna'ns a trucar, si vols, quan vulguis, a trucar o a mi a deixar els Instagrams. Per l'edat que té el Ramon, trobo que s'apanya molt bé amb l'Instagram,
1: sí,
0: no?
1: Sí, molt espavilat, la veritat,
0: sí, sí.
1: i tant.
0: Bueno, la petanca també és un clàssic dels estius, tots aquests jocs
1: sí,
0: més tradicionals.
1: Sí.
0: Aina, tornem a connectar a vora les 11?
1: Perfecte, aquí estarem.
0: Vinga, els Blaumut ja han acabat, ja han marxat, ja han recollit tots els trastos. Posem-los una miqueta de fons, Lluís, si els tens a mà. Vinga, que ens agrada molt a l'Aina i a mi. Aina, fins ara.
1: Fins
0: gràcies.
1: Ara.
0: Abans de les 11, abans de tancar programa, el que farem serà acabar de recollir aquests records familiars que ens podeu aportar, records familiars o no, records en general de les vostres vacances, aquella rutina de vacances, no?, que s'acaba convertint en un hàbit i que identifiques l'estiu, el relaciones amb allò. Però, si voleu més idees o més vivències, hem encarregat un reportatge també de tradicions familiars de l'estiu que ens la porta Ràdio Tordera, concretament l'acompanya Clàudia Icart.
5: L'aniversari el 12 de setembre de la meva neboda.
6: Toda la família se reúne en casa de l'abuela.
7: La pujada al carrer Més.
8: Llogar patinet a la platja.
9: El dinar de festa major.
10: Com hem pogut escoltar, les respostes són molt diverses i encara que semblin simples activitats, són tradicions que moltes famílies porten fent durant molts anys. En el reportatge d'avui ens centrarem en les tradicions familiars que es fan a l'estiu. Segons el diccionari, la paraula tradició es defineix com un costum que ha prevalgut de generació en generació. Més enllà de la definició, les tradicions són importants perquè uneixen persones per crear moments, ja siguin amb família o amb amics. Les tradicions tenen la peculiaritat que creen il·lusió i expectació de que arribi el dia, encara que sàpigues que l'any que ve tornaràs a repetir-ho. No totes les tradicions neixen de costums molt antics, ja que poden començar espontàniament i amb els anys acaba formant una gran part de les famílies. L'estiu ajuda que les tradicions prenguin força. Això és gràcies a les vacances. Aquestes permeten que moltes famílies disposin de més temps per estar juntes i recuperin costums que durant la resta de l'any són més difícils de mantenir. A més, el bon temps i els dies llargs fan que moltes d'aquestes tradicions es puguin fer a l'aire lliure i allargar-se fins que es vulgui. És cert que les tradicions evolucionen a mesura que passa el temps i canvien d'una generació a l'altra. Tot i això, l'essència segueix sent la mateixa, compartir temps de qualitat amb la família i crear records que, any rere any, continuen unint a les persones. Des d'un dinar familiar, fins a una escapada, unes vacances o fins i tot una festa major, qualsevol activitat pot acabar convertint-se en una tradició. Parlant de la festa major, la Carme i la Meli expliquen com les seves tradicions familiars de l'estiu més importants tenen a veure amb aquesta.
7: La pujada al carrer Més, dels nens i més grans, que és tota una tradició al poble, i llavors també, doncs, que cooperi algú de la família és important. I en el seu cas hi va haver-hi un de molt important que va córrer, que era el meu fill, quan era petit. I això pues, ja va ser també la tradició amb la família, que va continuar pues, molt més anys, que fa moltíssima il·lusió veure'ls com corren uns i els altres.
10: Com bé diu la Meli, cada any, el 24 d'agost, per la Festa Major de Tordera, es fa la cursa del cos. Consisteix en córrer una de les pujades més fortes del poble. És una activitat que moltes famílies agafen com a tradició, com és el cas de la Meli.
7: Una altra cosa que ens agrada moltíssim a la família, que és les habaneres. Les habaneres són indiscutiblement el dia, per mi personalment també, un dels més commemoratius de la Festa Major, perquè tinc uns records molt impressionants i m'agrada moltíssim.
10: I com no, les habaneres també són una activitat que s'agafen com a tradició per anar a escoltar amb tota la família. I la tradició de la Carme, encara que no coincideixi amb la data exacta de la Festa Major, ella i la seva família continuen amb una de les tradicions més típiques, els grans àpats en família.
9: I en quant al dinar, el dinar no sempre pot ser el 24, perquè la família treballen molts perquè no viuen a Tordera. Llavors sempre busquem un dia i ja diem és el dinar de Festa Major.
10: Canvien completament de tradicions. Antoni agafa una tradició que tothom la té, però que pot decidir si celebrar-la o no. En el seu cas, sí que la celebren, i ho fan en gran.
5: L'estiu s'acaba el 21 de setembre, i el dia 12 tinc la sort que va néixer la meva neboda, i el que fem és una gran festa, una festassa grossa, perquè ella estigui contenta i estigui bé. i atès que es porta molt bé amb els deures, doncs té bons regals. Sí, una mica per motivar-la a que segueixi amb aquesta canya que ens ha tret excel·lents de matemàtiques, de medi i de medi natural i tot això.
10: De la tradició de l'aniversari passem a una tradició passada per aigua. L'Albert ens explica una activitat que porta fent durant anys amb la família.
8: És una tradició familiar que fem bastant de temps i és que, bueno, llogar un patinet val bastant diners o sempre hi ha coses que els nens demanen de llogar una cosa o caiacs o no sé què, no sé quantos i a més vas com molt separat, no? I des de que som petits, els nens, doncs, anem tots quatre, lloguem un patinet, que cada any val molts diners, però bueno, ho fem molt, és una activitat divertida, i lloguem un patinet d'aquests que vas pedalant i vas voltant, no? Llavors sí que hem anat canviant de platja, hem anat a platges diferents, però últimament sí que ja més o menys hem estabilitzat la ruta i lloguem un patinet a la Cala Sant Francesc de Blanes, que es diu Cala Bona, i llavors d'allà sortim d'aquella cala i anem navegant pels voltants de la roca i anem a parar amb una altra cala que es diu Sa Forcanera, que és una cala que no té accés, o sigui, no s'hi pot anar ni a peu ni de cap de les maneres perquè és una cala que està tancada i que, a més, està en un lloc que és un lloc molt privilegiat, perquè hi ha el monestir de Blanes, que està en una banda, i a l'altra banda hi ha els jardins de Mari Murtra, que té una mena de mirador on m'han explicat gent d'aquest jardí botànic que hi ha gent que ve de la Xina a Barcelona, visiten la Sagrada Família, agafen un taxi, venen en aquests jardins de Blanes fins a posar-se en aquest mirador per fer-se la fotografia, perquè es veu que un influencer d'allà va fer-se la foto. Doncs tot això ho veiem amb el patinet, no? I pel camí, doncs, bueno, ens parem, ens banyem, mengem, bevem i ho fem un cop l'estiu, això també, eh? No, procurem no abusar d'aquesta tradició perquè no perdi l'encant. I no et sabria dir quants anys fa que la fem, però, vaja, més de 10, segur.
10: I per últim, però no menys important, la tradició d'en David. Segur que aquesta ens ressona molt de nosaltres, ja que avui en dia és molt freqüent que cada membre de la família visqui per separat. Tot i així, l'estiu i aquesta tradició fan que tota la família es torni a reunir.
6: La família que vive en diferents ciutats, no solo del país, sinó en general, se reúne y llegamos a la casa de la abuela, que es el núcleo como principal y el vínculo que nos, de alguna manera, que nos mantiene unidos. Y allí se preparan platos típicos, postres en general, y pasamos un verano en familia, compartiendo no solamente estos platos tradicionales, sino también juegos de mesa y actividades familiares como ir a la piscina, a la playa, contarnos historias, volver a recordar momentos que hemos pasado juntos y, en general, celebración con música y comida y mucha unión familiar.
10: Us he enganyat. La última tradició no era la d'en David, és la meva. La meva tradició familiar que faig a l'estiu és una sortida d'un parell de dies o tres a llocs de Catalunya que cap dels membres de la família hem estat. No és gaire difícil triar el destí perquè no tenim masses oportunitats per anar de vacances, però durant aquells dies ens relaxem, parlem, compartim moments i, sobretot, creem molts records que duraran per sempre. Hi ha un dit que diu que l'important no és el destí, sinó la companyia, i nosaltres ens ho apliquem a la perfecció. Al llarg d'aquest reportatge hem conegut diferents tradicions que es fan en família al llarg de l'estiu. I hem pogut veure que totes comparteixen alguns d'aquests objectius. Gaudir del temps junts, crear moments especials i enfortir els vincles familiars. Cap de les tradicions que hem explicat és igual, i precisament aquesta és la seva gràcia, que cada família creï les seves pròpies tradicions i les gaudeixi a la seva manera. A més, com hem explicat abans, l'estiu és el moment ideal per començar noves tradicions, compartir temps de qualitat i viure experiències que acabaran convertint-se en records inolvidables. Les tradicions sovint s'associen al passat, però també són una manera de construir el futur. Els records que creem avui poden convertir-se demà en tradicions que les pròximes generacions continuaran mantenint vives.
0: Doncs era el reportatge sobre tradicions familiars a l'estiu que ens ha ofert la Clàudia Icar des de Ràdio Tordera. Moltíssimes gràcies, Clàudia. Vinga, va, que ja passen gairebé 20 minuts de les 10 i avui hem de saber on és i què fa el Manel Ferrer. Perquè si durant tot el mes de juliol la vam estar buscant per tot el... més o menys tot el camp de Tarragona, no, però vaja, pels voltants d'Altafulla vam estar buscant l'Eduard Virgili, ara ens anem al Maresme. Premià Mèdia, Manel Ferrer, bon dia.
11: Bon dia, què tal, com estàs, Núria? I bon dia a Catalunya.
0: A Catalunya, un goig saludar-te, Manel, durant tot el mes d'agost, i saber per on pares.
11: Doncs escolta'm, mira, avui, no sé, Núria, et faig aquesta primera pregunta. Sí. Eres bona amb el tema deures d'estiu que aplicaves?
0: Jo hi he estat pensant, és que jo no en tenia de deures d'estiu masses, perquè tampoc hi havia aquells quadernets, que ara hi ha 1.000 quadernets de vacances, que encara que no tinguis deures, sí, sí, tu compres un quadern i xales, no? No en tenia masses jo de deures. Tu en feies? Tu ne feies molts o què?
11: Jo t'haig de dir que em costava una mica, preferia l'estiu a la piscina, a la platja, i gaudir una mica més del temps lliure, és veritat, però que a casa em posaven a ratlla i s'havien de fer aquests deures, i avui justament, Núria, on hem vingut és a l'acadèmia Quo Vadis de Tamià de Mar per parlar amb el seu responsable, l'Albert Cantó, que ja saludem. Albert, com estàs?
12: Hola, bon dia.
11: Escolta, anem a resoldre aquest dubte que ens deia ara la nostra companya. Deures d'estiu, estiu del 2026. Posen encara deures a les escoles?
12: Depèn una mica del centre. Sí que és cert que estem en una línia descendent i són més aviat opcionals, no ens mentirem. Jo, pel que fa a mi, recordo, si tires 20 anys enrere, sí que eren molt més obligatoris, de cada una de les assignatures et posaven al llistat de què és el que havies de fer, com ho havies de fer, i tot molt marcadet i molt guiadet. I ara la veritat és que els centres et donen més l'opció de poder treballar alguna cosa, però són moltes les matèries que ni en posen. Se sobreentenc que és un moment de descans per l'alumnat.
11: Per tant, baixa aquesta tendència dels deures d'estiu, i jo volia saber també si vosaltres aquest mes de juliol, perquè hem de dir que avui ens heu fet el favor d'obrir perquè esteu de vacances aquestes setmanes, aquest mes de juliol heu tingut també demanda de famílies que us demanaven, doncs això mateix, venir i portar les criatures per fer deures o fer repàs d'estiu.
12: Sobretot, la demanda que hem tingut és a nivell de selectivitat. Clar, nosaltres, el nostre negoci, sobretot diferenciem entre tres blocs, el bloc primària, l'ESO i el batxillerat, no? I com tots sabem, quan acaben el batxi, molts d'ells fan les PAU. Els que les aproven al juny, perfecte, però els que no tenen una altra opció, que és el setembre, no? Hi ha altres alumnes que el segon de batxi no se'l treuen a final de curs i que han d'anar al setembre. I la veritat és que hi ha molt alumnat i hem pogut fer un curs de selectivitat en la qual aquí sí que hi ha un objectiu clar, que és aprovar les PAU ara la primera de setembre. Aquest és el gruix fort d'alumnat que ens demanda. Si tirem uns anys enrere, potser, clar, nosaltres ja fa 14 que estem aquí, però si tirem sobre 10-12 anys enrere, sí que és cert que hi havia les recuperacions d'estiu. Que no sé si us en recordo vosaltres,
0: ja no,
12: però existien aquestes recuperacions. Aquestes recuperacions, sobretot a nivell d'ESO, ja no existeixen. I clar, com ja no existeixen, tenim aquí el que parlem a vegades d'aquesta laxitud o aquest de dir, bueno, no passa res si no fas res, no? Perquè si no ho fas, quan arribis comences un nou curs i tampoc t'ho demanaran. El que sí que fa des dels centres és, si fas deures o si fas entregues més material, et sumen com una petita puntuació a la nota del primer trimestre del curs següent. És més un premi a qui fa la feina que no entenem-nos, no un càstig a qui no la fa. Qui no la fa, doncs no passa absolutament res. Qui la fa, doncs pot optar a sumar una petita puntuació en el primer trimestre, no? Clar, el treure les recuperacions del mes de setembre, perquè abans un alumne, per exemple, que a segon d'ESO li quedaven 4 matèries, per passar a tercer d'ESO les havia d'aprovar, no? I tenia tot el mes de juliol i el mes d'agost per preparar-se, i quan començava l'institut, doncs feia les recuperacions corresponents. Ara això ha desaparegut. Els alumnes poden passar de curs amb 4, 5, 6, 7 matèries.
11: I és el això que... no sé si és bo, Albert, que puguem passar amb tantes matèries, Núria, perquè, clar, 4, 5, i sí, potser sí, n'hi ha 10, home, no ho sé.
12: Jo, personalment, tinc una idea molt clara i la resposta és un no. No com una catedral, bàsicament, perquè la cultura de l'esforç l'estem perdent. I sí que és cert que hi ha casos i casos, i cada alumnat s'ha de mirar d'una manera individual, això us ho compro completament, però tots sabem que hi ha un percentatge d'alumnat que ha existit sempre, i sempre existirà, que els hi costa treure un boli, que els hi costa estudiar, que els hi costa repassar, i quan acaba el curs, ostres, és que 7 matèries i passen al curs següent, i això és que, bueno, de cara a la resta, Jo no sé el que estem mostrant, però bueno, això com no dependrà ni de mi, ni de vosaltres, ni de ningú, que això ve de més a dalt. Com ve de més a dalt, doncs intentem complir el que ens diuen des de dalt i ja està, no? Però sí que és cert que al no tenir les recuperacions d'estiu, tot el bloc de l'ESO, la demanda que tenim a l'estiu, que és per la pregunta que em feies, Manel, sobretot és aquelles famílies que són més preventives. I nosaltres ho agraïm molt, perquè hi ha moltes famílies, per exemple, no? El cas que et deia, un alumne amb 4 assignatures, que passa de curs. Aquí tenim famílies que venen i ens diuen és que no entenem com ens el passen. No ho entenem. Aleshores, com farà tercer l'any que ve, clar, i va fluix en mates i en català, doncs si... Per què no pot fer cada dia un parell de classes de mates i de català? Perquè així, quan comenci el tercer, no vagi tan peix. Són més aquelles famílies preventives i les que estan a sobre i les que veuen també una mica com va el sistema.
0: I les que intenten treure els problemes de damunt, perquè segons en quins nivells, tercer, quart d'ESO, posa't tu a fer deures amb el nen, eh? Jo no podria, de segons quines matèries.
12: Sí, exacte, però fixa't que ja no estem parlant de que els hi posin uns deures, sinó estem parlant de les famílies que diuen poseu-los-hi vosaltres feina perquè quan arribi el primer trimestre del curs vinent no hi apem, perquè que possiblement pot llapar igual, però almenys que no perdi tant el fil. No és que abans sí, era, mira, tinc un dossier de mates, tinc un dossier de català i l'ha de fer pel setembre. Per tant, sisplau, ajuda'm tu, Acadèmia Covadis, a fer aquesta feina, no? Això ens passa durant el curs. Clar, que comença el setembre, sí que hi ha més una feina guiada, no? I continuada. Aleshores, sí, els nanos venen 2-3 cops per setmana i els ajudem a fer les tasques. Això perfecte. Però a l'estiu això, ja no tenir recuperacions, se'ns ha anat una mica tot aquest bloc de gent, no?
11: Clar. Això és el que et pregunto justament, Albert, perquè és veritat que durant el curs doncs, hi ha unes rutines, no? Els nens, nenes van a l'escola, després venen a l'acadèmia, al Cuo Vadis, en aquest cas, doncs 2-3 cops per setmana, però a l'estiu els que sí que tenen deures o lectures recomanades o reforços que potser els hi poden posar, com hauria de fer la rutina perquè a casa, com et deia la Núria, no hi hagi liu, no? I hi hagi unes rutines i un ordre i que acabi passant tot, que hi hagi temps per gaudir i també per fer deures o per llegir o per fer doncs, aquests reforços.
12: Nosaltres el que aconsellem sobretot és tenir una planificació. No cal fer un Excel o no cal fer un horari, però sí que el nen en aquest cas o la nena sàpiga que, per exemple, cada dia de 10 a 11 hem de fer tasques. I si algun dia no en tenim o ens hem avorrit, doncs les fem d'una altra matèria. O si no, en posem. Avui en dia tenim la gran sort que tenim internet. Tothom té accés a internet. Si no tens accés a internet, disposes de biblioteques que tens accés a internet. Tens la intel·ligència artificial que si et perds una mica en el món dels centres de suport o en el món acadèmic, una intel·ligència artificial et fa un dossier de mates en un segon. O sigui, no és un problema això. Però sí que és molt important, crec, que el nano tingui doncs una guia i que sàpiga que ha de ser responsable i que hi ha un estiu pel mig i que clar que ha de gaudir, clar que s'ho ha de passar bé i clar que hem d'anar a sopar fora i ho hem de dinar, ho hem de fer migdiades per suposat i també cal mirar la tele, s'ha de fer tot i hi ha temps de fer tot. Són nanos que tenen gairebé 3 mesos de vacances. Com no han de tenir temps a fer una hora al dia? Res, encara que sigui simbòlic, que sàpigues que el nano s'ha de seure davant del pupitre i ha d'obrir, quan no és una lectura, doncs serà un exercici de matemàtiques i quan no, doncs serà un altre tipus de feina, no? Però hauria de fer feina.
11: Cal fer aquesta feina i cal que ens apliquem amb tot plegat. Parlàvem d'aquestes acadèmies que jo les tinc molt present, perquè quan era petit, Núria, els meus pares m'hi portaven justament per això, no perquè fos mal estudiant, sinó perquè em feia moltíssima mandra, llavors era un problema a casa, per tant, anàvem a les acadèmies. Això em deies fora de micro, Albert, que les tendències a les acadèmies van cap a l'auge, no? Perquè vosaltres en teníeu una, veu passar dues i esteu fent créixer doncs aquesta franquícia, és a dir, que funciona el tema de les acadèmies, és un recurs que les famílies busquen.
12: Sí, la veritat és que estem molt agraïts. Crec que la feina que estem fent des d'allà fa molts anys, com ja sabeu, que vosaltres ens coneixeu de fa molt de temps, a Premià en portem 14, el curs passat, l'any passat a Vilassar vam obrir, i la veritat és que estem encantats amb Vilassar, i aquest proper setembre, res, d'aquí al mes vinent, obrim la nostra primera franquícia al Masnou, així que crec que és un sector que està donant, és molt important el servei que donis perquè no ens equivoquem, no venem galetes, sinó que hem d'estar davant de les famílies, hem de convèncer-les i hem de transmetre que realment els nanos venen aquí, aprenen i també gaudeixen, perquè no és només venir aquí. Aquí no, nosaltres no volem a ningú castigat, ni volem a ningú que vingui aquí, ostres, quin pal, no? Com diuen a l'argot adolescent, no? Quin pal venir a l'acadèmia. No, vens a l'acadèmia perquè ho necessites, si no, doncs no vindries, no? La veritat és que sí, que estem molt contents i hi ha moltes famílies que veuen. Jo suposo que també són vasos comunicants amb el que ens està passant en el món educacional, no? Som últims a les proves PISA, som últims de tot en tot a nivell de l'educació. I què fan les famílies? Ostres, doncs volen els resultats millors i saben que, sobretot, quan hi ha canvis d'etapa, un nen que acaba de sisè de primària que passa a l'institut, el salt és enorme. Un nen que acaba quart d'ESO que passa al batxillerat, el salt és espectacular. I jo, paral·lelament, que soc professor d'institut també, els nens que m'arriben a primer de batxillerat, és que cada cop el nivell és més baix. Cada cop. I com moltes famílies ja ho saben, això, el que intenten és, ostres, doncs ja que no m'ho donen a l'institut, doncs intentar donar un recurs paral·lel perquè el nen no vagi tan peix, no? Mm. I en aquest sentit, doncs crec que estem fent bé la nostra feina.
11: Molt bé. Molt bé. De fet, deixa'm, Núria, que preguntem també, abans que se'ns acabi el temps, perquè ens deia l'Albert, a principi de curs, el batxillerat, no? Parlem moltíssim de la selectivitat, de l'ESPAU, d'aquest examen que s'ho juguen tot el juny, però és veritat que hi ha gent que no treu la nota suficient, per tant, tornen després de l'estiu a tenir aquesta revàlida. Com es viu aquest doble nervi? Perquè ja l'has viscut al juny i ara durant l'estiu es manté aquesta intriga també fins al setembre.
12: La veritat és que no s'entén. No s'entén perquè els estàs demanant a nanos de 17-18 anys. Jo recordo de les èpoques més estressants de la meva vida, i després n'he tingut moltes altres, eh? Però no té res a veure un batxillerat després quan vas a la universitat. És que t'ho prens de diferent manera, no? I, en canvi, l'exigència al batxillerat és la mateixa que fa 30 anys, la mateixa, però a l'ESO i a la primària no parem de retrocedir exigència. I després aquests alumnes arriben al batxillerat i al batxillerat et demanen resultats, et demanen que estiguis per sobre de la mitjana de la selectivitat, et demanen que el teu centre sigui millor, et demanen que el teu alumnat de Catalunya, perquè hi ha unes estadístiques, ha de ser millor que el de Navarra, millor que el de Bilbao. No quadra, no quadra. O sigui, si tu em demanes exigència quan arriben a 17-18, com pot ser que quan tinguin 13-14-15 no n'hi hagi? Perquè no n'hi ha. Perquè igual que el batxillerat hi és i es nota i l'alumnat pateix perquè pateix, ara això no. I a primària menys. Aleshores, clar, hi ha nens de primària que juguen amb gomets tot el dia. O hi ha alumnes de l'ESO que no fan una classe perquè està molt i no la fan, i fan altres coses. I després tenen els títols. I dius, com pot ser? I dius, se't cola alguna batxillerat i com aquest alumne pot fer batxillerat, no? És cert, Manel, és cert. Tenen una primera opció al juny, després tenen una altra opció al setembre, i és un estiu dur, dur. Jo estic veient ara amb l'alumnat que tenim i tot i que intenta gaudir de totes les festes majors que hi ha pel voltant, perquè ja tenen unes edats que poden anar sols i van sols, després els tinc cada matí a l'acadèmia 4 hores. 4 hores. Hòstia. Perquè s'han d'examinar.
11: Núria, ja ho veus, la realitat de la nit i del dia, no? Per la nit festa major i al matí una miqueta de deures.
0: Una miqueta, 4 hores, tela.
11: 4 hores, sí, Déu-n'hi-do, sí.
12: Bueno, l'institut en fan 6, aleshores.
0: Sí, clar.
12: Al cap i la fi...
11: Vista així, està bé.
12: En fan 6, aquí en fas 4, sabent que són... que tens... aquí sí que tens... que t'estàs jugant alguna cosa. Segurament t'estàs jugant el més important que hi ha, que és un accés a una universitat que et pot anar d'una dècima. I te'n pots anar fora o després t'has d'esperar un altre any i... Jo sempre soc partidari, si et pots esforçar ara, millor que no després.
11: Ja doncs mira, un bon missatge, Núria, per acabar, aquest si et pots esforçar ara, encara que faci una mica de mandra, doncs ho fem. Per acabar, Núria, quina era l'assignatura que més et costava a tu o que menys t'agradava?
0: No ho sé, jo sí que recordo, arran d'aquesta entrevista, ara m'heu fet recordar que jo els deures que tenia, pocs que en devia tenir, perquè sempre que hi ha alguna redacció, m'he fet redaccions, m'aixecava molt, sí, i sempre ho deixava pel final, era com l'última setmana... Sí, les redaccions que havies d'entregar. No ho sé, digues.
11: Molt bé.
0: I a tu,
11: A tu per acabar, la meva eren, sens dubte i no dubto, les mates. O sigui, era una cosa complicadíssima i era, vaja, és que de fet anava a reforç només per les mates. O sigui, era una cosa específica. Albert, no sé si aquesta tendència continua.
12: Sí, és l'assignatura, amb diferència, la més demandada. També és veritat que, no sé si ho sabeu, però ja portem molts anys amb un programa que s'està impartint des de centres... Primer van començar amb centres privats i ara algun públic també s'ha animat, que és l'Innovamat, no sé si us sona, però és un mètode d'ensenyar les matemàtiques com més modern, més innovador, que estem a les mateixes. Quan l'alumne arriba a l'ESO o arriba al batxillerat, les matemàtiques són les de sempre. No hi ha matemàtiques Innovamat, són les de sempre, no? Aleshores, ja si mirem una miqueta més a dalt o intentem entendre-ho des de una altra perspectiva, jo no sé qui ha tret diners aquí, però això ha fet molt de mal. Ha fet molt de mal i hi ha moltes famílies que venen aquí i que t'ho diuen, és que estic fins a no sé què de l'Innovamat aquest, perquè, clar, els nens es lien, perquè no saben multiplicar, no saben dividir, i notem molt, sobretot el tema càlcul mental. Hi ha nens que no saben les taules de multiplicar i estan fent primer d'ESO.
11: Doncs això és importantíssim. Núria, per tant, deures d'estiu per tots. Albert, gràcies per haver estat amb nosaltres.
12: Ja ho sabeu, aquesta és la vostra casa.
0: Molt bé, i moltíssimes gràcies, Manel. Una abraçada
11: forta. Que vagi molt
0: forta.
11: Bé. Fins demà. Una abraçada. Adéu, adéu.
0: Adéu, adéu. El Manel Ferrer, que el recuperarem des de Premià Mèdia. Connectarem amb ell cada dia vora un quart d'onze del matí. Ai, que ens passa la jornada. Ens passen les dues hores de programa. I hem d'anar fent via, perquè ara em ve de gust. Mira, des de Premià me'n vaig una miqueta bastant més amunt, cap a l'Escala. Allà ens ofereixen un altre capítol d'aquest podcast que es diu Mar a Mar, que ens fa descobrir la nostra mar des de diferents punts de vista. Avui parlem d'arqueologia subaquàtica, de la importància que té aquest patrimoni que està submergit, i ho fem amb l'arqueòloga responsable del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, la Ruth Geli. I parla la nostra companya de Ràdio L'Escala, Ona Vilà.
13: Mar a Mar, un podcast per descobrir el nostre mar.
14: El litoral català és un indret molt ric en paisatges, fauna marina i ecosistemes d'una gran biodiversitat. Però alhora, si ens enfonsem una mica, descobrim que també és un paratge molt ric en restes arqueològiques. La Carta Arqueològica Subaquàtica de Catalunya ha inventariat fins ara 870 jaciments sota l'aigua al nostre territori, la majoria dels quals es troben en aigües marines. Uns jaciments que porten un valor històric i documental incomparable per entendre el nostre passat. Qui s'encarrega d'estudiar-los i preservar-los és l'arqueologia subaquàtica, una disciplina relativament nova que s'ocupa de totes aquelles restes que poden ser excavades i estudiades amb metodologia arqueològica i es troben submergides, ja sigui al mar o en aigües interiors com llacs, rius o nivells freàtics. A Catalunya, l'arqueologia subaquàtica es va començar a practicar el 1981 de la mà del Centre d'Investigacions Arqueològiques de Girona. 11 anys després, el 1992, ja es va crear el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, que des del 96 forma part del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Ara bé, la voluntat d'estudiar el patrimoni submergit ja feia dècades que havia començat a altres països i fins i tot al litoral català de manera extraprofessional, segons explica l'arqueòloga responsable del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, Ruth Geli Mauri.
15: L'any 1894, al litoral de Catalunya, al Port de la Selva, el Romuald Alfaraz, que era corresponsal de l'Associació Artístico-Arqueològica Barcelonesa, contracta bussos corallers perquè recuperin les àmfores d'un vaixell romà enfonsat que sap que hi ha sota les aigües de Port de la Selva. I ell reivindica aquesta voluntat d'estudi d'aquests materials. No els recuperen pel seu valor estètic ni pel seu valor econòmic, els vol estudiar. I, de fet, el mateix any publica un article que es diu Pescader Àmfores, on doncs, descriu, intenta fer doncs, aquesta part, diguéssim, de recerca històrica d'aquests materials recuperats.
14: En aquells inicis, la retirada de les peces la feien submarinistes i bussejadors, que les treien de l'aigua per tal que els arqueòlegs les estudiessin en superfície, a dalt del vaixell. Una pràctica que va canviar la dècada del 1960 a partir de l'estudi de les restes d'un vaixell a Albenga, Itàlia, en què l'arqueòleg italià Nino Lamboclia va determinar que calia estudiar el jaciment aquàtic en tot el seu conjunt.
15: En el Congrés d'Arqueologia Subaquàtica diu, escolteu-me, això que estem fent doncs no pot ser, hem d'entendre el jaciment, el vaixell enfonsat, com un document històric que ha de ser excavat amb la mateixa metodologia, la mateixa ètica, el mateix rigor científic que excavaria amb un jaciment terrestre, i no podem operar d'aquesta manera perquè no estem extraient la informació que hem d'extreure d'aquests documents històrics. I ja és a partir d'aquí quan es comença a desenvolupar realment l'arqueologia subaquàtica, i després ja és, per exemple, Georges Bass, que doncs veu que és més fàcil ensenyar doncs, arqueòlegs a bussejar ja que bussos a ser arqueòlegs. Ja comença realment doncs, a portar-se la metodologia i el rigor científic d'una excavació arqueològica terrestre doncs, sota l'aigua, i són els mateixos arqueòlegs els que documenten, excaven i treballen directament en aquest jaciment.
14: Així, ara els arqueòlegs subaquàtics treballen des d'embarcacions que situen just damunt del jaciment. Des d'allà fan les tasques de terra, com portar al dia la documentació, custodiar i estudiar les peces que s'extreuen, carregar les bombones d'aire per les immersions i donar suport als companys que estan treballant sota l'aigua. Les immersions sempre són en grup i depenen de les característiques del context del jaciment.
15: Influeix, doncs, per exemple, on es localitza el jaciment, si està molt a prop, està molt lluny, cal molta navegació, no en cal, la fondària, el context, si hi ha visibilitat, no hi ha visibilitat, l'equip de treball que tens. Vivim en equips, mai pots anar sol sota l'aigua, i llavors ens dividim en entorns de treball i fem la nostra immersió, que és el nostre treball efectiu, diguéssim, sobre el jaciment. Després, fora del jaciment, doncs n'hi ha molt més en superfície, i sempre mentre un equip de treball està sota l'aigua, l'altre està de seguretat en superfície, donant suport.
14: Un dels factors que més condiciona les immersions és la fondària on es troba el jaciment. Ja li explica que en excavacions a menys de 5 metres de fondària, les immersions poden durar una hora i mitja, mentre que en jaciments que es troben a més de 45 metres metres sota el nivell del mar, la immersió s'escurça als 25 minuts, ja que és necessari fer una descompressió molt més llarga i la bombona d'aire s'acaba. Sota l'aigua, els arqueòlegs fan servir eines especialitzades per anar desenterrant les restes.
15: Treballem amb una mena d'aspiradors que el que fan és succionen, xuclen el sediment, la sorra que tapa aquests jaciments, i anem excavant, anem retirant amb un tub de descarga, anem traslladant tota aquesta sorra, anem deixant les restes visibles, desobertes, les netegem, les marquem i després es fa tot el registre. Ara ja sempre pràcticament tot es fa per imatge, es fa poca cosa en dibuix manual.
14: Actualment, durant les excavacions subaquàtiques, només es treuen de l'aigua aquelles restes que estan en risc de destrucció o tenen un alt interès científic o de museïtzació. Les restes es documenten i es fotografien sota l'aigua i es deixen al jaciment allà on s'han trobat.
15: La Convenció de la UNESCO, que és el marc normatiu internacional sobre la protecció del patrimoni subaquàtic, el que diu és que s'ha de prioritzar la conservació in situ i només extraiem allò que realment té risc de destrucció, sigui per acció natural o antròpica, o té un gran interès a nivell científic o a nivell de socialització, de musealització, i només pot ser estudiat fora de l'aigua. El que prioritzem és deixar-ho en el lloc, sempre quan estigui protegit.
14: I és que precisament el fet d'estar submergit és el que ha favorit que totes aquestes restes i materials s'hagin conservat al llarg dels segles.
15: Tenim una excepcionalitat a nivell subaquàtic, que és que se'ns conserven materials que a nivell terrestre doncs no són habituals, com tots aquells materials de naturalesa orgànica. Conservem fustes, conservem cuirs, conservem teixits, conservem tots aquells materials que en contextos terrestres doncs són molt rars.
14: En aquest sentit, les restes que s'extreuen per estudiar fora de l'aigua o museïtzar-les han de mantenir-se submergides fins que arriben al laboratori, on els restauradors les sotmeten a un llarg procés de conservació per tal que no es malmetin.
15: Si, per exemple, és ceràmica, la ceràmica el que es fa és dessalar-la, perquè si ve d'aquest context marítim, doncs l'aigua de mar ha anat penetrant, la sal ha anat penetrant dintre de la pasta a la ceràmica. Si jo la deixo secar sense dessalar-la, la sal incrementa el volum i el que fa és que doncs, desfà de gran aquesta ceràmica. Llavors hi ha altres materials més complexes, com per exemple tot allò orgànic. Posem l'exemple de la fusta, es fa el mateix procés. Sempre es manté amb aigua perquè si no pateix una degradació rapidíssima, d'un dia per l'altre la podem perdre, es dessala i llavors el que es fa és un cop dessalada, es fa una impregnació amb una cera que es diu PEC, que és una cera hidrosoluble. Aquesta peça la posem en un congelador i un cop congelada la peça hem passat l'aigua d'estat líquid a estat sòlid. Llavors la posem en una màquina específica que es diu el liofilitzador i el que fa és passar aquesta aigua congelada d'estat sòlid a estat gasós sense passar per l'estat líquid. I llavors traiem l'aigua sense que la peça pateixi, conservant aquesta peça que mantingui forma, dimensió, traces de producció, marques, inscripcions, el que sigui.
14: El jaciment subaquàtic més comú que estudien els arqueòlegs són els derelictes, és a dir, les restes de vaixells enfonsats. Però també s'han trobat i excavat ports i fins i tot en aigües interiors hàbitats.
15: El que excavem quan estem en context doncs, marítim són derelictes, les restes de vaixells enfonsats o del seu carregament. Hem de pensar que el mar ha estat la principal via de comunicació al llarg de la història i que aquests doncs, vaixells enfonsats són documents únics que ens parlen d'aquest passat i parlen no només de transport, de comerç, parlen d'intercanvi cultural, parlen de tecnologia, parlen de cultura, ens expliquen doncs, moltíssimes coses. Potser el jaciment més freqüent són els vaixells enfonsats, però podem treballar, per exemple, en hàbitats. A l'Estany de Banyoles excavem un hàbitat neolític dels 5.300 abans de Crist, però també es poden excavar doncs, ports, com seria el port d'Empúries, es poden excavar torres, es poden excavar doncs, totes aquelles restes que en un moment donat van ser fora de l'aigua i que avui dia doncs, es troben submergides.
14: Un dels jaciments subaquàtics que destaquen al litoral català és precisament el derelicte que està excavant actualment i des del 2017 l'equip del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, format per 12 arqueòlegs i liderat per Rogeli Mauri i Joan Majoral. Es tracta d'un vaixell romà enfonsat a les Illes Formigues al litoral del Baix Empordà entre Palamós i Palafrugell.
15: És un vaixell romà de finals del segle I abans de Crist, que és un jaciment excepcional a la nostra costa, a la costa catalana, perquè conserva no només la fusta del vaixell, sinó també les àmfores del carregament. Porta un carregament d'àmfores bètiques, del que seria Andalusia, àmfores que transporten doncs, peix en salaó i salsa de peix, i surt d'un port d'Andalusia i va segurament cap a algun port del sud de França. Documentem, excavem aquells materials que formen el carregament, però també la fusta del vaixell. Podem estudiar doncs, com està fet l'arquitectura naval i després també materials vinculats amb la tripulació i amb la vida a bord.
14: Trobar un derelicte com el de les Illes Fórbigues té una rellevància excepcional, perquè la majoria amb petit espoli o destrosses a causa de l'acció humana, les construccions i també de l'erosió natural, que provoquen sobretot els temporals.
15: No és només l'espoli, l'acció de l'home, el que els ha destruït. A vegades també ha estat doncs, la mateixa erosió natural. Estem veient ara doncs, que de manera cíclica tenim temporals molt agressius que alteren aquesta línia de costa i que ens poden doncs, posar en risc aquests jaciments. A vegades també les construccions, com són ports o parcs eòlics, poden posar en risc doncs, tot aquest patrimoni, cal protegir-los perquè el mar realment és un gran preservador d'aquest patrimoni i tenim un museu immens sota l'aigua que ens aporta doncs, una informació única i ens fa conèixer i posar de manifest tot aquest passat que tenim.
14: Un patrimoni que, segons Geli, és d'una importància cabdal per estudiar el nostre passat.
13: Mar a Mar, un podcast produït per Ràdio L'Escala.
0: Amb Ona Vilà, amb la companya Ona Vilà de Ràdio L'Escala. Interessantíssim aquest podcast sobre arqueologia subaquàtica submarina, però també a vegades subaquàtica, no? Perquè a vegades també s'utilitza per fer excavacions sota dels llacs, per exemple. Vinga, que seguim endavant. Us imagineu com seria viure milers d'anys, però només vosaltres, la gent del vostre voltant, no? Aquest és el cas de la protagonista del manga i anime que avui descobrirem de la mà d'en Dani i la Mercè des de Ràdio Vilafant. Avui el Freaky Time d'estiu ens parla sobre el temps, ens parla sobre Freiren.
16: Freaky Time d'estiu.

0: Si fóssiu quasi immortals, li donaríeu importància als petits moments, com per exemple una conversa de 10 minuts o la gravació d'un podcast com aquest? Aquesta és la pregunta que ens planteja la història de la qual us parlarem avui, Frieren. Dani, avui al Freaky Time d'estiu parlarem de fantasia, però no de dracs, màgia i grans batalles, que també, sinó que parlarem d'un anime que utilitza tot això per explicar-nos una cosa molt quotidiana, el valor que li donem al temps i com aprenem a acomiadar-nos dels qui estimem. Estàs d'acord que Frieren ens parla de tot això?
1: Sí, totalment. La història que us portem és una història de fantasia, on hi trobem doncs, elfs, nans, hi ha màgia, hi ha guerrers, hi ha fantasia. La protagonista, Frieren, és una elfa que porta més de 1.400 o 1.500 anys visquent i explica que el temps no passa igual per tothom i ella el viu d'una manera diferent.
0: Clar, la gràcia és veure la diferència entre la seva longevitat i el poc temps que vivim els éssers humans en comparació a ella. Sense drama, veiem el penediment precisament de Frieren, de la protagonista, pel fet de pensar que sempre tindrà tot el temps del món amb els seus amics, no? Que a més són humans, i deixa les coses per l'endemà. És un anime que a més ens fa diferents salts temporals, i no sé si tu creus que això pot arribar a fer-nos perdre una mica la història, el fet de que vagi endavant i endarrere. Com ho veus tu, això?
1: No, és part de la gràcia que té el veure com viu al principi de la història amb uns companys, i que segons passa el temps alguns d'aquests companys doncs, els ha perd pel temps, i com viu i això la canvia a una nova aventura amb uns nous companys i li fa reviure doncs, aquells moments que va viure en el passat i ara els recorda d'una manera diferent.
0: A més, potser podem veure a mesura que passa el temps que li dona valor no tant a les coses viscudes, sinó a les petites coses, com per exemple una conversa, una mirada, un regal, una promesa, no? Veiem aquestes petites coses i veiem com n'és d'important per ella la memòria i els records viscuts, ja que, clar, quan algú marxa, ens queden precisament els records i veiem com la protagonista en va creant de nous, però aprenent dels que ja ha viscut, no? Quan està, diguéssim, entre cometes, en el present, veiem com ho afronta de manera diferent, que potser viu les coses amb més intensitat o intenta disfrutar més el moment pensant en que no pot deixar les coses per l'endemà. No sé si creus que doncs això, no? Que precisament la Frieren viu les coses d'una altra manera precisament per la seva longevitat.
1: Sí, ella veiem que ho viu tot molt diferent, no? Com més pausat, com sense tanta pressa, perquè com que ella viu tant de temps, és pràcticament immortal, doncs veiem que, per exemple, hi ha moments on t'arriba a un poblat i ella no té cap pressa i diu, doncs ara aquí ens estarem 3 anys. Clar, el pas del temps pels mortals, pels humans, és molt diferent a com ho viu, ella i el pes que li dona algunes coses a ella, en canvi en els humans clar, ho han de viure d'una manera molt diferent. I això ella, doncs, aquest és el contrapunt que veiem durant tota la història.
0: I a part de tot això que estem parlant, no?, del pas del temps, una de les grans, perquè potser algú dirà, ostres, quin rotllo, no? I a més, si és una sèrie un anime tan pausat. No és ben un rotllo perquè té la gràcia d'una protagonista amb unes característiques que la fan especial, no? A part d'aquesta longevitat, doncs té un caràcter molt peculiar, no? No creus que aquesta és la gràcia?
1: Sí, aviam, no té l'estructura d'un shonen d'acció com a tal, poder sí que és una mica més pausat, però no es fa avorrit. Hi ha acció, hi ha moments d'acció, hi ha moments d'emoció, però com dic, et fa molt veure com el pas del temps es viu de diferents maneres.
0: Doncs si us entren ganes de conèixer aquesta elfa, la Frieren, podeu llegir el manga, que el trobareu editat a Norma Editorial, o bé podeu veure l'anime, que a més ja teniu dues temporades a Crunchyroll. Tu, Dani, què faries si poguessis viure tant de temps com la Frieren?
1: Ostres, no ho sé, no ho he pensat mai. No sé què faria. No sé si faria com ella i deixar coses per... Bueno, no tinc pressa a fer-les o no ho sé.
0: Jo tampoc m'he plantejat, la veritat. Potser no viurem mil anys com ella, però nosaltres podem decidir, precisament, com que som humans i vivim un temps més curt, podríem dir, que aquesta elfa quasi immortal, doncs podem decidir què fem amb el nostre temps, poder decidir... És la màgia que fa gran, no?, que ens regala aquesta història de Frieren. I el temps, evidentment, a vegades s'acaba, i a la ràdio encara més, i hem arribat al final d'aquest Freaky Time d'estiu. Nosaltres som
1: en Dani
0: i la Mercè. I en el proper programa seguirem el viatge pel món del manga i l'anime i ens trobem a la propera.
1: Adéu.
2: Són la Mercè Mainé i el Dani Garrido, són els companys de Ràdio Vilafant que ens porten aquest Friki Time d'estiu avui parlant sobre Frieren. Vinga, va, que anem tancant programa ara sí, abans de marxar, però encara que sigui dilluns, sapigueu que hi ha moltes activitats per fer arreu de Catalunya. I totes elles les té la companya de Ràdio Ciutat de Tarragona, la Lídia. Lídia Puerto, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Ai, que havia perdut el guió i no sabia com donar-te pas. Ara ja el tinc. Vinga, festa major a Caldes de Malavella.
3: Sí, senyora. Doncs el poble, la ciutat, depèn de la vila, no? Sí. Viu la seva festa major, que acaba demà, dia 4 d'agost, però hi ha activitats avui encara, que han començat avui amb una festa aquàtica i inflables a la piscina municipal. I a la tarda doncs, hi haurà una festa holi, aquestes festes que hi ha de pols, tan famoses que li agrada sí. anar a la gent jove, com si jo fos aquí una persona de 50 anys.
2: Ara t'anava
3: no.
2: a dir, Lídia, que tu no li fas lleig, no?, una festa holi de
3: colors.
2: Divertida. De colors, sí.
3: Sí, jo ho veia quan era una mica més petita, però sí, continuen sent molt divertides. I per si a algú no li interessa la festa Hollywood, que no es vol embrutar, a la mateixa hora l'orquestra Meravella oferirà també un concert a l'embalat del lloc. I a la nit doncs, hi haurà un sopar informal, que serà un entrepà i una begudeta a 4 euros.
2: Molt
3: tot
2: bé.
3: Molt casolà.
2: Sí, i molt pròxim, molt xulo. És que jo crec que Caldes de Malavella ho té, això, eh? Que, no sé, té un punt de proximitat molt bonic. Vinga, qualsevol excusa és bona per anar cap allà. Festa major avui i demà, pel que ens diu la Lídia. I mira, ara ens quedem ben a propet de casa. Anem a Altafulla, que tenim un festival molt xulo.
3: Sí, tenim el Festival Internacional de Música d'Altafulla, que comença demà i s'allargarà fins al 27 d'agost. I el concert inaugural porta el títol Veu ardent de dona i anirà a càrrec del cor de cambra femení Scherzo sota la direcció d'Esteve Navona i Daniel Ruiz al piano. L'estem ara sentint de fons, aquest cor.
2: Cor femení, també molt estimat i molt volgut aquí a casa nostra, molt conegut, el cor Scherzo, cor de veus femenines. Molt bé. Inauguren, deies, el Festival Internacional de Música d'Altafulla, però avui mateix.
3: Avui mateix, no, això és demà, el dia 4.
2: Tens raó.
3: Exacte. I en Claudi Armanyes, que és el codirector artístic del festival, ha parlat a Altafulla Ràdio per explicar una mica quin tipus de públic té el festival.
4: Públic que tenim nosaltres, que és un molt bon públic, molt agraït i molt atent. Però el públic d'estiu és un públic una mica diferent del d'hivern. El d'hivern és una mica més avesat als concerts, al d'estiu. La gent va passar una bona estona sentint música, en el cas nostre, la fresca. Igual vol dir d'una música agradable, i no coses complicades.
3: Doncs bé, com comentàvem, això és demà, no us equivoqueu, a les 10 de la nit a la plaça de l'Església. I com que el festival dura fins al 27 d'agost, hi ha abonaments pels 7 concerts que serà el festival, abonaments de 4 concerts, o si només voleu algun concert en concret, també hi ha entrades per al concert individual.
2: Lídia, i ara és quan hem de córrer, simplement a moda de titular, quina és la tercera proposta que ens portes?
3: Doncs el concert de l'Aina Balàs, que és una cantautora de Balaguer.
2: Ja està.
3: Titular jo, ràpid i concís. Ja i també és demà, important.
2: Molt bé, Aina Balàs a Balaguer. Doncs gràcies, Lídia Porta. Una abraçada,
3: adéu.
2: És que si no podíem ni saludar l'Aina de Cardedeu. A veure, música. Això són els Pets, uau.

0: D'aquella manera.
1: Intueixo que serà un tema molt comentat per l'Obert per Vacances de demà.
0: Segurament, sí.
1: Què tal el teu primer dia, Aina?
0: Molt bé, molt bé, la veritat. Sí, també l'equip tan maco que hi ha darrere, doncs ho fa més fàcil. Què vols que et digui?
1: És que estem tots conxorxats, eh? Som tota una xarxa de companys que, en fi, que no estem mai sols. Molt bé.
0: I tant que sí.
1: Aina, moltíssimes gràcies. Una abraçada i fins demà.
0: Gràcies, una abraçada per vosaltres també.
1: Amb la música dels Pets, doncs, tanquem aquest programa en què us preguntàvem quins són els vostres records d'estiu. Espero que us haguem fet, no sé, una mica de memòria i us hagueu... I ara esteu en plan nostàlgics, que això sempre ens agrada. Va, nosaltres tanquem, però podeu continuar pensant. No massa, perquè el tema de demà també té tela. Com es deia l'Aina Barbany des de Cardedeu, us preguntem sobre les despeses d'estiu i aquests preus alts. 3 minutets i mig i seran les 11. Fins demà.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Escoltant Ràdio Arenys.
2: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
3: Com pot ser, si sempre feu fotos?
2: Sí, però no són de veritat.
3: I si li regalem un reportatge?
2: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
3: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
4: Marta!
5: Ei, hola, com estàs?
4: Superbé, cada dia em sento millor.
5: I el secret?
4: Doncs ho tens ben a prop.
5: Sí?
4: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
5: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
4: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
6: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
7: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
8: El Rial, el centre odontològic de confiança on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats: odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Segle Vella número 36 o al telèfon 93 792 2101. Centre Odontològic El Rial.
9: Notícies en xarxa.
10: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Catalunya ha tancat el mes de juny amb un nou rècord en l'arribada de turistes internacionals amb poc més de 2 milions, un 1,4% més per sobre de les xifres d'ara fa un any. Unes xifres que contribueixen a la saturació de vies com l'AP7 en un moment en què s'ha reobert el debat sobre la implantació novament d'algun tipus de peatge. En declaracions a la xarxa, un dels experts en la matèria, el director del Centre d'Innovació en Transport, el Sergi Saurí, considera que va ser un error eliminar els peatges sense definir abans un model alternatiu de finançament.
11: Serà molt més fàcil transitar cap a un model del que teníem abans, immediatament a un model que tingués una coherència

0: i una manera més sistèmica pensant en un finançament i gestió més global de les carreteres. Que no passa ara passar d'un sistema que no s'està pagant res a un pagament per ús.
1: Sauri defensa que Catalunya hauria de començar per un sistema de pagament per ús que evolucioni cap al quilòmetre recorregut. I el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha criticat els països de la Unió Europea que, segons ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola, no han estat a l'altura davant la crisi migratòria de Ceuta i reclamarà solidaritat en la reunió extraordinària de ministres d'Interior d'aquest dimarts. També ha anunciat que el govern espanyol reforçarà la frontera, intensificarà la vigilància de les xarxes socials marroquines i augmentarà també la coordinació amb el Marroc. Álvarez ha assegurat que l'objectiu és retornar fins a l'última persona que va entrar de manera irregular i ha destacat la col·laboració sense precedents del govern marroquí en les devolucions. I pel que fa a la mobilitat, des d'avui la Ronda de Dalt tindrà un carril tallat per sentit entre les sortides 5 i 6 fins al 24 d'agost per les obres de cobertura entre l'Institut Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca. A banda, pel que fa a les afectacions en aquests moments, un accident a l'AP7 a Castellví de la Marca deixa un carril tallat sentit Barcelona i una avaria a la 2 a Abrera, també amb dues incidències provoquen retencions en ambdós punts. Pel que fa al servei ferroviari, la circulació de trens entre Cunit i Sant Vicenç de Caldés s'ha vist afectada aquest matí per l'atropellament d'una persona, que obliga també a habilitar servei alternatiu per carretera i en aquests moments els trens circulen per via única. Això afecta les línies de l'R2 Sud, l'R13, l'R14, l'R15, l'R16 i l'R17. I els bombers continuen treballant en l'incendi d'alta muntanya de Senet a l'Alta Ribagorça, que ja ha afectat unes 71 hectàrees de terreny forestal. Els efectius estan pendents de l'evolució d'una tempesta prevista pel migdia que podria ajudar a estabilitzar el foc o, al contrari, afavorir-ne la propagació. La prioritat continua sent evitar que les flames avancin cap a la Vall de Boí. Aquest matí, de fet, s'hi han incorporat 4 mitjans aeris amb personal especialitat del GRAF i l'EPAF. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys. A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició.

0: Homes, fent camí per convertir allò personal en palanca de canvi. Us donem la benvinguda amb aquest programa en directe des dels estudis de Ràdio Arenys, des d'on mirarem de, amb més cura, què volem que sigui un espai on aturar-nos, on reflexionar, on qüestionar i on revisar què vol dir ser home avui en dia. En un món que canvia constantment, un espai on les dones també seran benvingudes, perquè aquesta transformació ens inclou a tots.
1: Revisarem maneres de pensar i d'actuar que durant anys han estat norma, però que potser ja no ens serveixen. Volem parlar de vulnerabilitat, de rols, de paternitats, salut emocional i sexualitat, amb veus diverses i amb la voluntat d'explorar una masculinitat més sana, sense fer-nos mal i sense fer-ne els altres. Perquè revisar-nos no és debilitat, sinó és evolució i valentia.
0: Si vols participar en directe, ho pots fer a través del nostre telèfon al 93 795 79 12. Repeteixo, 93 795 79 12. Un programa creat per Rim Garcia, dirigit i conduït per David Herrero i...
1: en Joan Carles Palacín.
0: I avui al so tenim a la Marina Cabrera. Bon dia, Marina.
2: Bon dia, com estem?
1: Il·lusionats.
2: Il·lusionats? Jo també.
1: El nostre primer directe, després de 3 anys de fer potis...
0: És el primer directe.
1: És el primer directe, que guai!
0: És el primer directe i ens volem estrenar amb un... Crec que serà un episodi que no deixarà i que a més hi haurà, hi haurà més seqüeles, hi haurà segona temporada, tercera i de més.
1: Sempre deixem sagues.
0: Avui el títol l'he volgut posar com l'espai que queda, conversa sobre el dol perinatal. Avui des del programa Homes, com hem dit, volem començar una nova etapa. Hi ha un canvi d'horari, hi ha un canvi de dia i sobretot hi ha un canvi de quan s'està fent, que és en directe. Si vols entrar en directe al programa, pots trucar-nos, com he dit abans, en el 93 795 79 12. I per encetar aquesta nova secció, aquesta nova etapa d'Homes, avui no portem blocs. Portem cadires per seure i per parlar d'una realitat que sovint es viu en un silenci sepulcral, el dol perinatal invisible. Aquella pèrdua que no té nom, perquè socialment sembla com si no s'ha vist el nadó, no hi ha dolor. Però el dolor hi és, les dones ho pateixen, i els homes sovint es converteixen en la cuirassa per poder sostenir a la resta de la família. Per tractar amb aquest tema tan i tan especial, m'agradaria donar les gràcies als convidats que avui tenim a l'estudi. Per un cantó tenim amb el Guillem Comí.
3: Hola.
0: Bona tarda.
3: Bon dia.
0: També tenim a la Belén Reina.
4: Hola, bon dia.
0: Que són els orgullosos pares d'un nen que també està aquí a l'estudi amb nosaltres. Vull dir que si sentiu de quan en quan que algú es queixa, potser és a l'Arnau, que també ens acompanya.
1: Que boca plena.
0: I també ens acompanya la orgullosa àvia de l'Arnau, la mare d'en Guillem, i que es diu Montse Comí.
5: Hola, bon dia a tothom.
0: Molt bon dia. I també avui hem portat una altra convidada d'excepció amb nosaltres, la Laura Benavent. Bon dia, Laura.
6: Hola, bon dia.
0: Ella és infermera i s'ha especialitzat en el dol perinatal invisible per experiència, malauradament, que ha transformat el seu propi dolor en un acompanyament en un llibre que, de fet, avui me l'ha regalat i m'ha fet molta il·lusió quan me l'ha donat, que es diu Essència viva, quan l'ànima parla, que a més és una cosa molt curiosa perquè té com dues portades, una del revés i l'altra del dret, perquè en un cantó està en català i en l'altre en castellà, i ja no hi ha excuses per no llegir-ho en l'idioma que vulgueu. Faltarà en anglès, però això no sé com ho farem per posar-ho aquí dins.
1: Això és una molt bona campanya de màrqueting.
0: Sí,
1: eh?
0: sí.
1: Dos en un. Tot que és català, eh?
0: Sí. En aquest llibre el que proposa és no tractar d'oblidar, sinó d'integrar. És una brúixola que trenca tabús i reivindica el vincle emocional que hi ha entre el nadó perdut, defugint de tòpics que sovint invaliden el patiment, convidant-nos a validar què és sentir la pèrdua, és un acte de dignitat i d'humanitat que necessàriament és obligatori passar per això per poder-ho pair, no? Jo llenço aquí la pregunta i que respongui qui vulgui. Aquí ja m'agradaria aquí poder tractar, sobretot és amb molt de carinyo, amb tot el carinyo al món, perquè és un tema que, per sort, en el meu cas, jo no he tingut cap tipus d'experiència. Més enllà del que hagi pogut llegir o imaginat o seguir, jo arrel de, per exemple, a la Laura la conec, des que té 5 anys, potser?
2: Sí.
0: Jo amb ella la conec des que té 5 anys. Son pare i jo treballem, el seu pare era el meu jefe, Editorial Praxis, com deia el meu exsogre Parxís, Editorial Parxís, i jo algun més un cop, vull dir, va ser el meu jefe, és un gran amic, i més una vegada hi he estat dinant i sopant a casa d'ells, i ja la conec per això des que era molt, molt petita. Més o menys he anat seguint de manera així la seva evolució, fins que s'ha convertit en un referent, o s'està convertint ara en el que és un referent d'aquest tipus d'aquest patiment, malauradament.
1: O experiència de vida.
0: O experiència.
1: Segons jo com aquí, ho vulguis mirar, eh?
0: Jo aquí començaria...
1: Que és un gran aprenentatge passar per aquí.
0: Sí. Jo aquí començaria amb les meves famoses preguntes, que a molta gent li van tremolar, i començarem amb la Belén, amb la primera pregunta de la Belén.
1: Com a compte, Belén?
4: Sí.
1: Com a compte,
0: Més difícil posar-me les teves sabates perquè ni sóc pare, ni sóc dona, i l'únic que puc fer és imaginar-me què deu ser passar per una experiència tan terrible. Quan passa una cosa així, què et passa pel cap i què et dius?
4: Culpabilitat.
0: Culpabilitat.
4: Sí. O sigui, jo, malauradament, he tingut 3 aborts. Uh-huh. Cadascun ha passat per un moment diferent. I el primer, per exemple, jo sóc auxiliar veterinària. Quan jo em vaig enterar, jo estava fent anestèsies. I jo em pensava que era degut a tota l'anestèsia que estava fent amb els animals. Per això no havia tingut. Després se't treu del cap. El segon embaràs, com tinc el gen de la protombina, que és la sang espesa... Uh-huh.
1: Però no s'escolta l'àudio?
0: Ara. Vale.
4: Sí?
1: Perfecte.
4: Com tinc la sang espesa, jo m'he de punxar l'heparina.
0: Vale.
3: Gràcies.
4: I la ginecòloga... No volia, mira, l'Arnau ja està fent de les seves. La ginecòloga, doncs, no va creure convenient punxar-me parina en aquell moment. Uh-huh. Diguem que vaig començar a sagnar i el vaig perdre. Vale. I el tercer, la culpabilitat va ser perquè jo ara compliré els 40, va ser l'any passat, i va sortir pues, que no era viable. Li van fer el cribatge i no, en Jordi no era viable. Va sortir amb síndrome de Down, però que no era factible per la vida. Va. Llavors, clar, la culpabilitat és... Soc massa vella, és un embaràs geriàtric. Llavors, és el que em ve al cap. Perquè a mi, perquè ha estat molt buscat, però sobretot ha sigut la culpabilitat.
0: Vull dir, el que passa pel cap, principalment, és culpabilitat.
4: Què he fet perquè no surti endavant. Uh-huh. És això.
0: Interessant. Guillem, et toca a tu. Vaig a per tu.
5: Vinga.
0: En el teu camí, amb 3 pèrdues a l'esquena, vas sentir que la societat t'empenyia a congelar el teu dolor per cuidar de la teva parella? I si és així, on va quedar el teu espai per ser pare d'aquells nadons?
5: El meu espai sota les pedres.
0: Sota les pedres.
5: Sí, o sigui, jo patia sobretot per ella. Uh-huh. A cada pèrdua que vam tenir, doncs clar, s'incrementava aquest patiment perquè ja el patien... El seu augmentava i la meva preocupació per ella també augmentava. I jo em vaig dedicar exclusivament a ella. El meu dol va quedar per mi enterrat i va ser dedicar-me a ella, sobretot amb... Nosaltres ens en vam sortir o ens en sortien fent servir humor negre.
0: Humor negre.
5: Sí,
0: bueno, intentava camuflar un baú amb una mica d'humor.
5: Jo li preguntava cada dia quin nivell de tolerància tens i pues, feia unes més bromes o menys bromes. I així intentàvem una miqueta sortir del pas. Ella, de fet, es va fer un tatuatge aquí en el braç, que és el vaixell de Peter Pan.
0: Sí.
5: I es va ficar 3 estrelles, una estrella per cada nano. Bueno, per cada nano.
0: Per cada nadó.
4: Sí.
5: Uh-huh. I, per exemple, una broma d'aquestes era, doncs mira, t'has fet un tatuatge que és actualitzable. Que si passava una altra vegada, podia ficar una altra estrella.
0: Espero que el tatuatge sigui petit perquè no quepa més estrelles.
5: Ara el tatuatge s'actualitzarà ficant la figura del Peter Pan.
4: Perquè protegeixi els seus germans.
0: Que bo. Uh-huh.
3: Ah, sí que si un nen li haguessin posat una campaneta.
0: La campaneta i si no...
5: Exacte.
0: Que xulo.
5: El Peter Pan. Uh-huh.
0: Que bonic. Uh-huh. Que bonic. És una manera de tancar un cercle.
4: Intentar-ho.
5: Sí, intentar-ho, sí.
4: Mai es tanca. No, mai es tanca. Bueno, aviam, sobrevius amb ell, però no es tanca mai.
0: Bueno, jo el que em refereixo, o que volia dir des del punt de vista de tancar, no és oblidar el passat, sinó saber de què és possible la vida, de què és possible aquest somni que ara es diu Arnau,
4: sí.
0: I que gràcies a això, doncs, podeu seguir cap endavant i pot seguir la vida, sí. Entenc jo.
4: Sí.
0: De ser dolç aquest tipus, jo no he perdut mai a cap fill, però sí he perdut a éssers estimats. Ara, per exemple, fa la setmana passada, fa 39 anys de la mort de ma mare, i jo encara la conec i encara la recordo. I fent una reflexió vaig dir, hòstia, jo la vaig perdre quan tenia 17 anys. Dic, i són molt més temps que hi ha estat sense ella que no amb ella. Però tot i així mai l'oblides, però tires cap endavant. Com tu dius, aprens a sobreviure i aprens a viure i a tirar cap endavant tot això.
1: A mi també m'agradaria fer-te una pregunta. Quan tens pensat desenterrar i treballar?
5: No ho penso. Ha quedat enterrat i no... No, em surten... La veritat és que ens passa, per exemple, escoltant certes cançons o recordant certes experiències, doncs, que et ve aquest mal. Jo, per exemple, patia molt escoltant doncs, alguna cançó de la infància i pensava, dic, ostres, no podré disfrutar amb el meu fill o ensenyar-li certes coses, ensenyar-li aquestes històries. I aquí és on doncs, potser em feia una mica més de mal.
3: Mm-hmm. Ara hem enviat la criatura amb l'avi.
0: Sí, hem demanat que l'avi vingui donant-nos un cop de mà, perquè la criatura s'estava començant a moure. Sí. Vull dir, ara, podem... Igualment, podria, si hagués sortit, doncs...
1: És el protagonista, també.
0: Valent, tu que de primera mà ets el que ha estat veient aquesta cuirassa que ha tingut de posar-se el Guillem, vas percebre que ell... es guardava el seu dolor per deixar espai amb el teu?
4: Sí.
0: O veu poder plorar plegats?
4: Ploràvem quan ell, com ell ho ha dit, quan escoltàvem les cançons. Uh-huh. O, per exemple, ara el segon abort, ell treballa a Cabrera, i fins a l'Hospital de Mataró va rebentar la bici elèctrica. Quan el vaig trucar, li vaig dir, estic sagnant, vine cap a l'hospital. Es va plantar des de Cabrera a Mataró amb la bici elèctrica en 10 minuts. O sigui, la va patar la bateria. El vaig veure plorar allà. Però ell no és de plorar. Però quan li poses una cançó tipus Tarzan o les cançons de Bola de Drac, que ens hem criat nosaltres, que volem que el nostre criu vegi Bola de Drac, perquè és com ens hem criat nosaltres, és quan el veig plorar i plorem els dos. Però sempre s'ha amagat, perquè sempre m'ha estat cuidant a mi. Fins i tot del tema de... Si estàs bé i veig que t'animes una miqueta més, jo sóc molt Disney. Ens anem a Disneyland i allà, doncs, o sigui, no s'ha preocupat per ell, s'ha preocupat per mi.
0: Uh-huh. Sí, és curiós perquè aquesta mateixa reflexió, abans, quan estàvem esmorzant, aquí ara que faré una publicitat en directe, a la Bargalló, és a l'espai de perdició, el meu diari, és el meu ritual diari de... No diari, sinó...
1: És el nostre ritual, el cafetó.
0: Abans del programa, que estava parlant amb la Laura i ella va dir que va viure una cosa semblant. Laura, ara et toca a tu, ja comences a entrar aquí dins. Com acompanyaries o com acompanyes amb aquest home que se sent secundari en el teu propi dol? Perquè ens consta que, tant com a societat, per reconèixer que ell també ha perdut un fill, com és que costa tant de que... Normalment, normalment quan hi ha una pèrdua d'un nadó que no ha arribat a néixer, la societat es volca amb la dona. El que passa que la percepció que jo tinc, no? L'home també ho pateix, perquè també és part implicada a nivell emocional.
6: Sí, jo aquí diferenciaria dues coses. Primer, que la societat no valida tant un dol perinatal, tant si ets una dona com si ets un home. O sigui, no et dona el teu espai, no et deixa dir la teva, no et deixa validar aquest dolor. Llavors, jo crec que el que li diria a un home que està passant per una situació d'un dol perinatal és que té tot el dret a sentir-se escoltat, a dir el que necessiti dir per poder ajudar a validar el que està passant. Perquè no és només... o sigui, jo, per exemple, amb el que és la meva feina, jo m'he catalogat amb dol perinatal invisible, curiosament, perquè... Com ha dit en David, tot el que no es veu és com si no existeix. Llavors, a partir d'una segons quina setmana de gestació no està reconegut aquesta pèrdua. Llavors, només la reconeixen els propis pares o la gent propera, com són els avis o la pròpia família. Llavors jo aquí intentaria, doncs, això, donar-li el seu espai, el seu espai segur, perquè se senti segur per expressar, doncs, com es sent, inclús amb la seva parella, amb la família, doncs, intentar donar el seu lloc. I costa tant, jo aquí posaria, perquè, referim a el que has dit tu, de que es focalitza amb la dona, més que res perquè la dona és la que es queda embarassada. O sigui, també quan hi ha un embaràs, totes les atencions es volquen amb la dona i en cap moment es pregunta a l'home com està, o sigui, com viu aquell embaràs, o com porta cada vegada que se'n van a fer una ecografia, o el que sigui. Llavors, jo crec que aquí la importància és donar-li el valor a la situació que està vivint en cada moment, en aquest cas, aquell home.
0: Interessant.
1: Doncs...
5: Sí, de fet, si m'ho permeteu, amb això que deia, es volquen en la dona quan està embarassada, però també quan tens el procés de l'avort, en el nostre cas, a mi en cap moment se'm va preguntar res. Tot era exclusivament ella, que estàvem d'acord en tot moment. Però jo era una persona en la cadira i ja està. No se'm preguntava absolutament res. I tampoc si estava malament.
7: Clar,
5: ella sí que se li van oferir uns certs serveis, però jo durant tot el procés...
7: En cap moment se't dona.
5: Era un punt a part.
7: Clar, hi ha una part que és fisiologia pura, que el que porta el nadó i tira cap endavant és, per dir-ho així, i amb tot el carinyo, la incubadora, que és la mare.
5: Sí, sí, completament.
7: Però, a part d'aquesta part, hi ha una altra part que també ens composa a totes persones, que és tenim una ànima i també tenim una part emocional. I aquesta part emocional, les dues persones estan implicades. Clar, de vegades es deixa una mica de cantó amb l'home, perquè es pensem que només afecta la dona, o, bueno, jo dic aquesta conclusió, però potser estic completament errat, no? Clar, des d'aquest punt de vista és... I això com ho podem canviar? O com podem fer aquesta visibilització, potser, en programes com aquests per començar a prendre consciència, no?
5: Sí, però clar, a veure, jo també entenc que el fet de que, com que evidentment ella, és, com t'has dit, és la incubadora, és el que es fa tota la feina, clar, o sigui, jo entenc que a mi no em preguntin perquè jo no pugui influir-li a ella de no facis això o fes-lo altre, que aquí ho entenc perfectament, però clar, com ho mesures això? És a dir, com evites la influència o anem a ajudar aquesta persona? I és un punt que no...
1: És admirable, eh? És admirable això que esmentes. I aprofito per fer un petit encaix i per convidar els nostres oients, homes i dones de Catalunya que ens esteu escoltant en aquests moments. Si heu passat per aquesta experiència o esteu passant per aquesta experiència, sisplau, truqueu-nos al programa i compartiu la vostra experiència. I si és dona, si també estàs passant per aquesta experiència o has passat, si vols unir amb aquesta conversació, sereu benvinguts tots dos a compartir la vostra experiència. Després...

0: una cançó molt suau i molt dolça de Coldplay que es diu Fix You. Per donar una miqueta d'espai i poder respirar i poder baixar, perquè avui és un programa
1: potent,
0: avui no són dels que per encetar-nos amb el directe, Déu-n'hi-do,
2: com sí, sí, estem baixant a nivell ben alt, eh?
0: ara veiem com superem això.
2: Vinga, va, que hem començat a bullir i ara comencem a veure la llàgrima.
0: Vinga, Laura, pregunto, amb el teu llibre Essència Vida, quan l'ànima parla, parles de validar el dolor. Quins senyals ens envia el cos quan intentem ignorar el dol i fer veure que aquí no passa res?
3: Bueno, primer de tot, somatitza. O sigui, el cos al final t'acabes trobant malament. O sigui, pots tenir molt nerviosisme, atacs d'ansietat, mals de panxa, mals de cap, o sigui, tot el que és a nivell de somatitzar físicament. I això et fa pues estar emocionalment també malament. O sigui, estàs més irritable, tot et senta malament, vas fent una miqueta de muntanya de símptomes i lamentablement ho acabes pagant amb la persona que tens més a prop.
0: Clar, el que tens allà al costat.
3: I normalment, si estàs passant per una situació d'aquestes, la persona que tens més a prop, doncs és la teva parella.
0: Sí, sí, aquí una de les coses que hem de tenir en compte és de que Laura no parla perquè ho hagi llegit en llibre, sinó aquest llibre surt d'una experiència que ella ha tingut i que ha viscut. També va tenir, si no recordo malament, 3 pèrdues.
3: Sí.
0: Però aquí sí que li passo la paraula amb ella i jo sé que serà una cosa que, si sentim que es trenca la veu, són temes tan summament dolorosos que és normal. Jo no ho he patit, però només d'estar aquí també ho pateixo i ho sento, i potser a mi també se pot trencar la veu. Laura.
2: Ja se'ns està trencant.
0: Laura, explica una mica la teva història.
3: Doncs mira, jo sóc mare, a part de tenir 3 angelets al cel, tinc una princesa a la terra, que es diu Carmen.
0: Sí, sí, la conec també.
3: I, bueno, té 9 anys. Llavors, nosaltres, el meu marit i jo, sempre hem sigut pares molt, molt actius, en el sentit que hem tingut molt clar que sempre volíem ser pares i tenir canalla. Llavors vam tenir la Carmen sense cap tipus de problema, sense bon, sigui un embaràs normal i tot perfecte. I llavors el 2023 ens vam decidir, doncs, a tornar a intentar. Amb aquell intent vam tenir un embaràs sense cap tipus d'ajuda i amb les primeres setmanes de l'embaràs, doncs, vaig tenir un avortament natural, sense necessitat de que em fessin res de manera quirúrgica, ni medicació ni res. Llavors, al cap de 2-3 mesos, em vaig tornar a quedar embarassada, també de manera natural, tot se suposava que anava bé. Al jo tenir aquest avortament anterior, doncs, quan jo anava a les ecografies, a vegades, doncs, no veien bé on estava l'embrió, no deien, bueno, com t'ha passat això, doncs, hauràs tingut algun problema ginecològic, anem a donar-li més temps, a veure si es veu. I jo sóc infermera quirúrgica, he vist moltes coses durant tota la meva trajectòria, i jo vaig tenir una conversa en aquell moment amb el ginecòleg que m'estava tenint, i jo els hi vaig dir que jo sospitava que jo tenia un embaràs ectòpic. Vale? Un embaràs ectòpic, per qui no ho sàpiga, és un embaràs on l'embrió neix fora de l'úter. Vale? Pot créixer a l'ovari, a la trompa, al fetge, a qualsevol lloc del cos. Vale? I em van dir que, bueno, que era massa aviat, etc. Jo, com no me n'enfiava, vaig demanar una altra opinió, i amb aquesta segona opinió em van practicar un lagrat, perquè veien que sí que hi havia alguna cosa a l'úter que no era un embrió que estava creixent. I mentre jo estava esperant aquests resultats, jo vaig tenir una hemorràgia interna.
0: Uau.
3: Val? O sigui, jo ho visc, ho t'ho dic ara i és com si ho estigués vivint en aquell moment. Uh-huh. L'embrió m'estava creixent a la trompa dreta. Jo ho sospitava, però jo vaig trucar al 061 dient el que m'estava passant. Al 061 m'han dit, Laura, tira a l'hospital, perquè és mortal, o sigui, és mortal.
0: Clar, se te'n va la vida amb això.
3: Sí, sí, se te'n va la vida. Llavors jo vaig trucar al meu pare, vaig trucar al meu marit, acabava d'arribar a casa, i entre el meu marit i el meu pare vam anar a l'hospital. Vam trigar unes 3-4 hores a parar l'hemorràgia. I quan em vaig despertar, jo era tant el desig de ser mare que jo no vaig preguntar com estava. jo el primer que vaig preguntar va ser si jo podia tornar a tenir fills.
1: Uau.
3: Val? O sigui, jo era, era com una cosa bueno, molt, molt, molt arraigada i que jo volia tornar a ser mare i estava amb aquest tema. Llavors, jo a l'equip on, a la clínica on em van operar, jo ja havia treballat i jo coneixia tot l'equip mèdic. Llavors, la infermera que em va atendre, que em va assistir, em va venir a mi i em va dir: Laura, t'ha anat de 10 minuts.
0: De 10 minuts?
3: De 10 minuts. Si no arribes a venir en 10 minuts, no...
1: No comptes.
3: No ho expliques. Llavors, clar, jo... En aquell moment, us torno a dir, no era conscient del perill que jo... O sigui, era conscient perquè jo soc sanitària, però no ho pensava fredament. Jo insistia en el meu desig de tornar a ser mare. Llavors, això va passar al març del 2024 i jo, en quan vaig poder tornar a intentar ser mare, ho vaig tornar a intentar. Però ho vaig tornar a intentar a través d'una fecundació in vitro, perquè em van dir que si jo tornava a intentar de manera natural, doncs podia tornar a patir un altre embaràs ectòpic i jo no estava mentalment...
1: Ni jo ni ningú,
3: però jo no estava... O sigui, jo vaig passar un infern i no volia tornar.
1: Normal.
3: I llavors, clar, això és l'altre meló que es trenca, que quan t'assenyalen que pots fer un in vitro, normalment et diuen que l'in vitro és com que és la solució per tu quedar-te embarassat, i no és la solució. O sigui, perquè cada cosa és diferent, la teva reserva ovàrica és diferent, bueno, cada persona és un món.
4: Clar.
3: Llavors, jo vaig fer tot el cicle de l'in vitro,
1: amb el que correspon econòmicament, que l'in vitro no és fàcil i no és barata.
3: No, perquè a més jo vaig intentar-ho fer-ho per la Seguretat Social, però al tenir una filla ja no estàs inclosa. O sigui, si jo no hagués tingut a la meva filla, a mi m'ho haguessin pogut fer per la Seguretat Social, però al tenir-la ja quedava exclosa.
1: Ok.
3: I llavors, doncs, vaig fer tot el procés, van sortir només dos embrions, i en quan els embrions es van fecundar i van ser com aptes per fer transferència, em van dir que els dos embrions no eren aptes. I jo continuava
1: amb R que R.
3: I aquí va ser gràcies al meu marit, que em va dir: Laura, prou.
1: Tanquem la botiga.
3: Jo també vull tenir fills, però jo vull tenir-te tu. O sigui, jo no vull que tu passis cap risc per tu aconseguir un altre, o sigui, per tu, per nosaltres, perquè ell també ho desitjava, però vull dir que i llavors aquí va ser una mica ell el que em va fer tocar
1: de peus a terra,
3: o sigui, la figura de l'home que dèiem abans, doncs en el meu cas ell va ser qui em va fer tocar i em va fer respirar i em va fer agafar distància. I jo sempre ho dic amb el llibre, perquè tot això ho relato amb pèls i senyals allà, però jo li dic que gràcies a ell jo ara li dono les gràcies, que en aquell moment no
1: era un procés que t'havies de passar tu.
3: Exacte, però ara avui en dia jo li agraeixo infinitament el que ell en aquell moment hagués comprès, m'hagués ajudat a prendre aquella decisió.
1: Clar, perquè fet i fotut, el pobre home l'únic que estava defenent és que jo vull tenir a la meva filla i vull tenir a la mare de la meva filla. M'explico, no em vull quedar pas sol i criant una nena sola. O sigui, que no sé què és pitjor, m'explico.
3: Sí, sí,
1: que
3: sí,
1: tot
3: sí,
1: es fa la vida, evidentment. Però passar per aquest tràngol, com a home...
4: I si no, pregunteu-li a en Guillem. Sentint a la Laura, és ben bé... Talment com els hi ha passat amb ells, també.
0: Sí.
4: Excepte el de l'ectòpic. Però també la vida de la Belén també ha estat en risc. Aleshores, és molt dur que s'hagin hagut de parlar entre ells dos qui salvem, si la criatura o la mare. Pregunta'ls-hi, llavors.
0: No, sí, aquí és una cosa que, mentre anava parlant la Laura, jo anava veient per aquí les cares i anava veient com anaven assentint amb el cap, anava dient que sí, sobretot la Montse.
4: Són històries paral·leles.
5: I perquè estem en aquest punt, jo segueixo volent ser un altre cop mare.
4: I nosaltres l'estem frenant.
5: I ells m'estan frenant. Llavors m'he sentit molt identificada amb el que està explicant ella.
0: Clar.
4: És que penseu que l'embaràs de la Belén tampoc ha sigut fàcil, perquè quan ho haguessin pogut veure molt abans, pràcticament a punt de tenir la criatura, se'n van donar compte que tenia placenta prèvia.
0: Què és això de la placenta prèvia, per la gent que no ho sap?
4: Doncs per la gent que
1: o
4: no ho sap...
1: Això,
4: sí, per vosaltres. Vol dir que el criu, si hagués volgut néixer, no hagués trobat mai de la vida al forat.
1: O sigui, no, que estava tancada. Estava dins un globus que no tenia...
4: Que no tenia sortida.
1: No tenia sortida.
3: La placenta tapava.
1: Vale, vale.
4: Sí. Exacte. Això, clar, fa 200 anys enrere que ha sigut mortal per la criatura i per la mare.
3: La mare.
0: Ara, per fortuna, existeix. En sí, aquest cas, jo sí que estaria, seria molt de dir, anem amb una...
5: Jo tenia una cesària programada. Sí. El problema va ser que jo no em podia moure. No podia sortir al carrer, però molt poquet. Dos dies abans de la cesària programada vaig començar a sagnar, però era un sagnat actiu, molt, molt actiu, que vam haver de trucar a l'ambulància. Uh-huh. Llavors aquí era la por que teníem nosaltres, el patiment de, bueno, doncs hem de treure l'habitació perquè no. Per sort el tenim allà plorant amb l'avi, però l'hem patit molt. I clar, ara tenen ells la por que jo vull intentar un altre cop. Uh-huh. I tot el que ha parlat Laura és tot el que en Guillem i la Montse i tota la meva família, però en aquest cas en Guillem és el que m'està
4: aturant
5: el cap.
4: Doncs sí, aquí... sí, perquè a veure, havent passat ha sigut molt dur, molt de patir, tornar a passar una altra vegada per la mateixa experiència els hi costarà molt. A veure, heu preguntat en Guillem.
1: Molt.
4: Sí, però a veure, nosaltres que som els avis patim d'una altra manera, d'una altra manera.
0: Hi ha una cosa que has dit al principi, que era una pregunta que jo volia tirar. Era que tu deies, diu, normalment els avis tenen un patiment, un dol doble.
4: El doble,
0: tenen,
4: sí, clar.
0: El dol. Per què diem un dol doble? No és que siguin més, sinó simplement que tenen el dol d'haver perdut amb un fill, bueno, amb un net, i com ho està passant el fill.
4: Exacte, i veure que estan tan enfonsats. O sigui, una de les conseqüències d'haver perdut aquestes tres criatures, i ja em corregeixem si m'equivoco, és que no han pogut disfrutar de l'embaràs.
3: No
4: l'han disfrutat. O sigui, fins que no han passat els 5 mesos i els hi han dit, sí, tot va bé... No l'han disfrutat.
0: Després,
4: més problemes. Tenim placenta prèvia. Però és que fins i tot ara que la criatura és al món, en Guillem exagera tot el que li pot passar. Ai, té una miqueta de moquitos. Anem cap a l'hospital. Anem cap al pediatre. No. O sigui, és tant la por i el patiment de que alguna cosa pot sortir malament, que un embràs que és el millor moment que té una dona, és el millor moment, estàs al 100% amb les hormones, la il·lusió, el tot, és que es viu... Vaja, jo, per mi, és que no et surt ni pèl en els embrassos. O sigui, vas a depilar-te i dius, hosti, si no en tinc. No, ni n'hi ha. No s'ha pogut disfrutar.
0: Uh-huh.
4: I a mi això em sembla una pèrdua terrible, perquè jo els meus dos els he disfrutat molt.
0: Uh-huh.
4: I això m'ha semblat una pèrdua terrible, i encara ho estan pagant, i ho pagaran.
3: Però perquè també és el... Jo penso, des del meu punt de vista, crec que també és el moment més feble. O sigui, amb aquest garbuix que dius, no?, hormonal, és quan també tu et trobes més feble. Perquè jo, per exemple, quan vaig tenir l'episodi de l'ectòpic i a mi m'han practicat el Lagrat una setmana abans, jo m'havien practicat el Lagrat, però jo tenia tots els símptomes de l'embaràs.
4: Clar.
3: I psicològicament...
6: Tens les hormones disparadíssimes.
3: Sí. És un caos, perquè tu dius, ostres, no sé, em creix la panxa, i tu dius, sí, però no anirà més.
5: Els vòmits.
3: Sí.
5: Per exemple, els vòmits.
3: És quan estàs més feble, també.
4: Sí. No, i després, un dels moments més durs de tot aquest procés va ser l'avortament d'en Jordi. Per mi en Jordi és el meu net. No...
1: És que ho és.
4: Ho és. No constarà enlloc.
0: De quan?
4: Però de 4 i mig, 4 i mig...
5: De 3 mesos i mig. Però clar, nosaltres anàvem... Que aquí és on en Guillem la meva ràbia.
0: Uh-huh.
5: Perquè a nosaltres ens van dir que no era viable. Que podia néixer, però podia arribar a néixer o no. Però és que en Guillem mai li van preguntar si el volia tenir o no. O sigui, si jo em capfico en què vull tenir en Jordi, en Guillem es menja en Jordi. O sigui, el bo és que hem tingut molta pinya. Llavors, quan jo vaig estar un dia sencer, perquè jo vaig haver de donar llum en Jordi, no podia fer un lagrat, que això també té lita.
4: És un patiment.
5: És un patiment de tot. Que justament quan jo el vaig tenir, ell havia sortit un moment i el vaig tenir, i ells, ostres. Però a mi em preguntaven durant tot el dia, com et trobes, com estàs? En Guillem estava allà amb mi i ningú li preguntaven. Ningú li preguntava, tu com estàs? Ets el pare? O sigui, ja estem sabent que pariràs amb Jordi. Però tu, que ets el pare, que també estàs il·lusionat per tenir el fill, com et trobes? A mi des del primer moment em van donar ajuda psicològica. Jo vaig a la psicòloga i vaig a la psiquiatra. Ho porto molt bé, però dintre que ho porto molt bé, ho tinc dintre. Però en Guillem ningú li va preguntar, escolta, necessites, encara que sigui una sessió que no sigui amb cap familiar teu, de poder vomitar, de poder cridar, de poder enrabiar-te de com et sents? Ningú li va preguntar, ningú li va oferir.
1: Sí,
5: i és un nen desitjat per tots.
1: Sí. Ara aquí...
4: Jo, quan em deixeu, voldria introduir un tema. Digues.
1: Un segon. Simplement, està... Ei, xapó per tu per voler ser mare una altra vegada. T'honro, sincerament, les teves ganes. Però ara et donaré, si em permets, una visió. Val? Jo em vaig formar com a constel·lador familiar fa un grapat d'anys a l'Institut Gestal de Barcelona, amb en Joan Garriga. I des que em vaig fer constel·lador, evidentment, la visió de la mirada a la vida canvia rotundament. Però rotundament. Aleshores, una de les coses que vaig aprendre, i potser que aquestes paraules igual en aquests moments potser no les entendràs, però deixa-les en quarantena, la informació que et diré ara, val? I d'aquí uns dies, va per tots, la feu servir. Amb un sistema familiar, d'acord, tots ocupen el seu lloc, val? I sempre que una dona es queda embarassada o no, val? Té a veure molt, a part de físicament, genèticament, val? Té molt a veure, val? Amb el sistema familiar d'on vens, de com s'han viscut els parts o com s'han quedat embarassades les dones al teu sistema familiar, val? De tercera, quarta o cinquena generació. Val? Aleshores, el que faria, si em permets, és convidar-te a que quan tu vulguis, tu ho sentis, vale? Comences a posar fil i agulla, a investigar dins del teu sistema familiar què els hi va passar a totes les dones del teu sistema familiar amb aquesta història. Val? I vés a saber, potser sí, potser no, normalment sol ser sí, vale? Però al cap del carrer solen ser situacions de... situacions agressives respecte a la dona, vale? O haver de donar llum o quedar-se embarassades degut a una violació o a actes, evidentment, no volguts. M'explico? Per tant, i això es passa de generació a generació i a generació. I no m'estic inventant res, vale? Estimats oients que m'esteu escoltant, que molts no haureu sentit parlar de les constel·lacions, i pensareu, què està dient aquest boig? Bueno, doncs aquest boig, vale, simplement us està convertint en aquesta informació, perquè igual que et convido a tu, com a mare, que gestionis aquest tema, vale, a tu, com a pare, a investiga, val? Com els homes de la teva família, vale, han guardat silenci, han sigut pal de paller i han tingut que ser murs de contenció. I no s'han permès moltes emocions. Perquè això, al cap del carrer, torno a repetir, passa factura.
4: Jo, si vols, ja t'ho dic ara.
1: Vale. Passa factura... Deixa'm acabar. Passa factura i passa factura a l'enfermetat. Perquè tot el que no plores, tot el que no, com deia la meva àvia, cosa dolenta fora el ventre, vale? De la manera que tu vulguis, busca la manera. Però tot això que portes a dins, que ho has tapat, vale? Fes-te la idea que és aigua acumulada dins teu, que l'aigua ha de córrer, perquè si l'aigua no corre, no s'oxigena, es podreix. I lo podrit, emocionalment, porta algo físic. 2 + 2 = 4. Val? Per tant, i t'ho dic perquè jo també he participat en molts grups d'homes que també els hi ha passat la mateixa situació que tu, i quan han tocat aquest tema, sense voler, els hi ha sortit, i els hauries de veure com bramen el que no han bramat i el que no s'han permès plorar. I el meu consell és, d'home a home, i que t'estic mirant als ulls, nano, busca els teus espais, plora. No ets un machote, no eres un punyetero macho alfa.
0: I si no ho fas per tu...
1: I si no ho fas per tu, fes-ho pels teus fills.
0: Fes-ho per l'Arnau.
1: I ara et dic la segona part, vale, que molts dels oients a vegades ho he deixat anar. Vale. Una de les coses que jo vaig néixer, vale, és sent medium, el que se'n diu medium, vale? Però jo no m'ho prenc com les típiques pel·lícules que el que parla amb els morts, que em passen, sí, però li vull donar una versió més científica, vale? I simplement és perquè moltes persones que són mèdiums no som especials, ni molts menys, vale? Sinó simplement és que tenim desenvolupada una part del nostre cervell, vale? Que podem captar energies, vale? I freqüències d'altres dimensions. Punto pelota. Igual que els gossos poden escoltar algunes freqüències, vale? Pues, no és que m'estigui comparant amb un gos ni que m'identifiqui com a cinc gos, com ha sortit fa 4 dies a la premsa, no? I així que s'identifica com a cinc gos o s'enfoca, no. S'ha intentat, però no. Aleshores, i a més aquí el David em coneix i dona fe del que estic dient, eh? Aleshores, penseu una cosa. I aquí em branco les dues coses, vale? La informació de Medium i el fet de ser consteladors familiars. Tot això que us està passant, val? És un gran aprenentatge per vosaltres, vale? Perquè si et parlo com a constelador et diré, és que la teva ànima, vale, ha decidit passar per aquí, malgrat costi el que costi, per endur-te aquesta experiència i de retruc aconseguir coses molt més potents, val? I una de les coses que sí, nano, et convido que feu, vale, és que els hi feu una festa d'aniversari als nens. Nens o nenes, vale? I els reconegueu com a tal, els hi doneu un nom sencer i els reconegueu, i quan feu un arbre genealògic a casa vostra, els feu partíceps. Per què? Perquè durant una temporada, vale, es queden a casa, que ho sapigueu, vale? I us acompanyen. I sobretot el que fan és jugar amb el que sí ha decidit quedar-se. M'explico? Per tant, ja us poso amb evidència que si alguna vegada el petit comença a jugar sol i comença a parlar sol i diu no al tete, el no sé què, el no sé quantos, no us espanteu, vale? És que estan els altres jugant amb ell. Sí? Correcte?
4: A menjar-li.
1: Vale?
4: A menjar-li, sí.
1: Pues això.
0: Volies introduir una cosa, Montse?
4: Sí. Ja que et diu que esbrinis, que sàpigues que la meva mare, és a dir, la teva àvia, em va tenir 2 d'avortaments, però no sé quina opinió tenia el meu pare, l'avi Vicenç, perquè no va dir-ho mai ni ho va expressar-ho mai.
6: Igual que per part de pare, igual. Que entre en José i en Joan també van tenir-ne un.
4: Exacte. Per part de pare, també la iaia Adela també en va tenir...
1: Veieu com ha repetit la història?
4: Que a més a més ells sabien el sexe i era una nena.
1: Clar.
4: Els de la meva mare eren nen i nena. Clar. Ara, el que no sé és com ho van viure... Jo el meu pare no, perquè eren molt hermètics amb qüestions personals. No, jo sí que volia introduir un tema. Clar, jo sóc molt més gran que vosaltres. Aleshores, a la meva època, quan un quedava embarassat, les mares sempre el primer que et deien era no ho diguis abans dels 3 mesos.
0: Sí, això correcte. També encara ho sento.
1: Encara ara.
4: Encara ara.
0: No diguis res fins als 3 mesos.
4: Fins als 3 mesos. Per què? Perquè fins als 3 mesos quasi totes les dones tenien l'experiència de que el podies perdre en qualsevol moment. No tinc res a dir. De fet, quan em vaig quedar embarassada d'en Guillem, ho vaig saber als 3 mesos, per tant, ja...
0: Ja et vas entrar més tard, no?
4: Sí. Però amb la Núria sí, bueno, pues ho vam complir-ho. I en una de tantes vaig veure una entrevista amb una ginecòloga que ja havia fet molta carrera i deia, jo era, com abans, partidària de, com les mares d'abans, de no ho diguis abans de 3 mesos. I, en canvi, ara sóc partidària de dir-ho des del primer moment. Per què? Perquè si passa alguna cosa, aquest dol és compartit.
1: Correcte.
4: Aquest dol és compartit. Aleshores, tant de la Núria com d'en Guillem vam saber de seguida quan estaven embarassats. I els tres que van perdre, doncs nosaltres vam passar un dol. Però aquest dol que vam passar tots va ser un dol compartit, un dol sapigut, un dol entès. Jo m'estimo molt més saber-ho i passar aquest dol que no poder estar al costat dels meus fills quan els hi han passat coses d'aquestes. I aquí, ja està, aquí, era el que havia de dir.
0: Aquí em passa pel cap una pregunta, i aquí sí que obro el micro per tothom. Laura, Marina, si vols participar, també pots fer-ho, encara que em mira així amb els ulls com a plat.
2: Sí, és la meva la peixera.
4: En Joan i l'Arnau ja
2: que la tenim acostumada, cada vegada que li diem el seu nom, fallis, que a veure, què passa? Però no em ve la pregunta.
0: Aquí jo dic, quan després de tenir una pèrdua així, hi ha moltes vegades que la gent diu, ja en tindreu una altra. Com reacciona el cos?
3: Fatal.
0: És més, com podem evitar aquest buit, evitar, és a dir, viure aquest buit sense pressa per omplir-lo?
5: Jo parlo a ràbia.
0: Ràbia.
5: Ràbia. Perquè qui t'ho diu no ho ha passat.
0: Clar.
5: Llavors, jo no t'he demanat la teva opinió. No me la donis. I al principi callava, m'anava a un racó i plorava. Fins que vaig començar a contestar. I l'última va ser, ja no és, ja en tindreu un altre, sinó simplement de per quan voldreu tenir un fill, sense saber el que tu portes darrere. La meva resposta és, he tingut 3 però s'han mort. Llavors la gent es sent tan incòmoda perquè és tan tabú el tema de l'abort, de la pèrdua, que se'n van.
0: En general, el tema de la mort és molt tabú.
5: Llavors, en general. Clar, no fa. Llavors, per mi és ràbia que t'ho diguin. I ja arriba un moment en què em sap molt de greu, parlo sense filtres, és, no t'he demanat l'opinió. I qui ho diu és que no ho ha patit.
1: Evidentment.
5: I omplir-lo és el que diem. A nosaltres som molt friquis, ens agrada molt Disney, ens agrada molt Disneyland, doncs l'omplim, estalviem per anar allà. I llavors tens una motivació de dir, vinga, va, un dia més, o un dia menys per arribar aquell dia que vols anar-hi, o un dia més que no has estat al llit, perquè el que vols és estar al llit. No vols veure ningú, no vols parlar amb ningú, i et fas una muralla tan gran que fins i tot amb coses tan senzilles per plorar, no plores. Perquè si plores, obres l'escletxa de plorar per tot el que hi ha al teu voltant, que és la pèrdua. No anar a l'Ikea, per exemple. I no voler passar per la zona de nadons. Perquè clar, dius, ostres, és que per què jo?
0: És sensible tota aquesta cosa.
5: Clar. Sí, coses aquestes, o amics teus, que nosaltres ho hem notat molt. Aquest any han sigut baby boom del grup. En el grup que han tingut, són 5 nens que han nascut, inclosos a l'Arnau. El com t'ho diuen.
0: Clar.
5: El com t'ho diuen. A mi em va pillar un dia que estava jo treballant i va venir en Guillem i em va dir, mira, uns amics s'han quedat embarassats. M'han dit a mi i després jo t'ho dic a tu. Aquell dia jo no vaig treballar. Llavors que algú et digui només estaves de 2 setmanes o de 6 setmanes, ni ho notaves, ni se't notava tampoc. Però la il·lusió de tenir-lo, de buscar-lo...
0: Fora no se't notava, dins sí.
5: Dins sí, però clar...
0: A nivell emocional,
5: clar,
0: clar,
5: però la cosa
0: molt...
5: és aquesta, o sigui, qui ets tu per dir-me?
4: I el nano del teu germà també vas patir molt.
5: Sí.
4: Quan vas saber que el teu germà estava embarassat.
5: No sabien com dir-m'ho.
0: Laura, una pregunta, per si tu t'has trobat amb això. Com creus que es pot educar amb els amics i amb els familiars per acompanyar millor? Què hauríem de dir en lloc de tot aquest tipus de tòpics buits?
3: Doncs jo el que sempre dic és de fer-se veure en el sentit de tu dir que estic aquí. O sigui, sense forçar una conversa, simplement que hi ets i que si necessites parlar, en el moment que tu necessitis parlar, doncs que sàpigues qui sóc i que simplement escoltant. O sigui, aquest tipus de comentaris la gent els fa per desconeixement o perquè simplement no saben què dir. Perquè al ser un tema que no
1: que és, desconeixen.
3: Exacte. Doncs es pensen que dient qualsevol perla, jo dic que són perles.
1: Doncs, és que són perles, sí, sí.
3: Llavors,
4: sí, sí, és així.
3: Et quedes com... Es pensen que ja queden bé. Llavors, jo el que sempre aconsello és, per dir això, no diguis res, perquè no saps com ho està passant l'altra persona, en quin punt es troba del seu dol, i millor, simplement, o callar, o dir, ostres, em sap greu, si necessites qualsevol cosa, parlar, o el que sigui, doncs hi soc.
1: Aquí sí que s'hi podria aplicar aquella frase que menos es más, i de vegades una abraçada fa més que una paraula.
4: Oh,
3: i tant, i tant.
0: Aquí, una pregunta que també tiraria per tothom és, com ha canviat la vostra relació entre la parella, entre la gent més propera, degut amb una cosa així? És a dir, des del punt de vista de parella, com afecta això?
3: Doncs jo soc de l'opinió que o t'uneix moltíssim o et separa completament.
1: O sí.
3: I jo parlo per mi, en el meu cas, o sigui, a nosaltres ens ha unit una barbaritat. O sigui, nosaltres sempre hem sigut dues persones molt unides, però arrel d'aquesta experiència ha sigut com multiplicar per infinit la nostra unió.
0: Sí, per aquí també estan assentida amb el cap.
6: Sí, això també, quan nosaltres vam tenir el segon abort, després van començar les proves mèdiques. Les proves de compatibilitat, si el teu esperma és bo, els seus abors són bons... En el nostre cas, tot anava bé. Uh-huh. Però en aquella gent en què, doncs, potser un no és capaç de, o per culpa de l'altre, que no són compatibles, aquí és on potser sí que entra el que la parella es trenca. Per culpa teva, no puc fer això... Pa, pa, pa, pa, pa, pa.
0: Clar, aquí apareix un altre cop la ràbia i la culpa. Dues emocions que surten constantment per allà enmig. Culpa de, ostres, jo he sigut potser incapaç. És aquesta creença, que no és així, és biologia, i moltes vegades és una herència que no ho sabem i que hem de començar a sanar, una mica el que comentava el Joan Carles, sí. No? Que ens pot venir de molt lluny.
1: I a més, un petit incís i acabo. Tingueu en compte que, parlant com a constelador, vale, és una gran obra d'amor,

0: la notícia,
1: tan dolorosa notícia de la pèrdua, què els hi diríeu des de la vostra experiència?
2: Jo els hi diria que es deixin portar pel que senten i que tots els sentiments que tenen en aquell moment són vàlids. O sigui, cada persona rep la notícia d'una manera, l'exterioritza d'una manera i la percep d'una manera. Per tant, el dol cadascú el viu de la seva pròpia manera, diferent, i totes les formes en què es viu són vàlides i que no s'han de sentir culpables per res, que són situacions que malauradament passen de manera diària, que jo, per exemple, en el meu cas, fins que jo no m'hi vaig trobar, no era conscient fins a quin moment es passaven, fins a quin punt, i llavors que són vàlides totes les reaccions.
1: De manera molt ràpida, Belén, Guillem, últims segons.
3: Que parlin.
4: Que parlin entre ells.
3: Parlin, que s'abracin.
4: I que lluitin, si volen ser pares, que lluitin.
1: Us deixem amb aquestes paraules. Moltes gràcies.
0: Que vagi bé, home.
1: Ens escoltem la setmana que ve.
5: Ràdio Arenys.
6: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
7: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
6: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
7: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
6: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
7: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
6: Daima, es tanqui papereria.
7: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
6: Tenim obert cada matí de 8 a 13:30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8:30 del vespre.
7: 93 792 53 44.
8: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
9: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
8: Veniu a veure el futbol en companyia.
9: Disposem de terrassa.
8: Som a la Riera, Parafita 117.
9: Truqueu al 93 792 0019.
8: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
10: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
11: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 7492. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Catalunya ha tancat el mes de juny amb un nou rècord en l'arribada de turistes internacionals amb poc més de 2 milions, un 1,4% per sobre de les xifres d'ara fa un any. Unes xifres que contribueixen a la saturació de vies com l'AP7 en un moment en què s'ha reobert el debat sobre la implantació novament d'algun tipus de peatge. En declaracions a la xarxa, un dels experts en la matèria, el director del Centre d'Innovació en Transports, el Sergi Saurí, considera que va ser un error eliminar els peatges sense definir abans un model alternatiu de finançament.
2: Serà molt més fàcil transitar cap a un model del que teníem abans, immediatament a un model que tingués una coherència i una manera més sistèmica pensant en un finançament i gestió més global de les carreteres. Que no pas ara passar d'un sistema que no s'està pagant res a un pagament per ús.
1: Saurí defensa que Catalunya hauria de començar per un sistema de pagament per ús que evolucioni cap al quilòmetre recorregut. I el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha criticat els països de la Unió Europea que, segons ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola, no han estat a l'altura davant la crisi migratòria. Ceuta i reclamarà solidaritat en la reunió extraordinària de ministres d'Interior d'aquest dimarts. També ha anunciat que el govern espanyol reforçarà la frontera, intensificarà la vigilància

0: vigilància de les xarxes marroquines i augmentarà la coordinació també amb el Marroc. Álvarez ha assegurat que l'objectiu és retornar fins a l'última persona que va entrar de manera irregular i ha destacat la col·laboració sense precedents del govern marroquí en les devolucions. I pel que fa a la mobilitat, un accident amb pèrdua de càrrega a la peça de Castellví de la Marca deixa un carril tallat sentit Barcelona i provoca retencions de fins a 13 quilòmetres en aquest punt. També un altre accident a la C14 al Cuber també provoca lentitud i a banda hi ha diverses avaries que dificulten la circulació, una a la 2 a Abrera i una altra també a la 2 però al punt de la Vall de Bianya. Pel que fa al servei ferroviari, la circulació de trens entre Cunit i Sant Vicenç de Calders s'ha vist afectada aquest matí per l'atropellament d'una persona que obliga els trens a circular per via única en aquest punt. I el Servei Català de Trànsit intensifica des d'avui fins al 9 d'agost els controls de velocitat de les carreteres en municipis de Catalunya. La campanya, coordinada amb els Mossos d'Esquadra i policies locals, té com a objectiu reduir els excessos de velocitat i millorar la seguretat viària, especialment dels col·lectius més vulnerables, com són vianants i ciclistes. I els bombers continuen treballant en l'incendi d'alta muntanya de Senet, a l'Alta Ribagorça, que ja ha afectat unes 71 hectàrees de terreny forestal. Els efectius estan pendents de l'evolució d'una tempesta prevista al migdia que podria ajudar a estabilitzar el foc o bé, al contrari, afavorir-ne la propagació. La prioritat continua sent evitant que les flames avancin cap a la vall de Boí. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys, la primera en música.
3: La banda sonora de la nostra vida. L'espai de Ràdio Arenys, que cada diumenge ens porta un viatge apassionant pels esdeveniments i melodies que han marcat diferents anys des de 1952 fins a l'actualitat. Amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, reviurem els moments històrics que ens han fet com som avui mentre escoltem les cançons que ens han acompanyat al llarg del camí. Prepareu-vos per connectar amb la història i la música d'una manera única i especial.
4: Molt bon dia a tota la gent que en aquests moments està a la sintonia de Ràdio Arenys per escoltar una setmana més la banda sonora de la nostra vida.
5: Avui encetarem dècada, deixem enrere els anys 50 i tota la postguerra mundial i entrarem en els anys 60, un període de grans canvis culturals, socials, polítics i tecnològics. Va ser una època de contracultura i revoltes socials amb moviments com els hippie, a favor de la pau, l'amor lliure i la resistència contra la guerra del Vietnam.
4: Els drets civils van guanyar força als Estats Units, bàsicament per la lluita contra la segregació racial. En els primers 5 anys, 3 morts van ser molt sonades, els assassinats de Kennedy, de Martin Luther King i de Malcolm X. Però també és la dècada de l'accés de les dones a la vida professional, amb l'inici del feminisme modern, la lluita per la igualtat laboral i l'accés als anticonceptius. D'aquesta última, de la píndola, en parlarem avui.
5: Veurem la Guerra Freda, la crisi dels míssils de Cuba, la Guerra del Vietnam i la descolonització de l'Àfrica i Àsia. De fet, l'any 1960 també se'l coneix com l'any de l'Àfrica. 17 nacions africanes es van independitzar. Això només en 5 anys. I el nostre país. És el moment del desembarcament del turisme francès i nòrdic, dels biquinis i de les discoteques, del baby boom i de l'aperturisme, que deien Fraga. Ho veurem després d'escoltar Renato Carosone.
4: Quan el novembre de 1958, en ple èxit, Carosone va crear el seu propi segell discogràfic, no va pensar que seria de curta durada, perquè va tancar al cap de pocs anys. El 7 de setembre de 1960, Carosone es retira de l'escena. De fet, edita altres cançons, però ja ho fa sense el grup. Segons ell, perquè es produeixen massa canvis en els gustos del públic que fan que ja no agradi el seu estil de música tradicional. A partir d'aleshores, es va dedicar a perfeccionar els seus estudis de música clàssica i a pintar. Ara el sentirem en un dels seus últims èxits, Torero.
3: La banda sonora de la nostra vida, any 1960.

0: la banda sonora de la nostra vida.
1: El 5 de gener de 1960 va morir a Sant Celoni Francesc Sabater i Llopart, també conegut com en Quico Sabater o simplement el Quico, un maqui que va continuar lluitant després de l'acabament de la Guerra Espanyola el 1939. Sabater comandava un grup de guerrillers que des de la Catalunya Nord feia incursions a la resta de Catalunya.
2: En Quico Sabater era anarquista i durant la Guerra Espanyola va lluitar al front d'Aragó amb la columna dels Aguiluchos de la FAI i a la columna de Durruti. Perduda la guerra, va passar a l'estat francès, on després de passar un temps en un camp d'internament, es va instal·lar a Costoja, amb la seva família, al costat de la frontera espanyola.
1: Des d'allà, va formar la partida de maquis de Quico Sabater i compaginava la seva feina amb les seves activitats antifranquistes a tots dos costats de la frontera. El seu grup, des de 1949, col·laborava amb altres grups guerrillers llibertaris com el de Marcel·lí Massana o Josep Lluís Fasseries. Durant anys va aconseguir eludir la seva captura, però va ser considerat com l'enemic públic número 1 del règim franquista.
2: El 1959, sabent que un company estava arrestat a Barcelona, va planejar la que seria la seva última incursió. Des del 17 de desembre anterior fins al 3 de gener de 1960, va aconseguir eludir la Guàrdia Civil, però el dia 4, a Palol de Revardit, van ser acorralats. Després d'un intens tiroteig on van morir tots els seus companys, ell va aconseguir fugir, tot i que greument ferit. Va poder pujar un tren, però a l'alçada de Sant Celoni va haver de saltar perquè l'havien descobert. Ja en el poble, mentre buscava un metge, després d'un tiroteig amb un sometent a les ordres de Franco, Abel Rocha, va caure mort. Eren les 8 del matí de 1960 i tenia 44 anys.
1: En Quico Sabater està enterrat al cementiri de Sant Celoni, on cada any, el 5 de gener, es du a terme un acte d'homenatge a la seva memòria. Sabíeu que 3 pel·lícules han tractat sobre la seva vida? La primera, americana, estrenada el 1964, només 4 anys després de la seva mort, i dirigida per Fred Zinnemann, amb Gregory Peck de protagonista fent de Quico Sabater i amb el títol «Hi va arribar el dia de la venjança». Pel·lícula no només prohibida a Espanya, sinó que Fraga Iribarne va prohibir que la Columbia Pictures distribuís les seves pel·lícules al país. La segona, el 1974, i dirigida per José Antonio de la Loma, Metralleta Stein, i el 2022, dirigida per la Sílvia Kerr, Quico Sabater, Sense destí. Ara sentirem en Jaume Arnella, que va escriure i musicar el romanço de Quico Sabater, que explica, pas per pas, el darrer viatge del maquis.
3: La banda sonora de la nostra vida, any 1960.
4: És la història d'un viatge, el seu viatge darrer, el d'un maqui llegendari, el d'en Quico Sabater. Darrers dies de desembre, 1959, travessaven la frontera.

la taverna de la Muga, que és un bon pas natural. I Sant Julià de Ribelles, i després Sant Bernabéu.

No tot són flors i violes que comença l'embolic. Van encendre una foguera i això fou un greu oblit. Un carter rural passava, cuit a l'ombra i força hostil, mig fent l'orni corre al poble.

0: Des de 1960 es disputa el torneig internacional de futbol més important a escala de clubs de futbol del continent sud-americà, la Copa Libertadores. També és coneguda amb el nom de Conmebol Libertadores. Inicialment, només hi participaven els campions de les lligues més importants dels països d'Amèrica del Sud: Argentina, Brasil, Xile, Paraguai, Uruguai, Perú, Equador, Colòmbia i Bolívia. El 1970 s'hi va afegir Veneçuela. Actualment hi participen 47 equips.
1: Aquí el Barça va guanyar per segon cop seguit la Copa de les Ciutats en Fires, o abreujadament Copa de Fires, una competició europea de futbol disputada entre el 1955 i el 1971. La idea va ser d'un suís, un italià i un anglès.
0: Això ja, si posem un espanyol, semblaria un acudit.
1: Un acudit. Dos mesos després que es creés a Europa la Lliga de Campions. Inicialment es va pensar perquè durés només 3 anys i enfrontaria seleccions de ciutats en fires de mostres internacionals.
0: És a dir, Barcelona, Basilea, Birmingham, Copenhagen, Frankfurt del Main, Lausana, Leipzig, Londres, Milà i Zagreb. Ja veieu que el Madrid no hi era. La idea original va anar canviant i al cap de poc ja eren els clubs i no pas les seleccions de la ciutat els que prenien part. Pel que fa a la selecció de la ciutat de Barcelona, ja va ser representada des de bon començament pel Barça, perquè l'Espanyol estava en fase de descens.
1: El primer campió va ser el Barça, que va derrotar la selecció de Londres. L'última edició va ser el 1971, i també se la va endur el Barça, que va jugar contra el Leeds United, els dos clubs amb més títols del campionat. Després de 1971, la Copa de Fires es va convertir en la Copa de la UEFA. El 1960 devia ser l'any del Barça, perquè també va guanyar la Lliga Espanyola i un jugador del Barça, Lluís Suárez, va ser guardonat amb la Pilota d'Or, que el va distingir com el millor futbolista del món d'aquell any.
2: La banda sonora de la nostra vida. Un programa de ràdio Arenys.

0: Acabem de sentir el Duo Dinámico. El grup el composaven dos cantants, en Ramon Arcusa i en Manuel de la Calva, nascuts tots dos a Barcelona, però que cantaven en castellà. Molt populars a Espanya i a Llatinoamèrica. Van ser els precursors del pop a Espanya, així com del fenomen fan als anys 60. El Duo Dinámico va néixer com a grup el 1958 i la seva primera actuació la van fer al programa La Comarca nos visita, de Ràdio Barcelona. Ells es volien dir The Dynamic Boys, però el presentador del programa els va dir que no sabia anglès i els va presentar com el Duo Dinámico. I així es van quedar. La cançó de 1960 que hem triat és 15 años tiene mi amor.
1: La setmana passada us vam explicar l'afer Galinsoga i com la victòria popular va enfortir l'oposició catalana al franquisme i va obligar a una visita de Franco a Barcelona en el marc de l'anomenada Operación Catalunya per mostrar una cara amable del règim als catalans.
0: Operación Catalunya? No sé pas de què em sona. Ai, és que ni originals no són aquesta gent. Bé, amb tal finalitat s'havia anunciat, patrocinat per l'alcalde Porcioles, la concessió d'una carta municipal a Barcelona que permetria una certa autonomia municipal, la cessió del Castell de Montjuïc, la compilació del Codi Català i la celebració oficial del centenari del naixement del poeta Joan Maragall, tot això en el marc d'una visita del mateix Franco a Barcelona. Però la repressió va portar aviat als fets del Palau, que ara us explicarem.
1: Recordeu que al febrer va explotar l'afer Galinsoga i el 19 de maig, tres mesos després, tenen lloc els fets del Palau de la Música, durant la celebració del centenari organitzat per l'Orfeó Català en presència dels ministres de Franco. Són considerats com l'inici del renaixement del catalanisme polític després de la Guerra Espanyola i l'inici de la carrera política de Jordi Pujol i Soleil, futur president de la Generalitat de Catalunya.
0: Perquè unes setmanes abans del concert, el governador civil de Barcelona, malgrat que inicialment estava previst, va prohibir que es cantés el cant de la Senyera, obra del mateix Maragall. Tan sols iniciar-se l'acte, els joves de cristians catalans, els mateixos de la campanya contra Galinsoga uns mesos abans, es van aixecar per entonar el cant de la Senyera i van llançar unes octavetes titulades «Us presentem el general Franco» amb text de Jordi Pujol. Immediatament van començar les detencions i Pujol va ser sotmès a un consell de guerra i condemnat a 7 anys de presó, dels quals en va complir només 3. Ell mateix declararia que aquesta va ser la primera victòria del catalanisme contra el franquisme.

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida, a Ràdio Arenys.
1: Us vam prometre al programa d'en Josep Maria Cano que quan fos el moment recuperaríem la sardana de la Rosa, cantada per Gloria Lasso, amb música de Jaume Torrents i lletra de Miquel Saperes. Com tots els discos d'aquesta època que va gravar, el director musical era en Frank Purcell.
2: La píndola anticonceptiva va sortir al mercat per primera vegada el 1960 als Estats Units, desenvolupada per l'equip de científics Gregory Pincus i John Rock, en col·laboració amb l'activista Margaret Sanger, defensora del control de la natalitat. A la pràctica, va suposar la llibertat sexual de les dones que ja no havien de tenir por de quedar embarassades cada vegada que tenien relacions sexuals. Això va representar una autèntica revolució sexual, més en una època en què encara no havia aparegut la sida.
1: Per primera vegada es va poder separar el sexe de la procreació. Lògicament, l'Església i les entitats masclistes més conservadores, Espanya, el govern franquista, s'hi van declarar en contra. De fet, l'Església Catòlica i l'Evangelista encara mantenen una postura contrària a l'ús d'anticonceptius artificials. Les altres religions, d'arrel judaica o cristiana, inclòs l'islam menys radical, hores d'ara l'accepten en algunes circumstàncies i no la tenen expressament prohibida, d'igual manera que el budisme i les religions orientals.
2: Va néixer el concepte de planificació familiar i el control de la natalitat. A partir d'aquest moment, les parelles podien decidir si volien tenir fills i, en tot cas, quants en volien. Més tard, van aparèixer d'altres mètodes anticonceptius femenins, hormonals i de barrera, més còmodes i eficaços. Damn.

0: sonora de la nostra vida. Any 1960.
1: Hem escoltat la cançó de 1960, Only the Lonely, de Roy Orbison, un influent cantant i compositor estatunidenc i un pioner del rock. Orbison era internacionalment conegut per les seves balades sobre amors perduts, el seu rang vocal de 3 octaves, les seves ulleres fosques i un ocasional ús del falset, com en aquesta cançó que acabem d'escoltar.
2: Al maig de 1960, el Servei d'Intel·ligència Israelià, el Mossad, va dur a terme el que es va anomenar Operació Garibaldi, a Buenos Aires, Argentina, que va consistir en la localització, segrest i posterior trasllat a Israel del nazi Adolf Eichmann, el responsable directe de la solució final, principalment a Polònia, i dels transports de deportats als camps de concentració alemanys. De fet, va ser l'encarregat de l'organització de la logística de transports de l'Holocaust.
1: L'operació Garibaldi va començar el 1952, quan Simon Wiesenthal, caçador de nazis fugitius, va rebre una carta d'un amic que creia que havia vist Eichmann a Buenos Aires. Uns anys després es va confirmar per un pensionista alemany que vivia a Argentina i que va alertar el fiscal general de Frankfurt, Fritz Bauer, d'origen jueu. Com que Bauer no es fiava del règim sorgit després de la Segona Guerra Mundial a Alemanya, en lloc de comunicar-ho al seu propi govern, va comunicar-ho a Wiesenthal i al govern israelià.
2: Un cop confirmat pel Mossad, el primer ministre israelià, David Ben-Gurion, va ordenar-ne el segrest. Eichmann s'amagava a Buenos Aires sota el nom de Ricard Clement i treballava com a electricista en una fàbrica de Mercedes-Benz. L'11 de maig de 1960 el van segrestar quan tornava de la feina i el van retenir a un refugi on va ser interrogat durant 9 dies.
1: La part final de l'operació implicava treure'l clandestinament de l'Argentina i portar-lo cap a Israel. El van maquillar, el van disfressar amb un uniforme de la línia aèria israeliana El Al, Israel Airlines, li van donar un tranquil·litzant perquè semblés que anava begut, un falsificador va preparar un passaport fals i el trasllat en aquesta línia aèria israeliana es va fer sense més grans problemes el dia 20 de maig de 1960. Després d'un llarg procés, Eichmann va ser executat a la forca el 31 de maig de 1962, acusat de crims contra el poble jueu.

0: La banda sonora de la nostra vida. Un programa de Ràdio Arenys.
1: Hem sentit la cançó de 1960, Souvenirs, Souvenirs, de Johnny Hallyday, el seu primer gran èxit. La cançó va ser escrita per Cy Coben i enregistrada el 1959 en un estil proper a la rumba per la cantant americana Barbara Evans. Quan es va adaptar a l'alemany i va ser número 1 a Alemanya, la discogràfica Vogue va proposar fer una versió francesa i la va encomanar a Johnny Hallyday i Rita Cadillac.
2: El 15 de desembre de 1960, a la catedral de Sant Miquel i Santa Gúdula de Brussel·les, l'aristòcrata espanyola Fabiola Fernanda María de las Victorias Antonia Adelaida de Mora i Aragón es va casar amb Balduí, rei dels belgues, després de portar un any de relació en secret. Fabiola estava molt ben connectada amb tota la família de Francisco Franco. Aquesta amistat va durar fins a la mort del dictador.
1: Les noces de Fabiola i Balduí van ser la primera retransmissió de televisió espanyola des de l'estranger. Barcelona es va encarregar de distribuir el senyal per tot Espanya i Federico Gallo i Eduardo Sancho van ser els responsables de comentar les imatges. Però per poder oferir la cobertura, Televisió Espanyola va haver d'entrar definitivament a la UER, la Unió de Radiodifusió Europea, una xarxa de televisions públiques encarregada de distribuir, comprar, vendre i compartir programes coneguda pel gran públic pel seu conegudíssim festival, Eurovisió.
2: El 1960 no hi havia gaires cases amb televisió, però es va poder veure a Madrid, Barcelona i Saragossa, que eren els únics que rebien la senyal de televisió. Amb la incorporació a la UERT, Unió de Radiodifusió Europea, Espanya va poder participar en el 6è Festival d'Eurovisió.
0: La banda sonora de la nostra vida.

Hem escoltat aquesta romàntica cançó Tell Laura I Love Her, interpretada en aquesta ocasió per Ritchie Valens, que la va deixar enregistrada abans de morir el 1959, en el dia que va morir la música.

0: 30 de setembre de 1960, la cadena americana ABC va estrenar una sèrie d'animació que va donar la volta al món, Els Picapedra. Va ser emesa fins a l'1 d'abril de 1966 i als Països Catalans ha estat emesa per TV3 i el canal Super 3 i el canal 9.
1: Va ser la sèrie més important que ha produït Hanna-Barbera, emesa en horari de màxima audiència, la més llarga de la història en aquest horari, només superada posteriorment pels Simpson. Està ambientada a l'edat de pedra, però afegint funcions i tecnologies semblants a les de l'Amèrica suburbana de mitjans del segle XX. Quant al cinema, el 12 d'octubre de 1960 es va estrenar la pel·lícula Els Set Magnífics, dirigida per John Sturges i protagonitzada, entre d'altres, per Yul Brynner, Steve McQueen, Charles Bronson i James Coburn en els papers principals. Va ser un western basat en una pel·lícula d'Akira Kurosawa, amb set pistolers en lloc de set samurais. La banda sonora, composta per Elmer Bernstein, va ser un dels distintius de la pel·lícula i imitada en gran nombre de westerns posteriors.
0: Ja sabeu de què va? Un petit poble mexicà, prop de la frontera, és assetjat per una banda de malfactors dirigits per en Calavera. El poble decideix que els sortirà més barat contractar pistolers mercenaris yanquis que no pas comprar armes i combatre ells mateixos. Com que la paga és minsa, només n'apareixen set, però magnífics. L'èxit de la pel·lícula va ser tan gran que es van fer tres seqüeles més i una sèrie de televisió.

0: with your smile so tender. My heart was captured. My soul. La banda sonora de la nostra vida.
1: Hem sentit l'Elvis Presley, el rei del rock, en aquesta peça publicada el 1960, It's Now or Never, és ara o mai. Va ser un dels senzills de més èxit de la seva carrera, amb més de 20 milions de còpies venudes. És una de les dues adaptacions que es van fer de la popular cançó italiana O Sole Mio. La primera adaptació de 1949 va servir d'inspiració per escriure la versió popularitzada de l'Elvis.
2: El 30 de maig de 1960 va morir a Pere del Quino, Rússia, Boris Pasternak, un escriptor i poeta rus, guardonat amb el Premi Nobel el 1958. Tot i que va ser el primer escriptor a refusar aquesta distinció.
1: Si encara no us sona el nom, sí que ho farà la seva novel·la més famosa, adaptada al cinema, Doctor Zhivago, una tragèdia sobre el darrer període de la Rússia tsarista i els primers dies de la Unió Soviètica. Es va publicar per primera vegada a Itàlia el 1957. Pasternak no va abandonar Rússia després de la revolució bolxevic, perquè estava fascinat per les noves idees i va esdevenir el poeta del règim a la dècada dels 30, però va perdre el favor de les autoritats soviètiques, tot i que sí que va aconseguir no ser internat en un gulag.
2: Gran i malalt, el 1958 li va ser otorgat el Premi Nobel de Literatura pel seu gran assoliment en la poesia lírica contemporània i en el camp de la gran tradició èpica russa. Quan ho va saber, va enviar un telegrama d'agraïment a l'Acadèmia Sueca.
3: Eternament agraït, commogut, orgullós, sorprès, desconcertat.
2: Quatre dies després va escriure un altre telegrama.
3: Tenint en compte el significat que té aquest guardó, en la societat a la qual pertanyo, he de refusar aquest premi immerescut que se m'ha ofert. Espero que aquest refús voluntari no suposi cap disgust.
2: Els historiadors, llegint entre línies, creuen que va refusar el premi per por de perdre la nacionalitat soviètica i de no poder tornar al seu país si viatjava a Estocolm.
4: La banda sonora de la nostra vida.

0: sonora de la nostra vida. Any 1960.
1: Wondrous Place, lloc meravellós, la cançó que hem sentit, va ser escrita per Jeff Lewis i Billy Giant i publicada per primera vegada pel cantant americà Jimmy Jones en el seu debut de 1960. Nosaltres l'hem sentida en una versió publicada també el 1960 del cantant anglès Billy Fury. Aquesta versió va assolir el número 25 als top 50 de la llista de singles del Regne Unit, però el gran reconeixement va venir 40 anys després, el 1999, quan aquesta versió es va fer servir per un anunci del Toyota Yaris.
2: El 1960, de fet, molt abans, a Arenys hi havia almenys un producte amb denominació d'origen, les ametlles Arenys, típiques d'Arenys de mar de la mida d'un ou de colom. En l'elaboració, cada fabricant tenia el seu secret. Procuraven tenir un sabor propi que no fos massa dur, però la base era la mateixa. Un xarop fet a base de bullir sucre, moré i aigua, se'n posava un raig al bombo que anava voltant, s'hi afegien les ametlles prèviament escaldades i torrades i quedaven recobertes amb la pasta del xarop. S'hi podia afegir essència de vainilla, canyella o anís, i abans de sortir del bombo s'hi tirava oli extret de la pell de la llimona.
1: Per cert, que el comediògraf Josep Maria Arnau li va dedicar una obra titulada Les ametlles d'Arenys i arribà a ser un símbol de la vila. De fet, es remunten al segle XVIII, però és en acabar la guerra del francès que ja reben la denominació d'ametlles d'Arenys. Durant el segle XIX i part del XX en feien tots els adroguers i confiters de la vila, però ja el 1946 només en quedaven quatre, en Joan Castellà, Josep Maria Noguera, viuda de Terrats i Miquel Torrent. A la dècada dels 90 ja es van deixar de fabricar. Llàstima, els batejos no són el mateix.

0: banda sonora de la nostra vida. Un programa de ràdio Arenys.
1: Personality és una cançó de Lloyd Price, publicada el 1959, de la qual es van fer moltes versions. Una d'elles, el 1960, per la cantant italiana Mina. Però també la van versionar aquest mateix any altres cantants italians, com Adriano Celentano o Caterina Valente. Nosaltres hem triat la versió de Mina, que és aquí hem sentit.
2: El 22 de maig va tenir lloc el terratrèmol de Xile de 1960 a Valdivia, amb una magnitud de 9 graus i mig, que fins a l'actualitat és el més potent que mai s'hagi enregistrat. Va passar a les 7 i 11 de la tarda i va donar lloc a un tsunami que va afectar el sud de Xile, Hawaii, el Japó, les Filipines, l'est de Nova Zelanda, el sud-est d'Austràlia i les illes Aleutianes, Alaska. Els tsunamis de 25 metres van arribar a devastar Hilo, una concentració de població a l'illa de Hawaii.
1: Es creu que a Xile hi van morir unes 6.000 persones. Una xifra baixa si es té en compte la magnitud del terratrèmol. Però la zona afectada era de baixa densitat en població i els edificis a Xile estan molt ben preparats per als terratrèmols. En canvi, el 29 de febrer d'aquest mateix any se'n va produir un a Agadir, al Marroc. Malgrat ser de moderada magnitud, 5,7 graus, la seva intensitat màxima percebuda fou de X, és a dir, extrema, a l'escala de Mercalli. Van morir entre 12 i 15.000 persones, més o menys un terç de la població en aquell moment. Unes 12.000 van resultar ferides i almenys 35.000 van quedar sense casa. Va ser el terratrèmol més destructiu i mortífer de la història del Marroc.

0: vines, because you're mine, I walk the line.
1: Hem sentit a Johnny Cash en un tema que es titula I Walk the Line. La va escriure el 1956, darrere de l'escenari, una nit a Gladewater. S'acabava de casar en aquell moment i, segons ell, va ser per devoció a la seva promesa que va escriure la cançó.
2: El 3 de maig de 1960, a Amsterdam, Països Baixos, s'obre al públic la casa de la nena Anna Frank, assassinada pels nazis i autora del diari d'Anna Frank. Escrit mentre s'amagava amb la família i 4 amics durant l'ocupació alemanya d'Amsterdam a la Segona Guerra Mundial. Amb l'arribada de Hitler al poder, la família va fugir de Frankfurt per anar a Amsterdam, però amb la invasió dels Països Baixos, la família es va haver d'amagar a una cambra secreta condicionada a la part de darrere de l'empresa Opetka, del pare de l'Anna Frank. En el moment d'amagar-se, Annie tenia 13 anys.
1: A la cambra secreta s'hi van estar 2 anys, però el grup fou traït per un treballador de la fàbrica i van ser deportats als camps nazis d'extermini. 7 mesos després, Anne moria de tifus al camp de Bergen-Belsen i, en acabar la guerra, l'únic supervivent de la família va ser Otto, el pare. Quan va tornar a Amsterdam, va descobrir que el diari de la seva filla encara era allà. Convençut del seu caràcter únic, va decidir publicar-lo amb el títol La casa del darrere, notes del diari del 12 de juny de 1942 a 1 d'agost de 1944. Diverses pel·lícules, telefilms, obres de teatre i òperes s'han basat en aquesta obra i la seva autora és una de les víctimes més cèlebres de l'Holocaust.

0: Aquesta era la veu d'un Adriano Celentano joveníssim, que acabava de començar a ser conegut. Il tuo bacio è come un rock, era el que escoltàvem. A Celentano això de la música ja li venia de família. Als estius, els seus oncles tocaven la mandolina a les voreres del seu barri de Milà, i ell, als 15 anys, ja tenia la seva guitarra. Bé, això i una gran passió pel rock and roll. Fa l'effetto di uno shock per giocando così. I amb això arribem al final. Si us ha semblat interessant i us ha agradat, diumenge que ve, Sant Tornem-hi.
1: Així doncs, que tingueu un bon diumenge i fins la setmana vinent.
2: La banda sonora de la nostra vida.
3: I bé, ja hem arribat al final del programa d'avui. Esperem que us hagi agradat aquest viatge per la història i la música que ha marcat les nostres vides. Ha estat un plaer compartir aquests records amb vosaltres. Recordeu que cada diumenge teniu una cita amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia per seguir descobrint més moments inolvidables. Fins a la propera setmana.

0: Ràdio Arenys.
1: Per tu, que l'estiu fa senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva Carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
2: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
3: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
2: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
4: Hi ha llocs que neixen mirant el mar.
5: Així és Restaurant 7 de Mar, el nou espai gastronòmic del Port d'Arenys.
4: Una cuina que parla de territori, de temporada i de producte. Peix i marís de la Llotja, elaborats amb talent, creativitat i una mirada actual a la gastronomia mediterrània.
5: Un espai per gaudir sense presses, compartir bons moments i descobrir nous sabors davant del port.
4: I quan cau la tarda, la terrassa es converteix en el lloc perfecte per fer una copa o picar alguna cosa amb la millor companyia.
5: Segueix-nos a l'Instagram, @restaurant7demar.
4: Reserves al 930-234-522.
5: Restaurant 7 de Mar. El mar, a la nostra manera.
6: L'Agenda, la vostra revista mensual gratuïta, ja és a la vostra disposició. Al número del mes de juliol hi trobareu, entre d'altres, aquestes informacions. L'ensorrament de la rectoria, que ha obligat a desallotjar 19 veïns. L'Ajuntament invertirà 1,7 milions d'euros en obres aquest any, gràcies al permís estatal per utilitzar el romanent. La Generalitat torna a suspendre el pagament de subvencions a Arenys de Mar per no haver presentat els comptes. Canet ha fet una obra irregular a la platja d'Arenys. Conflicte veïnal per la presència d'un colomer. L'APP de la Brossa continua sense recollir correctament les dades dels usuaris. Arenys de Mar és un dels municipis del Maresme que més creix en població. Podeu trobar l'agenda als punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista mensual d'Arenys de Mar.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: L'informatiu d'estiu de Ràdio Arenys. Tota l'actualitat en 15 minuts.
1: Bon dia, som dilluns 3 d'agost i és moment de començar aquest informatiu migdia. Abans, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. Avui ens centrarem en la Festa Major de Sant Roc, perquè ja hi ha el programa i arriba amb tres novetats diferents. Un vespreig, la Festa de l'Espuma i una trobada de rocs. Ernest Arrans, bon dia.
2: Bon dia. Aquestes propostes neixen de l'Ajuntament d'Arenys de Mar amb l'objectiu de dotar d'activitats per a tots els públics la festivitat que se celebra el pròxim 14, 15 i 16 d'agost.
1: Més enllà de les noves propostes, aquest any es consoliden els concerts a la part alta de la Riera.
2: Un dels plats forts serà els Catarres, que presentaran el seu darrer disc per a caigudistes. L'últim concert es farà el dilluns 17 amb una cantada de veneres a càrrec de la Barca de Mitjana.
1: I més enllà de la Festa Major, el Parc de Bombers Voluntaris d'Arenys de Mar ha acollit durant el juliol una jornada de formació en primers auxilis per animals.
2: La sessió pionera a Catalunya ha dotat els equips d'emergència de les eines necessàries per atendre un animal ferit.
1: També us explicarem que en la plana cultural els museus d'Arenys de Mar tanquen aquest mes d'agost.
2: Una decisió motivada per la baixada de les visites i la manca de climatització en l'espai. A partir del setembre tornaran a obrir les portes amb l'exposició temporal Els tresors de l'Arca.
1: Com sempre, acabarem parlant d'esports avui amb la participació de l'arenyenc Hugo Moret als Jocs Europeus Universitaris del 2026 amb la Universitat de Barcelona.
3: L'informatiu migdia.

0: Sant Roc arriba amb tres novetats diferents. Vespreig, Festa de l'Espuma, Trobada de Rocs. Aquestes propostes neixen de l'Ajuntament d'Arenys de Mar amb l'objectiu de dotar d'activitats per tots els públics la festivitat que se celebra la setmana que ve. En paral·lel al programa de la Pesta d'Arenys i els geganters, ja es pot aconseguir en els establiments.
1: Durant la Festa Major de Sant Roc, Arenys de Mar s'omple de cultura popular i tradició. Els carrers es governeixen per les diferents propostes que se celebren per aquestes dates. Des de la cercavila nocturna a la pesta o a l'olor d'aigua amb alfàbrega dels massips. Aquest any, l'Ajuntament ha decidit aportar noves activitats enfocades a nous públics. Una d'elles és el vespreig que se celebrarà com a prèvia a la festa, el dijous 13 d'agost a la plaça de la Sardana. Ho ha avançat la regidora Marta Serrano.
2: Com començar a fer germanor abans dels dies forts, no? Aquest primer dia de trobada, perquè tots els grups, que al final som els que ens movem per totes les festes, doncs comencem a fer família i a fer doncs, aquesta germanor, no? de festa. I la idea és que tothom es porti doncs, el seu sopar i fer un sopar a la fresca, amb música, i per passar una bona estona plegats a la plaça de Sardana. Començarà a les 7 de la tarda i acabarà aproximadament a les 11 de la nit. I aquesta és una de les novetats doncs, puntals d'aquesta festa.
1: Una proposta que pretén encaixar la part d'àpat de Carmanyola amb una versió més lúdica amb el punxadisc DJ Pérez. Després, amb el tret oficial de la sortida de la festa, el divendres 14 d'agost, l'Ajuntament ha organitzat una festa de l'espuma a les 11 del matí.
2: A les 11 del matí hi ha una festa de l'escuma aquí al Calissai. Consideràvem que, tot i que la nocturna, no? La pesta i el dia de Sant Roc sí que són festes infantils, trobàvem a faltar com un moment per ells i hem decidit doncs, això, el dia 14 fer aquesta festa de l'espuma aquí al Calissai. Després hi ha el mateix dia 14 hi ha el sopar de geganters que és previ a la nocturna.
1: Després de la nit hi haurà la cercavila de gegants que enguany començarà a la plaça de les Olles i acabarà a la Riera davant del Mercat Municipal. L'endemà és el dia de l'arribada de la pesta i la proposta lúdica és l'habitual dels darrers anys.
0: Finalment, pel dia de Sant Roc, el consistori arenyenc porta una última novetat, la trobada de rocs.
1: El 16 d'agost, a partir del mig matí a l'església de Santa Maria, es donarà un obsequi commemoratiu per part de l'alcalde a totes les persones que es diuen com el patró de la festa. L'objectiu és convertir l'església en un punt de retrobament pels rocs d'Arenys de Mar.
2: Tenim una altra novetat, i és que a les 12 del migdia a l'església farem com un homenatge als rocs d'Arenys. Tothom que es digui roc es pot apuntar a la pàgina web de l'Ajuntament i rebrà un petit obsequi per dir-se roc i ser un nom doncs, molt tradicional d'Arenys.
1: Per participar-hi cal inscriure's prèviament omplint el formulari disponible al web de l'Ajuntament d'Arenys de Mar. En paral·lel, els massips ja hauran celebrat l'ofici i beneiran tota la vila durant tot el Dia del Sant. Com sempre, l'encarregada de tancar la festa major petita serà la dansa d'Arenys, que aquest any comptarà amb 26 parelles repartides en dues rotllanes.
0: Més enllà de les activitats, aquest any es consoliden els concerts a la part alta de la Riera. Un dels plats forts seran els Catarres, que presentaran el seu darrer disc per a caigudistes. L'últim concert es farà el dilluns 17 amb una cantada d'havaneres a càrrec de la Barca Mitjana.

Els dies 14 i 15 d'agost torna la música a la zona coberta de la Riera. Igual que l'any passat, hi haurà dues propostes formades per un grup central i després un punxadisc. El primer dia serà el dels Catarres, que estaran acompanyats per Mina Ritz. El grup que ha marcat la darrera dècada de l'escena musical catalana presentarà el disc que va publicar l'any passat, anomenat Paracaigudistes. L'endemà serà el torn de les Coco i la DJ Trapella, que repeteixen per segon any consecutiu. Els concerts començaran a les 12 i acabaran a quarts de 3 de la matinada. L'última nota musical de la festa anirà a càrrec de la Barca Mitjana, que oferirà una cantada de veneres el dilluns 17 a la plaça de les Palmeres, a partir de les 9 de la nit.

0: Ràdio Arenys, notícies.
1: I deixant de banda la festa major, passem a altres qüestions, perquè el Parc de Bombers Voluntaris d'Arenys de Mar ha acollit durant el juliol una jornada de formació en primers auxilis per animals, la sessió pionera a Catalunya ha dotat els equips d'emergència de les eines necessàries per atendre un animal ferit. És una crònica de la Gemma Roig.
2: La jornada formativa ha anat a càrrec de l'Agrupació Motera Catalana i de la Clínica Veterinària Zoosalut. Hi han participat efectius del cos de bombers, agents de diverses policies locals i membres de l'Agrupació de Defensa Forestal de la Serralada Montal, entre altres. Raquel Soriano, que és cap de projectes de l'Agrupació Motera, explica que l'objectiu ha estat donar a conèixer el protocol de primers auxilis.
3: Doncs ensenyar una mica quins són els primers auxilis que s'ha de fer amb els animals, no?, i fins a arribar a un centre veterinari. Llavors, bueno, doncs vam tocar el tema dels cops de calor, la RCP, els ennuegaments i les cremades, no?, com s'havia d'atendre a l'animal fins a rebre l'atenció veterinària, no?
2: Ha estat una sessió teòrica i pràctica en què s'han explicat les urgències més freqüents que poden patir els animals. Soriano ressalta la importància d'aquesta formació en situacions d'emergència, com ara en incendis forestals.
3: Ho hem vist, no?, amb el tema dels incendis que hem viscut aquí al territori, no?, que ens hem deixat com molts animals. Apuntar també, no?, que aquestes jornades poden servir per afegir els protocols que hi hagin existents, no?, en aquest tema de com actuar en situacions d'emergència quan tenim animals, doncs bé, sigui a casa o sigui al camp, vull dir, saber actuar, sobretot aquests primers auxilis, no?, perquè és això habitual, de que sí que tenim coneixement de com ho hem de fer a les persones, però no pas tant amb els animals.
2: A més, l'Agrupació Motera ha entregat al Parc Aranyenc un ressuscitador manual juntament amb mascaretes adaptades tant a gossos com a gats. A més, l'agrupació pretén donar continuïtat a aquesta formació específica i, de fet, ja tenen programades diverses sessions fins a final d'any amb diferents administracions locals.
0: Ràdio Arenys, notícies.
4: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
5: 93 792 18 19, el telèfon del Centre Mèdic Maresme, el teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials, per conduir grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 18 19 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
6: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
7: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
6: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
8: La Gijonenca d'Arenys de Mar. L'estiu té gust de gelat. Vine a descobrir els nostres gelats artesans, granissets, sorbets i la tradicional orxata, elaborats com sempre amb la qualitat i el sabor de tota la vida. Més de 75 anys endolcint els estius dels aranyencs. Ens trobaràs a la Riera Bisbe Pol 33, telèfon 93 024 03 54. La Gijonenca d'Arenys de Mar. El gust de l'estiu, de sempre.
0: Ràdio Arenys, notícies.
1: Els museus d'Arenys de Mar tanquen el mes d'agost, una decisió motivada per la baixada de les visites i la manca de climatització en l'espai. A partir del setembre tornaran a obrir les portes amb l'exposició temporal Els tresors de l'Arca.
9: El projecte de climatització dels museus d'Arenys de Mar havia de ser una realitat aquest any, però s'ha acabat endarrerint després que l'Ajuntament detectés que calia renovar tot el subministrament elèctric abans d'instal·lar els equips d'aire condicionat. Davant d'aquesta situació i per la previsible baixada de visitants aquest mes, s'ha decidit tancar l'equipament fins al setembre. Ho explica la responsable dels museus, Neus Ribas.
10: Durant el mes d'agost, ja que és un mes en el que hi ha molt poca afluència de públic i com que ara no disposem d'una climatització correcta, el públic que ve no pot estar en condicions el mateix que el personal que treballa en el museu. Per aquest motiu, i excepcionalment, aquest mes tancarem.
9: A partir del setembre tornaran a obrir les portes amb el seu horari habitual i un seguit de noves propostes, a més d'altres activitats ja consolidades, com les Jornades Europees del Patrimoni o la Setmana de la Ciència.
10: El mes de setembre, que tindrem ja totes un seguit de novetats, sobretot de cara al mes d'octubre amb les Jornades Europees de Patrimoni, la Setmana de la Ciència, que celebrarem al novembre, i alguna activitat més que tenim prevista el mes de novembre i les remodelacions d'algunes sales del museu.
9: En paral·lel es mantindrà l'exposició temporal Els tresors de l'Arca, que es va estrenar el març passat fins al 20 de desembre. La mostra recorre gairebé dos segles d'història de l'empresa barcelonina Vives, fundada el 1856 i vinculada a l'art de la punta.
11: Taller Maresme Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
7: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
12: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
7: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
12: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
7: Ens trobaràs a l'edifici Can Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
1: L'aranyenc Hugo Moret ha participat dels Jocs Europeus Universitaris del 2026. Ho ha fet en el debut de l'equip masculí de voleibol de la Universitat de Barcelona, que ha tornat a casa en la 13a posició.
9: Una competició que aquest any s'ha dut a terme a la ciutat italiana de Saleremo entre el 18 i l'1 d'agost. Allà hi han participat un total de 38 esportistes de la Universitat de Barcelona, entre ells l'aranyenc Hugo Moret, qui ha format part del primer debut de l'equip masculí de voleibol del Centre Estudiantil Públic. Malgrat quedar-se a la part baixa de la taula, el jugador i entrenador del vòlei Arenys assegura que ha estat una experiència inoblidable. Són declaracions a l'Arenys en joc d'aquest divendres.
13: Han sigut uns dies molt intensos, han sigut en total 9 o 10 dies, on cada dia disputava un partit. Ha sigut un torneig molt exigent i molt bonic de jugar contra gent molt bona i molt professional, on hem après a competir i a disfrutar del torneig.
9: L'equip català va competir amb equips del nivell com Turquia, Noruega o Lituània. Uns grups que no van aconseguir superar, però sí que ho va fer contra el Salern o l'Oporto. En total van endur-se 3 derrotes i 3 victòries. Aquests resultats li van mereixer la 13a posició dels 16 equips que formaven part de la taula.
13: Vam jugar contra Noruega, un equip també molt potent, on tots els jugadors juguen a la primera divisió de Noruega i amb molt potencial, i vam fer un partidàs on vam acabar perdent 3-1, però quasi forcem el tiebreak i va ser un partit molt exigent de tu a tu. Després, en el grup de baix, ens vam creuar amb Salerno, ja ens hem creuat amb València, ja ens hem creuat, avui ja hem disputat l'últim partit contra Lituània. Han sigut 3 partits també molt exigents, on ens hem emportat 2 victòries i una derrota. Acabant així el campionat amb 3 victòries i 3 derrotes.
9: Els European Universities Games són l'esdeveniment multiesportiu universitari més gran d'Europa. Es celebren cada 2 anys i s'hi reuneixen més de 5.000 estudiants d'arreu del continent.
11: Taller Maresme Auto t'ha ofert els esports. Maresme Auto, carretera Nacional 2, darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
1: I com sempre tanquem aquest informatiu de la mà del nostre company de la xarxa, Marc Jaureguizar. Bon dia.
14: Hola, què tal? Hem començat la jornada d'aquest dilluns aquí a Catalunya amb unes temperatures ja elevades per ser primeres hores del matí, una altra nit de mal dormir, sobretot al Delta de l'Ebre, amb uns valors a les mínimes que no han baixat dels 24 a 25 graus, però a més al Pla de Barcelona la nit també ha estat difícil de passar amb aquests valors que no han baixat dels 25 graus a molts barris. Amb un matí on la nuvolositat ha fet acte de presència a tota la costa catalana, en canvi a l'interior de Catalunya el matí ha estat molt més assolellat, això sí, amb el pas de molts núvols alts i prims. Aquestes hores de la jornada, en general, les temperatures són més baixes respecte a les del cap de setmana, però la xafo és ben marcada a tota la costa catalana. I pendents de les immediates hores de l'aparició de ruixats que s'iniciaran per una banda pel Pirineu més occidental i també per la zona del massís dels Ports, ruixats que afectaran el conjunt del Pirineu i Prepirineu i que aniran acompanyats de tempesta. Compte, perquè molts d'ells aniran acompanyats també de calamarsa o pedra. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
1: I fins aquí aquesta edició de l'informatiu d'estiu. Us hem acompanyat el control tècnic Marina Cabrera i les veus que us hem parlat, Gemma Roig, Ernest Arranz i Núria Torrents. Esperem que passin una molt bona jornada i ens retrobem demà a la mateixa hora. Que vagi bé.
15: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia per avui és la Rigola, situada a la plaça de l'Església, número 3. Avui dilluns no hi ha recollida selectiva del sistema porta a porta. Avui el carrer Andreu Guri està tallat fins a les 3 de la tarda, el carrer Jaume Borrell fins a les 4 de la tarda i el carrer de la Torre fins a les 5 de la tarda. I demà el carrer Santa Maria estarà tallat de 8 del matí fins a les 3 i mitja de la tarda, el carrer Jaume Borrell de 8 del matí fins a les 4 de la tarda, el carrer de la Torre de 8 del matí fins a les 5 de la tarda i els carrers Andreu Guri de les Escolàpies de 8 del matí fins a les 6 de la tarda. Avui, tant a la platja del Cavalló com a la de la Picòrdia, oneja la bandera verda. I avui la circulació de la R1 funciona amb normalitat.
16: A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia. I segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera música.

0: Ràdio Arenys.
1: Patrimonis.
2: Sense pèls a la llengua, va dir de si mateix que ell era el surrealisme. Narcisista i megalòman, Salvador Dalí va desenvolupar el mètode paranoic crític com a mecanisme de transformació i subversió de la realitat. Va ser un artista que va saber fer-se valorar en vida. Famós, cotitzat, va viure molt bé. Procreador de singularitats, simbolismes i d'un veritable art, la seva vida és fascinant i irrepetible. La seva personalitat es deslligava del seu art i viceversa, tot i haver portat una existència assedegada de fama i de notorietat, abundant d'ego i excentricisme.
3: Salvador Dalí, 1904-1989. Un artista amb una biografia ben complexa i, per què no, controvertida. En el pla artístic, tothom pot estar d'acord en que era un pintor i escriptor genialment polifacètic, però en la faceta personal, la seva multiplicitat de cares el fa de difícil classificació. Potser es pot explicar si assumim que cadascú de nosaltres té moltes cares, ànimes i força vegades amb pensaments antagònics. En mostrem algunes, però d'altres, conscientment o inconscientment, les amaguem.
2: Parlar de Dalí vol dir endinsar-nos en les seves ànimes, o cervells, per més cromàtics que es mostrin, per més primaris o secundaris que siguin. Dalí era genial? Una pregunta redundant quan parlem de l'artista i el seu costat inquietant i provocador. El fet de ser extravagant i excèntric nodria el seu narcisisme, perquè era una manera de ser diferent de la resta. Dalí, una genialitat de molts colors.
1: Patrimonis. El patrimoni més excepcional de Catalunya com mai l'havies escoltat.
2: A Port Lligat, el paisatge és simple i romàntic, àrid i natural. L'any 1930, Salvador Dalí s'hi va instal·lar i va viure i treballar fins al 1982. A partir de la construcció inicial, una antiga barraca de pescadors, el pintor va anar adquirint altres barraques similars i al llarg de 40 anys va definir la que seria la casa actual, de la qual parlava com una veritable estructura biològica. La casa, que l'escriptor Josep Pla qualifica com a sorprenent, extraordinària i mai vista, va ser el refugi on Dalí va portar una vida d'ascetisme i isolament, després dels anys viscuts a París. Mariona Seguranyes, doctora en Humanitats i museòloga, i Jordi Artigas, museògraf i coordinador de les Cases Museu de la Fundació Gala Salvador Dalí, ens hi condueixen en aquest intent de construir la personalitat del geni empordanès.
4: Bones.
5: Hola, Jordi.
4: Benvinguda. Què tal?
5: Com estem?
4: Bé, bé, bé.
5: Mira, ara aquí feia molt de temps que no venia.
4: Exacte, ja tens aquí... Bé, a visitar la casa, no?
5: I tant, ostres, quin sí, luxe, sí. Tu. Moltes ganes.
4: Dalí va trobant aquí un racó molt especial per la seva vida. Mm-hmm. Tot i que ja de petit, quan estiuejava Cadaqués, venia i agafava els seus estris de pintor i s'anava per les cales de Cap de Creus buscant un lloc on ser un pintor impressionista, mm-hmm, o plein air, que deia mm-hmm ell, no? I deixava els estris aquí, a la barraca de la Lídia de Cadaqués, a Port Lligat. És, diguéssim, el seu primer contacte amb Port Lligat com a pintor. Mm-hmm. Després, a l'any 29, quan es baralla amb el seu pare, i de fet el seu mm-hmm pare l'expulsa de la família, només li queda la barraca de Lídia de, a Port Lligat per refugiar-se, mm-hmm, per poder seguir tinguent un lloc a Cadaqués. No?
5: La Lídia Nogués Saba, no, li ven d'aquesta barraca per 250 pessetes mm-hmm i desafia el notari Dalí, que en aquell moment el seu pare el castiga amb la cosa que més mal li pot fer. No és expulsar-lo de la família, és expulsar-lo de Cadaqués, del Cap de sí Creus.
4: De fet, hi ha una estira i arronsa, perquè el pare no vol de cap de les maneres que el seu fill tingui una residència, un lloc, estar-se a Cadaqués, no el vol veure ni pel mm-hmm carrer, però la obstinació i la força de voluntat i la tossudesa del Salvador Dalí, mm, fill, fa que trobi la via per poder tornar a trobar un lloc a Cadaqués. No serà Cadaqués poble pròpiament, serà amb un barri de pescadors, a Port Lligat, que gràcies a la Lídia i li ven la barraca, com dius tu, sí, sí. I això serà el primer nucli de la casa que avui visitem. Mm-hmm. Entrem?
5: Entrem.
2: Definia el cervell de Dalí amb aquestes paraules: un veritable motor fora bord embalat. I són molts els que han afirmat que Dalí és la més gran imaginació d'aquest segle.
3: Llibertat i lucidesa, passió per l'art, la vida, la religió, la política, l'amor, la societat. S'ha dit que és un mestre de la provocació, però descobrim, quan ens endinsem en el personatge, que allò que apareix com a provocatiu és molt sovint la manifestació d'una intel·ligència extraordinària i desconcertant.
2: Amb la doctora en neurobiologia Mara Dirsen intentem establir les bases fisiològiques que ajuden a entendre a un nivell bàsic la gènesi de l'impuls creatiu, des dels inicis del pensament abstracte humà fins a l'explosivitat artística.

0: The only difference between one crazy man and Dalí is very simple. Dalí is not crazy at all.
1: Des del punt de vista cerebral, com podem descriure la genialitat?
2: La definición neurobiológica de la genialidad, de hecho, no existe como tal. Básicamente porque tampoco entendemos muy bien qué es la genialidad. Seguramente no es lo mismo una genialidad artística que la genialidad o la creatividad científica. Y no sabemos muy bien qué es lo que hace que un cerebro sea capaz de desarrollar ideas geniales, originales, que realmente supongan un cambio de paradigma, ¿no? Un cambio de pensamiento.
1: ¿La creativitat és una capacitat que esdevé de la plasticitat del nostre cervell?
2: Si bien no hay diferencias claras en el volumen de áreas cerebrales concretas, sin embargo, lo que sí que hay es un incremento en la sustancia blanca. Es decir, de alguna forma son cerebros más conectados o conectados de una forma un poco diferente. Y eso es interesante porque la plasticidad justamente lo que hace es modular esa conectividad. Y una de las características de esa creatividad es esa capacidad plástica, esa capacidad de una ideación flexible.
1: ¿Qué ens diu l'art del cervell?
2: En realidad son casi neuropsicólogos, los artistas son neurólogos. Y gracias a su obra y a cómo la percibimos, hemos aprendido mucho de la percepción desde el punto de vista biológico, ¿no? O sea, sus obras nos ayudan, de alguna forma, a entender nuestro cerebro y cómo percibimos la realidad, que es complicado. Y desde el punto de vista artístico, es un elemento que se utiliza mucho, por ejemplo, para difuminar los colores, para crear ilusiones cromáticas, pero también para crear ilusiones incluso conceptuales, ¿no? Y a mí eso me parece que es una fuerza que tiene el arte para mostrarnos la realidad de una manera diferente. Que eso tiene mucho que ver con el cerebro. Cerebros diferentes ven la realidad de una forma diferente. Y el ver la realidad con los ojos del artista nos ayuda a aumentar, a ampliar nuestro concepto de realidad.
1: ¿Les emocions son la base de la creativitat y, per tant, de la genialitat?
2: El arte está muy influenciado por las experiencias personales. Es decir, la creatividad artística no surge solamente de la formación artística o de la herencia, sino que es una amalgama entre todos esos factores, una multiplicidad de factores en los que también el componente emocional es fundamental. Y hay muchos estudios que se han hecho para intentar dilucidar si hay algún elemento genético, ¿no? Algún make-up genético que sea más propio de los artistas. Y lo que ven esos estudios es que genes relacionados con las emociones parece ser los que tienen de una forma más constante relación con esas habilidades artísticas. O sea, que el sistema emocional también es un elemento muy poderoso. ¿Y qué es lo que seguramente hace que ese arte sea tan individual, ¿no? tan personal?
1: ¿Dalí era un geni?
2: Yo creo que Dalí es un genio, sí, sin ninguna duda. Es que el histrionismo no tiene por qué no ser parte de la genialidad. Quiero decir, hay genios muy diferentes. No hay una definición de genio único. No tenemos un molde para un genio, ¿no? Pero nosotros sabemos cuando alguien es un genio. Es algo casi, digamos, instintivo, ¿no? Entendemos que una persona es genial. No hace falta que nadie nos lo diga. Otra cosa es definirlo, eso es mucho más complicado. Y Dalí era un genio.
3: A banda de la seva fascinació pels avenços de la ciència, com la física quàntica, un dels referents que més el va influenciar va ser el llibre de Sigmund Freud, La interpretació dels somnis, en què va veure l'essència del surrealisme, l'exploració del subconscient pel mètode paranoico-crític. El va visitar personalment l'any 1939 i van quedar mútuament impressionats. Freud, per aquell jove, amb els seus esplèndids ulls de fanàtic i el seu innegable domini tècnic, i Dalí per les teories del metge i neuròleg austríac que reflectia en els seus quadres i perquè li va dir que el sentit de l'humor és una manera de desobeir els estereotips socials, una idea també molt daliniana.
4: De fet, una part de l'interès per cap al cap a la tecnologia i cap a la ciència segurament venen donats per aquesta necessitat d'explorar noves tècniques que ajudin a reflectir millor allò que ell vol reflectir a les seves obres d'art. Ja sigui l'estereoscopia, ja sigui l'holografia, ja sigui els descobriments científics de l'àtom o de l'ADN, són recursos conceptuals, però també li donaran recursos tecnològics per ser més expressiu amb el que ell vol expressar.
5: La bomba d'Hiroshima atòmica de l'any 45, ell també és com una mena de sotrac enorme i se n'adona de quina manera ha avançat la ciència i com es transforma el coneixement, no? I que els límits de la humanitat igual es poden traspassar. I aquí comença tota una pugna i comença a fer fils conductors amb diferents científics. Per exemple, es carteja amb el matemàtic Mangica, no?
4: Sí.
5: I la LED atòmica té molt a veure amb tot aquest context d'estudi, de coneixement. I l'exterior de la casa on anirem després és un reflexe també de tota aquesta època del classicisme, però també de la ciència aplicada.
4: Sí, sí, és que la seva necessitat d'aprenentatge és increïble. Té una capacitat i un background intel·lectual tan potent que alhora que és capaç d'assimilar conceptes tan diversos i distants com l'existència de Déu i l'àtom. Però tots aquests elements conceptuals l'ajuden a explorar noves formes de creativitat.
6: Patrimonis, una mirada al patrimoni material, immaterial i humà de Catalunya.
1: Nascut a Lleida el 1976 i fill adoptiu de Sant Feliu de Guíxols, Xavi Lloses és músic de formació clàssica, un pianista virtuós. Lloses confessa que no pot pensar només en la música, inquietuds que l'acosten a l'art i el porten a fer accions, fotoaccions i videocreacions artístiques molt treballades i enginyoses. És a Púbol, el castell inexpugnable de la musa i companya de Salvador Dalí durant més de mig segle, on Lloses exhiba música i llum amb el seu pianet de joguina, mentre un rap fet de ceràmica, dedicat a Wagner, treu aigua per la boca. La unió de territoris materials i immaterials sobre l'aigua de la piscina del castell de Púbol és deliciosa. D'una viscositat magnètica, delicada, ens fonem en l'univers sonor que brolla del geni de Xavi Lloses per tocar de peus en l'aigua.
7: Yo me enamoro de Gala.
8: ¿Qué le debe usted a Gala como artista y como genio?
7: Sobre todo el convencimiento que tengo ahora, gracias a ella, de que no soy tan mediocre como yo creía, porque ella creyó enseguida que tenía un gran talento. Yo, al contrario, creía que no.
5: Sense Gala no es pot entendre el personatge Dalí i l'artista Dalí. I Gala es focalitza tot el seu esforç i concentració a orientar-lo, ajudar-lo i a portar a terme els seus projectes. Crec que és una figura...
4: Sí. És important remarcar que en la vida de Dalí hi ha dues persones molt importants. L'etapa de joventut és la seva germana, Anna Maria, i l'etapa, diguéssim, d'adult, a partir que ja és un jove i comença a ser un artista que està avançant cap a noves tendències d'avantguarda, és Gala. I Gala l'ajuda a consolidar aquesta actitud més, diguem-ne, avantguardista dins de la història de l'art.
5: Un dels motius de la trencament familiar ve donat perquè Dalí passa a ser gestionat pel seu pare, que és qui li tramitava la manera d'enviament dels quadres a les exposicions, i en aquell moment estava preparant l'exposició amb el Camil Guaymans l'any 29, i l'Anna Maria li picava a màquina les cartes i també els textos de les exposicions a la Sala del Mau. Doncs en una setmana passa de ser gestionat per la família a Gala. Gala, a partir d'aquell moment, pren el relleu, i això, evidentment, la família no ho entendrà mai, però les portes que li obre a Gala són immenses.
4: És que Gala afegeix aquesta feina de gestió i de protecció i de donar-li seguretat. Gala li feia un plus afegit, que és la gran capacitat intel·lectual de Gala que té, la gran formació intel·lectual que té Gala.
5: I Gala té la visió que Dalí és un geni. Ella se n'adona abans que tothom.

El castell de Púbol és un lloc tancat, misteriós, privat, auster i sobri, amb espais de gran bellesa, com ara l'antiga cuina convertida en cambra de bany, o el saló del piano, presidit per aquest instrument que avui acaricien les mans allargades de Xavi Lloses, i que ni Gala ni Dalí no sabien tocar. Es tocava, però, aquest piano de cua? Sí, solia tocar-lo un amic de Gala, un dels pocs que es podia quedar a dormir. Gala utilitzava el castell de Púbol per fugir de la intensa vida social de Dalí a Cadaqués. Era el seu refugi particular, on podia llegir, escoltar música i gaudir de la solitud. Després de la mort de Gala, Dalí va residir a Púbol 2 anys i va esdevenir el seu darrer taller. Ella està enterrada a la cripta del castell. Ell, a Figueres.

0: cree usted que le ha aportado usted al arte en general?
1: Al arte absolutamente nada.
0: Nada.
1: Nada, nada, nada.
0: ¿Y a la
1: ¿Por qué?
0: vida?
1: No, no, porque soy, lo digo siempre, soy muy mal pintor por la razón de que soy demasiado inteligente para ser buen pintor. Para ser buen pintor hay que ser un poco burro.
2: En el taller el que veiem és com Dalí no és espontani al 100%, sinó que hi ha un background, tota una construcció intel·lectual i tècnica al llarg dels anys, des de que estudia Figueres amb el professor Núñez, que és un nano jove, fins que va assolint tècniques, va experimentant, va aprenent, i en el taller ho veiem. Veiem les seves eines de treball, veiem els seus processos de treball amb els cavallets, amb els vernissos, els pinzells...
3: Per tenir aquesta precisió meticulosa.
2: Exacte.
3: De fet, ja ho va aprendre amb en Núñez a l'aula el 1917 a Figueres, però això és una constant. I ell també estudia tractats, per exemple, de geometria, com el Luca Pacioli, aquesta mirada, però sobretot de perfecció tècnica, de minuciositat, de coneixement del pigment, tal com tu comentava, Jordi. És tot un camí, sobretot intel·lectual, del Dalí. Una cosa és el Dalí de la performance, que és espontani, però a dins hi ha un Dalí que estudia i és molt erudit.
4: Salvador Dalí afirmava: Port Lligat és el lloc de les realitzacions. És el lloc perfecte per al meu treball. Tot es conjura per tal que així sigui. El temps discorre més lentament i cada hora té la seva justa dimensió. Hi ha una tranquil·litat geològica. És un cas planetari únic.
5: La polifacètica personalitat de Dalí s'esmunyia entre la pintura, l'escultura, l'escriptura, el cinema, el disseny de moda, mobiliari i joieria, la concepció d'espectacles i la seva egotista publicitat davant la premsa o envoltat de públic. Adoptava una gestualitat teatral o sortia amb algun estirabot sorprenent.
4: Els especialistes distingeixen entre una performance, un happening o una acció artística, tot i que els límits no semblen sempre tan diàfans. Però quan Dalí va començar amb les seves actuacions, en els anys 30 i 40, només es van entendre com una hàbil manera d'autopromocionar-se.

0: Schuh. Good morning. Isler for the first time. Dali born with any kind of traumatism. Symbolic blood. And milk. Again, milk. But today born. And some symbolic fish of Mediterranean.
1: Doncs bé, ja hem arribat a la piscina, després de tota la casa. Forma part més aviat dels espais públics. És l'espai que Dalí, de fet, dissenya als anys 70, al 71, de fet, per rebre la gent. Per rebre en tots els sentits, per rebre la gent des d'un punt de vista dels fans que el volen veure, perquè als anys 70 Dalí és una icona cultural, però també és una icona de les masses, però també per rebre i estar amb els artistes joves, amb els estudiants d'art. Per tant, és un espai de socialització i de presentació. Aquí veiem el Dalí artista i el Dalí personatge.
2: És aquí on crea ell la seva màscara.
1: Exacte.
2: I interpreta la figura de l'artista, del personatge. I el problema del geni és també aquesta llum fosca, potser, de la melancolia que el segueix, que alhora també és la llum creativa, però alhora Dalí també tenia el perill d'ofegar-se amb la seva pròpia màscara, d'anar traient màscares i que no quedés res, no? Buidor absolut, que és el que ell li fa tanta por.
1: Ell forma part d'aquest personatge. Jo crec que la genialitat de Dalí precisament està que ell no pot separar la seva personalitat de la seva obra creativa, sinó que són una mateixa cosa. Per això el seu personatge forma part d'aquesta obra creativa.
3: El Teatre Museu Dalí va ser concebut i dissenyat per l'artista, per tal d'oferir al visitant una veritable experiència i endinsar-lo en el seu món captivador i únic. Tal com va explicar el mateix Dalí, és evident que existeixen altres mons, això segur, però com ja he dit moltes altres vegades, aquests altres mons estan en el nostre, resideixen a la Terra i, precisament, al centre de la cúpula del Museu Dalí, on hi ha tot el nou món insospitat i al·lucinant del surrealisme. Montse Aguer és una experta en la figura de Dalí. Filòloga de formació, és directora dels museus de la Fundació Cala Salvador Dalí des del 2015.

0: Som ara al Teatre Museu Dalí de Figueres, la darrera gran obra de l'artista, on hi ha bolcat tots els seus coneixements. És un recorregut tant per la seva obra com per la seva biografia i és absolutament imprescindible la visita en aquest museu per entendre tot el món tan singular i tan especial de Salvador Dalí. El Teatre Museu Dalí de Figueres es va inaugurar el 30 de setembre del 1974. És important la paraula teatre. Dalí va escollir aquest edifici, que es va cremar a finals de la Guerra Civil, perquè era un edifici singular, era al costat de l'església on el van batejar, perquè ell es considerava un artista eminentment teatral i perquè el seu pare li havia organitzat la primera exposició aquí, a l'antic Saló de Fumadors, actualment al Saló Noble. I alhora és un teatre de la memòria, on Dalí hi aboca tots els seus pensaments, totes les seves obsessions i una representació cronològica de tota la seva obra, encara que sigui presentat amb un desordre tal com ell volia.
1: All my ambition is reconstruct my early adolescent period.
2: Here in Figueres?
1: In Figueres, and Cadaqués, and Portlligat.
2: But you went to school here?
1: Exactly, school. All my early remembrance and erotic events happen exactly in this place, and for this is the more legitimate place for que my museum exists.
0: La cúpula té un significat molt important per Dalí. Ell va dir que es havia de començar sempre pel teulat, calia posar el teulat. Representa el centre, representa una idea d'unitat, representa al·ludir una vegada més a la tradició dels arquitectes renaixentistes, com ara Palladio, com ara Bramante, i crec que és un bon exemple d'aquesta síntesi que anem trobant amb Dalí. Un gran respecte i coneixement de la tradició i alhora incorporar la modernitat. Per Dalí era molt important el mestratge, conèixer a fons la tradició i llavors envoltar-se dels científics o dels investigadors que a cada moment necessitava per projectar les seves idees, per concretar les seves idees. Ell deia que era una màquina de pensar. I aquesta màquina tot el dia estava pensant i les seves idees, que anaven molt més enllà del temps present, s'havien de concretar d'alguna manera. La seva vocació era artística, amb el sentit més ampli del terme, en un sentit renaixentista, i ell volia abastar tot el coneixement. Li interessava des de l'alquímia, la filosofia, la ciència, i la ciència, sobretot, a les darreres èpoques de la seva vida. Ell deia que allà on no arribava la fe, l'ajudava la ciència. I era una curiositat insaciable.
3: Ràdio Arenys.

0: Terenys de Mar.
1: Finques Blau Mar, on comencen les bones decisions.
2: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
3: Com pot ser, si sempre feu fotos?
2: Sí, però no són de veritat.
3: I si li regalem un reportatge?
2: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
3: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
4: El cor d'Arenys de Mar, davant del Mediterrani. Descobreix el restaurant Blau de Mar.
5: Cuina de proximitat, producte de qualitat i l'essència del Maresme a la taula. Una proposta gastronòmica inspirada en la cuina mediterrània, la sostenibilitat i la filosofia slow food.
4: Gaudeix d'una experiència única amb elegants menjadors interiors i terrasses amb encant.
5: Aquest estiu, els dijous al vespre, el millor jazz en viu a la nostra terrassa.
4: Som al passeig Xifrer número 2 d'Arenys de Mar.
5: Reserves al 93 158 60 65.
4: Segueix-nos a l'Instagram o visita blaudemar.cat.
5: Blau de Mar, el sabor del Mediterrani amb ànima del Maresme.
6: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
7: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
6: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
8: Segueix-nos a les xarxes socials.
9: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
10: Molt bon dia, són les dues.
11: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
10: Nou rècord en l'arribada de turistes internacionals a Catalunya. Un mes de juny amb poc més de 2 milions, un 1,4% més que les xifres d'ara fa un any. I en només 6 mesos ja es freguen els 10 milions, amb un increment del 3,5%. Unes xifres que contribueixen a la saturació de vies com l'AP7 en un moment en què s'ha reobert el debat sobre la implantació novament d'alguna mena de peatge pel seu ús. En declaracions a la xarxa, l'expert en mobilitat, Sergi Saurí, denuncia que les coses no s'han fet bé.
12: Serà molt més fàcil transitar cap a un model del que teníem abans immediatament a un model que tingués una coherència i una manera més sistèmica pensant en un finançament i gestió més global de les carreteres. Que no pas ara passar d'un sistema que no s'està pagant res a un pagament per ús.
10: És dilluns 3 d'agost de 2026, tenim més titulars. Cap població catalana en risc extrem d'incendi, Marc Pijuan.
13: Per aquest motiu s'han reobert els 4 espais naturals que es mantenien tancats. Baronia de Rialb, Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares i Ribera Salada. Tot i això, fins a 71 municipis continuen avui amb un risc molt alt.
10: En aquest context, la calor dona una petita treva, però les tempestes seran les protagonistes, sobretot demà. Previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
14: Hola, què tal? Hem començat la jornada d'aquest dilluns aquí a Catalunya amb unes temperatures ja elevades per ser primeres hores del matí, una altra nit amb el dormir, sobretot al Delta de l'Ebre, amb uns valors a les mínimes que no han baixat dels 24 a 25 graus, però a més, al Pla de Barcelona la nit també ha estat difícil de passar amb aquests valors que no han baixat dels 25 graus a molts barris. Amb un matí on la nuvolositat ha fet acte de presència a tota la costa catalana, en canvi, a l'interior de Catalunya el matí ha estat molt més assolellat, això sí, amb el pas de molts núvols als íprims. Aquestes hores de la jornada, en general, les temperatures són més baixes respecte a les del cap de setmana, però la xafo és ben marcada a tota la costa catalana. I pendents de les immediates hores de l'aparició de ruixats que s'iniciaran per una banda pel Pirineu més occidental i també per la zona del massís dels Ports, ruixats que afectaran el conjunt conjunt del Pirineu i Prepirineu i que aniran acompanyats de tempesta. Compte, perquè molts d'ells aniran acompanyats també de calamarsa o pedra. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
10: Més coses, l'Audiència Nacional podria investigar l'arribada de milers de migrants a Ceuta.
13: El tribunal considera que els fets presenten característiques que fan pensar en la possible existència d'una infracció penal, però abans vol aclarir si l'arribada va

0: ser una acció concertada o dirigida per algun grup criminal.
1: A Catalunya, el govern agilitza més de 200 tràmits burocràtics.
0: I ho fa a través del programa CatGirem, que vol lluitar contra la burocràcia i fer que els tràmits de l'administració catalana, uns 2.400, siguin més entenedors.
1: I comença a treballar el nou equip de govern a Girona.
0: Avui ha entrat en vigor el nou Cartipàs, que es va aprovar amb l'abstenció del PSC i que dibuixa un nou escenari després de la sortida de Junts.
1: Cultura, avui sabrem com era la Catalunya de la postguerra.
0: Serà gràcies a les imatges recuperades d'un fotògraf amateur que es poden veure a l'exposició Joaquín Tusquets de Cabirol, La forma eloqüent, una mostra que es pot veure al Centre de Fotografia KBR de Barcelona.
1: Esports, Ana Freixa, bones notícies. Iris Tió ha aconseguit la medalla de bronze al solo lliure.
2: La nedadora catalana ha acabat en tercera posició a la final disputada aquest matí a l'Europeu de París. Tió, vigent campiona del món, afegeix aquest bronze a les dues plates aconseguides, el duet lliure i el duet mix lliure.
1: El control de so avui el nostre company Toni Sánchez, a la coordinació Artau Bellavista i Regina González. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'aquest dilluns, el nou rècord en l'arribada de turistes internacionals a Catalunya en un mes de juny, amb poc més de 2 milions, 1,4% per sobre de les xifres d'ara fa un any. En només 6 mesos ja es freguen els 10 milions, amb un increment del 3,5%.
0: Els visitants estrangers van gastar gairebé 3.000 milions d'euros, un 4% més que el 2025, la xifra més alta entre les comunitats autònomes.
1: Doncs un exemple d'aquesta allau de turistes que patim el trobem a comarques com la Garrotxa, on creix molt durant l'estiu l'arribada de visitants. Olot FM, Francesc Fernández.
4: Des de Turisme Garrotxa es valora positivament aquest primer mes d'estiu pel que fa a l'ocupació de càmpings, hotels i cases rurals. En comparació a l'any passat, hi ha hagut un lleuger increment en el turisme a la comarca. La presidenta de Turisme Garrotxa, Gemma Canalies, també destaca la bona rebuda de les cases de colònies.
5: Sí que cal destacar les cases de colònies, sobretot, que han arribat al 100% d'ocupació, perquè durant el mes de juliol sí que hi ha molts casals d'estiu que realment gaudeixen, no?, de la Garrotxa, que fan estada, a més, i activitats a la Garrotxa i que s'allotgen, en aquest cas, a cases de colònies.
4: Tot i l'èxit en les reserves, les altes temperatures ofertes arreu del territori han acabat en algunes cancel·lacions. Canalies destaca les bones previsions que hi ha per aquest mes d'agost.
5: Aquest mes d'agost també a destacar sobretot el que són les cases de turisme rural. En aquest cas l'ocupació és les cases de turisme rural és on hi ha més ocupació, seguidament d'hotels i pensions. I destacar també seguidament els càmpings.
4: En aquests últims anys s'ha reactivat el turisme procedent d'altres punts d'Europa com França i Països Baixos.
1: Doncs aquestes xifres de visitants contribueixen a la saturació, com dèiem, de vies com la P7 en un moment on s'ha reobert el debat sobre la implantació novament d'algun tipus de peatge. En declaracions a la xarxa, un dels experts en la matèria, el director del Centre d'Innovació en Transport, Sergi Saurí, considera que va ser un error eliminar els peatges sense definir abans un model alternatiu de finançament i una oportunitat perduda.
0: Saurí defensa que Catalunya hauria de començar per un sistema de pagament per ús, tipus vinyeta, que evolucioni cap al quilòmetre recorregut.
1: Més detalls en la següent crònica de la nostra companya Helena Puigdeleta.
6: El director del Centre d'Innovació en Transport del CIMNE, Sergi Saurí, assegura que retirar els peatges sense tenir a punt un sistema de gestió coherent va dificultar el pas cap al pagament per ús. Considera que si s'hagués fet així, avui el camí cap a la transició seria molt més fàcil. Són declaracions a la xarxa.
7: Quan nosaltres volem instaurar un sistema de gestió que pugui ser un gestió més aviat integral, un dels elements més crítics acostuma a ser l'accessibilitat social. Però serà molt més fàcil transitar cap a un model del que teníem abans, immediatament a un model que tingués una coherència i una manera més sistèmic pensant en un finançament i gestió més global de les carreteres. Que no passa ara passar d'un sistema que no s'està pagant res a un pagament per ús.
6: Sobre quin model aplicar, Saurí defensa un esquema transitori, o sigui, començar per una vinyeta temporal que permeti generar ingressos pel manteniment de les vies i reforçar alhora el transport públic i amb el temps evolucionar cap al pagament per quilòmetre, tal com marca la directiva europea.
7: Aquest seria una miqueta l'escenari més raonable que si nosaltres mirem quines són les experiències d'Europa, és el que s'ajusta més. No? A Europa, tot el que seria en turisme s'aplica un sistema temporal, és a dir, es paga una quantitat fixa amb independència del que s'utilitza de dies, en canvi amb els camions sí que ja estan en un sistema de quilometratge.
6: Un model, això sí, que creu que s'hauria d'aplicar a escala estatal per evitar greuges territorials.
1: En el capítol de reaccions seguim amb tu, Helena, mentre el transport de mercaderies per carretera s'hi mostra contrari perquè considera que penalitza el sector. Des de la Cambra de Comerç hi veuen la solució al manteniment i gestió de vies.
6: També la Cambra defensa un model basat en la distància recorreguda i en el grau de contaminació del vehicle seguint la directiva europea. Ho ha explicat Alicia Casar, responsable de la Comissió d'Infraestructures, que en declaracions a la xarxa subratlla quina és la clau perquè els recursos recaptats es destinin realment al manteniment de la xarxa viària.
8: La qüestió de la gestió de proximitat, la gestió des de territori, és essencial, és la clau. O sigui, realment generar un mecanisme en base al qual el que recapti vagi a territori, des del territori es destini realment amb aquest fi últim, que seria garantir el manteniment i la millora de les vies.
6: En canvi, des de Fenadismer, el seu president, Carlos Folchi, reclama que els transportistes quedin exempts del tribut. Argumenta que amb els impostos que paguen cada vegada que omplen el dipòsit ja contribueixen de manera sobrada al manteniment de les carreteres.
9: Entenem que hem d'estar exemptes d'aquesta nova imposició, d'aquesta nova tributació. Hem de tindre present que la recaptació per impostos d'hidrocarburs a IVA per consum de combustible és de 20.000 milions d'euros l'any i la despesa en conservació i manteniment, la màxima que s'ha fet al conjunt de l'Estat, ha sigut de 2.000 milions d'euros l'any.
6: Folchi adverteix que, si s'aplica, el cost acabarà recaient sobre els transportistes perquè difícilment es podrà repercutir als clients.
1: Doncs encara parlant de mobilitat, els conductors compren aquest dilluns el dipòsit a les benzineres d'arreu de Catalunya. Ho fan amb certa resignació davant un nou increment dels preus, coincidint amb l'inici del mes d'agost. Lleida Televisió, Marc Fornells.
10: Els imports del dièsel s'han enfilat aquest estiu fins a 16,5 euros i el de gasolina 7 euros més, en comparació amb el mateix període de l'any passat, segons ha informat el Ministeri de Transició Ecològica. Una escalada que també va marcada pel final de les ajudes del govern espanyol, que anirà reduint gradualment fins a l'octubre. L'Àngel Casamajor, comercial d'una empresa de compraventa de cotxes, veu que els clients cada cop més demanen vehicles de consum baix.
11: La gent cada vegada que ve a comprar sempre pregunten el preu del vehicle, el primer de tot, i després la segona pregunta és quant gasta aquest vehicle. 80% de la població actualment està mirant cada vegada més els consums.
1: 6 minuts i arribem a un quart de 3 i encara parlant de mobilitat i de carreteres, el Servei Català de Trànsit fa aquesta setmana, des d'avui mateix, una nova campanya policial per combatre la velocitat excessiva.
0: I aquesta actuació de vigilància afecta tant l'àmbit interurbà de carreteres principals i secundàries com la zona urbana de municipis i ciutats, on la velocitat excessiva pot tenir conseqüències greus, sobretot per la seguretat dels col·lectius més vulnerables com els vianants i els ciclistes.
1: I és que la mateixa campanya de controls de velocitat de l'any passat es van posar en una setmana només un total de 34.000 denúncies.
0: Això vol dir que es van denunciar de mitjana gairebé 4.800 conductors cada dia per excés de velocitat.
1: I a partir d'aquest dilluns, i a la ciutat de Barcelona i fins al dia 24, el tram de la Ronda de Dalt, comprès entre les sortides 5 i 6, tindrà només dos carrils per sentit.
0: Aquesta afectació es deu a les obres de cobertura de la ronda entre l'IES Vall d'Hebron i l'avinguda Vallcarca, que quedarà parcialment coberta aquest estiu.
3: Notícies en xarxa.
1: Més coses, us ho dèiem en titulars, el risc d'incendi es redueix avui arreu de Catalunya. No hi ha cap població amb risc extrem, és a dir, en nivell 4 del Pla Alfa. Per aquest motiu es reobren els quatre espais naturals que es mantenien tancats, Baronia de Rialb, Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares i Ribera Salada.
0: No obstant això, fins a 71 municipis del centre i oest de Catalunya continuen avui amb un risc molt alt d'incendi i 646 en perill alt.
1: En aquest context, els bombers de la Generalitat continuen treballant en l'incendi d'alta muntanya a l'Alta Ribagorça.
0: Durant aquest matí s'han incorporat quatre mitjans aeris amb personal helitransportat del grup d'actuacions forestals i l'equip de prevenció activa forestal. La prioritat segueix sent evitar que el foc s'obri cap a la Vall d'Avui.
1: 4 minuts i arribem a un quart de 3 i l'Ajuntament de Tarragona ha acabat la instal·lació de 10 nous cartells que adverteixen de la prohibició de saltar des de les roques en diversos punts del litoral de la ciutat. El missatge està escrit en català, castellà, anglès i francès i l'acompanya un pictograma il·lustratiu. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
12: Dos dels cartells s'han instal·lat a la zona del Fortí de la Reina, a la platja del Miracle, una de les més conflictives en aquest sentit, però també n'hi ha a la platja de la Rabassada, en el que és el camí de Ronda fins a la Sabinosa, o a la platja dels Capellans i a la platja Llarga. El conseller de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro, recorda la prohibició de banyar-se en zona de roques. Diu que si s'eviten aquestes pràctiques, el bany es converteix en segur perquè les platges estan vigilades.
13: I, evidentment, recordar que totes les zones de roques. Està prohibit el bany, està prohibit llançar-se des d'elles i fer un ús responsable a les nostres platges, que si seguim les indicacions que ens marca, en aquest cas la Creu Roja, podem gaudir d'un bany completament segur.
12: La Guàrdia Urbana, en les darreres setmanes, també ha començat a utilitzar drons per fer vigilància en aquests punts.
1: I un home de 73 anys ha mort ofegat a la piscina municipal a Jorba, a l'Anoia, segons s'ha informat Protecció Civil. Els fets van tenir lloc ahir diumenge a la tarda.
0: Es tracta de la desena víctima mortal en piscines des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. A les platges ja han mort 15 persones.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: 12 minuts, arribem a un quart de 3 de la tarda. L'Audiència Nacional ha sol·licitat a la Policia Nacional un informe per saber si és competent per investigar l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El tribunal considera que els fets presenten característiques que fan pensar en la possible existència d'una infracció penal, però abans vol aclarir si l'arribada va ser una acció concertada o dirigida per algun grup criminal al Berguell.
14: L'Audiència ha fet aquesta petició en resposta a la denúncia presentada pel Partit Justícia Europa sobre l'entrada a Ceuta de milers de persones procedents del Marroc. El partit demana investigar delictes contra la seguretat de l'Estat, tràfic de persones i organització criminal, entre d'altres. Per la seva banda, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha afirmat que hi ha hagut estats i governs de la Unió Europea que no han estat a l'altura amb aquesta crisi. Álvarez ha criticat a Itàlia, que, segons ha dit, no és capaç de resoldre la situació migratòria a l'illa de Lampedusa, com ho ha fet Espanya amb Ceuta. El ministre ho ha dit aquest matí en una entrevista a Televisió Espanyola.
15: Ha habido estados que no han estado a la altura. El gobierno italiano ha sido uno de ellos. Aquí en España oigo declaraciones irresponsables del Partido Popular y de Vox.
14: Les declaracions d'Álvarez arriben abans de la reunió de ministres d'Interior que tindrà lloc demà dimarts per analitzar la situació a Ceuta a petició del govern espanyol. En aquest sentit, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha felicitat Espanya i el Marroc per la gestió de la crisi, però ha demanat reforçar les fronteres. D'altra banda, el president de Ceuta avisa que no pot fer-se càrrec dels més de 750 menors que hi ha als seus espais d'acollida. Juan Jesús Vives eleva la xifra oficial de morts i afirma que hi ha 88 cossos a la morgue de la ciutat autònoma.
1: I, per tant, encara, sobretot de migrants, la ciutat de Lleida amplia el dispositiu d'acollida de la campanya agrària al pavelló 4 de Fira per reduir les pernoctacions al carrer. Oferirà 160 places durant 13 nits. Lleida Televisió, Cel Márquez.
16: L'Ajuntament de Lleida ha posat en marxa aquest dilluns el pavelló 4 de la Fira de Lleida per ampliar el dispositiu d'acollida de la campanya agrària. El nou espai ofereix 160 places addicionals fins al 17 d'agost per donar resposta a l'augment de persones que han arribat aquest estiu a la ciutat buscant feina. El tinent d'alcalde, Carlos Enjuanes, assegura que la mesura vol garantir unes condicions dignes i reduir la pernoctació al carrer.
17: És una resposta a nivell de garantir la dignitat de les persones que venen amb recerca d'un lloc de feina a la campanya agrària. Aquest any, com sabeu, hi ha una arribada major del que havíem, del que teníem els altres anys, i per tant donem aquestes 160 places extra que estaran obertes fins al 17 d'agost.
16: Els nous allotjaments se sumen a les places ja disponibles al pavelló 3, als pisos socials i al centre de la Caparrella.
1: En punt un quart de 3 de la tarda. Us ho dèiem en titulars, el govern es proposa reduir més de 200 tràmits burocràtics. Amb aquest objectiu treballa l'executiu de Salvador Illa des d'ara i fins al final de la legislatura a través del programa Cat Girem.
0: De fet, la Generalitat ja ha enllestit la millora de 170 processos i ara se n'afegeixen 40 d'addicionals. La mesura permetrà estalviar en conjunt fins a 6 milions d'hores als ciutadans cada any.
1: És una crònica de la nostra companya Gisela Puntí.
2: Bon dia, Jordi. Per aconseguir-ho s'han aplicat mesures com implementar nous formularis digitals i automatitzacions per evitar desplaçaments. També no demanar a la gent dades que l'administració ja té. Uns mecanismes que s'han aplicat en àmbits com la salut, l'educació, l'empresa, l'agricultura i la justícia. Albert Dalmau és el conseller de la Presidència.
18: Hem ampliat, no?, fins al conjunt de 210 tràmits en els que estem actuant actualment amb aquesta reenginyeria de processos. Repeteixo, amb l'objectiu de fer més senzilla i més fàcil la vida de les persones, varen fer 170, en afegim 40 addicionals.
2: Un dels tràmits millorats és el consentiment sanitari, indispensable per autoritzar operacions i proves mèdiques. També serà més ràpid i directe el nou tràmit per fer-se parella de fet o acreditar el coneixement del nivell A1 de català a les persones nouvingudes, que ara s'executarà amb un sistema de fitxes digitals que evitarà trajectes innecessaris.
1: Més coses, avui ha entrat en vigor el nou cartipàs del govern municipal a Girona. L'estructura que es va aprovar divendres amb l'extensió del PSC dibuixa un nou escenari després de la sortida de Junts. Girona FM, Pau Villafañe.
19: La nova estructura planteja tres tinences d'alcaldia per sota de l'alcalde Lluc Salelles, quan fins ara n'hi havia sis. Però alhora es creen dues noves regidories, com són la de Ciutat Universitària, que recau en Adam Bertran d'Esquerra, que també tindrà la de Llengua Catalana, i la de Centres Cívics, que durà Caral Vila de Guanyem Girona. L'alcalde Salelles explica l'objectiu del nou cartipàs.
20: El que hem fet és, doncs, que aquelles competències que tenien els regidors de Junts, el que hem fet és més o menys repartir-les i reorganitzar amb aquestes quatre àrees, amb una voluntat també de simplificar, de ser eficients, de poder, doncs, executar al màxim.
19: A destacar que l'alcalde Salelles agafa l'àrea de promoció econòmica, la regidora Raquel Robert assumeix contractació pública i patrimoni i Gemma Martínez també tindrà l'àrea de salut i serveis socials. A banda, també hi haurà un assessor dedicat a projectes estratègics i un altre per neteja i via pública.
1: De Girona a Terrassa, una de les principals artèries de la ciutat està parcialment tancada aquests dies. El carrer Arquímedes clau en la mobilitat sud-nord. Estan obres per treballs de millora al subsol. Avui hi ha hagut una visita d'obres. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
21: Les obres del carrer Arquímedes avancen a bon ritme en aquests moments, centrades en les millores als serveis del subsol. Els treballs avancen ara de forma paral·lela en dos trams i mig de la via per poder avançar el màxim possible durant l'estiu i intentar escurçar el calendari d'execució. Escoltem el tinent d'alcalde de Territori, Xavier Cardona.
22: El calendari és sobre el que s'ha previst, amb l'objectiu aquest d'arribar a finals, principis de l'any vinent, però sobretot salvant la campanya de Nadal amb tema d'accessos i de mobilitat.
21: Les actuacions serviran per optimitzar la situació de les instal·lacions. Això permetrà en el futur una infraestructura més registrable i de més fàcil accés. L'objectiu és evitar al màxim el tall del carrer per un treball en el subsol. En aquest sentit, s'està treballant posant pous de registre en els carrers laterals i connectant clavegueram de més capacitat amb el col·lector de la Rambla. S'amplia així la capacitat per reduir la possibilitat d'inundacions en el cas de forts aiguats. Altres actuacions a destacar són la retirada del cablejat aeri, tant d'Endesa com de Telefònica, i la substitució de les canonades d'aigua més velles.
1: I el compte enrere ja està més que activat, tot i que des de fa mesos molta gent té marcat un dia al calendari, el 12 d'agost, el dia de l'eclipsi solar total. Però per què genera tanta expectació? El doctor en psicologia urbana, Lorenzo, ens explica quines emocions desperta un fenomen així. 21 Ràdio, a Lleida Baz.
23: L'eclipsi solar mobilitzarà milers de persones. De fet, a les Terres de l'Ebre es preveu que vinguin fins a 1 milió de visitants per observar aquest fenomen que no es veu des del 1905 i que no es tornarà a produir fins al 2180. D'aquí ve que desperti l'interès i que tingui aquest efecte sobre la societat. Urbano Lorenzo és el doctor en psicologia de la URB.
24: Les nits habituals, el sol se'n va, des que se'n va fins que se fa realment de nit fosca, triguen com a 90 minuts. I en canvi aquí, d'un minut per un altre, el cel deixa de ser blau, pum, se fa negre. No és una nit molt i molt negra, però és prou negra per veure els estels. I llavors aquest adonar-nos de que el nostre coneixement diari de la natura no es correspon amb el que realment està passant, ens genera aquesta sensació de sorpresa, no?, d'emoció.
23: Sorpresa, emoció, però també pot haver frustració. Un cel tapat pels núvols pot jugar males passades al moment de l'eclipsi.
24: Està tapat, la luminositat baixa, però el fet de no poder veure la corona del sol, no poder veure estels, etc., sembla que t'has perdut algo.
23: L'experiència de viure un eclipsi provoca una resposta emocional intensa i única, que molts només tindran un cop a la vida. Gaudir-lo amb bona companyia i amb tots els sentits posats al cel són els millors consells per a aquest moment.
1: Doncs, arribat a aquest punt de l'informatiu, és el moment de repassar altres notícies destacades. De la crònica de successos, una persona mor atropellada per un vehicle aquest dilluns a la Rambla de Sant Jordi de Vilanova i la Geltrú.
0: L'accident s'ha produït al pas de vianants, que hi ha tocada la comissaria dels Mossos, i fins allà s'hi han desplaçat dues unitats del Servei d'Emergències Mèdiques, a més de diverses dotacions de la policia local.
1: I un veí de Martorell, de 21 anys, ha mort a conseqüència de les ferides provocades per una vaca durant la festa major de Tírig, a Castelló.
0: Ho ha confirmat el consistori català, que ha expressat el seu profund pesar per la mort tràgica, igual que ha fet l'Ajuntament valencià. valencià. L'accident es va produir dijous al matí quan el noi va travessar d'una tanca de protecció a una altra i una vaca el va embestir i li va provocar greus ferides al cap que li han causat la mort.
1: I els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió homòfoba amb amenaces de mort que va patir un membre de l'espai LGTBI al centre de la ciutat.
0: Segons han denunciat a través de les xarxes socials, els fets van passar dissabte quan presumptament un home va agafar la víctima pel coll mentre li deia que el mataria per maricón. Segons ha explicat l'espai LGTBI de Girona, el presumpte agressor ja hauria protagonitzat episodis similars en altres moments. Per això, des de l'entitat demanen a altres persones que denunciïn els fets si han estat víctimes d'aquesta persona o d'agressions per la seva condició sexual. Els Mossos investiguen el cas per un possible delicte d'odi.
1: 8 minuts, arribem a 2:45 de la tarda, moment per la cultura. I per les imatges recuperades d'un fotògraf amateur que ensenyen com era la Catalunya de les postguerra, l'exposició Joaquín Tusquets de Cabirol, La forma eloqüent, una exposició que es pot veure al Centre de Fotografia KBR de Barcelona.
0: La mostra, que es podrà veure fins al 6 de setembre, també és un exemple de com va evolucionar la fotografia no professional des de principis del segle XX.
1: És una crònica de David Navarro.
4: Bon dia. L'any 2004, un col·leccionista va trobar a Palma de Mallorca una capsa amb negatiu sense identificar que retrataven la Catalunya de la postguerra. No va ser fins l'any 2020 que, a través de les xarxes socials, la família va identificar l'obra de Joaquín Tusquets de Cabirol, un químic i industrial que amb la seva càmera va recórrer el país entre les dècades de 1940 i 1960. A l'exposició La forma eloqüent, el públic pot submergir-se en la mirada d'un fotògraf que, com explica la comissària Arola Valls, presenta escenes quotidianes del litoral, el paisatge urbà i l'entorn rural.
5: És una mirada molt plural i molt polièdrica a la societat d'aquella època, que ens explica d'alguna manera, i d'una manera una mica velada, no? Perquè estem en un context en el que la fotografia no es pot aventurar a fer una crítica social, però ens explica les vicissituds de la societat d'aquella època i també de la pròpia pràctica fotogràfica que havia de maldar, bàsicament, per sobreviure.
4: L'exposició també serveix per descobrir com la fotografia va passar d'intentar imitar la pintura, a finals del segle XIX, a buscar noves formes d'interpretació de la realitat gràcies a la llum, la composició i l'enquadrament.
1: I de la cultura dels esports. Que ens porta la nostra companya Anna Freixa. Bon dia, Anna. Iristio suma una nova medalla a l'Europeu de París.
2: Bon dia, sí. La nedadora barcelonina ha aconseguit la medalla de bronze al saló lliure, modalitat en què és campiona del món. Amb aquest bronze, Iristio acumula 3 medalles en aquest europeu que es disputa a París després de les plates al duet lliure amb Lilú Lluís i el duet mixt lliure amb Denis González. Dimecres, Tio intentarà guanyar una altra medalla individual a la final de l'exercici tècnic. Aquesta tarda, a les 4, es disputarà la final de l'equip lliure, on el combinat espanyol buscarà una nova medalla després d'acabar en segona posició a la fase preliminar. El Tour de França femení en marxa ja a la tercera etapa. Avui encara arrencat en territori suís i arribarà ja a Poligny, a França. Primera etapa ja de muntanya. La neerlandesa Lorena Vives és al mallot groc després de la victòria en les dues primeres jornades. La ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, continua com a mallot blanc de millor jove d'aquesta edició. Així ho valorava ahir Blasi después de la etapa, en declaraciones a Eurosport.
7: Bueno, a ver si podemos tener yo el blanco y una compañera la amarilla, yo me quedo así, pero sí, a ver, sí que es verdad que esto, ayer y hoy era sobre todo días de guardar y intentar no gastar extra. Mañana vamos a ver qué tal, porque tal vez ya se pueden ver unas primeras cosas, pero sobre todo queremos esperar a la contrarreloj, a que ahí un poco también saber cómo está la gente, y ya a partir del día 5 yo creo que abrir la carrera.
2: I encara en ciclisme, avui UAE ha fet oficial que el vencedor del Tour masculí, Tadej Pogacar, correrà la propera edició de la Vuelta, que començarà el 22 d'agost a Mónaco i acabarà el 13 de setembre a Granada. És l'única gran prova que li falta a Pogacar, campió del Tour en 5 edicions i del Giro en una. En bàsquet, el Barça ha fet oficial fa pocs minuts que Xavi Pujol serà el nou director esportiu. El Manresà ha signat per les properes 3 temporades. En futbol, avui comença el torneig històrics de el futbol català amb 4 grups de 3 equips que disputaran 3 triangulars cada dia. Divendres serà jornada de descans, dissabte les semifinals i diumenge la final. L'Europa, el Badalona o el Sant Andreu són alguns dels equips que hi participen. Avui debuta el primer grup, el grup 1, amb l'Hospitalet, el Sants i el Reus Redis. I el Barça femení continua amb la preparació de la pretemporada i en els propers dies viatjarà a Andorra per fer-hi una estada del 6 al 10 d'agost. En futbol sala, el Barça ha començat avui avui pretemporada amb les revisions mèdiques i les proves físiques. L'equip marxarà en camp, on farà una estada a partir del 7 d'agost.
1: Doncs gràcies, Anna Freixa, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: La xarxa de comunicació local.
8: Una cigarreta.
9: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
10: Finques Blaumar.
11: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
10: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
11: 93 792 0440.
10: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
11: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
25: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
26: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
25: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
26: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
25: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
26: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
25: Daima, es tanqui papereria.
26: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
25: Tenim obert cada matí de 8 a 13:30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8:30 del vespre.
26: 93 792 53 44.
27: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
28: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
29: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
28: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
30: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Parafita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
31: Ràdio Arenys.
1: Molt bon dia, són 2:15.
3: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
1: Nou rècord en l'arribada de turistes internacionals a Catalunya un mes de juny, amb poc més de 2 milions, 1,4% per sobre de les xifres d'ara fa un any. I en només 6 mesos ja es freguen els 10 milions, amb un increment del 3,5%. Unes xifres que contribueixen i molt a la saturació de vies com l'AP7 en un moment en què s'ha reobert el debat sobre la implantació novament d'alguna mena de peatge pel seu ús. En declaracions a la xarxa, l'expert en mobilitat, Sergi Saurí, denuncia que les coses no s'han fet bé.
32: Serà molt més fàcil transitar cap a un model del que teníem abans i immediatament a un model que tingués una coherència i una manera més sistèmica pensant en un finançament i gestió més global de les carreteres. Que no passa ara passar d'un sistema que no s'està pagant res a un pagament per ús.
1: És dilluns 3 d'agost de 2026. Tenim més titulars. Cap població catalana en risc extrem d'incendi, Marc Pijoan.
0: Per aquest motiu s'han reobert els 4 espais naturals que es mantenien tancats, Baronia de Rialb, Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares i Ribera Salada. Tot i això, fins a 71 municipis continuen avui amb un risc molt alt.
1: En aquest context, la calor dona una petita treva. Les tempestes seran, però, a partir d'ara les protagonistes. Previsió del temps, Marc Jaureguizar. Bon dia.
8: Hola, què tal? Hem començat la jornada d'aquest dilluns aquí a Catalunya amb unes temperatures ja elevades per ser primeres hores del matí, una altra nit de mal dormir, sobretot al Delta de l'Ebre, amb uns valors a les mínimes que no han baixat dels 24 a 25 graus, però a més al Pla de Barcelona la nit també ha estat difícil de passar amb aquests valors que no han baixat dels 25 graus a molts barris. Amb un matí on la nuvolositat ha fet acte de presència a tota la costa catalana, en canvi a l'interior de Catalunya el matí ha estat molt més assolellat, això sí, amb el pas de molts núvols als íprims. Aquestes hores de la jornada, en general, les temperatures són més baixes respecte a les del cap de setmana, però la xafo és ben marcada a tota la costa catalana. I pendents de les immediates hores de l'aparició de ruixats que s'iniciaran per una banda pel Pirineu més occidental i també per la zona del massís dels Ports, ruixats que afectaran el conjunt del Pirineu i Prepirineu i que aniran acompanyats de tempesta. Compte, perquè molts d'ells aniran acompanyats també de calamarsa o pedra. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
1: Gràcies, Marc. Més coses. L'Audiència Nacional podria investigar l'arribada de milers de migrants a Ceuta.
0: El tribunal considera que els fets presenten característiques que fan pensar en la possible existència d'una infracció penal, però abans vol aclarir si l'arribada va ser una acció concertada o dirigida per algun grup criminal.
1: I a Catalunya el govern agilitza més de 200 tràmits burocràtics.
0: Ho fa a través del programa CatGirem, que vol lluitar contra la burocràcia i fer que els tràmits de l'administració catalana, uns 2.400, siguin més entenedors.
1: I comença a treballar el nou equip de govern a Girona.
0: Avui ha entrat en vigor el nou cartipàs que es va apujar amb l'abstenció, que es va aprovar amb l'abstenció del PSC i que dibuixa un nou escenari després de la sortida de Junts.
1: Cultura, avui sabrem com era la Catalunya de la postguerra.
0: Serà gràcies a les imatges recuperades d'un fotògraf amateur que es poden veure a l'exposició Joaquín Tusquets de Cabirol, La forma eloqüent, una mostra que es presenta al Centre de Fotografia KBR de Barcelona.
1: Esports Ana Freixa, Iris Tio, bones notícies, ha aconseguit la medalla de bronze al solo lliure.
2: La nedadora ha acabat en tercera posició, la final disputada aquest matí a l'Europeu de París. Tió, vigent campiona del món, afegeix aquest bronze a les dues plates aconseguides, el duet lliure i el duet mix lliure.
1: El control de so, avui el nostre company Toni Sánchez, a la coordinació l'Artau Bellavista i també la Regina González, passen gairebé 4 minuts de 2:15.
3: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: És la nostra portada aquest dilluns, el nou rècord en l'arribada de turistes internacionals a Catalunya un mes de juny, amb poc més de 2 milions, un 1,4% per sobre de les xifres d'ara fa un any. En només 6 mesos ja es freguen els 10 milions, amb un increment del 3,5%.
0: Els visitants estrangers van gastar al juny gairebé 3.000 milions d'euros, un 4% més que el 2025, la xifra més alta entre les comunitats autònomes.
1: Doncs un exemple d'aquesta allau de turistes que patim el trobem a comarques com la Garrotxa, on creixi molt durant l'estiu l'arribada de visitants. Olot FM, Francesc Fernández.
12: Des de Turisme Garrotxa es valora positivament aquest primer mes d'estiu pel que fa a l'ocupació de càmpings, hotels i cases rurals. En comparació a l'any passat, hi ha hagut un lleuger increment en el turisme a la comarca. La presidenta de Turisme Garrotxa, Gemma Canalies, també destaca la bona rebuda de les cases de colònies.
13: Sí que cal destacar les cases de colònies, sobretot, que han arribat al 100% d'ocupació, perquè durant el mes de juliol sí que hi ha molts casals d'estiu que realment gaudeixen, no?, de la Garrotxa, que fan estada, a més, i activitats a la Garrotxa i que s'allotgen, en aquest cas, a cases de colònies.
12: Tot i l'èxit en les reserves, les altes temperatures sofertes arreu del territori han acabat en algunes cancel·lacions. Canalies destaca les bones previsions que hi ha per aquest mes d'agost.
13: Aquest mes d'agost també a destacar sobretot el que són les cases de turisme rural. En aquest cas l'ocupació és les cases de turisme rural és on hi ha més ocupació, seguidament d'hotels i pensions. I destacar també seguidament els càmpings.
12: En aquests últims anys s'ha reactivat el turisme procedent d'altres punts d'Europa com França i Països Baixos.
1: Aquestes xifres de visitants contribueixen i molt a la saturació de vies com l'AP7 en un moment on s'ha reobert el debat sobre la implantació novament d'algun tipus de peatge. En declaracions a la xarxa, un dels experts en la matèria, el director del Centre d'Innovació en Transport, Sergi Saurí, considera que va ser un error eliminar els peatges sense definir abans un model alternatiu de finançament i una oportunitat, doncs, perduda.
0: Saurí defensa que Catalunya hauria de començar per un sistema de pagament per ús, tipus vinyeta, que evolucioni cap al quilòmetre recorregut.
1: És una crònica de la nostra companya Helena Puigdoleta.
5: El director del Centre d'Innovació en Transport del CIMNE, Sergi Saurí, assegura que retirar els peatges sense tenir a punt un sistema de gestió coherent va dificultar el pas cap al pagament per ús. Considera que si s'hagués fet així, avui el camí cap a la transició seria molt més fàcil. Són declaracions a la xarxa.
32: Quan nosaltres volem instaurar un sistema de gestió que pugui ser un gestió més aviat integral, un dels elements més crítics acostuma a ser l'accessibilitat social. Però serà molt més fàcil transitar cap a un model del que teníem abans, immediatament a un model que tingués una coherència i una manera més sistèmica pensant en un finançament i gestió més global de les carreteres. Que no passa ara passar d'un sistema que no s'està pagant res a un pagament per ús.
5: Sobre quin model aplicar, Saurí defensa un esquema transitori, o sigui, començar per una vinyeta temporal que permeti generar ingressos pel manteniment de les vies i reforçar alhora el transport públic i, amb el temps, evolucionar cap al pagament per quilòmetre, tal com marca la directiva europea.
32: Aquest seria una miqueta l'escenari més raonable que si nosaltres mirem quines són les experiències d'Europa, és el que s'ajusta més. No? A Europa, tot el que seria en turisme s'aplica un sistema temporal, és a dir, es paga una quantitat fixa amb independència del que s'utilitza de vies, en canvi amb els camions sí que ja estan en un sistema de quilometratge.
5: Un model, això sí, que creu que s'hauria d'aplicar a escala estatal per evitar greuges territorials.
1: Seguim amb tu, Helena, perquè en el capítol de reaccions, mentre el transport de mercaderies per carretera s'hi mostra contrari perquè considera que penalitza el sector, des de la Cambra de Comerç i veuen la solució al manteniment i gestió de vies.
5: També la Cambra defensa un model basat en la distància recorreguda i en el grau de contaminació del vehicle seguint la directiva europea. Ho ha explicat Alicia Casar, responsable de la Comissió d'Infraestructures, que en declaracions a la xarxa subratlla quina és la clau perquè els recursos recaptats es destinin realment al manteniment de la xarxa viària.
14: La qüestió de la gestió de proximitat, la gestió des de territori és essencial, és la clau. O sigui, realment generar un mecanisme en base al qual el que recapti vagi a territori, des del territori es destini realment amb aquest fi últim, que seria garantir el manteniment i la millora de les vies.
5: En canvi, des de FENADISMER, el seu president, Carlos Folchi, reclama que els transportistes quedin exempts del tribut. Argumenta que amb els impostos que paguen cada vegada que omplen el dipòsit ja contribueixen de manera sobrada al manteniment de les carreteres.
15: Entenem que hem d'estar exemptes d'aquesta nova imposició, d'aquesta nova tributació. Hem de tindre present que la recaptació per impostos d'hidrocarburs a IVA per consum de combustibles és de 20.000 milions d'euros l'any i la despesa en conservació i manteniment, la màxima que s'ha fet al conjunt de l'Estat, ha sigut de 2.000 milions d'euros l'any.
5: Folchi adverteix que, si s'aplica, el cost acabarà recaient sobre els transportistes perquè difícilment es podrà repercutir als clients.
16: Notícies en xarxa.
1: 6 minuts i en punt, 3 quarts de 3 de la tarda. El risc d'incendi es redueix avui arreu de Catalunya i no hi ha cap població amb risc extrem, és a dir, en nivell 4 del Pla Alfa. Per aquest motiu s'han reobert els 4 espais naturals que es mantenien tancats: Baronia de Rialb, Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares i Ribera Salada.
0: No obstant això, fins a 71 municipis del centre i oest de Catalunya continuen avui amb un risc molt alt d'incendi i 646 en perill alt.
1: En aquest context, els bombers de la Generalitat continuen treballant en l'incendi d'alta muntanya a l'Alta Ribagorça.
0: Durant aquest matí s'han incorporat 4 mitjans aeris. La prioritat segueix sent evitar que el foc s'obri cap a la vall de Boí.
1: I l'Ajuntament de Tarragona ha acabat la instal·lació de 10 nous cartells que adverteixen de la prohibició de saltar des de les roques en diversos punts del litoral de la ciutat. El missatge està escrit en català, castellà, anglès i francès i l'acompanya un pictograma il·lustratiu. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
17: 2 dels cartells s'han instal·lat a la zona del Fortí de la Reina, a la platja del Miracle, una de les més conflictives en aquest sentit, però també n'hi ha a la platja de la Rabassada, en el que és el camí de Ronda fins a la Sabinosa, o a la platja dels Capellans i a la platja Llarga. El conseller de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro, recorda la prohibició de banyar-se en zona de roques. Diu que si s'eviten aquestes pràctiques, el bany es converteix en segur perquè les platges estan vigilades.
18: I, evidentment, recordar que totes les zones de roques
4: està prohibit el bany, està prohibit llançar-se des d'elles i fer un ús responsable a les nostres platges, que si seguim les indicacions que ens marca, en aquest cas la Creu Roja, podem gaudir d'un bany completament segur.
17: La Guàrdia Urbana, en les darreres setmanes, també ha començat a utilitzar drons per fer vigilància en aquests punts.
1: I un home de 73 anys ha mort a causa d'una patologia cardiorrespiratòria a la piscina municipal de Jorba, l'Anoia, segons ha informat Protecció Civil. Els fets van tenir lloc ahir a la tarda.
0: Es tracta de la desena víctima mortal en piscines des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. A les platges ja han mort 15 persones.
1: Més coses, us ho destacàvem en titulars. A 4 minuts i arribem a 3:45 de la tarda, l'Audiència Nacional ha sol·licitat a la Policia Nacional un informe per saber si és competent per investigar l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El tribunal considera que els fets presenten característiques que fan pensar en la possible existència d'una infracció penal, però abans vol aclarir si l'arribada va ser una acció concertada o dirigida per algun grup criminal al Berguell.
6: L'Audiència ha fet aquesta petició en resposta a la denúncia presentada pel Partit Justícia Europa sobre l'entrada a Ceuta de milers de persones procedents del Marroc. El partit demana investigar delictes contra la seguretat de l'Estat, tràfic de persones i organització criminal, entre d'altres. Per la seva banda, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha afirmat que hi ha hagut estats i governs de la Unió Europea que no han estat a l'altura amb aquesta crisi. Álvarez ha criticat a Itàlia, que segons ha dit no és capaç de resoldre la situació migratòria a l'illa de Lampedusa, com ho ha fet Espanya amb Ceuta. El ministre ho ha dit aquest matí en una entrevista a Televisió Espanyola.
7: Ha habido estados que no han estado a la altura. El gobierno italiano ha sido uno de ellos. Aquí en España oigo declaraciones irresponsables del Partido Popular y de Vox.
6: Les declaracions d'Álvarez arriben abans de la reunió de ministres d'Interior que tindrà lloc demà dimarts per analitzar la situació a Ceuta a petició del govern espanyol. En aquest sentit, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha felicitat Espanya i el Marroc per la gestió de la crisi, però ha demanat reforçar les fronteres. D'altra banda, el president de Ceuta avisa que no pot fer-se càrrec dels més de 750 menors que hi ha als seus espais d'acollida. Juan Jesús Vives eleva la xifra oficial de morts i afirma que hi ha 88 cossos a la morgue de la ciutat autònoma.
1: I a Catalunya, parlant encara sobretot de migrants, la ciutat de Lleida amplia el dispositiu d'acollida de la campanya agrària al Pavelló 4 de Fira per reduir les pernoctacions al carrer. Oferirà 160 places durant 13 nits. Lleida Televisió, Cel Márquez.
9: L'Ajuntament de Lleida ha posat en marxa aquest dilluns el pavelló 4 de la Fira de Lleida per ampliar el dispositiu d'acollida de la campanya agrària. El nou espai ofereix 160 places addicionals fins al 17 d'agost per donar resposta a l'augment de persones que han arribat aquest estiu a la ciutat buscant feina. El tinent d'alcalde, Carlos Enjuanes, assegura que la mesura vol garantir unes condicions dignes i reduir la pernoctació al carrer.
10: És una resposta a nivell de garantir la dignitat de les persones que venen amb recerca d'un lloc de feina a la campanya agrària. Aquest any, com sabeu, hi ha una arribada major del que havíem, del que teníem els altres anys, i per tant donem aquestes 160 places extra que estaran obertes fins al 17 d'agost.
9: Els nous allotjaments se sumen a les places ja disponibles al pavelló 3, als pisos socials i al centre de la Caparrella.
16: Notícies en xarxa.
1: És un dels titulars d'aquest dilluns. El govern que es proposa reduir més de 200 tràmits burocràtics. Amb aquest objectiu treballa l'executiu de Salvador Illa des d'ara i fins al final de la legislatura a través del programa Cat Girem.
0: De fet, la Generalitat ja ha enllestit la millora de 170 d'aquests processos i ara se n'afegeixen 40 d'addicionals. La mesura permetrà estalviar en conjunt fins a 6 milions d'hores als ciutadans cada any.
1: És una crònica de la nostra companya Gisela Puntí. Gisela, bon dia.
2: Bon dia, Jordi. Per aconseguir-ho s'han aplicat mesures com implementar nous formularis digitals i automatitzacions per evitar desplaçaments. També no demanar a la gent dades que l'administració ja té. Uns mecanismes que s'han aplicat en àmbits com la salut, l'educació, l'empresa, l'agricultura i la justícia. Albert Dalmau és el conseller de la presidència.
18: Hem ampliat, no?, fins al conjunt de 210 tràmits en els que estem actuant actualment amb aquesta reenginyeria de processos. Repeteixo, amb l'objectiu de fer més senzilla i més fàcil la vida de les persones, vàrem fer 170, n'afegim 40 addicionals.
2: Un dels tràmits millorats és el consentiment sanitari, indispensable per autoritzar operacions i proves mèdiques. També serà més ràpid i directe el nou tràmit per fer-se parella de fet o acreditar el coneixement del nivell A1 de català a les persones nouvingudes, que ara s'executarà amb un sistema de fitxes digitals que evitarà trajectes innecessaris.
1: En punt 3:45 de la tarda i aquest dilluns ha entrat en vigor el nou cartipàs del govern municipal a la ciutat de Girona. L'estructura que es va aprovar divendres amb l'abstenció del PSC dibuixa un nou escenari després de la sortida de Junts. Girona FM, Pau Villafanya.
11: La nova estructura planteja tres tinences d'alcaldia per sota de l'alcalde Lluxalelles, quan fins ara n'hi havia sis. Però alhora es creen dues noves regidories, com són la de Ciutat Universitària, que recau en Adam Bertran d'Esquerra, que també tindrà la de Llengua Catalana, i la de Centres Cívics, que durà Caral Vila de Guanyem Girona. L'alcalde Salelles explica l'objectiu del nou cartipàs.
19: El que hem fet és, doncs, que aquelles competències que tenien els regidors de Junts, el que hem fet és més o menys repartir-les i reorganitzar amb aquestes quatre àrees, amb una voluntat també de simplificar, de ser eficients, de poder, doncs, executar al màxim.
11: A destacar que l'alcalde Salelles agafa l'àrea de promoció econòmica, la regidora Raquel Robert assumeix contractació pública i patrimoni i Gemma Martínez també tindrà l'àrea de salut i serveis socials. A banda, també hi haurà un assessor dedicat a projectes estratègics i un altre per neteja i via pública.
16: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Ens situem ara a Badalona, on una empresa organitza incursions a alta mar per avistar taurons, cetacis i altres animals que viuen al Mediterrani.
0: El seu objectiu és divulgar a la ciutadania sobre quines espècies podem trobar al mar mentre n'estudien el seu comportament.
1: Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
20: Pelàgic s'ha fundat recentment pel David Jara, metge de família de professió i un enamorat de la fauna marina. A bord l'acompanyen dos biòlegs marins que expliquen als tripulants quines espècies es poden trobar i les seves característiques. El seu propòsit principal és creuar-se amb taurons blaus, també coneguts com tintureres. Si un d'aquests taurons s'apropa, aprofiten per identificar-lo, observar el seu comportament amb els humans i recollir altres dades per a estudis científics. Escoltem a David Jara, fundador de Pelagic Expedition.
21: És un hàbitat on els científics, doncs, tenen dificultat per arribar-hi, llavors la idea és que aquestes sortides donin informació sobre aquests animals i, per tant, això ens ajudi a poder entendre'ls millor i poder protegir-los.
20: Pelagic ofereix tres expedicions especialitzades per avistar diferents animals en cadascuna. Una per taurons, una altra per cetacis i una tercera per observar la fauna marina durant la nit.
1: 12 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Crònica de salut. Els embarassos aconseguits per fecundació in vitro requereixen un càlcul més precís del risc de patir preeclàmpsia. Ho apunta un estudi liderat per investigadors de Deixeus Dona que proposa revisar els algoritmes actuals de cribratge per evitar que alguns casos quedin infravalorats. Cugat Mèdia, Marc Castro.
22: Els investigadors han detectat que un dels principals biomarcadors que s'utilitzen per calcular el risc de preeclàmpsia pot oferir una falsa sensació de baix risc en alguns embarassos per fecundació in vitro. Per això proposen actualitzar els algoritmes de cribatge perquè tinguin en compte si la gestació és espontània o prové d'una tècnica de reproducció assistida. Segons la doctora Valeria Dono, responsable de l'estudi, no es tracta de canviar el seguiment de les embarassades, sinó de fer una estimació més precisa del risc.
23: És un canvi en com se calcula el risc, o sea, és un canvi en l'algoritme. Des del cribado que actualment se hace en el primer trimestre, per exemple, al considerar l'arteria uterina i al tenir en compte que aquest factor podria ser alterat en els embarassos de fecundació in vitro, és important perquè el càlcul de risc sigui real que s'apliqui un factor de correcció.
22: L'equip investigador treballa ara en un estudi prospectiu per confirmar els resultats i continuar perfeccionant les eines de detecció precoç d'aquesta complicació de l'embaràs.
1: I la presència d'un bacteri al tumor pot ser clau per personalitzar el tractament de pacients amb càncer colorectal.
0: Ho indiquen els primers resultats d'un projecte liderat pel grup d'oncologia molecular del Vall d'Hebron publicats a l'ESMO Open.
1: I ara, moment per la cultura. Minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Comencem amb les imatges recuperades d'un fotògraf amateur que ensenyen com era la Catalunya de la postguerra a l'exposició Joaquín Tusquets de Cabirol, La forma eloqüent, una mostra que es pot veure al Centre de Fotografia KBR.
0: De fet, es podrà veure fins al 6 de setembre. També és un exemple de com va evolucionar la fotografia no professional des de principis del segle XX.
1: I ja la vista és el nostre company David Navarro i ara ens l'explica, David.
24: Bon dia. L'any 2004, un col·leccionista va trobar a Palma de Mallorca una capsa amb negatius sense identificar que retrataven la Catalunya de la postguerra. No va ser fins l'any 2020 que, a través de les xarxes socials, la família va identificar l'obra de Joaquín Tusquets de Cabirol, un químic i industrial que amb la seva càmera va recórrer el país entre les dècades de 1940 i 1960. A l'exposició La forma eloqüent, el públic pot submergir-se en la mirada d'un fotògraf que, com explica la comissària Arola Valls, presenta escenes quotidianes del litoral, el paisatge urbà i l'entorn rural.
3: És una mirada molt plural i molt polièdrica a la societat d'aquella època, que ens explica d'alguna manera, i d'una manera una mica velada, no? Perquè estem en un context en el que la fotografia no es pot aventurar a fer una crítica social, però ens explica les vicissituds de la societat d'aquella època i també de la pròpia pràctica fotogràfica que havia de maldar bàsicament per sobreviure.
24: L'exposició també serveix per descobrir com la fotografia va passar d'intentar imitar la pintura, a finals del segle XIX, a buscar noves formes d'interpretació de la realitat gràcies a la llum, la composició i l'enquadrament.
1: Més cultura. En 9 minuts ja arribem a les 3 de la tarda al Festival de Cinema de la Terra Alta, IMFCTA. Fa 10 anys. El certamen se celebrarà a Bot fins al 8 d'agost. Va començar ahir amb un programa ple d'activitats multidisciplinars per a tots els públics. Canal T, Blanca Carol.
8: Durant tota la setmana, el festival oferirà una programació que combina cinema, música, tallers, gastronomia, activitats professionals i propostes artístiques. Durant la inauguració s'ha donat el tret de sortida a una setmana d'activitats que convertirà el municipi en un punt de trobada entre professionals del sector audiovisual, creadors i públic. Ivan Massaguer és el director del Festival Infecta.
12: És l'eclecticisme que ens caracteritza i el multidisciplinari, que puguem estar doncs, 7 dies, un cop l'any, visquent art, en una zona tan despoblada i tan culturalment despoblada també, doncs poder oferir tant com poguéssim, des de música en directe, de tallers, formacions, indústria, que la podem començar a fer l'any passat, i és molt important que no només sigui un festival on projectem pel·lis.
8: L'Infecta arriba als 10 anys consolidat com una de les principals cites culturals de la Terra Alta. El festival destaca per la proximitat entre els artistes i els espectadors i contribueix a donar visibilitat a Bot i al conjunt de la comarca.
1: Festival Infecta, doncs, fins dissabte vinent. I arribarem als esports escoltant Irene Mas.

0: és la nostra proposta musical d'aquest dilluns. La soprano actuarà aquest vespre al Palau de la Música Catalana i ho farà acompanyada pel pianista Marc Serra. Tots dos oferiran un concert amb peces de Ravel, Monpou, Toldrà i Mendelssohn, entre altres autors. Doncs amb la veu d'Irene Mas, amb música clàssica, arribem als esports. 7 minuts i arribarem a les 3 en punt de la tarda, uns esports que ens porta aquest dilluns la nostra companya Anna Freixa. Bon dia, Anna. I amb una excel·lent notícia, una més. Iris Tió suma una nova medalla a l'Europeu de París.
1: Bon dia, Jordi. Sí, la nedadora barcelonina ha aconseguit la medalla de bronze al solo lliure, en modalitat en què és actualment campiona del món. Amb aquest bronze, Iris Tió acumula 3 medalles en aquest europeu que es disputa a París, després de les plates, el duet lliure amb Lilú Lluís i el duet mixt lliure amb Denis González. Dimecres, Tió intentarà guanyar una altra medalla individual a la final de l'exercici tècnic. Aquesta tarda, a partir de les 4, es disputarà la final de l'equip lliure, on el combinat espanyol buscarà una nova medalla després d'acabar en segona posició a la fase preliminar. El Tour de França femení en marxa ja la tercera etapa. Avui encara ha arrencat en territori suís i arribarà ja a Poligny, a França. Primera etapa ja de muntanya. La neerlandesa Lorena Vives és al mallot groc després de la victòria en les dues primeres jornades. La ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, continua com a mallot blanc de millor jove d'aquesta edició. Així ho valorava ahir Blasi després de l'etapa en declaracions a Eurosport.
2: Bueno, a ver si podemos tener yo el blanco y una compañera de la amarilla, yo me quedo así. Pero sí, a ver, sí que es verdad que esto, ayer y hoy, era sobre todo días de guardar y intentar no gastar extra. Mañana vamos a ver qué tal, porque tal vez ya se pueden ver unas primeras cosas, pero sobre todo queremos esperar a la contrarreloj, a que ahí un poco también saber cómo está la gente, y ya a partir del día 5 yo creo que abrir la carrera.
1: I encara en ciclisme, avui UAE ha fet oficial que el vencedor del Tour masculí, Tadej Pogacar, correrà la propera edició de la Vuelta, que començarà el 22 d'agost a Mònaco i acabarà el 13 de setembre a Granada. És l'única gran prova que li falta a Pogacar, campió del Tour en 5 edicions i del Giro en una. En bàsquet, el Barça ha fet oficial fa pocs minuts que Xavi Pujol serà el nou director esportiu. El Manresà arriba i ha signat per les properes 3 temporades. En futbol, avui comença el torneig històrics del futbol català amb 4 grups de 3 equips que disputaran 3 triangulars cada dia. Divendres serà jornada de descans, dissabte les semifinals i diumenge la final. L'Europa, el Badalona o el Sant Andreu són alguns dels equips que hi participen i avui s'arrenca aquesta edició del torneig històrics, la 40, amb el debut del grup 1 amb l'Hospitalet, el Sants i el Reus Redis. Cap de setmana amb partits de pretemporada, el Tona va rebre ahir el Barça Atlètic. Els osonencs van imposar-se al filial el Blaugrana per 2-1. Escoltem Axel Vizuete, entrenador del Tona, i Juliano Belletti, tècnic del Barça Atlètic.
3: Estem parlant del final del Barça, possiblement la millor cantera del món, en un partit d'una grandíssima dificultat, però l'equip està a un nivell molt i molt alt.
4: Estamos en pretemporada, 2 setmanes, con jugadores de juvenil, pocos de filial, que han jugado por primera vez juntos esta tarde, contra un equipo más mayor que el nuestro. Ya sabemos que es así por la categoría que jugaremos.
1: El Barça femení continua amb la preparació de la temporada i en els propers dies viatjarà a Andorra per fer-hi una estada del 6 al 10 d'agost. I en futbol sala, el Barça ha començat avui pretemporada amb les revisions mèdiques i les proves físiques. L'equip marxarà en camp, on farà una estada fins al 7 d'agost.
0: Doncs gràcies, Anna Freixa. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà. Fins aleshores, que en tingueu una molt bona tarda.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Ràdio Arenys.
8: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
9: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
8: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
9: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
8: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.

0: JM Chals, ciència i caliu humà Arenys.
1: Unes llums i serpentegen. Són l'esperit d'aquest món. Però de tant que es maregen, ja no saben ni on són. Tot sol, caminant, m'adono que tinc por. I miro amunt un instant. És una pluja d'estels. I dins la densa foscor s'il·lumina el cel. Pluja d'estels, només la trobaràs al 91.2.
2: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Entre Groenlàndia i Islàndia hi ha un fenomen conegut com la cascada de l'Estret de Dinamarca. No és una cascada d'aigua que cau a l'aire lliure, sinó una enorme caiguda d'aigua sota el mar. El mecanisme és sorprenent. L'aigua procedent dels mars nòrdics és molt freda i, per tant, més densa que l'aigua més càlida de l'oceà Atlàntic. Quan aquestes masses d'aigua es troben, l'aigua freda s'esfonsa per una immensa pendent submarina, igual que l'aigua d'un riu cau per un penya-segat. Aquesta cascada submarina té un desnivell d'uns 3.500 metres, més de 3 vegades l'alçada de les Angel Falls, la cascada més alta sobre la Terra. A més, transporta milions de metres cúbics d'aigua cada segon, convertint-la en la cascada més gran coneguda del planeta.
2: Ràdio Arenys.
3: Comença Arrela, el programa agrari d'UAU Ràdio. Una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia. Un programa presentat i dirigit per Francesc Balanyà.
4: M'he criat entre pagesos i carrinclons, homes que s'aferren a les seves tradicions, gent de terra, gent de foc.
5: Molt bones a tots i a totes, benvinguts a una nova edició de l'Arrela, programa aquest, en què començarem parlant amb en Jaume Bernis, amb ell pels diferents barrets que té, que de seguida explicarem, abordarem moltes qüestions interessants, capitals, que li passen al sector primari, especialment al del porcí. Després el que farem és tenir una conversa amb qui en sap tant de cereals, que de fet els representa Unió de Pagesos, el Santi Caudevilla, perquè també tenim diverses qüestions que poc se n'han parlat en altres àmbits i que nosaltres desgranarem en aquest programa perquè preocupen i ocupen amb aquest sector dels extensius del nostre país. Tot plegat en una arrela que comença ara mateix. Som-hi.
0: Amb nom propi.
5: Doncs som-hi, ens hi posem ja. Ara us ho dèiem a la sumària amb aquesta entrevista amb en Jaume Bernis, amb qui abordarem moltíssimes qüestions, també perquè porta diversos barrets, tots ells ens interessen per a la següent conversa que estem a punt d'iniciar. Recordem que és membre de l'executiva tant de JARC com del seu germà gran a nivell d'estat, COAC. També és el responsable del porcí de COAC, és a dir, a nivell estatal, i conseller del Comitè Tècnic del Comitè Social i Econòmic a Europa. Per tant, amb el Jaume Bernis podrem abordar qüestions de cadascun d'aquests àmbits. D'entrada el saludem. Jaume, com sempre, moltes gràcies per atendre els micròfons i més aquesta vegada que t'he vist amb molt poca antelació. Encara t'ho agraeixo més, Jaume.
6: Bon dia, Francesc. Gràcies per tornar-me a convidar.
5: Perquè, a més, anem, per exemple, amb el porcí. Tots els temes són prou interessants, però, per exemple, amb el porcí, clar, teníem Mercó Lleida, que entrava en vigor fa pocs dies, i des de precisament a COAC doncs, es trau un informe dient possibles afectacions fent comparatives, per exemple, de preus, costos, etcètera, etcètera. Què és el que apunta aquest informe que treu des de COAC?
6: Bé, nosaltres, aquest informe que hem treballat i preparat des de COAC, hem anat a denunciar la diferència que hi ha de preu entre el productor, el que cobra el productor de carn de porc, i el que acaba pagant el consumidor. Hi ha un diferencial d'un 431%, i el més greu és que el productor de porc està perdent diners evidentment, en la diferència que hi ha entre el preu de Mercó Lleida en aquest moment, que és 1,30,

0: preu de cost, que és 1,40, doncs per 10 cèntims per quilo viu, si ho multipliquem per un port de 118 quilos, que és de mitja el que se sacrifica, doncs estem perdent més de 12 euros per port en aquest moment. No? Clar, el més greu de tot això, Francesc, és que això no ho està notant el consumidor. I el consumidor el que està pagant és la carn de porc més cara que mai, quan el sector o el productor és quan està perdent diners. No? En cap, per què ho fem? Per què volem destacar el que està passant? Perquè, evidentment, aquí el que és la part comercialitzadora, les grans superfícies, pues, com en d'altres vegades i en d'altres productes, s'estan fent l'arròs en aquest sentit, perquè no estan aplicant aquest menys cost de la carn, perquè ve del tot del circuit de la cadena càrnica amb ells, i tenen més marge de cara al consumidor, i això és el que estem denunciant. I no només denunciant-ho, perdona Francesc, sinó alertant al consumidor que no som els culpables els productors de carn de porc, sinó en aquest cas n'hi ha una part de la cadena, que és la gran superfície, que no està reflectint aquesta compra més barata de la carn als propis consumidors i consumidores.
1: Clar, el per què està la carn més barata, després hi entrarem, segur que molts ho són en qüestions com la PPA, però claro, també s'han disparat els costos, que a lo millor, a diferència d'altres vegades, aquí estic especulant, pot al·legar aquesta gran distribució, aquestes grans superfícies, que com que se'ls han disparat els costos, doncs, que el que fan és aplicar aquest increment, allò que ells sí poden, perquè la pagesia no podeu moltes vegades, perquè sí que, però sí que és cert que si ens atenem als antecedents, si no haguessin aquest augment de costos, jo especulo, segurament també no es notaria la davallada de cara al consumidor, perquè ha passat moltíssimes vegades el que dic, però aquí és cert que tots tenim augment de costos amb tots, i potser això és el que aleguen. No sé si diguessin això, que els hi diríem?
0: No, aviam, pot ser, és un argument que evidentment els costos han pujat per tothom, val? Però també han pujat pel productor els costos. En acabat, l'al·legació, aquest discurs de que tenen un increment de costos degut a la situació geopolítica i al tema de la guerra i a l'estret d'Hormuz a l'Iran, pues, bueno, és un argument que evidentment és molt fàcil de fer anar, però jo incideixo en que la carn de porc en aquest moment no tindria que costar als consumidors i consumidores el que tenen que pagar, no? Perquè no s'ha reflectit en cap moment, diguem clarament que l'efecte PPA va deixar el preu del porc a euro primers d'any, sí. I ara s'ha anat recuperant, estem a 1,30 i la tendència és que recupero, no? Però en cap moment, ni de l'euro, ni ara a l'1,30, el consumidor ha notat que li baixés el preu de la carn de porc. Acabat, escoltem, parlem clar, quan un preu d'origen baixa, el que és el consumidor hauria de baixar, i això no s'ha reflectit. Ara, l'excusa és que ells també han tingut un increment de costos. Això estem parlant d'aquesta guerra, doncs estem parlant de 2 mesos i mig, 3 mesos. Quan anava el preu del porc a euro, la carn tampoc va baixar de cara al consumidor i al consumidora.
1: Sí, sí. Un increment de costos que, clar, perquè aquí no ho sap ningú, marcada per aquesta guerra a l'Orient Mitjà, clar, que aquí també, no sé si dir-ho així, al procés li obre una oportunitat, perquè un dels grans damnificats són els productes per fertilitzar les terres, i ja vam veure, quan va haver fa molt temps una pujada de preus, que els adobs naturals, és a dir, les dejeccions ramaderes, doncs molts pagesos van tirar cap a aquesta opció perquè eren preus totalment prohibitius. No sé si ara això s'està donant, si cal aprofitar aquesta situació, si cal accentuar-la, és a dir, això ja està passant?
0: Estem repetint la causa-efecte dels increments de costos que van haver a l'inici de la guerra d'Ucraïna, a Rússia, que van ser del 40%. Ara ens trobem amb el mateix. I llavors ja vam tindre un increment dels fertilitzants també del 40%. Però és que ara hem arribat s'està arribant al punt de que hi ha fertilitzants minerals que estan en un increment del 70%. Jo parlo de la urea, no? Clar, aquesta causa-efecte està potenciant uns fertilitzants que els tenim des de sempre i que en aquest cas són fertilitzants orgànics que venen de la gestió de les nostres dejeccions ramaderes i que, a més, Brussel·les està marcant el camí que hem d'anar cap aquí, hem d'anar a reduir tot el que és fertilitzants d'origen fòssil, fertilitzants minerals, i hem de potenciar els fertilitzants d'origen orgànic, que és, en aquest cas, doncs, tot el que va sortint d'una planta de compostatge, de tractament, d'on se subministra ja molta part del territori, estic parlant de bioproductors al Carràs, d'on els fertilitzants orgànics estan incrementant el llistat de clients per la puja, evidentment, dels fertilitzants minerals, però també estem augmentant la cartera de clients perquè hi ha empreses importants de fertilitzants minerals que venen també a comprar fertilitzants orgànics per poder abastir els seus clients que estan canviant cap a l'orgànic.
1: Claro.
0: Clar, aquí hi ha un canvi molt important i una causa-efecte d'arguments i, en aquest cas, de propostes que hem fet des del sector des de fa anys, que és potenciar la fertilització orgànica i potenciar tot el que són les dejeccions ramaderes. Parlo dels fems i parlo dels purins i també de les gallinasses, no? Nosaltres, això ja ho hem demanat i proposat al propi Ministeri d'Agricultura que canviés el tope de les 170 unitats de nitrogen per hectàrea de nitrogen i que les augmentés al 230-250 unitats de nitrogen per hectàrea. De fertilitzant orgànic. Nosaltres pensa, Francesc, que tenim aquest tope de les 170 unitats de fertilitzant orgànic per hectàrea. Encara la resta ho has de complementar amb fertilitzant mineral.
1: Clar.
0: Perquè els cultius, parlant del panís, parlant de l'eufals, bueno, parlant del cereal, sobretot, necessiten més unitats fertilitzants de les 170. Hi ha països a la Unió Europea que ja tenen aprovat aquest increment fins als 230-250 unitats fertilitzants de nitrogen per hectàrea. Això és una reivindicació també de JARC i COAG des de fa molts anys que aquest topall de les 170 s'augmenta fins a les 250 unitats de nitrogen per hectàrea.
1: Entenc que si dius 250 deu sortir d'algun estudi que són les necessàries, o heu pensat vosaltres, és a dir, per què 250 i no 210 o 300?
0: Bueno, nosaltres anem al topall perquè hi ha cultius... No, a veure, les produccions de diferents cultius, sobretot del panís i eufals, i dels cereals, de l'ordi, del blat, però sobretot del panís i eufals, necessiten molt nitrogen, d'acord? I en el que ens deixen tirar d'orgànic, no arriben ni a la meitat del que necessiten. Necessiten més de 300 unitats a vegades per hectàrea a produccions de 15 i 16.000 quilos de panís per hectàrea. Clar, si aquests 270 els portessin fins als 250, només me'n caldria aplicar de mineral 50. Però és que ara n'hem d'aplicar de mineral per a poder tindre i mantindre les produccions que podem treure en aquests cultius. N'hem de ficar l'altra meitat. De les 170, n'has de ficar pràcticament 100-150 de mineral. I això, en aquests moments, és prohibitiu. Per això, més que mai, i això ja ho hem traslladat al Ministeri, més que mai que agafen la proposta i que la instauren, perquè no demanem res més que d'altres països de la Unió Europea tenen i que aixequen el topall de les 170 unitats de nitrogen per hectàrea.
1: Jo sempre dic el mateix. Quan qualsevol organització trasllada alguna cosa a l'administració, en el fons se'n suma, si allò, com diuen en castellà, caerà en saco roto o li faran cas, si ho atendran o no. Què et diuen, bueno, les? Com ho veus? Complicat? Sembla que pot prosperar?
0: Bueno, ara hi ha aquesta pressió constant que petroli, tot el derivat del petroli, tot el que ve de fòssil, pues, té tot aquest increment pel tema del petroli. Aviam, a la guerra d'Ucraïna vam pujar els costos un 40%. ara te torno a insistir i dir que els fertilitzants minerals han pujat un 70%. Clar, si ara no actua el govern, és que va en contra de rebaixar costos quan se poden rebaixar perquè tenim el producte, que són les dejeccions ramaderes dels fems i els purins. D'acord? Tenim el producte. Que no obro la porta en aquest sentit quan tu tens el producte que pots aprofitar, doncs és una irresponsabilitat clara per part de l'administració, i ara parlo de Ministeri d'Agricultura, que no ho faço.
1: És que...
0: Això, JARC, COAC, ho hem demanat, i ho hem... però no una vegada, ho hem demanat moltes vegades. I ara seria l'hora de que, la veritat, tu ho belluguessis.
1: De fet, en aquest mateix programa ens ho havies explicat, eh? I no fa dos dies, sinó fa anys. Eh? Però, clar, mira, els antecedents de la setmana passada, allò que parles de la responsabilitat o irresponsabilitat, perdó, fa dues setmanes, en aquest mateix programa, parlàvem del tema de les matèries actives que s'han prohibit amb cultius, sí. I es demanava una pròrroga, que us saps prou bé, que en el cas de la fruita d'os, permesa en pròrrogues en molts llocs, en molts països, molts estats membres, entre ells Alemanya, i aquí, que som més papistes que el papa, no l'acceptem, quan aquí tindrem problemes més grans, i que aquella fruita, el 75% de l'exportació, se'n va cap a Alemanya, que sí l'autoritza. Vull dir, i el ministeri va dir que no, per una seva vegada, doncs, amb qüestions com aquestes. Per tant, a vegades se preguntava si sabem o no si aquestes qüestions se les poden creure, perquè també, i afegim, me fico al cap d'en Belja, allò de dejeccions ramaderes pels conreus, al cap tenen purins que contaminen, segurament, i que poder és el que frena tot plegat. No sé si...
0: És que, Francesc, perdona, clar, aquesta imatge de que contaminem, ja hi ha d'altra gent que se'n cuiden de pregonar i,
1: clar,
0: i de reforçar-la, no?
1: Que no dic que sigui certa, eh? Vull dir que quedi clar, que jo dic al seu cap, per això he volgut matitzar, que quedi clar, perquè a més, si una feina fa la pagesia és exquisita, perquè em direu en quina feina.
0: Sí,
1: fil per randa has de portar anotat d'on ve, com s'utilitza, quan se'n tiren, se tenen inspeccions al respecte. És a dir, el que es fa aquí és que no es fa enlloc del món, però vull dir que no és el cas. Però també sabem el desgast polític que poden tindre per això que uns altres venen.
0: És clar, vull dir, n'hi ha que tiren cap al seu cantó quan veritablement la imatge del sector en aquests últims 10 anys ha canviat, parlo del sector ramader, moltíssim, perquè hem estat reduint el que és l'amoniac, s'ha reduït més del 50% pel sol fet de l'aplicació, del sistema d'aplicació en mano a aplicació, diguéssim, enterrada. Vull dir, aquest fet, que no en parla ningú perquè no els interessa ja, perquè la veritat és que s'ha baixat tot aquest pes d'emissions d'amoniac.
1: Sí, sí.
0: Bueno, però això s'ha fet i hem acabat. Torno a insistir, moltes de les granges que tenim aquí a Catalunya estan apuntades o estan participant en projectes de plantes de compostatge o plantes de biogàs. Tot això, tots aquests sistemes, que no descobrim res, que ja fa 20 anys que això ho vam veure ramaders que vam anar a Alemanya i Dinamarca, que ja estava instaurat. Estem fent el que marca, el que vol Brussel·les cap a aquesta gestió, a aquesta millora de gestió de les dejeccions ramaderes. I encara hi ha gent que ens criminalitza quan estem canviant poc en poc, la imatge d'un sector que cada vegada és més professional i que cada vegada està fent les coses millor. Clar, tot això, si els que ens trobem no tenim l'oportunitat, com ara jo em trobo, i l'oportunitat que vosaltres ens aviseu, els que teniu el micro per a poder explicar-ho, doncs ho hem d'anar explicant. I jo m'encanso, bueno, no m'encanso perquè ho explicaré amb convingo, no? Però són moltes les vegades que incideixo que en 10 anys cap aquí el sector ramader està canviant, ha canviat moltíssim, a veure, com en tots els sectors industrials i econòmics sempre n'hi ha que ho fan malament, vale? I això el que hem de fer el sector ramader, inclús denunciar-ho, si ho sabem, però la gran majoria estan treballant cada vegada millor.
1: com tots els sectors de la vida. És a dir, hi ha sectors o àmbits que, o ONGs, ja ho sabem prou bé, que fan una feina excel·lent, però sempre hi ha algun borinot que et pot ficar a la taca, però que l'excepció no ens faci perdre de vista el que és la normalitat, i la normalitat és aquesta excel·lència en tots els manejos, també, evidentment, amb el respecte al medi ambient, però també amb la resta que tenim aquí. És que, a més, ens ho diu el món, no ho diem nosaltres, ens ho diu el món, i a més a costa d'entendre. I no deixi de ser curiós, faig l'apunt només perquè el Jaume ho ha dit de passada, jo subratllo, i ja en parlàvem àmpliament fa 3 setmanes, també, que, ostres, que un servidor quan començava fa 22 anys, cada dia, com ha fet ara el Jaume, en parlaven, quan parlaven del porcí d'Alemanya, de Dinamarca, quin ramader de les Terres de Lleida no s'ha anat de viatge a conèixer com ho feien. Totes aquestes plantes que fan els tractaments de les dejeccions, siguin purins, siguin gallinasses, etcètera, etcètera, fems de vaca. I ara, que si posa el territori, que tothom hi estava a favor, jo el primer, i en segueixo estant, ara uns altres es desperten dient que això no va bé. I fa 2 dies aquells que diuen que això no està bé, els que aplaudien i dient que a tot arreu hauria d'haver doncs, aquestes plantes que fan aquest tractament de dejeccions, clar, que s'aclareixin. Perquè, a més, i és important, hem dit la paraula puri que té aquesta penyora clavada, però és que hem convertit un puri de la versió que imagina tothom més terrible, que no ho és, però la que s'imagina, i ho diem amb majúscules i subratllant-ho 50 vegades amb un subproducte, és a dir, amb una cosa que va bé per a molta gent, que és per fertilitzar els nostres terrenys, i que en moments com aquests, això s'ha de notar a la cistella de la compra i altres qüestions, amb la sobirania alimentària, etc etc etc. Per tant, doncs són de les coses que s'han de subratllar i s'han de posar en valor, que el Jaume les ha dit quasi de passada. Et volia preguntar també, Jaume...
0: Sí, no està clar, El puri, que fins ara molts el consideren com un residu, és un recurs i un subproducte del que en podem treure fertilitzants orgànics,
1: sí.
0: Podem generar energia elèctrica i podem també generar gas i biometà. Això, que ho tinguin clar la gent, que això és així perquè hi ha una realitat. A Bioproductors d'Alcarràs, on ja tenim la fase acabada del biometà, i estem produint biometà de tota la gestió de les dejeccions ramaderes dels ramaders i ramaderes que estan apuntats a Bioproductors d'Alcarràs, que són ramaders de vedells i ramaders de porcí.
1: Sí, sí. Me'n vaig a Mercosur, m'imagino que és d'hora, però, clar, doncs això, aquesta posada en marxa provisional, després de la... ja no entrarem en com ho va gestionar Ursula von der Leyen, que va dir que si se n'anava, recordem, aquest acord, doncs està al Tribunal de Garanties Europeu, pendent de si es va fer bé o no, per tant es valide, però va tirar pel dret i va dir no, nosaltres es l'apliquem de moment i avall, no? Quan havia dit als eurodiputats, per correu electrònic, que si el ficaven allà, que no l'aplicarien, quasi com una amenaça, i després l'envien al tribunal per pocs vots, però l'envien al tribunal, i ha hagut l'aplicació, tot i les alertes, que molts sectors, sí que és cert que amb algú sembla que els podria beneficiar del sector primari, com és l'oli i el vi, però sí que acaba sent un gran risc per a molts altres. Diverses preguntes al respecte, Jaume, que entrarà en vigor fa pocs dies. No sé si...
0: Dia 4.
1: Sí, això d'alguna manera ja es nota, perquè no sé si com que porta tant temps allò fraguant-se, si estaran ja alguns preparats per aterrar, o quan penseu vosaltres que es pot notar les conseqüències que tant heu alertat per alguns sectors, especialment vedella, a casa nostra.
0: Primer que res, deixa'm dir un detall important, perquè tots parlem de la Unió Europea, que és un exemple de democràcia, no? I que tenim un Parlament on estan els 27 països representats, i resulta que aquesta senyora, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comissió, que quan se va decidir en votació per Parlament Europeu de portar al Tribunal de Justícia Europeu el Tractat de Lliure Comerç de Mercosur perquè el validés, ja va dir que encara que es votés i que es demanés això s'engegaria i es va engegar ara fa 2 dies o 3.
1: Sí.
0: Vull dir. No només ho va dir ella, més que res ho ressalto perquè és molt significatiu, perquè ho va dir el propi canceller alemany, en declaracions públiques, no? Que Alemanya faria que això tirés endavant. Clar, aquí hi ha una falta de democràcia per part de la pròpia comissió que s'atureja i es passa pel forro, malament, la gent m'entendran, a tots els eurodiputats que fan una votació en què se decideix que aquest tractat se té que validar pel Tribunal de Justícia Europeu. O sigui, la comissió passa per davant del Parlament i el Parlament hi ha més de 300 eurodiputats i eurodiputades que els votem els 27 estats membres. O sigui, una falta de respectar la democràcia tremendo per part de la presidenta de la Comissió Europea i donant-se o estirant la mà clarament al seu canceller alemany, perquè, evidentment, ella també és alemanya i és el mateix partit que el propi canceller.
1: Sí, sí.
0: Això és molt greu. Això no havia passat mai en cap tractat dels que s'han engegat i en cap reglament que no es tingués en compte la votació del Parlament. Per això que hem de dir que, primer, hi ha una falta de democràcia per part de la Comissió Europea, per part de la seva presidenta. Segon, si això estem notant o no, hi ha els efectes. Hem de dir que no. Els efectes...
1: Però teniu previsió de quan es poden notar? Perquè, clar, insisteixo, fa tant temps que s'està preparant que jo també penso, especulo perquè no ho conec, Jaume, però a vegades tot és més fàcil. Ets una grandíssima empresa càrnica, per exemple, de vedella d'Argentina, i el que vols no només és aterrar a Europa perquè te la pagaran millor, perquè hi pots competir amb preus, que és el que acaba de mirar el consumidor, sinó que segurament aquestes grans firmes han fet el possible no per aterrar, sinó per aterrar els primers, perquè competències seves no s'hi puguin oferir coses similars. Per tant, segur que ja s'han fet tractes, acords, tot el rotllo, i per això jo especulo, no en tinc dades, però especulo que pot ser que es noti més d'hora que tard, però no sé si sobre això tu en saps alguna cosa, o teniu algun temor o alguna indici, alguna cosa.
0: No tenim dades, havíem preparat un contingent de contenedors de carn de drella, com estàs dient, i portar-los aquí entre fet i fet. Si ara ho preparessin, doncs de segur que d'aquí un mes podria estar aquí, no? Ara bé, si veritablement volen fer complir el que ens van dir que farien complir també amb el tema de les clàusules de salvaguarda, que des del sector, des de JARC i de COAC, com ja han fet en d'altres tractats de lliure comerç com el del Marroc, s'ho han passat pel forro, clar, si volen fer complir el que ens han dit que volen fer complir, doncs tampoc podrà vindre tota la carn que es desitgen en aquests països perquè no compleixen les normatives que aquí complim.
1: Claro.
0: Ara bé,
1: però,
0: no l'enterarem, Francesc, perdona, però els propis països de Mercosur ens diran el primer barco que arribo aquí amb tones de carn de vedella o amb d'altres productes del Tractat de Lliure Comerç ho faran públic. Vull dir que ho sabrem. Si això està en marxa, evidentment, això ha començat a caminar aquesta setmana. Vull dir, quan tardaran a estar aquí? Bueno, doncs si ho tenien preparat aquests països, parlo d'Uruguai, Argentina, Paraguai i Brasil, tenien preparat els contingents de carn en contenedors per a poder entrar aquí, doncs el que costa sortir el barco de Brasil o d'Argentina i arribar aquí al port de Tarragona o al port de Barcelona o al port de Cartagena.
1: Et volia preguntar, perquè estem pràcticament fora de temps, sé que trobaves amb el comissari, vull pensar que el mateix que dius aquí li devies traslladar amb ell, comissari d'Agricultura, i no fa tant, però perquè quedi clar, perquè, clar, una de les grans reivindicacions del sector és que si qualsevol, no per que es tingui res en contra ni d'Argentina, ni de Brasil, ni de qualsevol país del món, sinó allò de dos dits de front, i no cal entrar-hi, però com he explicat 50 vegades, és, si tu vols vendre a Europa, compleix la mateixa normativa que es compleix aquí. Si et diuen que no pots utilitzar aquest producte perquè no és beneficiós per la salut i els productors d'aquí no ho fan, busquen alternatives que encareix no sé quan el producte i l'altre no ho fa, ostres, estàs indirectament dient al consumidor que no t'importa la salut. Perquè si aquí el prohibeixes perquè va malament per la salut i allà no, què passa? Val? Llavors, simplement el que sempre s'ha demanat és que es competeixi amb igualtat de condicions. Clàusules mirall, se'n diu, eh? De forma, perquè és una terminologia que a vegades utilitzem i que poc expliquem. Ah, sobre això, sobre que compleixin el mateix, se van sentint alguns responsables, diluïdament, no, no, que si venen a Europa no han de complir el mateix. Però després els escapa altres, si ho recollim al programa, com el Feijó, que deia, no, no, quan s'apruebe, perquè recordem que el Partit Popular, tant aquí com a Europa, va votar a favor de Mercosur, també els socialistes, sí. I deia el Feijó, el líder popular, mis compañeros de Europa me han asegurado que tratarán de incentivar, de tirar adelante unas salvaguardas que incentiven que se haga lo mismo. Val? Incentivar és paper mullat, és a dir, escolta, jo li recomano a vostè que no vagi a 150, si no fiques multes per a 150 per l'autopista. Per tant, és paper mullat i per tant està reconeixent que no està complint. Vull dir, perquè altres si han dit que si entren a Europa han de complir la mateixa normativa. Ens tracten de rucs. O sí o no, que han de complir la mateixa normativa, i en mà, sí o no.
0: Bueno, és el que t'estic dient. El que tenim fins ara de coneixença és no. I això ho tenim en el Tractat de Lliure Comerç en Marroc.
1: Claro.
0: Hi ha uns topes de sobretot d'hortalisses, que s'ho han passat pel forro. Hi ha uns topes, hi ha uns controls de segons quins productes no poden entrar, s'ho han passat pel forro. Vull dir, quan nosaltres dius és que, hosti, no us cregueu mai res, perdona, no ens ho creguem perquè tenim prous arguments i dades perquè ens han enganyat.
1: Sí.
0: Nosaltres necessitem del comerç, des de JARC i des de COAC, ho diguem, necessitem el comerç, però un comerç en les mateixes condicions tots plegats.
1: Clar.
0: En acabat, això no hi és en aquest moment. Les condicions socials. Estem parlant de tot el que és el tema social, estem parlant de sous, de maneres d'estar en allotjaments o de maneres de viure, d'alimentar-se.
1: Respecte al medi ambient.
0: Estan molt lluny de nosaltres. Però en acabat hi ha els controls que tenim mediambientals. Quins són els nostres i quins són els seus.
1: Sí.
0: Els controls de benestar animal. Quins són els nostres, quins són els seus. Estem anys llum uns dels altres. Per això que si tinguéssim algun tractat de lliure comerç on haguéssim vist que un país que està fent aquest tractat d'entre un producte amb conseqüències de productes fitosanitaris que estan prohibits a nivell europeu, se'ls sancionés.
1: I que estàs incentivant que aquella gent
0: passi del cupo, sí, que està establert. I si li digues això, entorn a teu que estàs passat del cupo. Tot això no ha passat. I com que no ha passat i no passa, doncs, perdoneu, però com a pagès, com a ramader i com a d'altres companys que estan dins del sector, no ens ho creguem.
1: No, no. I a més,
0: això fa que tinguem aquesta posició tan contundent, tot i que necessitem del comerç, perquè ens han enganyat contínuament, així de clar.
1: Absolutament. I recordem, hi ha molts casos, però no tenim d'esperar més. L'avellana, quantes vegades s'ha trobat a la frontera, a Turquia, doncs que portaven coses prohibidíssimes, amb algunes vegades ens ho han explicat, però no ha seguit arribant. En fi, Jaume Bernis, que si no, ha passat volant 30 minutets, però agraïm i molt que de nou hagis atès els nostres micròfons, insisteixo més, amb poc marge de maniobra, perquè teníem tants temes importants que tots els controlaves tu i encara n'haguessin parlat de més, que t'agraïm i moltíssim que de nou hagis atès els nostres micròfons. De veritat, moltes gràcies, Jaume.
0: Res, ja ho saps. En aquest cas, agrair-te l'espai que ens deixeu, Francesc, per poder explicar el que vivim, el que sentim i que la gent coneixi la realitat de per què diguem sí o per què diguem que no. Moltes gràcies, Francesc.
1: Gràcies.
2: Estàs escoltant Arrela, el programa agroalimentari de les comarques de Lleida.
1: L'entrevista. Doncs som-hi d'un sector importantíssim com és el porcí, a un altre que també ho és molt, que és el dels cereals, els farratges, i que també té molta relació amb el tema de la ramaderia, perquè recordem que una part important doncs serveix per donar de menjar al nostre bestiar. Un sector que quan va estallar la guerra d'Iran ja ho apuntàvem aquí d'inici, que segurament és el que més patiria, perquè els abonos, els hidrocarburs, no cal dir-ho, doncs s'han encarit moltíssim, i per aquest sector representa els percentatges més elevats dels costos de producció. Per tant, a qualsevol economia, doncs, quan et val produir una cosa i a quan la vens, aquí al marge de benefici, no? I m'imagino, Santi Caudevilla, responsable d'aquests sectors herbàcies d'Unió de Pagesos, que els números ara no han sortit ni de lluny. Bon dia.
3: Exactament. Bon dia. Bàsicament, ni de lluny no. Podem tenir collites raonables i calaixos més que buits foradats, bàsicament. No ho tenim aquest any al davant.
1: I suposo que, perquè mira, hem parlat a vegades d'altres situacions que saps que allò és conjuntural, saps quan acaba, pots pensar que mira, però claro, ara per ara, aquesta situació de geopolítica boja, que no saps què passa i que les notícies que a vegades sembla que la cosa s'hagi d'accentuar, és que ja, fins i tot, malament on estem, però pitjor aquest clima d'incertesa mirant endavant.
3: Bueno, bàsicament estem en una situació molt complexa, en què no podem fer absolutament res, el que tenim al davant, perquè no podem fer, qui diu, què pot fer, que m'explico com ho pot fer, però el tema de la guerra ha ficat els preus dels adobs i dels gasolls amb un preu insostenible. La urea va arribar a 1.300 euros, la tona, avui estem parlant de 800-900, quan el seu preu raonable per poder treballar siguin 250-300 euros. No? Amb aquest punt ja tenim molt a dir. No? El gasoll, doncs, ha pujat més d'un 40%, i després apareix un factor també, que és bàsicament la mà d'obra. No tenim tampoc mecànics per poder arreglar els tractors, moltes explotacions tenen un tractor parat per si s'espatlla, tenim un altre, i bàsicament en una situació molt complexa en tots els sentits, això per una banda. Els preus no pugen, també tenim un tema que és que hi ha oferta, i com hi ha oferta doncs no pugen. Veurem el que passarà si no la gent no pot tornar a adobar correctament, o a nivell global hi haurà un consum i una davallada de producció perquè les finques no s'adobaran com tenen que adobar-se. També hi ha la possibilitat de que entren en consum les etanoleres i comencen a utilitzar blat de molo per competir contra el petroli, i llavors doncs, podem passar de tindre una abundància de cereal, no tenir-ne, o a costos totalment disparats amb un canvi molt greu, no? Però aquesta situació, doncs, bueno, a dia d'avui no és, s'ha d'aguantar, s'ha de pagar, i veurem com afrontem aquesta situació tan greu que tenim al davant.
1: Ens deia ara mateix el Jaume Bernis, de JARC, que han demanat al Ministeri, no és pas d'ara, diria que vosaltres també ho havíeu fet amb anterioritat, però que ara han pressionat més, demanant doncs, que precisament per no haver d'utilitzar els fertilitzants químics, que es puguin utilitzar els procedents de dejeccions ramaderes, que actualment hi ha una limitació de 170 unitats d'adob, passant a 250, que això ja ho fan altres països, perquè tindríem aquesta doble avantatge. D'una banda, doncs, reduir aquests costos disparadíssims per als molts sectors de la pagesia, però especialment pels extensius, cereals i herbacis. I jo també li he preguntat, escolta, i què te diu el NAS de si el Ministeri dirà que sí o dirà que no? Què en penses de tot plegat?
3: Bueno, jo no contradiré molt menys el Jaume Bernis, perquè sap molt bé el que es fa des de fa molts anys, però em crida l'atenció perquè Unió de Pagesos ja fa 14 anys que això ho demana.
1: Sí, no, ja ara també fa temps, no sé com fa, però vull dir que ara s'ha accentuat el demanar-ho, perquè a més hi ha estudis ja fa temps que n'hi ha, eh?
3: Sí, està però Catalunya, el País Basc, València i Aragó ho han demanat directament a la Unió Europea. Després hi ha un tema molt clar, a part d'això que ara ho demanem, no, ho portem demanant, però la més aberrant és que estem obligant a granges de porcs a destruir el nitrogen i estem comprant urea al preu que l'estem comprant. Això empobreix un país. Això nosaltres, la Unió de Pagesos, repetidament ho han dit, i ho hem exposat damunt de totes les taules amb les quals ens hem assentat. No pot ser aquest empobriment del país que estem tenint, i això és un tema que tots els sectors sabem. A part que puguem ficar més o menys dosis, en una situació excepcional com aquesta situació que tenim ara, tindria que ser que l'adob orgànic poguéssim utilitzar on fos i com fos. Estem en una situació que no tenim aquí per sort de guerra, i és una guerra que ens arriba igual, que estem patint moltes diguem, seqüeles per la seva part. Llavors, tindria que tindre poder articular eines amb la mateixa sintonia o amb el mateix context, que és una guerra en aquest sentit. I amb això tindria que poder aplicar com bonament creguéssim i aprofitar al màxim. I sobretot no obligar a destruir ni un sol quilo de nitrogen.
1: Clar, i el que a vegades fa consumir-hi tot amb un especial pessimisme és que moltes d'aquestes coses t'acaba dient la classe política de qualsevol administració de casa nostra, És que això depèn de fora, nosaltres no podem fer res. I aquí que sí pot fer, que és relativament senzill, que hi ha cert consens al món de la pagesia, que hi ha estudis que avalen que les plantes es recalen a això, que les taules estan desactualitzadíssimes per mil motius. I que això hauria de ser fàcil.
3: Bàsicament...
1: Hauria de ser fàcil. Si amb això no s'hi posen, en fase optimista, molt pessimista amb altres coses.
3: No s'hi posen perquè és una guerra encoberta a nivell de producció. El sector del nord d'Europa va pensar algun dia que Espanya no tiraria en van i en molts sectors els hem escombrat. I com no te poden ficar cap tipus d'arancel ni cap tipus de barrera per al seu país, ho estan fent a nivell legislatiu. Qui coneix una mica l'agricultura danesa o l'alemanya no té res a veure amb una agricultura de casa nostra. A Lleida, una hectàrea de regadiu trau entre 20 i 23.000 quilos de matèria seca per hectàrea i a Alemanya no passaran de 8.000 quilos de matèria seca. Amb unes terres completament diferents, amb una falta de sol completament diferent i amb una situació completament diferent a les nostres. Llavors, ells que han fet el vostre model a casa vostra. Això significa que baixa la competitivitat i els deixem de fer mal. És el de sempre. Aquí a darrere hi ha una lluita d'interessos econòmics entre el nord i el sud. I està la situació. El model por sí de casa nostra, els alemans no ens arriben a cap lloc. Lo passa que moltes vegades no volen valorar el que tenim a casa nostra. I això és un problema.
1: Absolutament, Sobre aquesta situació anòmala d'aquest disparar-se els costos de producció, i insisteixo, amb un horitzó incert de quan pot acabar i té més pinta, tant de bons equivoquem, de que segueixin pitjorant, no sé si hi ha ajudes anunciades, us es creieu, en demanareu, és a dir, què s'hi pot fer o que com a organització, que és el que reclameu o esteu treballant?
3: Nosaltres el dia següent de dos o tres dies després de la guerra ja sabien el que estava passant, sabien com estaven les borses a nivell de mercats d'adobs, sabien el que estava passant en cada moment,
1: sí.
3: I automàticament a la setmana van demanar una injecció de diners a crèdit baix, ràpidament de liquiditat, van demanar una ajuda directa a l'hectàrea, sàpiguen que són molts diners i que el departament no podia articular-ho. El més aberrant i el més trist és que hi ha una part que són, o sigui, no poden demanar ajudes perquè saben que no es poden pagar o no volen pagar. Moltes vegades creiem que no es volen pagar, perquè quan hi ha diners o fa falta, segons quin sector, sí que s'hi fiquen, no? Nosaltres necessitaríem unes ajudes per almenys de 300 a 400 euros per hectàrea, per poder tapar el forat. No guanyar, tapar el forat. Amb aquest sentit, això se va demanar i, per suposat, pues, bueno, no vam rebre més que bones paraules, i com sempre, bones paraules, i si te dono una subvenció, fico tal nivell de burocràcia que no la faig. Aquesta és la realitat. M'empiso la boca de dir que hi haurà ajudes i després ningú les pot agafar.
1: I s'omplen la boca de dir que baixaran la càrrega burocràtica a totes les administracions, sí. I no només res, sinó que cada dia s'accentua una mica més.
3: I també hem de ser conscients. Realment, nosaltres veiem uns polítics, nosaltres ja fa molts anys que passa el polític, passa el director general, però el que queda és el funcionari, i el funcionari és qui realment està matxacant el sector agrari a Catalunya. No ens equivoquem, no ens equivoquem, que si fem història han passat consellers, directors generals i de tot, però ja funcionaris que siguin allà i així ens va el pèl.
1: I si tot plegat no fos prou, hi ha un tema que poc se n'ha parlat als mitjans, que explicàvem nosaltres amb exclusiva, que ens preocupava, que l'ADUN, els ajuts d'Europa, doncs tu per percebre'ls, no els percebes perquè si per ser així de guapo has de complir, doncs uns requeriments, no? I en el cas dels extensius teníem el tema de la doble collita, entre altres, entre molts altres, i aquestes, i diria que alguna altra qüestió, estaven en perill de complir-se, no pel passotisme de la pagesia, sinó perquè una altra situació anòmala que no havíem viscut, que era que teníem el gener o febrer, no, crec que el gener més plujós dels últims anys, doncs feia que aquell moment de plantar, etcètera, etcètera, etcètera, doncs s'endarreris, és a dir, el tractor amb la finca tota enfangada no hi pot entrar, molts també es van passar a vegades d'una explotació amb una altra, tot hi ha tota la logística darrere, i aquesta situació anòmala, perquè hi ha registres meteorològics, fer que no puguis complir aquella norma, s'ha aixecat dit des de les organitzacions alertant d'això, dient, ostres, moveu el que hagueu de moure perquè no perdem aquests recursos i més en un any tan complicat com aquest. I la resposta, amb el que jo em vaig quedar a la història, va ser que el departament va dir que el com així com no serà per tant, serà algun cas aïllat i si a cas ja l'atendrem.
3: Sens dubte, aquesta va ser la resposta. Bàsicament, ens han obligat a moltes hectàrees a tirar 500 euros per hectàrea a maleir les terres perquè es van tocar sent fang, i això que coneix la pagesia sap que són 3 o 4 anys de males collides en aquelles zones, per complir una PAC per no escoltar-nos. Això no és demanar una ajuda per a l'adobat. Això ens demana ajuda pels mercats, això ens demana ajuda. Això és deixar-nos viure tranquils d'una vegada i sortir de Gran Via, que pareix que tinc, estic lligats a Gran Via, i escolto, no? I quan te diuen, no, és que parlo a les oficines comarcals. Les oficines comarcals ens va demanar altres opinions i tots els hi van fer arribar que hi havia o que hi havia. No és tan gran Catalunya, que només hi ha 2 hores de Barcelona a Lleida. Bàsicament, si no volen, és perquè no volen saber-ho, ni volen escoltar-ho, ni, sobretot, no volen en cap moment escoltar el sector i assumir cap tipus de comentari ni recomanament del sector, perquè estan per damunt del bé i del mal. Això és el que han viscut en aquests moments. Nosaltres, la primera setmana de gener, l'Unió de Pagesos va demanar ja que ho poden fer directament perquè la Unió Europea ho contemple, que si hi ha un tema meteorològic, tu pots, diguéssim, pots no tindre les obligacions de complir la PAC, en aquest sentit. Llavors, nosaltres sabem, qui coneix el territori, coneix els cultius i coneix la pagesia de casa nostra, sap que fem molta segona collita, sap que han de fer rotació de cultius i sap que han de sembrar ordi. La gent que va fer va treure el cultiu de blat de moro i com va poder, fanguejant, fent verdaderes barbaritats, va sembrar l'ordi. Ara tenim uns ordis, o uns blats, o uns pesos que fan pena. Per què? Perquè el pagès va complir la PAC. La resposta va ser que la gent no havia anat a les oficines comarcals a queixar-se. Aquesta va ser la resposta del departament. Per què no hi van anar? Perquè no se'n fien, perquè no se'ls creuen i perquè després els expedients, pareix que a Barcelona els encanto dir-te que te trauen els expedients. Aquesta és la realitat. Llavors, al mes de març, les certes oficines comarcals i finalment després de moltes reunions i de molt demanar, reunions que d'un dia per l'altre te canviaven la reunió sense mirar i sense valorar que el teu temps creiem que val el mateix perquè amb ells, per escoltar-nos, li paguen a nosaltres per anar-hi no, que és una gran diferència, és la incoherència de la situació, no? A finals de març ens diuen que qui tingui un problema que ho digui. Això vol dir que moltíssima gent havia semblat per complir, i ho sabíem, però els va donar en tot moment igual. Aquesta és la realitat del que ha hagut. O sigui, llançar 400 euros per hectàrea per obligació, això no té paraules.
1: Sé que és complicat el que vaig a dir ara, però el haver de fer aquest maneig no recomanable del fang, que afectarà no només amb aquestes, sinó futures collites, segur que va per barris, segons tipus de cultiu, però heu fet alguna especulació? Jo crec que aquí, mira, entre pitos i flautes, l'afectació pot ser aquesta, ja no amb quilos, bueno, perquè amb calés i o quilos.
3: Amb quilos i calés no, però amb el rendiment per hectàrea, a nivell de collita, tu pots comptar que hi ha zones que perdran durant els pròxims 2 o 3 anys més d'un 30%. Segur.
1: En un sector que, perquè ara estem amb aquesta excepcional dels costos elevats, que per tant això ho agreuge, però que si estiguéssim amb la normalitat, normalment tampoc és, com diuen en castellà, boiante, i que per tant perd un 30% de producció, els costos són els mateixos, pràcticament.
3: La paradoxa és que ells estan dient que han de fer bones pràctiques, ens ho diuen ells, que han de fer ecorègims, que han de fer rotació de cultius, que han d'entrar a l'agricultura regenerativa. Però si vosaltres ens esteu obligant a fer males feines moltes vegades, i sobretot sense escoltar el sector, sense escoltar el que és el pitjor de tot encara.
1: Clar, i quan parlem això de ser pessimista, optimista, ho deia abans, clar, a mi particularment el que m'indigna d'aquestes situacions és que, com molt bé deies, ho has dit de passar, ho has subratllat, però jo encara ho subratllo més, que pensem PAC, polítiques, europees, no depèn de nosaltres, i moltes vegades s'han escudat amb això, d'acord? Però és que aquí hi ha aquesta circumstància que està molt... està ben pensada el text, i escolta, doncs si hi ha una situació meteorològica anòmala, comuniqueu-la, i si és raonable, doncs ho tenim en compte i, per tant, no hi haurà perjudici per aquesta pagesia. Se'ls hi comunica amb temps, se'ls alerta fil per randa del que és, no faran res. Per tant, els recursos són d'Europa que es perden, la pagesia d'aquí ha patit i això afecta el gruix de l'economia catalana. Quan, i aquesta vegada sí depèn de tu de fer aquell paperet, aquell document, aquell informe, demanant això. A mi, el que m'irrita és això. Perquè, sí. Perquè clar, la frase aquesta de bueno, qui no ho hagi fet ja ho dirà, clar, els que ho han fet malament ja no compten. Si hagués sortit d'entrada dient això, que ja es va alertar, doncs es veuria la magnitud de la tragèdia.
3: Sí, bàsicament, tal com tu ho has definit molt clar, això està així. I he de només dir, feu el que cregueu realment que vol fer, anem a fer una bona pràctica, fent les coses bé, després hi ha un tema de personal, anem tots com podien de gent per deu a terme, però això es dona igual. Després, a mi em fa la gràcia una paradoxa. Tenim un any que ha plogut moltíssim, no? I pel que ven, diuen que serà una mica calorós, no? Però saps el que passa? Que qui acaba no fent la seva feina en aquest sentit de les subvencions no és el que després té que anar amb els bombers a donar la cara. Perquè l'únic que tenim que està ple de malesa de dalt a baix, les cepes sense conrear, els boscos... Llavors voldrem que el pagès faci una llaura de perimetral, voldrem que ajudo, voldrem que cuidi el territori, però, senyors, si vostès només han fet que maltractar-nos, que hem de ser massoques, tranquils. El dia que hi hagi un munt de terra abandonada perquè els puestos petits o camps poc interessants i poca gent que ja s'estan abandonant, quan, bueno, vinga un foc i del cremo des de Girona fins a Lleida, llavors ens recordarem d'aquell maltracte que vam patir d'una part del departament, que estava encapçalat pel senyor Valentí Marco, veurem i ens recordarem d'ell el que ens va fer moltes vegades perdre i la poca sensibilitat que va tenir amb el sector d'extensius a casa nostra. Però només dos dades. El 67% de totes les PACs els fa una mitja de gent de més de 70 anys. I el 44%, no, perdó, el 9% són gent de menys de 44 anys. O els cuidem o ho porten clar. Però no passa res, perquè els de Gran Via cobren igual i mengen igual.
1: Fins que tinguin el foc a les portes. Perquè, clar, algú ara, aquells macroincendis d'estius, com que ha plogut molt, pensa, bueno, pues tenim el terra més humit. No, tenim més problema, perquè ara també ho ha apuntat de passada el Santi, ho diuen els bombers i la gent que en sap. Això fa que hi hagi molta més massa forestal. Si arriba calor, haurà molt més pólvora repartida pel territori. Per tant, que qualsevol sector agrari, però cerealistes especialment, i siguin, ostres, és una garantia de país, no del sector del món rural, però és que els incendis aquests poden arribar a les portes de... I sí. Cada vegada hem anat explicant exemples d'altres llocs del món, em sembla que aquí no passarà, però quan passi, malauradament, ens haurem de recordar de coses com aquestes que acaben explicant per què arriben els incendis a les portes de grans ciutats i llavors sí, titulars cada dia i tots els polítics diuen allò de que els focs s'apaguen a l'hivern i que faran no sé quantes reunions que...
3: Però a nivell de foc se'ns ha veiat molt bé, només cal veure que Catalunya amb el tema dels incendis i amb el sector som una enveja per tot Espanya, això és una realitat.
1: Això sí,
3: vale?
1: Absolutament.
3: Que cada un feia la lectura de com s'ha dut a terme una feina a cada puesto, amb els sindicats i totes les organitzacions agràries.
1: Agents rurals,
3: etc. I agents rurals, bombers, que des de fa 2 anys s'ha de remarcar que mai havien vingut els bombers, han aconseguit que han vingut els bombers. No són santos de devoció, però s'ha de reconèixer que la tasca que estan fent, se senten a la taula, tots amb un equip, tots cooperem,
1: sí.
3: I tots anem a una. I el nostre sector i la gent que tenim, ens faria falta això. No una prepotència moltes vegades que s'aixequen les reunions i no tenen ni respecte per acabar el temps que t'han dit, tinc altra feina i me vull, no? Respecte. Només se demana respecte per les persones i res més, Això és el que demana.
1: 3 minutets i hi ha un altre tema que desconeixia, que m'has explicat fora de micròfons, però és que m'ha semblat especialment greu i també sintomàtic. Més que millor la gravetat econòmica, sintomàtic, amb aquestes dunes, ja m'ho explicaràs tu, que per poder cobrar el que es cobrava has de tindre un mínim de 60 hectàrees amb CK. Perdó, no pot superar passar, com has dit això, les 60 hectàrees amb CK.
3: Una vegada més, hi ha tots sabem que hi ha una situació de gent gran que existment no té una jubilació realment com la que tindria que tenir, de tota la vida treballant i pagant el sello, i que estan cobrant unes misèries de subvencions, de pensions, disculpeu. I llavors ens trobem en una situació que cobrar una PAC i ara se'ls força que la PAC la porta un professional que faci la DUN i la faci correctament. Jo amb això no hi ha cap problema. O sigui, entenem que això ha de canviar perquè sabem tots que hi havia certes PACs que no s'estaven fent o DUNs no s'estaven fent correctament. Això d'acord. Però des d'històricament, sapiguem el que ens venia i sobretot a extensius, no pots tindre un càping de 60 hectàrees. ¿Vale? El departament al seu dia se li va recomanar, se li va exposar i només es va fer una mesura. Fem una cosa, si vosaltres creu que en 60 hectàrees de secà pot viure una família, canviem el sou que vol cobreu vosaltres i que ells visquen del vostre sou i vosaltres dels 60 hectàrees de secà. Llavors veurem si arribeu a final al dia 10 o al dia 5 de cada mes. No? En aquest sentit, s'ha de treballar a la vegada i avisem les coses amb moltíssima antelació. Se fa cas omís, tornem al mateix. El que passa que a vegades penses que si el que volen és que dona feina burocràtica, perquè el que acabarà fent és una enginyeria de societària, de societats i de dunes fetes en càpings de 60 hectàrees per cobrar si són interessants o no. Això és el que al final acabes veient que el departament pareix que vulgo que hi hagi un tema burocràtic a darrere, que algú faigo, per la raó que sigo, i ells no, per suposat, treballar ells no. Si tu busques el diccionari treballar departament, hi ha una part que no sap el que és, en aquest sentit.
1: I que històricament també el missatge és igual d'aquesta administració que d'anteriors, de molts, han dit allò de anem-nos fent grans, grans, grans, perquè és una manera de reduir costos. Amb secar, 60 hectàrees no són res, cada hectàrea per la gent que es perdi és un camp de futbol, però amb secar la productivitat és molt baixa i sort de que... Sort. Com que molta pagesia anava plegant, molts es quedaven les terres dels que plegaven, etc. I per això el pagès, pobre desgraciat, i ho dic amb el carinyo més gran del món, el pagès que li ha tocat gestionar moltes més terres per arribar a guanyar-se la vida... I ara que ells diuen, no, això ho perjudica. I amb 60 no tens unes ajudes que a vegades són importants, però és que ara esdevenen capitals.
3: Bàsicament, que... tu tens diferents sectors, com el de la fruita, que cada un pot tindre, tu vols a volum, vas a economia d'escala, o vols buscar un nínxo més petit, buscar uns mercats, buscar una tipologia. ¿Vale? En els cereals és molt més difícil, això. Vam tindre diferents iniciatives, encapçalades pel senyor Joan Gòdia, amb el tema de la farina catalana... que bàsicament se preocupava era assegurar un sello per la indústria. El sector sempre va quedar al marge, sense tindre un rendiment net. Nosaltres busquem un rendiment net per hectàrea, i a partir d'aquí fem el que convingo. No? Aleshores, el sector extensiu és molt més complex, perquè té un marge molt baix i competeixes amb zones commodities globals brutals. O sigui, qui coneix una mica a nivell global les extensions sap perfectament el que tenim a cada puesto. No es pot comparar. No? Aleshores, en vez de buscar eines perquè el territori pogués sobreviure, no. Jo el que me diuen d'Europa, complixo raja tabla que me diuen d'Europa, no escolto el sector, i jo quan tinc les auditories que complixa tot bé i puc dormir tranquil. Aquesta és la realitat que tenim.
1: I que, però és que veus que un país vell de similars característiques fa allò perquè velle pels seus, perquè recordem que són els representants d'aquell poble, els hi dius, i cas omiso, que és el que més el creu, vam parlar amb les matèries actives dels fitosanitaris, etcètera, amb no voler fer la pròrroga, en parlàvem també, jo recordava abans amb el Jaume, etcètera. Santi, no tenim temps per a més, ha passat volant i no hem parlat pràcticament de res, feia dies que no venies, et diré allò de tornar ben aviat, perquè malauradament em sembla que haurem de seguir també pressionant des de les zones per denunciar aquestes situacions que també penso que no són coneguts ni pel gran públic ni per molts mitjans de comunicació, però que estem parlant d'un gruix importantíssim d'hectàrees del nostre país. Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies a tots.
1: I també ens acomiadem de vosaltres, ens retrobem la setmana vinent.
4: Arrela, un programa presentat i dirigit per Francesc Balanyà.
5: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
6: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
7: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
6: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
7: Dilluns, dia de descans.
6: Telèfon 93 792 35 46.
7: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
8: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis «Per què no ho vaig fer abans?». Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
9: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum a Arenys de Mar.
10: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
9: Veniu a veure el futbol en companyia.
10: Disposem de terrassa.
9: Som a la Riera, Parafita 117.
10: Truqueu al 93 792 0019.
9: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
5: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. Els conductors que omplen aquest dilluns el dipòsit a les benzineres d'arreu de Catalunya ho fan amb certa resignació davant d'un nou increment dels preus coincidint amb l'inici del mes d'agost. Ens amplia la informació Marc Fornells, de Lleida Televisió.
2: Els imports del dièsel s'han enfilat aquest estiu fins a 16,5 euros i el de gasolina 7 euros més, en comparació amb el mateix període de l'any passat, segons ha informat el Ministeri de Transició Ecològica. Una escalada que també va marcada pel final de les ajudes del govern espanyol, que anirà reduint gradualment fins a l'octubre. L'Àngel Casamajor, comercial d'una empresa de compraventa de cotxes, veu que els clients cada cop més demanen vehicles de consum baix.
3: La gent cada vegada que ve a comprar sempre pregunten el preu del vehicle, lo primer de tot, i després la segona pregunta és quant gasta aquest vehicle. 80% de la població actualment està mirant cada vegada més els consums.
1: I també pel que fa a la mobilitat, recordem que a partir d'aquest dilluns i fins al dia 24, el tram de la Ronda de Dalt comprès entre les sortides 5 i 6 tindrà només dos carrils per sentit. Aquesta afectació es deu a les obres de cobertura de la ronda entre l'IES Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca, que quedarà parcialment cobert aquest estiu. Abans de l'arribada d'un nou front de tempestes, els bombers han decretat el confinament d'una àrea de 2.460 hectàrees al voltant de l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, actiu des de fa 4 dies. El risc al foc canvi de comportament ha motivat aquesta mesura, especialment en una zona molt freqüentada per excursionistes. Les autoritats demanen a les persones que es trobin a la zona que l'abandonin si són a prop dels límits del confinament o que busquin un indret segur. També s'ha restringit l'accés a diverses rutes. No s'ha de continuar des del refugi de Conangles, ni superar els estanys de Gemena i Roy, o intentar arribar al cim del Basiverri des de la vall de Boí. L'extinció de l'incendi es du a terme principalment a mitjans aeris, ja que el terreny dificulta l'actuació dels equips terrestres. Els esforços se centren en evitar que el foc s'estengui a cap a la vall de Boí, Cavallers, mentre Protecció Civil manté activat el pla enfocat en fase d'alerta i ha enviat avisos des d'alert per limitar l'accés a la zona afectada. I Comissions Obreres de Catalunya ha demanat a la Generalitat i al Govern espanyol que desenvolupin plans de xoc contra la sinistralitat laboral davant l'augment d'accidents mortals aquest any. En un comunicat aquest dilluns, l'organització també reclama que les empreses integrin de manera efectiva l'avaluació de riscos psicosocials i l'organització del treball mitjançant recursos propis en detriment de l'externalització de la gestió preventiva. En paral·lel, Comissions Obreres exigeix més polítiques de mobilitat segura per part de les administracions i empreses per frenar la sinistralitat que es produeix anant i tornant de la feina. I Plataforma per la Llengua ha presentat al·legacions al projecte de Reial Decret que modifica les condicions del MIR, la residència sanitària especialitzada impulsada pel Ministeri de Sanitat espanyol. Les al·legacions fan extensives aquestes mesures a totes les llengües oficials de l'Estat i a la llengua catalana. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
4: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic.

0: Aquests són els continguts d'aquesta setmana.
1: Comencem programa amb la Misha i les seves recomanacions.
2: Us vull recomanar un àlbum il·lustrat d'allò més original publicat per l'editorial Picarona.
1: I la primera entrevista d'avui és una mirada a la llarga trajectòria d'una escriptora molt estimada, Maria Carme Roca i Costa.
3: Ai, agraïment, perquè em va costar tant començar i podríem dir que desbloquejar-me a mi mateixa, allò de dir, va, vinga, te n'has de sortir i aprèn, no? I no tothom, a veure, hi ha gent molt valuosa i que s'esforça, a veure, potser es fa esforçar-se aquella miqueta més, a vegades falta aquells grams més, però jo penso, me n'he sortit, puc estar, estic contenta i agraïda.
1: I en un gir de guió, posem la mirada en una òpera prima que ha enamorat a molts lectors i lectores, Monsieur Diògenes, de Pep Roure, publicada per Xandri.
4: El poble real d'Inan està a la Bretanya francesa. El Monsieur Diògenes allà no me'l vaig trobar quan hi vam anar, perquè buscàvem una miqueta també trobar-nos algun personatge. Evidentment que de gendarmes hi ha molts. No és un poble molt gran, és un poble assequible, el que passa que té tota una part turística molt emblemàtica, molt coneguda per la gent que corre per allà i tot això. I a partir d'aquí hem construït aquest món que dius, i hi havia el dubte de saber si la novel·la tindria el mateix títol o un títol diferent. Aleshores, l'editor, en Tià, molt encertadament, Tià Benassà, va creure en que es havia de dir així perquè donava encara molt més morbo a la història, no?
0: Ho acabeu d'escoltar. Aquesta és la nostra carta d'estiu per aquesta edició del Calaix, la número 351 de la temporada 7, capítol 46 d'aquest Calaix Estiu. Amb Calaix Actiu, amb Misha, amb Maria Carme Roca i Pep Roure. Un bon programa. Ho escoltareu?

0: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix. Més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Obre-li, trobaràs cultura. Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
1: Hola, hola. En primer lloc, us vull recomanar un àlbum il·lustrat d'allò més original publicat per l'editorial Picarona. Fa poc, durant una sessió de contacontes, un nen em va comentar que era impossible que el drac de la història que jo estava llegint s'acostés volant al sol, perquè la radiació còsmica el mataria. Doncs bé, trobo que el llibre que us recomanaré és ideal per a aquesta mena de nens i nenes curiosos. Es titula El llop ferotge investiga els contes infantils, de Catherine Cawthorn i Sarah Ogilvie. Tal i com el seu títol indica, aquest llibre divulgatiu barreja ciència, tecnologia i enginyeria amb els contes més clàssics. La princesa va sentir realment un pèsol diminut a través d'una muntanya de matalassos? I una carabassa va poder convertir-se en un carruatge per portar la ventafocs al ball? Doncs clar que no. Tot són ximpleries de contes de fades. O no del tot. El llop ferotge té la missió de descobrir la veritat que s'amaga darrere d'aquests contes i, de pas, netejar el seu propi nom. I per a joves a partir de 14 anys, amants de la novel·la romàntica, us recomano Els Faure, entre el seny i el desig. És el primer títol d'una col·lecció escrita per Marc Picó i publicada per Montena. Es tracta d'una història sobre nissagues familiars i amors prohibits ambientada a la Catalunya rural del segle XIX. És d'allò més àgil de llegir i té la mida perfecta per portar-lo a la platja. Us explico. La Maria Faura torna al poble 7 anys després de la seva misteriosa fugida a Barcelona i s'haurà d'enfrontar a tot el que havia intentat deixar enrere. Una societat dominada pel deure i la família, secrets que creia enterrats i els ulls verds d'en Ricard Campmany, el fill de la família amb les vinyes més grans de la contrada. Ella vol oblidar. Ell no ha pogut fer-ho. Si voleu més recomanacions, no oblideu seguir-me a les xarxes com a misha-ql i al web paraulatamisha.com. Fins a la propera! Adéu!
0: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix.

0: L'escriptora Maria Carme Roca ens ha acompanyat en moltes entrevistes per parlar-nos dels seus llibres. Avui ho fa per compartir amb nosaltres fragments de la seva vida unida, sens dubte, a la literatura. Obrim el calaix de les entrevistes. El calaix. Més estiu. Amb Mònica Socies.
1: El 21 de novembre de 1955, el barri gòtic de Barcelona donava la benvinguda a una futura escriptora. Poc es podien pensar els seus pares, que hores abans es trobaven al cinema veient Cuando ruge la marabunta, busqueu-la, un film de l'any 1954 protagonitzat per Charlton Heston i Eleanor Parker, que aquesta nena els donaria tantes i tantes alegries. Parlem de Maria Carme Roca i Costa. Benvinguda.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Bueno, jo supercontenta perquè és una entrevista que tenia moltes ganes de fer. Avui no parlarem d'un sol llibre. Avui parlarem d'una vida dedicada a l'escriptura, de tota la teva trajectòria, de tots els llibres que has escrit. Bueno, de tots és impossible, no tenim temps.
2: Sí, no.
1: No tenim temps, però avui la protagonista...
2: Seria complicat.
1: Ets tu, no? És el teu nom, és la teva trajectòria.
2: Gràcies.
1: Jo he estat fent un treball de camp de dir, mira, anem a descobrir alguna cosa més, i sempre queda alguna cosa més per descobrir. I jo n'he après moltes, però les has d'explicar tu.
2: Bé, d'acord.
1: Les has d'explicar tu. Vas néixer a casa, que
2: sí.
1: Això m'encanta, amb una llevadora.
2: Sí.
1: Que això
2: sí.
1: Ja...
2: Sí, això és una cosa que sembla del molt passat, molt
1: sí.
2: Passat. I hi ha fins i tot, a veure, moltes persones de la meva edat que hi han nascut hospitals i clíniques, vull dir, vaja, molt poques naixien a casa, perquè les circumstàncies dels meus pares eren una mica diferents. Feia poc que s'havien instal·lat a Barcelona... No coneixien a ningú. Ells, bueno, quan es van casar, vivien a Martorelles, que era on vivia la mare, i després i el pare vivia a Mollet. Bueno, es van trobar a una Barcelona doncs, desconeguda per ells, i les persones allò més properes, doncs, la mama estava embarassada, i li van parlar d'una llevadora i no es van plantejar res més. Per què? Perquè ells també havien nascut a casa, els meus pares. Per ells era natural. Clar, en un àmbit rural era més lògic. Oi? Vull dir, esclar, estem parlant de fa molts anys enrere.
1: A casa tots han nascut... Bueno, jo ja no, evidentment,
2: clar,
1: però...
2: Clar,
1: tots, la resta,
2: llavors,
1: tots...
2: Segur que si haguéssim portat una miqueta més de temps, s'haurien plantejat doncs, d'anar a un centre hospitalari, no? Perquè, a més, la mama... ho va passar malament. Jo, vull dir, clar, jo perquè no me'n recordo, però bueno, es veu que també vaig tenir el meu tràngol. I clar, hauria sigut molt més fàcil per a les dues. Però bé, sóc aquí.
1: Però estàs aquí, escolta'm, i la mar de bé, perquè amb la trajectòria que has tingut, una trajectòria que tampoc es podien imaginar ells ni podies imaginar tu,
2: no.
1: Perquè tu no anaves cap aquí.
2: No, que
1: però,
2: va.
1: Però la vida, a vegades, no sempre ens dona allò que desitgem. Però aquesta vegada...
2: Oh, sí!
1: Sí! Quan una cosa no la tenim, és perquè n'ha de venir una altra de més bona, diuen.
2: Exacte.
1: Aquest ha estat el teu cas.
2: Sí, sí. Perquè, a veure, jo, de fet, però és una cosa que sempre dic, i és veritat, jo de ben petita, des que vaig aprendre a escriure, jo escrivia sempre. I m'encantava inventar-me històries i fer-me les meves pel·lícules, i per això sempre, doncs, soc molt despistada, no? Allò d'estar doncs, en un altre món a la vegada. I però, clar, quan jo era petita, la meva il·lusió era ser ballarina. Durant molts anys vaig estudiar dansa clàssica, però allò que passa, no ho feia prou bé. Falta fusta. A mi em faltava fusta per ser doncs, el que jo desitjava de menuda, que era ser la primera ballarina del Liceu.
1: Imagina! Tots els que llegiu la Maria Carme Roca, penseu que hem tingut sort perquè anava per ballarina, però la vida va dir, no, aquesta dona escriu molt bé i té un do. Aquesta dona d'escriure. Que també parlarem de les primeres escriptures i de com va anar tot.
2: Oh, mare, oh!
1: No, també va ser com una mica un parc llarg.
2: Un parc llarguíssim, llarguíssimíssim. Tinc una virtut que és la paciència i que sóc molt constant i això em va ajudar, si no, una altra ja plega. Mare meva, vull dir, a mi em va costar publicar la meva primera novel·la, em va costar molt, he plorat molt, però vaja, Avui ploro i demà ja, bueno, el sol l'il·lumina.
1: Però això està molt bé, perquè moltes vegades no som conscients del que s'ha de lluitar i del que s'arriba a patir abans no s'arriba a un objectiu, o de tots els entrebancs que comporta. Veiem tota la part lluminosa i bonica, però no l'esforç que hi ha al darrere, les hores i hores,
2: moltes.
1: I els nos, i les... les travetes, podríem dir-ne?
2: També.
1: Perquè també n'hi ha.
2: També.
1: En tots els... Ara parlem de literatura, però això és
2: això sí,
1: generalitzat
2: àmbits,
1: en tot.
2: Sí, sí, malauradament.
1: En tot.
2: Malauradament, doncs sí. I quan parteixes, a veure, jo a més partia molt de zero. Vull dir, perquè si jo llegia molt, això sí, jo sabia... Doncs a veure, els llibres, saps que hi ha una editorial a darrere. Vull dir, sabies coses, però molt així de... Ah, molt per sobre, molt superficial. Jo no tenia ni idea de com funcionava per res el món editorial. I a veure, estic convençuda que potser enviava originals a editorials que no publicaven aquell tipus de coses que havia escrit, això, per començar. Per començar, que jo, el no conèixer ningú... I a més, jo sóc molt tímida i jo, no, hi ha gent molt atrevida i que de seguida doncs, coneix algun escriptor i de seguida pregunta coses, demana coses, exigeix coses. No, jo
1: és fan, que... Ho fan,
2: ho fan. I, clar, a força d'equivocar-me, vaig anar aprenent i, a veure, segur que no ho feia prou bé. A veure, això també està claríssim, perquè no sóc un geni.
1: Però tots comencem.
2: I, clar, i potser sí que hi ha persona que dius, mira, la primera brilla. No és el meu cas. No és el meu cas. És allò, bueno, a força, dius, oh, mira, això potser si ho arregles d'aquesta manera anirà més bé, has de tenir molt clar el que vols escriure abans. No ho sé, coses que jo vaig anar aprenent i que una altra persona n'aprèn unes altres, perquè no pots... fer doncs, un cànon generalitzat per tothom. A vegades, quan vaig a les escoles, sobretot els adolescents, potser et pregunten doncs, què cal fer. I a veure, cada persona necessita trobar el seu camí i adaptar-ho al seu trenar, a la seva manera de ser. Però a mi, a veure, també em va costar això per la desconeixença. Ara sí que tinc molts amics, editors, escriptors, traductors... Fantàstic, però el meu entorn és que no en coneixia cap, i això doncs potser tal vegada, si tens un entorn que t'ho afavoreix, ja aprens, ja no parteixes tant de zero com va tocar fer-ho a mi.
1: Clar, és que estem parlant que la primera novel·la que vas haver de fer cua, això m'encanta, perquè això ho expliques a la teva biografia, a la teva web, sí. Llegiu-la, perquè és boníssima la biografia. Clar, el 18 d'abril de l'any 1997, que a més van sortir dues novel·les, va ser curiós, el mateix dia, no?
2: Doblet, vaig fer doblet aquell dia.
1: Sí, vull dir, ja que t'hi poses,
2: sí.
1: Vas trigar, però quan vas començar...
2: Apa!
1: De dos en dos.
2: Sí, som-hi, anem per feina.
1: Per tant, són de l'any 97, doncs escolta'm, com aquell que diu ja, 30... 97, 2007, 2017, 2027.
2: Sí, sí. A veure, has dit el 97. Però és que jo feia anys...
1: Que escrivies.
2: Que ja... Que
1: parlem
2: lluitava.
1: De publicar.
2: Sí, sí.
1: Clar, parlem de publicar.
2: Exacte.
1: Tota la feina prèvia.
2: Uf, sí, sí. I no, que jo... A veure, que jo escrivia, com deia abans, no, de menuda, però amb cap intenció de publicar, no m'ho plantejava de cap manera. Era una cosa que feia perquè m'agradava, per divertir-me. M'agradava molt. També de vegades em servia com de teràpia, no, amb un disgust, qualsevol cosa, allò que t'expliques, que escrius aquells diaris que ni sota tortura confessaràs el que has escrit.
1: A veure si aconsegueixo jo avui sense tortura que m'expliqui alguna cosa dels diaris.
2: I aquest desig de voler tenir-ho publicat, de voler que els altres coneguin una mica el que tu fas, això pare, ja passava dels 30 anys que m'ho vaig plantejar. I llavors doncs, va venir tot el periple, el calvari, podríem dir, d'enviar originals a una editorial, a una altra. Tampoc allò del mateix, allò de repetir o fer com hi ha autors. Bueno, i tot és vàlid, eh? Que ho envien potser una dotzena d'editorials. No, jo anava com de mica en mica, perquè això em permetia el que quan vaig aprendre a preguntar a l'editorial X que fallava. I et trobes, a veure, que quan les coses les dius amb naturalitat, les dius doncs amb humilitat, amb respecte, també de l'altra banda et responen també així i em van ajudar. molts editors, o les persones que tenien aquella mindundi de torn que anava més perduda com en un garatge, però que volia aprendre. I anava traient d'aquí, oh, aquesta història l'has precipitat. O aquí, a veure, està descompensat la descripció amb els diàlegs. O sigui, jo vaig anar aprenent i provava un altre. Jo feia com em deia sempre la mare, que era modista, que diu, ella deia que era molt més difícil compondre un vestit que ja estava fet, allò, arreglar-lo, sí, que no fer-ne un de nou. I jo optava per fer una obra nova, a partir de zero. Per no allò de dir, ara anem a arreglar... No, això... Potser millor que no ho toqui. Ja està, això no ha sortit bé. A veure, has fet un pastís, t'ha quedat fet una pastifa.
1: Què arreglaràs?
2: Què arreglarem?
1: No. Ens mengem la pastifa, si cal,
2: bé,
1: i en fem una altra.
2: Doncs això feia.
1: Bé, ara m'agrada... Voldria puntualitzar diverses coses de tot el que has dit. La primera, i penso que és molt important, que estigui escoltant l'entrevista és perquè també se l'escoltin els joves, perquè sàpiguen que no es pot defallir a la primera.
2: No.
1: Que no hi ha res fàcil. Que sempre volem que tots aquests que venen darrere nostre, els nostres fills, els nebots, que tots ho tinguin fàcil i ajudar-los, però que s'ha de batallar molt.
2: Moltíssim. I a més una cosa, que sempre la dic i la repeteixo i la repetiré. Prohibit rendir-se. En qualsevol aspecte de la vida. En qualsevol aspecte. Fins i tot, a veure, pots tenir els tràngols de salut. Situacions econòmiques d'aquelles dures que... Però... O voler publicar un llibre i no sortir-te'n. Prohibit rendir-se. No, s'ha de seguir. I avui no et surt. Però jo penso molt que amb constància i anar aprenent, no entossudir-te amb aquelles coses que veus que allò és un error.
1: És maco.
2: Però, perseverar.
1: Construir necessita una bona base i si cau una totxana, torna a reposar.
2: Exacte, no t'ha sortit bé,
1: te
2: l'has posat de torta.
1: Que ja s'ha trencat, no passa res. Ja. Agafem-ne una altra i tornem a intentar.
2: I som-hi.
1: Això és una de les coses que m'agrada molt. I ara tornem, no?, a la teva mare. La teva mare cosia de meravella, però a més, sí, t'explicava moltes rondalles, moltes històries.
2: Moltes històries. Ella hauria pogut... Bueno, era una persona molt valuosa i, a veure, tenia molta capacitat per poder haver estat escriptora, perquè tenia una imaginació increïble i perquè, i a part, encara que havia pogut anar molt a l'escola, però una persona molt... A veure, era molt intel·ligent i, bueno, la vida no la va afavorir amb aquestes circumstàncies de poder desenvolupar uns estudis o això, però molt llesta, no? I tenia una imaginació. I, clar, els contes més bonics eren els que ell s'inventava i els que ella s'inventava. I m'encantava que me'ls expliqués. Jo ho recordo. I, a més, tenia, en aquest cas, per a mi era un avantatge, el ser filla única... També, doncs, clar, no tenia... Encara que jo volia germanets, però el que també era cert és que no tenia cap germanet que em destorbés de quan la mare estava per mi. Era així. És així. La part bona i la part, doncs, no tan bona.
1: Els pros i els contres.
2: Exacte.
1: Però tu vas saber agafar aquesta part bona.
2: Sí.
1: La vas saber agafar.
2: Però és que també sóc pràctica. És que no hi havia... A veure, què fas?
1: No hi havia més. Si no porten germanets...
2: Què hem de fer?
1: No hi ha més volta.
2: Exacte. No, clar, jo, a veure, vaig perseverar durant temps en aquest tema, fins que era grandeta, era adolescent, que vaig veure que això era una cosa que no depenia de mi, ni de demanar-ho, que era cosa dels pares.
1: Quan som petits no ho veiem, això.
2: No,
1: quan som petits
2: va.
1: Volem germanet tant sí com no. El pare, que a més venia d'una branca ben diferent, perquè professor de matemàtiques.
2: Sí.
1: Ara això sí, era un gran lector.
2: Molt lector. I mira, i una cosa és que just ha passat ara, que era Sant Pere, el pare es deia Pere, i alumnes seus que havia tingut a la Salle Comtal m'escriuen o em truquen encara per parlar-me del profe Roca.
1: Ostres.
2: Del meu pare, i recordant-lo amb una estima que és brutal. Era un home totalment lliurat a allò que li agradava més, que era fer classe. Ell era una persona d'aquestes vocacionals i era bon professor, molt bon professor, i llegia molt. Bueno, i gràcies també, a més, que això em feia molta il·lusió quan anava amb ell a per exemple, a la Casa del Libro, que l'antiga Catalònia, que en aquell moment es deia Casa del Libro, i ell n'era soci i comprava llibres i també me'n comprava algun per mi. I clar, i quan anava això era festa per mi, no? I això em feia molta il·lusió. Vull dir, clar, amb això ho tenia una base brutal, jo. Un pare que em comprava llibres i una mare que m'explicava històries. Vull dir que, a veure, que el pare també igual ell no me les hauria explicat també, això segur, però bueno, que el tema, no?, de comprar-me llibres era una cosa que la tenien tots dos molt clara.
1: Cadascú sumava sí, d'una part diferent, però
2: exacte.
1: El trencaclosques no s'acaba aquí, perquè a més a més, nascuda al barri gòtic, això era ja com una premonició, eh?
2: Jo crec que sí.
1: Sí, sí, sí.
2: No
1: hi havia lloc millor per néixer per aquesta, que a més a més, apassionada de la història, historiadora.
2: Molt, sempre m'ha agradat. Jo sempre parlo de la història en general, no? I clar, la història té moltes històries. I algunes són de veritat i altres són de ficció. I a mi tot això ja m'agradava. I a part, quan era petita i joveneta, el barri va patir molta transformació. Per exemple, recordo quan treure les llambordes i es va aixecar aquell paviment antic i van posar unes lloses, les lloses que ara podem veure, que són planes. Però clar, allà, a cada dos per tres, no passaves ni un pam que es feia una troballa. Que moltes suposo que devien tapar-ho per poder tirar l'obra endavant.
1: Devien dir, deixem-ho estar, tapem-ho tot, perquè si
2: no, que aquí,
1: no acabarem al carrer.
2: La canonada no s'acaba. Que anava així, però a mi m'interessava. Recordo que amb la mare em portava a l'escola, que estava darrere de l'Ajuntament, al carrer Taurf, a Montessori. I clar, de vegades, quan veies que hi havia interès perquè s'havia trobat alguna cosa, jo volia saber què, i la mare m'havia d'estirar, perquè, nena, que farem tard. Però jo interessada per saber què. I
1: tu enganxada allà, a les pedres,
2: allà,
1: mirant
2: jo arribaré
1: a l'escola.
2: Ja, sí.
1: Però ara
2: sí,
1: les
2: perquè
1: pedres.
2: Tampoc em matava, eh? Anar a l'escola.
1: És que és molt curiós, perquè no. I eres una mica xerraire, com jo.
2: Oh.
1: Ai, quan he llegit això he pensat, mira, Maria Carme, com jo. Altra cosa no, però xerrar...
2: Molt, sí, molt, molt.
1: I m'agradava a tu també.
2: Molt, molt. I clar, això, per exemple, el Montessori, el parvulari, ens permetien parlar. Quan ja passàvem una mica de la ratlla, jo escoltava Roca i companyia, un altre, però sempre, clar, el Roca sonava molt. Però t'avisaven i tu ja una mica, bueno, ja, a veure, per sentit comú, per respecte, ja callaves una estona i tornaves, però bueno, fins al proper Roca i companyia que sentissis. Però a les monges, quan vaig anar, ja als 8 anys, allà era el silenci absolut, que jo no entenia. I clar, a cada moment, doncs, bueno, i em castigaven, vull dir, és que em posaven al passadís, a una columna i amb una llenga de cartró penjada al coll.
1: Què dius?
2: Oh, sí.
1: Això no
2: volia
1: sabia.
2: Dir que era una xerraire. I em diria que, clar, perquè fossis la rieta...
1: Teníem de la imatge de les orelles de burro, però de la llengua penjada al coll.
2: La llengua penjada al coll. Això volia dir que eres una xerraire.
1: Això no ho havia escoltat mai,
2: Mira.
1: Una cosa nova que hi ha après. Això ho farem amb les xiques de casa.
2: Que passaves vergonya, però...
1: Bueno.
2: Però jo continuava xerrant.
1: I sort.
2: I sort. Sí, en part sí, perquè... Bueno, és una manera de comunicar-se, també, no? A veure, tu et dediques a la comunicació.
1: Ja ho era xerraire quan era petita, veus? Ja ens venia de mena.
2: Ja, és aquelles coses que ja van dins d'un, no?
1: Sí, si de petits, bueno, hi ha nens que no són massa xerraires, però jo penso que si és de vida, després...
2: Sí,
1: sempre surt.
2: Això d'expressar-nos.
1: Bueno, ja només de mirar-ho amb ella, o sigui, ja em parlava que li agradava la dansa, que després vas exercir de professora molts anys.
2: Sí.
1: Com el pare, una altra matèria. Però aquí hi ha una cosa que m'agrada molt, perquè, clar, no podem desxifrar tota la vida, però parles de les monges, tu vas tenir una educació encara en tota aquesta repressió en castellà, i en canvi et vas llançar a la llengua catalana i has defensat sempre aquesta llengua.
2: Sí, és que per mi va ser una necessitat. Clar, a mi em passava, bueno, a mi, tota la gent de la meva edat, uns que eren una mica més grans, que eren una mica més joves, que de petits, a veure, estàvem acostumats que a casa, si eres, doncs, si a casa teva, doncs, parlaven en català, Doncs tot el teu entorn directe era en català, però llavors sabies que fora del carrer, sobretot, a veure, estem parlant d'una ciutat com a Barcelona, els pobles era diferent, perquè els cosins que jo tenia fora ho vivien d'una altra manera. Però bé, el cas és que llavors ja sabies que d'una manera automàtica tu ja aplicaves el castellà. Entraves a una botiga, buenas tardes, ja tot anava així.
1: I a mi em sembla tan estrany escoltar-te dir buenas tardes. Dic jo, és que t'escolto i no m'entra, eh?
2: Buenos días, i com està usted? I bueno, totes aquestes coses. Però clar, i a l'escola igual. I a l'escola igual, català, què és això? Que era castellà i francès. I què passa? Que jo, per exemple, clar, quan hi era una miqueta més grandeta i escrivia, que m'agradava molt escriure cartes, postals, clar, res de mòbils, ordinadors, estava per venir.
1: No hi era.
2: Com bé has dit, sóc del 55. Això no hi era. I clar, què passa? Que escriure a una amiga teva que parles en català i et veies obligada i ho feies en castellà per no fer un munt de faltes d'ortografies. I això va haver un moment que vaig dir, prou. I llavors vaig fer una cosa, que és clar que el Pompeu Fabra, per broma, cauria per terra, però que era, jo escrivia en català ni que fos malament. Però jo escrivia en català. I llavors, quan, amb el meu nòvio, bueno, l'Albert de tota la vida, ens enviàvem cartes i clar, ho fèiem un català espantós, perquè encara eren molt maldestres, i després sí, ja vaig... A veure, vaig dir, això s'ha d'acabar. Això, a més, és una situació surrealista. No és natural. Jo penso en català. No pot ser que la meva llengua jo no la sàpiga escriure correctament. Vaig aprendre a escriure correctament el català i vaig voler anar una mica més enllà i vaig estudiar filologia catalana.
1: Això és magnífic.
2: Clar, però és que era una necessitat. Així com la història ho vaig fer perquè, bueno... Bé, com encara vivia en Franco, a veure, tot era en castellà i molts àustries, molts borbones i molt rotllo d'aquest, eh? Però bé, però la història a mi m'agradava. Però filologia catalana ho vaig fer per necessitat, perquè jo volia saber qui eren els nostres autors i autores, volia saber del nostre passat, i tot això, a veure, tota la part històrica va ser molt autodidacta, perquè clar, filologia era més literatura, llengua, i home, que no sabéssim res de la nostra història, clar, això llavors, i recordo, bueno, encara em fa enfadar que anaves a l'escola i res, no t'explicaven absolutament res de qui som nosaltres, no? I això, doncs, a veure, va provocar una actitud rebel.
1: Tots els extrems i totes les repressions, evidentment, són nefastes, vinguin d'on vinguin.
2: Vinguin d'on vinguin.
1: Perquè la història està sesgada, està retallada, vull dir, no sabíem realment...
2: Res.
1: Bueno, jo ja no he viscut això. Clar, jo ja he après en català, ja he après català i castellà, ho apreníem tot, vull dir, a mi les llengües, tant l'una com l'altra, sempre se m'han donat molt bé. Jo, el teu pare i jo no ens haguéssim vingut massa amb les matemàtiques, i era molt nefasta.
2: Jo tampoc, m'hi venia... I a vegades ho penso, pobre home, només tenia una filla, i suspenia les matemàtiques la filla. Oh.
1: Jo també. Oh. Sí. Veus, ja tenim més coses en comú.
2: Ja, potser també per rebot, perquè ell, clar, a mi també m'enfadava, em feia enfadar que jo, per exemple, de geografia, de història, literatura, treia unes notes bé notables, Tampoc era allò molt, molt brillant, però bueno, treia bones notes. I clar, ell això, no, o sigui, només es fixava en aquell 4, ja ho entenc que cantava, el 4, però clar, amb les matemàtiques...
1: Entremig.
2: Sí, clar. I llavors això jo crec que també hi va haver com un bloqueig que em va posar en contra.
1: Els números són tan rebels quan volen.
2: I ara penso quina llàstima, perquè són ara ho miro d'una altra manera, no? M'hauria agradat aprendre-ho, però és com si jo mateixa em vaig... incapacitar, jo mateixa,
1: Bé, nosaltres estem contents que vas tirar cap a les lletres, està molt bé, i cap a la història, perquè en molts dels teus llibres supuren, no?, transmeten, traspuen aquesta història, que des de... Bueno, a mi Roma perquè em fascina molt.
2: Sí, veus una altra coincidència que tenim Roma.
1: Això és tot aquest imperi romà que aquí hem viscut molt. Amb llibre, i els teus llibres amb unes grans protagonistes, a més, les dones...
2: Potents.
1: Sí,
2: ja ho saps que a mi les bledes no m'agraden.
1: Gens.
2: No! M'agraden les dones que lluiten, que són valentes. Sí. I bé, sí que a vegades, a veure, et dona joc que hi hagi una que sigui així una miqueta més fava. Sí, bé, però
1: tu...
2: la protagonista no. No, no,
1: ets
2: ha de ser valenta.
1: Bones portes.
2: Sí.
1: I pioneres, a més, eh? Perquè
2: sí,
1: les
2: sí,
1: has triat
2: sí.
1: també moltes dones pioneres, les teves novel·les. Però escolta'm, parlem de les novel·les que has escrit, però què llegies quan eres petita?
2: Ai, què llegia?
1: Quins són els primers llibres que recordes?
2: Oh, les primers... Bueno, a veure, jo és que llegia els prospectes de medicina i tot, eh? Vull dir, llegia tot el que portés lletra impresa. A veure, però què llegia? Què llegia? Doncs mira, tinc un record molt maco d'uns contes que se'n deien els Trucalats. Crec que hi havia els contes clàssics, la Caputxeta Vermella...
1: Ah,
2: la
1: sí,
2: que
1: com... sí.
2: Bueno, clar, tot en castellà, eh? Però aquests,
1: bé, però
2: aquests
1: és
2: contes... llegia, doncs, a veure que... Bueno, que aquests me'ls comprava el pare.
1: Aquests són molt bonics.
2: Els de la col·lecció de pel·lícules Disney, que hi havia, doncs, els clàssics des de La Bella Dorment... Doncs a la Ventafocs, intercalats amb altres que eren com més moderns, històries de l'Ànec Donald i els seus nebots. Llegia molts tebeos, molts tebeos. Per mi em feia il·lusió que el diumenge era com una tradició a casa. A casa eren d'anar a missa, anàvem a missa, després comprava... El pare depèn del moment. En aquella època, jo recordo, comprava La Vanguardia, la mama Lola, era molt clàssica la cosa, eh? I jo el Pulgarcito.
1: Lola no s'ha extingit, eh?
2: No, encara dura, encara dura. I jo més recordo que jo llavors també ho mirava tot, eh? Fins i tot hi havia coses, clar, que deia el diari que no m'assabentava gaire, però llegia... A veure, hi havia una col·lecció de llibres que es deia Històries, col·lecció Històries, que era, barrejava una mica el còmic amb el relat. I eren, a veure... eren com molt visuals, perquè tu podies llegir només la part del còmic com si fos això, com si fos un TVO, o llavors podies llegir la història.
1: Text.
2: I eren, bueno, a veure, aquests clàssics de, a veure, que sí, el Gulliver, novel·les d'aventures del Emilio Salgari, del Jules Verne, Mujercitas, sí, Imperatriz, la Heidi... A veure... He llegit molt, molt, i llegia també, que feia autèntiques ràtzies a la biblioteca del pare, llibres d'adults, que a mi em cridava l'atenció. Recordo que hi havia un títol que m'agradava, el Mientras la ciudad duerme, del Frank Yerby, i que el pare en tenia tota la col·lecció perquè a ell li agradava aquest autor. I jo, doncs, bueno, amb 10 anys, llegia aquell llibre que no m'assabentava, m'imagino que la meitat, però m'agradava. M'agradava. Més grandeta em llegia el Quixot, m'agradava, però també em llegia el Pumbi, que era el personatge d'un de TV o d'un gat. O sigui, jo llegia des de les coses més senzilles...
1: Anava a dir una diversitat absoluta.
2: Però era les ganes de saber, les ganes de veure què posa aquí. I recordo que a casa hi havia la col·lecció dels llibres de Folch i Torres.
1: Ui!
2: Que quan els meus pares eren nòvios, eren promesos, que es deia llavors, mentre la mare cosia, el pare li llegia les novel·les de Folch i Torres.
1: Ostres, això, si avui en dia es fes...
2: Oh.
1: És, bueno, sense ordinadors, sense mòbils,
2: ordinadors.
1: Sense teles, i que m'estic... Escolta, jo faig una crida. Qui vulgui venir a casa meva a llegir-me el Folch i Torres, jo em poso un silenci a la butaca, eh? De veritat, el que m'acabes d'explicar m'encanta.
2: Sí, a més, era del poc que hi havia en català. I clar, això...
1: Precisament l'altre dia tenia uns originals del Folch i Torres, d'aquests llibres antics, que
2: sí.
1: Els conserven en un dels hotels d'aquests que a vegades jo vaig a fer tours literaris.
2: Sí.
1: I precisament feia el cafè, no? Estaven en unes vitrines de vidre i pensava, avui faig el cafè amb en Folch i Torres, és curiós, també.
2: Sí, sí, sí.
1: Això
2: també
1: és meravellós.
2: Era d'aquells autors que sí que vaig tenir, doncs, a veure, el goig de conèixer i de ben petita, però llegia sense tampoc allò un ordre. També, a veure, també he de dir que a casa em donaven llibertat també per llegir. És bé que una vegada el pare em va veure agafant un llibre que dels seus... I Maria del Carme, perquè veia el nom sencer, aquest llibre potser que el llegeixis quan siguis més gran, no? I que encara m'impicava més la curiositat. Què deu dir?
1: I que jo no feies llegir. I eres de les que anava a la biblioteca quan ningú et veia per agafar-los?
2: Sí, o... sí, i, a la nit, això que tanta canalla ha explicat, però bueno, que és veritat, que Maria Carme, a dormir, vinga, apaga el llum. El Maria del Carme era quan m'havien de renyar.
1: Val. Eh? Maria Carme era de guerra.
2: I la cosa habitual... Nena, s'acorda.
1: Si deien nena, anaven
2: si,
1: bé.
2: Si el pare deia nena, tot anava bé. Quan deia Maria del Carme, alerta.
1: Havíem de apagar el llum i amagar-ho tot.
2: Sí, amagar-ho.
1: Jo estic molt contenta perquè feia molt temps que volia fer aquesta entrevista i encara...
2: Gràcies.
1: Se m'ha fet curtíssima.
2: S'ha passat volant?
1: Curtíssima, curtíssima, que després em renyaran i diran les fas massa llargues, però és que aquesta havia de ser, havia de tenir uns mínims. Vull dir, no podíem passar estona. Maria Carme, si ara jo et digués de tot el que et queda, perquè et queda molt, algun desig o alguna cosa que diguis gairebé ho tinc tot, però encara li posaria una cirereta al pastís?
2: Sí, a veure, ja hi tinc una assignatura pendent i penso que és una assignatura important. Les traduccions.
1: Uau!
2: Les traduccions.
1: Mira!
2: Això és el meu escull. És el meu escull. I bé, a veure, no me'n vull anar d'aquest món sense haver-ho aconseguit, allò que dèiem, però allò que dèiem que em costa tant tot...
1: Aquí fem una crida, eh?
2: Sí, això...
1: Deixem el desig a l'aire, a veure on t'arriba.
2: Deixem-lo.
1: I seria la cirereta d'aquest pastís.
2: Aquest sí. Això sí, perquè, a veure... He tingut premis, tinc molta obra publicada, molts llibres exitosos... Bé, però bueno, a veure, que no ho podem tenir tot d'altra banda la vida, però jo...
1: Però encara queda.
2: Encara sí.
1: D'aquí uns quants anys tornem a fer-ne una altra d'entrevista d'aquest tipus?
2: A veure què ha passat mentrestant, oi?
1: Sí, esperem uns quants anys
2: tant
1: i tornem.
2: Som-hi.
1: Tornem a trobar.
2: Genial.
1: Moltes gràcies, d'acord.
2: Ah, moltes gràcies a tu, Mònica.
0: Al Calaix, més estiu. Obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Pep Roure és escriptor per vocació i creador d'històries. La seva trajectòria vital i professional està lligada al món de la imatge, el cinema i la comunicació, elements que impregnen la seva escriptura. Dinan és un encantador poblet de la Bretanya francesa on hi trobem la mansió Joubon, llar de Monsieur Diògenes. Molts misteris per una novel·la que recrea meravellosament les atmosferes i els fets. Obrim el calaix de les entrevistes. El calaix. Més estiu. Amb Mònica Socies.
1: Doncs estem amb en Pep Roure. A més estem ben assentadets, ben tranquil·lets. Hem fet una presentació preciosa. Sí. I ara comencem allò... Jo tinc moltes preguntes, Pep. És la teva primera novel·la, però t'haig de donar l'enhorabona, perquè realment he gaudit moltíssim. Has dibuixat tot un món preciós, i això que quan llegeixes el títol penses en aquest síndrome de Diògenes, i realment hi té molt a veure, però hi ha molt més darrere de tot això. Has creat tot un univers i el poble és real.
3: El poble és real. Dinan està a la Bretanya francesa. El Monsieur Diògenes allà no me'l vaig trobar quan hi vam anar, perquè buscàvem una miqueta també trobant-nos algun personatge. Evidentment que de gendarmes n'hi ha molts. No és un poble molt gran, és un poble assequible, el que passa que té tota una part turística molt... molt, molt emblemàtica, molt coneguda per la gent que corre per allà i tot això. Sí. I a partir d'aquí hem construït aquest món que dius i hi havia el dubte de saber si la novel·la tindria el mateix títol o un títol diferent. Aleshores l'editor, en Tià, molt encertadament, Tià Benassà, va creure en que es havia de dir així perquè donava encara molt més morbo a la història, no?
1: Bé, la història, a la coberta ja veiem aquí dos senyors amb gabardina, un va en una cadira de rodes, i aquests germans, que són bessons, que això sí que ho podem dir, no? Són els germans, per això et dic, això ja ho podem explicar directament.
3: Els germans Joubon són els protagonistes, l'alma mater de la novel·la. Tenint en compte que són uns germans que viuen en una mansió, una mansió molt gran, mansió deixada, una mansió on es pateix aquesta síndrome i aquest amuntegament de deixalles, Però el que sí que s'ha de dir, i això no és xafar la guitarra, és que és un recopilament de deixalles, d'andròmines o de coses amb molt d'ordre. Amb molt d'ordre. Perquè cada cosa està endreçada en un lloc especial i té un sentit que es veu després i s'entén quan es llegeix la novel·la.
1: A mesura que aneu llegint, anireu descobrint aquesta mansió, que, com molt bé tu deies abans, realment és tot un personatge en si.
3: És un personatge. M'agrada molt haver-lo reflectit com si fos una persona, com si tingués aquesta vida pròpia. M'agrada molt els espais tancats. O sigui, me transmeten aquesta sensació de claustrofòbia i donen molt de joc per després per desenvolupar l'acció que passa dins, en aquest cas, de la mansió. I ja faig una mica d'espoiler de la novel·la que estic escrivint ara, que estan a les seves barceroles, que també passa en un espai que també serà tancat, a part dels protagonistes, doncs, que també hi intervenen.
1: Bé, ja anireu descobrint aquesta mansió i també anireu descobrint el poble i els seus habitants. Això és una part que també m'agrada moltíssim, perquè res és el que sembla, tots tenen secrets i vas fent com tot un entramat, com tota una xarxa amb aquests secrets, amb aquests silencis. I escolta'm, tan bufons que són tots, ara, la vida dona moltes voltes, eh? I tot es paga en aquest món.
3: Tot es paga. De fet, és una història d'una venjança, una venjança que ve de lluny i en la que tot el poble hi està involucrat d'alguna manera. Són rancors, tots n'hem conegut, rancors familiars, rancors de poble, rancors de barri, ferides mal tancades, de temps enrere. Suposo que per tot arreu en trobarem de tipologia d'aquesta que no ha quedat resolta entre famílies, entre companys, entre nissagues o generacions de persones que viuen en un lloc concret. Potser el pop dona més joc, no?
1: Sí.
3: Perquè també ja és un espai més reduït, més tancat, on tothom es coneix, entre cometes, perquè jo sempre dic el mateix, si sabem i coneixem els veïns que tenim a casa, al cantó o en el barri.
1: Creieu-me que us els mirareu diferent després d'haver llegit la novel·la, eh? I com jo li deia amb el Pep, dic, és que jo ara penso, si hagués de tenir una cita, tampoc la tindria. A mi em quedaré dintre casa, també tancadeta. No ho feu vosaltres, eh? Heu de sortir com a mínim a la llibreria a comprar Monsieur Diògenes i després ja us el llegiu. Els veïns, els secrets, la vida dels pobles, com tu deies, al final, en una ciutat, o si te'n vas, comences de zero. Però si et quedes, aquest sentiment de rancúnia, no? Aquesta memòria selectiva, que això la tenim, jo m'hi cloc, eh? Molts, no? De que ens han anat fent, que sembla que no se'n podem desempallar.
3: Clar. I a més, si ha sigut alguna cosa que has patit de petit. O sigui, com més antic és el mal, més s'enquista, més serpenteja dintre del cos i dintre del cervell. I jo crec que hi trobaria molts exemples de persones masculines i femenines que han tingut i tenen un cor negre, o sigui, que se'ls ha anat enfosquint en base al que han viscut, doncs, o ells mateixos o elles mateixes, o les seves famílies, sigui per això, rancúnies. I la venjança, jo crec que també és una cosa intrínseca en el nostre tarannà.
1: És molt, molt potent i molt important aquí en tota la trama, però jo ara també anava mirant, clar, el fet de perdonar, el fet d'oblidar, el poder deixar anar, no? Que són conceptes que ara es parlen molt, es comenten molt i es diuen molt. Però realment, després de llegir tota la novel·la, penses, ostres, és que és per nosaltres mateixos, no pels altres, sinó per nosaltres mateixos. És molt bona reflexió.
3: Jo crec que és difícil perdonar. És difícil perdonar. Ha de costar molt. Depèn del greuge, evidentment. Però un greuge com el que pateixen aquests nois, doncs és molt difícil de perdonar. La prova està en que és un tema vigent. És un tema que n'hem sentit a la televisió, n'hem sentit en els mitjans, a la ràdio, als diaris, ho hem llegit. Es busca la reparació d'aquests danys, en aquest cas per part de l'Església, però mai, mai, mai, mai s'acaba consolant en aquella persona, en aquell nen, aquella nena que ha patit el que sigui, doncs, que hagi pogut patir i que l'ha marcat per tota la vida.
4: Jo penso que l'evolució d'alguns dels personatges, no, ja no direm noms, ja ho anireu descobrint, mostra tot això, no? Com el que es pateix o el que es viu quan un és petit després marca o pot marcar el teu futur. Però no només en el sentit, per exemple, en aquest cas del bullying, que està molt present, sinó també d'altres, no? Perquè hi ha molts tipus de família aquí. Aquí tenim un protagonista, que és policia, és un gendarme, i està separat i té una filla, també la relació. Una filla que me l'has posada sense mòbil.
3: Sí, ja ho diu algú en la novel·la, que deu ser l'única noia adolescent que no té telèfon en el món, no? Aleshores, sí, potser és perquè m'interessava aquest sentit crític, contestatari, que pot tenir el jovent en determinades i enfrontant-se una miqueta en la societat. És igual que la colla amb la que va, no? No és una colla d'aquestes, doncs, de sortir de l'institut i anar a fer deures o anar a la biblioteca o anar al cinema, sinó que és una colla totalment... no vull dir que siguin mala gent, però són aquests joves desarrelats que també ens els mirem de passada quan conviuen amb nosaltres en el nostre barri o en el nostre poble, que venen d'altres indrets, d'altres llocs, famílies potser desestructurades i que no tenen més remei. No vull dir que delinqueixin, però bueno, que viuen o subviuen, doncs, a través de petites malifetes.
4: Bé, hi ha una trama principal, però a partir d'aquí passen moltes coses. Vull dir, no és una novel·la que passi una sola cosa i prou. Tu hi has posat aquí molta, moltíssima salsa.
3: Hi ha molta salsa, sí. Des de la que pateixen els propis protagonistes, sí, a la que han patit alguns d'ells en el passat, i l'aparició d'aquesta gent, doncs, que va consolidant la història, no? És la vida d'un poble, al final és la vida d'un poble que podria... O sigui, està ambientada a Dinan, però podria haver passat aquí a Creixell, podria passar a qualsevol poble, com el que dèiem, doncs, amb uns habitants que tots es coneixen.
4: I després hi ha la part més convencional, tots aquests policies amb els seus sistemes, els seus mètodes, que això se'ls hi va allargant i se'ls en va de mare, però ja ho llegireu també. I després m'agrada molt perquè has posat el vudú. Això és molt interessant, eh? Perquè dona molt de joc i a nosaltres també ens fa reflexionar molt.
3: Sí, aquest personatge és molt interessant perquè tots hem trobat en el nostre cotxe un paperet d'un vident que ens promet sanar-nos emocionalment, sexualment, i que ens treu, doncs, fins i tot els ulls de poll del peu, no? Aleshores, això va ser, ja va ser un punt en què jo em vaig dedicar a agafar de tots els parabrises dels cotxes. En tinc potser uns 150 o 200 de diferents, eh? No del mateix, sinó de, no faig com el protagonista que els roba, sinó que en tinc una col·lecció. Aleshores, això em va donar a pensar molt. Qui són aquests nois que són molt africans, nord-africans, sud-africans? I en aquest cas vaig construir aquest personatge, que és el mestre Bumtu, que, com a nom que té, no? Que és un vident, senador, com n'hi ha centenars per tot arreu que es dediquen a això. I aquí té un paper molt, molt destacat.
4: Realment és així i a mi m'ha cridat molt l'atenció, però he trobat també molt bonic, no? Perquè poses la mirada en tot el que és reglat, ja sigui amb la família, amb els veïns, amb la vida tal com ha de ser, com també en la part que no és tan convencional, però que existeix. Llavors ets capaç de jugar amb aquestes dues mirades de la vida.
3: Sí, sí, és així. O sigui, hi ha aquesta dualitat, no? I fins i tot la dualitat amb les persones, no? Ni tothom és, ni els dolents són tan dolents, ni els bons són tan bons. És una mica el que intento transmetre, no? Que tots plegats podem portar el mal a dintre, i fins i tot les persones que són dolentes o que han fet mal, doncs en algun moment, doncs, també han sigut nens.
4: Saps, però aquí hi ha uns personatges molt, però molt, però molt, però molt dolents, eh?
3: Els tens apuntats tots aquí a la llibreta màgica. Sí.
4: Accidents, robatoris, aquí hi ha de tot.
3: Sí, hi ha aquestes càpsules en les que comença la novel·la, que el lector no sap què està passant...
4: Però passen.
3: Però després els anem trobant en algun altre lloc, tot plegat.
4: Diu, sabia de les seves debilitats i aprofitava per burxar en el dolor. Aquí hi ha molts personatges que es dediquen a observar, són llestos, amb estratègia... Són premeditats.
3: És que és una venjança premeditada. La venjança que fa el jugon, doncs, ve de lluny. Aleshores són, bé, jo diria que uns 40 i pico, 50 anys de premeditació i de saber tocar la tecla determinada per fer mal en aquella persona, en aquell veí, i cobrar-se el que li van fer.
4: No, no, ja de tot i més. Clar, jo ara em vull mesurar, perquè quan que m'he llegit el llibre no vull dir coses que no toquin. No vull fer spoilers, però hi ha molts secrets. Hi ha molts secrets. Que al final és la llavor de tot plegat. I també hi ha amor. En tots aquests secrets hi ha molt d'amor, no? Aquestes persones que queden pel camí, que per una cosa o una altra, tot allò que desitgen, tot allò que estimen, no ho han pogut aconseguir. També hi ha aquest personatge que podria ser molt dolent pel que li han fet i, en canvi, no ho ha estat.
3: Aquí hi ha una de les bases que se'n parla poc, d'aquest transfons, doncs, del que podia haver passat si les coses haguessin anat bé. Aleshores, la història hauria sigut una altra. La història dels personatges hauria canviat totalment, la dels Jubón i la dels Lambert, que són una miqueta els dos pilars que sustenten una miqueta la història.
5: Ràdio Arenys, la primera. Cada dimarts a les 10 de la nit, Ràdio Arenys et presenta una nova manera de veure la televisió. Joan Bosch i Assumpta Vitoria analitzen els grans programes amb els seus protagonistes. Gran Hermano, Sálvame, els documentals de la 2 o els esports. La Caixa Tonta desvetlla tots els seus secrets a Ràdio Arenys.
6: Segueix-nos a les xarxes socials.
7: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
5: Ràdio Arenys.
8: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda, a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
9: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
10: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
9: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
10: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
9: Revisions multimarca sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
10: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
9: Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
11: Marta.
12: Ei, hola, com estàs?
11: Superbé, cada dia em sento millor.
12: I el secret?
11: Doncs ho tens ben a prop.
12: Sí?
11: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
12: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.

0: a Ràdio Arenys i reviu els millors anys de la teva vida.
1: Nosaltres no som, deixem-ho.
0: Ràdio Arenys, la primera música.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5. Us parla Javier De Gea. L'Audiència Nacional ha sol·licitat a la Policia Nacional un informe per saber si és competent per investigar l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El tribunal considera que els fets presenten característiques que fan pensar en la possible existència d'una infracció penal, però abans vol aclarir si l'arribada va ser una acció concertada o dirigida per algun grup criminal. Mentre continua la investigació, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha criticat en una entrevista a Televisió Espanyola aquells qui, segons el seu punt de vista, no han estat a l'alçada durant la crisi migratòria.
2: Ha habido estados que no han estado a la altura. El gobierno italiano ha sido uno de ellos. Aquí en España oigo declaraciones irresponsables del Partido Popular y de Vox.
1: Les declaracions d'Álvarez arriben abans de la reunió de ministres d'Interior que tindrà lloc demà dimarts per analitzar la situació a Ceuta a petició del govern espanyol. En aquest sentit, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha felicitat Espanya i el Marroc per la gestió de la crisi, però ha demanat reforçar fronteres. Plataforma per la Llengua ha presentat al·legacions al projecte de Reial Decret que modifica les condicions del MIR, la residència sanitària especialitzada impulsat pel Ministeri de Sanitat espanyol. L'entitat ha demanat que el decret fixi el coneixement del català com un mèrit per a les places a les comunitats autònomes de parla catalana i que els residents que no n'acreditin coneixements rebin formació obligatòria dins de la jornada laboral o formativa. Plataforma per la Llengua destaca que es tracta d'una competència especialment rellevant per a l'exercici professional en aquests territoris i que la llengua és indissociable d'una bona atenció sanitària. Les al·legacions, de fet, fan extensives aquestes mesures a totes les llengües oficials de l'Estat diferents de la castellana. I una nova variant, una canonada d'aigua a la Bisbal de l'Empordà, deixa sense servei la ciutat. Es tracta de la tercera ruptura que pateix aquesta canonada de fibrociments i que té més de 40 anys d'antiguitat. La incidència d'aquest dilluns ha provocat que el dipòsit d'una banda no rebés prou aigua i de l'altra que s'anés buidant progressivament. De seguida s'han mobilitzat camions cisterna que han portat l'aigua cap al dipòsit, però no han estat suficients per abastir la demanda. Mentre duri aquesta avaria, l'Ajuntament ha previst camions cisterna amb aigua pels veïns que ho necessitin i que estarà. I, a banda, el consistori té previst substituir la canonada per una de nova. Un treballador ha resultat ferit aquest migdia després de caure d'una bastida mentre treballava en unes obres al barri de Cerdanyola de Mataró. Segons les primeres informacions, la caiguda s'ha produït a l'interior del segon pis de l'immoble. Els bombers han desplaçat dues dotacions i han rescatat el ferit amb l'autoscala perquè pogués ser atès pels serveis sanitaris. Posteriorment, el treballador ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital de Mataró. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
4: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit. Les sis de Ravensbrück.
5: Coloma Cero Costa. Generosa Cortina Roig. Conxita Granger Veleta. Maria Maranges Bové. Lola Casadella Puig. I Felicitat Casa Nadal. Les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
6: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
7: La resistència francesa es va nodrir de republicans i republicanes que fugien de l'ocupació franquista. Entre aquestes dones republicanes hi ha les nostres protagonistes, les sis de Ravensbrück.

0: un estudi de la historiadora Míriam Roma. Us hem parlat de la Josephine, l'àlies de la Coloma Seró Costa. En els següents episodis, reivindiquem la generosa Cortina Roig, que col·labora amb la resistència connectant Tolosa amb Barcelona en l'anomenada Línia Sol, una xarxa d'evasió de pilots i d'informació. Som la Pili García i l'Anna Gasol, periodistes de Munt FM Ràdio, el Consorci d'Emissores Municipals de les Terres de Lleida.
1: Nom.
2: Generosa Cortina Roig.
1: Dia d'entrada al camp de concentració.
2: Camp de concentració de Ravensbrück. 30 d'agost de 1944.
1: Matrícula.
2: 65.475.

0: Capítol 1. Generosa cortina roig. La pellerota.
1: La generosa cortina roig naix el 19 d'abril de 1910 a Casa Moreu de Son. Casa Moreu de Son és una casa relativament forta del Pallars Sobirà, de la zona de la Vall d'Àneu, i es dediquen, bàsicament, doncs, a la ramaderia i a l'agricultura.
2: Aquesta és la veu de la Noemí Riudor García, historiadora especialitzada en la recerca històrica i coautora de la Batalla del Pirineu, juntament amb el Josep Calvet, historiador i cap de continguts del Memorial Democràtic. Havia de ser la Noemí Riudor qui ens acompanyés per explicar i entendre la vida de la generosa Cortina, perquè ella recull el testimoni directe d'un dels cunyats de la generosa, el Joan Soldevila, que li explica tota aquesta fascinant història ja de molt gran a la residència on va passar els seus últims anys.
3: Aquesta història comença a principis del segle XX a Son, un petit poble del municipi de l'Alt Àneu, al Pirineu Lleidatà, de 265 habitants. Al Pallars, a l'estiu, hi havia molta feina al camp, però a l'hivern no. La proximitat amb França afavoreix que durant els mesos de fred molts caps de família es guanyin un sobresou creant la frontera i fent el que es diu en occità de pellerot. És possible que ara no entengueu el motiu pel qual us parlem dels pellerots, però l'ofici de pellerots determina el paper dels Pirineus durant la Segona Guerra Mundial.
1: Un pellerot no és res més que un trapaire. I què és el que fan aquesta gent? Doncs durant aquest hivern treballen de pellerots. Recullen ferralla, recullen ploma d'ànec, recullen llana, van per les granges i amb aquesta estratègia comercial del trapaire, del pellerot, es van fixant en els animals que poden servir per a ús agrícola.
2: Quan arriba la primavera, amb els diners que han aconseguit fent de pellerots, compren el bestiar que ells han vist anant de granja en granja i trien els millors exemplars. A l'estiu els fan treballar els seus camps i quan arriba la tardor se'ls venen a les fires locals.
1: I tornen a començar la roda una altra vegada. I això és aquesta emigració estacional que inicien sobretot aquests homes, aquests caps de casa, cap a l'altra banda de la frontera.
3: I les dones? Quin és el rol que els reserva aquella societat patriarcal? Un és ajudar que els pares i germans tinguin estabilitat a França, quedant-s'hi. Això permet que hi hagi una segona generació que s'estableix allí.
1: La generosa Cortina és aquesta segona generació d'emigració. El seu pare havia fet aquesta anada i vinguda, aquesta emigració estacional, però ella i una germana seva ja formen part d'aquesta segona generació que s'insereixen dins del mercat laboral francès, que se sedentaritzen a l'altra banda i que comencen a tindre negoci que no necessite aquest anar i venir cap a l'altra banda de la frontera.
2: Quan la generosa arriba a França, té just 15 anys. Fa cap a casa de la seva germana gran, l'Antònia, que va ser la primera de Casa Moreu a estabilitzar-se a França, a Saint-Lys. De seguida, la generosa troba feina com a minyona i un cop té una situació més estable, el seu promès, també del Pallars, el Jaume Soldevila, s'instal·la amb ella a França. Com passava a les zones rurals, dos germans es casen amb dues germanes. El germà del Jaume està casat amb una germana de la generosa. Tot queda en família.
1: El que passava abans, no? Aquestes famílies tan, tan grans i tan extenses.
3: I no només a les zones rurals, això també s'estila molt entre la reialesa. Però a Casa Moreu sembla que no es va notar mai aquesta endogàmia.
1: Hi ha una fotografia que és del grup familiar de Casa Moreu, que és veritablement molt bonica, en la que són 12-13 persones de totes les generacions de la casa. En un extrem hi ha l'Antònia i a l'altre extrem hi ha la generosa. La fotografia aproximadament deu ser de l'any 29, per tant, la generosa en aquell moment potser feia un parell d'anys o tres que podia haver estat a França i probablement sigui feta en un moment en el que les dues germanes retornen per algun retrobament familiar. I elles dues vesteixen diferent de les altres dones que apareixen a la fotografia.
2: Aquesta diferència en la manera de vestir, aquesta moda francesa, la perceben també els descendents de la generosa. L'Anna Cortina és una neboda neta de la generosa i recorda quan sa tia baixava de França a Son, a Casa Moreu, a visitar la família, allà a la dècada dels 60.
4: Quan venia la meva tia, doncs clar, de França a Espanya hi havia molta diferència, tant amb la vestimenta com amb la forma de menjar i per tot. Jo al·lucinava, saps?, perquè sempre venia i a la millor portava el que ara diem les torrades aquestes que compres, que n'hi ha a tot arreu, abans no n'hi havia, i sempre anava això amb uns vestits molt mudades.
3: L'any 1931, la generosa es casa, sense sorpresa, amb el Jaume Soldevila. té 21 anys. S'estableixen a Toulouse, on continuen amb la feina de pellerots i d'altres activitats comercials.
1: Quan parlem de comerç, pot ser tan legal com no tan legal, no? I la frontera dona moltes possibilitats. De fet, el Jaume i la Generosa acaben en el seu moment tenint un bar-restaurant a Toulouse. O sigui que tota aquesta feina que han anat fent doncs els permetrà en un moment determinat de tindre un negoci propi i estable, que sobretot se n'ocuparà la Generosa, i que el Jaume doncs, bueno, també farà una mica doncs, d'anar i venir amb negocis doncs, fronterers o transfronterers.
2: Tenim la Generosa servint cafès olés, croissants i baguets amb mantega, no amb oli d'oliva. I ens centrem amb el Jaume, ara, el seu marit, que va amunt i avall amb els seus dos germans, Joan i Ricardo, el germà Soldevila, fent negocis transfronterers.
3: El Joan Soldevila, el cunyat de la Generosa, quan té més de 80 anys i viu en una residència per a gent gran a Esterri, li transmet aquesta història directament a la Noemí Riudor. I tot i que han passat més de 50 anys des de la mort de Franco, encara té por a parlar.
1: En el moment en què comença a explicar-me tot això, té una mica de por. No tant per amb ell, sinó sobretot per mi. Perquè ell em deia, a mi no em passarà res, jo ja tinc 80 i escaig anys, però a tu potser et posaran a la presó si jo t'explico tot això, no? És aquest neguit de que, a veure, estava prohibit tot això, no? I no se'n podia parlar.
2: Els cunyats de la Generosa, amb l'esclat de la Guerra Civil, són cridats a files. Quan tornen a casa, només hi troben la misèria de la postguerra i es posen a treballar de mossos fent tasques agrícoles. Aviat s'adonen que al bosc poden guanyar més diners i comencen a fer de llenyataires.
1: Però s'adonen d'una cosa força interessant, i és que Andorra és molt a prop i el contraban és molt, entre cometes, fàcil. Si ets una persona, com es diu allà, pràctica del terreny. És a dir, si et saps moure, si coneixes els camins, si coneixes els viaranys i si tens bones cames per córrer, evidentment.
3: I què passen? Tabac?
2: Sí, tant, però també una cosa que us sorprendrà. Hi passen llana, que està molt ben pagada a Andorra, i a més tenen algun truc perquè el viatge el surti més rendible.
1: La llana sempre ha estat un producte molt estratègic. A Andorra la llana és molt més ben pagada que no pas aquí, i el viatge d'anar cap a Andorra i portar llana es pot complimentar amb un retorn bastant menys feixuc que amb un petit fardo de tabac, doncs acabes de completar doncs, aquest viatge de contraband i, evidentment, et pots treure un petit sobresou que tallant arbres al bosc doncs, costaria bastant d'arribar-hi. I una de les estratègies, inclús, per a guanyar una mica més de diners era quan s'arribava a Andorra a mullar la llana perquè pesés més i que els hi poguessin donar algun diner més. Però, clar, és una cosa que pot acabar sent perillosa i més doncs, si hi ha una patrulla de la Guàrdia Civil doncs, que t'intercepte o algú que diu alguna cosa i alguna delació o el que sigui.
3: I és això el que els passa al germà Soldevila. De camí a Andorra, una patrulla de la Guàrdia Civil els deté amb un fardell de llana i els envien cap a la presó de Lleida. La presó estava situada en ple centre històric de la ciutat, a l'antic seminari. Es va utilitzar com a camp de concentració entre els anys 1938 i 1940 i com a presó fins al 1943, any en què el Ricardo i el Joan són empresonats per haver fet contraband.
1: Una presó, un centre penitenciari que estava ple a vessar, no només de catalans empresonats per delictes diversos, sinó de presos polítics.
2: I no només de presos polítics. També hi van tancar aviadors. Aviadors britànics de la RAF, canadencs i aliats. I us preguntareu com acaben aquests aviadors lluitant en territori alemany en una presó de Lleida. Doncs penseu que som a l'any 43 i Europa està immersa en la Segona Guerra Mundial.
1: Els aliats, en el moment en el que fan doncs, alguna missió aèria sobre sol ocupat, s'exposen, evidentment, a que el seu avió doncs, sigui abatut. Què és el que passa? Doncs que molts d'ells, doncs, en el moment en el que l'avió és abatut, si evidentment doncs, estan en condicions, el que poden fer és saltar de l'avió amb el paracaigudes, i a més és superinteressant perquè ja portaven un kit de salvament que consistia moltes vegades, doncs, a banda d'algun element que els pogués ajudar a curar-se alguna ferida, consistia en una brújula i un mapa. Un mapa fet amb un mocador de seda. I per aquest motiu li deien el Silk Map. I en el mocador de seda, que és el que hi havia imprès, per una banda, el mapa de França, tot el mapa del país, però per l'altra banda, en concret, el mapa d'on havien anat a fer la missió. Perquè en el moment que ells queien i tocaven terra, més o menys es poguessin orientar mínimament per anar cap a una banda o cap a una altra. Quan això passava, els grups de la resistència local es podien més o menys recuperar i a través de totes aquestes xarxes muntades que feien que se'ls anés traient d'allà on estaven, poguessin arribar a Catalunya.
2: L'objectiu de les xarxes d'evasió és portar aquests aviadors fins a Barcelona, al consulat britànic, perquè és més rendible recuperar un pilot abatut que formar-ne un de nou. La resistència té xarxes d'evasió, on els passadors entren i treuen del país aquests pilots de manera clandestina i ho fan sempre creuant els Pirineus. I si el grup és interceptat per la Guàrdia Civil, són enviats a les presons.
1: I és el que passava precisament doncs, en aquest seminari vell a Lleida, que se sentia parlant anglès, que se sentia parlant francès, és a dir, les nacionalitats eren molt diverses i molt variades.
2: Això fa que dins de la presó de Lleida el cunyat de la Generosa, el Joan, conegui en Suma, l'aviador francès que els connectarà amb la resistència.
1: Comença a enraonar amb un noi que era francès, però que a més era de la zona de Sant Girons, que és aquesta zona tan propera al Pallars i que al final, tant d'una banda com de l'altra, encara que hi hagi aquesta distància, formes part d'un mateix territori, d'un mateix interland, i acabes tenint coneixences molt en comú, territorials i inclús de gent. I aquest enraonar amb aquest noi és el que acaba propiciant que els germans Soldevila s'integrin en una xarxa d'informació, que no d'evasió, belga, que acabin treballant pels belgues.
2: Quan França és ocupada pels alemanys, els països aliats creen xarxes d'informació i d'evasió. Des de la clandestinitat, les persones dins de la resistència traslladen missatges secrets, però també persones importants per la lluita, com ara els aviadors. Són xarxes delicades. Un pas en fals pot fer que es trenquin. Això és el que va passar a la xarxa belga que unia Barcelona amb Bèlgica, que es va trencar, es va cremar.
1: Es produeixen moltes detencions, es produeixen moltes caigudes i aquella connexió que hi havia hagut entre Bèlgica i Barcelona se'n va, desapareix. Es crema veritablement igual que aquests agents. Per tant, hi ha una necessitat de reorganització de les xarxes.
2: Els aliats necessiten tornar a refer aquesta xarxa, però no han trobat encara la manera de reconnectar Toulouse amb Barcelona. Fins que reben la informació de l'aviador francès, el Suma, que, empresonat al seminari de Lleida, entra en contacte amb el germà Soldevila i s'adona que són l'oportunitat per reconnectar Barcelona amb Bèlgica a través de França.
1: La informació que en Suma els hi passa als belgues és de notable importància, perquè gràcies a tres germans que ha conegut un a la presó, però sap que hi són els altres, pot connectar aquesta frontera una altra vegada i es pot restablir aquesta connexió.
2: Voilà, els pellerots! Aquesta trobada fortuïta a la presó de Lleida entre el Joan Soldevila i l'aviador francès, en Suma, que podria haver estat una anècdota i res més, aquesta trobada acaba refent la línia d'informació i d'evasió que utilitzaran els resistents per comunicar Barcelona amb França.
1: I aquí és on comença, veritablement, la història que acaba portant a la Generosa a Ravensbrück.

0: amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Comparteix la música.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol, número 104, d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
2: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
3: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
2: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
3: Dilluns, dia de descans.
2: Telèfon 93 792 35 46.
3: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
4: 93 792 18 19. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 18 19 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
5: Espectacle i cultura de proximitat. Cinema, teatre, música, dansa i molt més. Cada dijous a les 8 del vespre, a Plec i Drames, amb Rubén Anaya.
6: Homes, fem camí per convertir allò personal en palanca de canvi.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Javier De Gea. El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja a la meitat oest de Catalunya, vigent des d'aquest dilluns a les 2 de la tarda fins a demà dimarts a les 8 de la tarda. Es preveuen precipitacions que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i el grau màxim de perill s'ha fixat en 3 sobre 6. Davant d'aquesta previsió, Protecció Civil manté la prealerta del Pla Inuncat. Protecció Civil demana extremar la prudència i recomana no acostar-se a rius, rieres ni barrancs, així com consultar la previsió meteorològica i l'estat del trànsit abans de desplaçar-se. A més, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha informat que intensificarà durant aquesta tarda la vigilància a la meitat oest de Catalunya per la possibilitat de crescudes sobtades en rius, rieres i barrancs de menor cabal. Les primeres tempestes de la tarda ja han començat a aparèixer al Pirineu i també a les Terres de l'Ebre, segons el radar del Servei Meteorològic de Catalunya. Les autoritats alerten que aquests episodis poden anar acompanyats de forta activitat elèctrica i calamar-se i insisteixen a evitar activitats a l'aire lliure i a seguir en tot moment les recomanacions dels serveis d'emergència. L'home que va aparèixer mort divendres passat en un contenidor d'una urbanització de Lloret de Mar a la Selva va resultar mort a trets. Segons expliquen fonts oficials, els responsables del crim van disparar contra l'home que té uns 30 anys i el van abandonar al contenidor de la urbanització Lloret Residencial, fins que un veí va veure que sortia una extremitat i va donar l'alerta del que passava. A les últimes hores han transcendit que la família del jove ha engegat una campanya per poder repatriar el seu cos al seu país d'origen, Gàmbia. La Divisió d'Investigació Criminal de Girona s'ha fet càrrec de la investigació per intentar saber el mòbil del crim i trobar els responsables. El cas es troba ara sota secret de sumari. I la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència xifra en 38,7 milions d'euros el cost de la reposició del sistema elèctric després de l'apagada generalitzada del 28 d'abril del 2025. És una de les principals conclusions d'una resolució de la CNMC publicada aquest dilluns al Butlletí Oficial de l'Estat. En concret, 33,1 milions d'euros corresponen al cost total de la reposició de les instal·lacions de generació, als quals s'afegeix una estimació d'uns 5,6 milions associats als intercanvis elèctrics en França. I la Confederació General del Treball ha denunciat diverses mancances a les bases d'ambulància Sanir a les Terres de l'Ebre. Concretament, el sindicat assenyala que el personal de la base de l'Ametlla de Mar treballa des de l'abril sense climatització, així com a la nau de l'Arrabal de Crist de Tortosa, on tampoc s'han evitat vestuaris adequats i taquilles. En canvi, la instal·lació de taquilles pel personal de Sanir al cap del temple ha agreujat la falta d'espai per a una plantilla d'una dotzena de persones. El sindicat reclama mesures urgents per garantir unes condicions laborals dignes i espais segurs pels treballadors del transport sanitari. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
2: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera a ballar la cançó de l'estiu.

0: Radio Kids, un programa realitzat pels nens i joves del Casal Digital.
1: Hola a tots i totes, avui estem en Radio Arenys i us volem fer un petit programet, no?, sobre anime. Estem aquí amb Dani.
2: Hola.
1: Miquel.
3: Hola.
1: Kyle.
4: Hola.
1: I jo, l'Aidan.

0: començarà el CAI i la presentarà My Hero Academia.
1: Hola, sóc el CAI. L'anime que més m'agrada és Ranma, però l'anime que parlaré avui és My Hero Academia. Ara diré el resum d'aquesta sèrie. L'Izuku Midoriya és un jove sense poders en un món de superherois. Rep el do de l'heroi més fort del món, que el do es diu One for All, i ingressa a una prestigiosa acadèmia per aprendre a controlar la seva força i a combatre la Lliga de Villans. La meva valoració és un 8 de 10. Ho recomano per 12 anys. El dibuix és brutal i les lluites també. I és molt únic perquè es basa en l'amistat dels herois.

Hola, jo recomanaré Attack on Titan perquè m'agrada i el recomano perquè és una història apocalíptica en un món envoltat d'amors. La història és que a fora hi ha uns gegants que es mengen persones que es diuen titans. Al principi de història coneixerem els nostres protagonistes, l'Eren Yeager, l'Armin Arlet i la Mikasa Ackerman. La història comença quan un bon dia apareix un titan colossal que trenca el mur. Llavors comencen a entrar titans i els nostres protagonistes aconsegueixen fugir, però un titan es menja la mare de l'Eren. Llavors l'Eren s'enfronta a una aventura on jura que matarà tots els titans.

Benvinguts. Ara jo us parlaré d'una sèrie Pokémon, la qual m'agrada molt. Com sabeu, Pokémon és una saga, ben possiblement, que tot pràcticament tot el món hi coneix. Si parlem d'anime, jo us recomanaria aquesta sèrie per poder-hi passar el temps en família, la qual és Pokémon Sol i Luna, o Lluna i Sol, si la trobem en català d'alguna manera. Vale. Sol i Luna és una sèrie que li dona un toc nou al terme de la típica sèrie de Pokémon. En aquest cas, l'Ash, el qual és el protagonista, s'anirà a l'escola i anirà anant i aprenent a l'escola. Els episodis són divertits pels nens i poden donar alguna raó a per què passar el temps en família i aprendre coses noves. Us donaré una petita curiositat, el qual és que l'Ash ja havia anat a l'escola abans d'aquesta sèrie. En un episodi de la primera sèrie, l'Ash va anar a fer un examen a una escola Pokémon. Jo recomano aquesta sèrie i li dono un 8 de 10. Si voleu veure una sèrie més familiar o per fans de Pokémon, us agradarà molt.

0: ara és el torn del meu company Aidan Gómez.
1: Hola, com ja ben m'heu escoltat, sóc l'Aidan i el meu anime favorit és Demon Slayer, més ben conegut com a Kimetsu no Yaiba. Però avui no parlaré sobre aquest anime. M'agradaria explicar ben un resum sobre Chainsaw Man, com ja ben m'heu escoltat en la cançó. Començo. En Denji és un jove en la misèria que reviu al fusionar-se amb la seva mascota, el dimoni motosserra Pochita. Convertit en un híbrid mortal, s'uneix a una organització del govern per caçar dimonis, mentre busca complir els seus desitjos més mundans. Fa poquet vam fer la pel·lícula que va sortir el 19 de setembre del 2025 a Japó. Posteriorment, la plataforma Crunchyroll la va llançar per streaming el 30 d'abril de 2026, cosa que jo l'he vist unes 3 vegades més o menys. Jo li poso un 8 de 10 perquè surt molta sang, però m'ha agradat molt. La recomano veure per menors de 16 anys amb pares.

0: Hola, sóc la Lia i avui parlaré de Demon Slayer, el meu anime preferit. Demon Slayer va sortir en anime el 2019 i la primera pel·lícula Mugen Train va sortir el 2020. Aquest anime tracta del Tanjiro, un noi que va perdre la seva família a mans del Mutsan, el primer i més poderós dels dimonis. Tota la família va morir a l'acte, a excepció de Netsugo, que es va transformar en dimoni. Llavors, en Tanjiro té de trobar la cura per la Netsugo i per això té d'aconseguir sang dels dimonis més forts i vengar la seva família i els seus companys.
1: I fins aquí la meva secció.

Sóc el Nu i avui us parlaré de Jujutsu Kaisen, una sèrie que m'agrada molt i us la recomano molt. Jujutsu Kaisen va d'uns mags que maten maldicions dolentes i salven persones. El protagonista es diu Yuji Itadori, que es té de menjar un dit de dimoni per fer-se més fort i matar a un dimoni que es diu Suguna, que és el més fort de tots. I per cert, si us pregunteu on podeu veure aquesta sèrie, la podeu mirar a Netflix o a Crunchyroll. I fins aquí la meva secció. Adeu.

0: Hola, som en Luca i la Red i avui us parlarem de Toy Story 5, la nova pel·li de Disney.
1: Toy Story és una sèrie, pel·lícules i franquícia de mitjans de Disney que s'inicia amb la pel·lícula original de Toy Story l'any 1995, produïda per Pixar.
0: La història se centra en un grup de diverses joguines que cobren vida, encapçalat per un vaquer de joguina anomenat Woody i una figura d'acció anomenada Buzz Lightyear.
1: I fins aquí la nostra secció. Esperem que us hagi agradat.

Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys. Comparteix la música de Ràdio Arenys.

Molt bona tarda. Avui us parlaré sobre la nova pel·lícula de Spider-Man, Brand New Day. Començarem els personatges i els actors. Tom Holland com a Peter Parker i Spider-Man. La Zendaya com a MJ. En John Bernthal com a Punisher. Mark Ruffalo com a Hulk. Jacob Batalon com a Ned Leeds. I Sadie Sink com a un personatge que encara desconeixem. La pel·lícula continua la història després de No Way Home, que al final d'aquella pel·lícula en Peter aconsegueix salvar el multivers, però paga un preu enorme, que tothom oblida qui és el Peter Parker. No sabem com continuarà la pel·lícula i a veure què passa. Moltes gràcies. Adéu.

0: I fins aquí la secció i programa d'avui. Espero que us hagi agradat. Adeu!
1: I per cert, us vull dir una cosa. Us teniu de mirar Demon Slayer i Jujutsu Kaisen. Són un 10 de 10.

0: Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera en quedar amb els amics.
1: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
2: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
1: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
2: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
1: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
2: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
3: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
4: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
5: Vols anunciar el teu establiment o servei?
4: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
5: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
4: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
6: Ràdio Arenys, primera.
7: Connecta amb la primera música.
6: Ràdio Arenys.
7: Radio Arenys.

0: Compartint la música de Ràdio Arenys.
1: Unes llums i serpentegen. Són l'esperit d'aquest món. Però de tant que es maregen, ja no saben ni on són. Tot sol, caminant, m'adono que tinc por. I miro amunt un instant. És una pluja d'estels. I dins la densa foscor s'il·lumina el cel. Pluja d'estels? Només la trobaràs al 91.2.

0: Estàs escoltant Ràdio Arenys, la primera en música.
1: Mientras tú escribes el reportaje, se revela el negativo. A las 7:22 la foto llega a manos del grabador y tu reportaje entra en cajas. A las 7:56 ponemos la primera plana, primera plana, primera plana.
0: A Primera Plana repassa l'actualitat política que ens envolta amb especialistes de la nostra vila.
1: A las 8:12 las prensas empiezan a rodar y a las 8:47 echamos a la calle una edición extra. ¿Qué tal?
0: Comença els dissabtes ben informat amb A Primera Plana. La millor informació per començar el dissabte la trobes a Primera Plana. Conduït i presentat per Benet Maimí.
2: Estoy empezando a creer que todos los periodistas están sonados.
0: Segueix el fil de l'actualitat a Ràdio Arenys. La primera en informació.

Radio Reis. La primera en música. Espectacle i cultura de proximitat. Cinema, teatre, música, dansa i molt més. Cada dijous a les 8 del vespre, Aplec i Drames amb Rubén Anaya.

Country, el programa dedicat a la música que ens agrada escoltar i ballar. Un espai sense cap altra pretensió que la de passar una bona estona tots plats. Una producció de Canal 20 Radio per a la xarxa de comunicació local. Aquest programa el fan possible l'Armand a les vies tècniques. Thank you, company. I a veu de micro, traslladant els millors desitjos des de la ràdio fins tots vosaltres. Aquest que us parla, el Frank. Esperem que us ho passeu força bé amb la selecció que tenim preparada avui. Així que... Let's go, companys!

Benvinguts a una nova edició de Tot Country. Si teníeu les botes una mica dormides, segur que la Foster Martin Band us ha fet ballar de valent amb aquest A Little Country Rockin'. Aquesta banda canadenca sap perfectament com barrejar el rock de carretera amb l'essència més rural d'aquelles que et fan venir ganes d'agafar la camioneta i no mirar enrere. Una curiositat d'aquest grup és que, a diferència de moltes bandes que neixen a la gran ciutat, ells es van criar literalment entre camps de blat i ranxos. I diuen que van compondre aquest tema després d'una nit de festa tancant un autèntic honky-tonk. Pur esperit redneck per obrir la boca. Però no baixem el ritme, que aquí no estem per romansos. Des del cor de la pista de ball ens arriba una d'aquelles veus que toquen la fibra. Ella és la Holly Benton i ens porta el seu tema Wedding Day. Ara bé, no us penseu que és la típica cançó dolça de casament amb violins ensucrats. No, senyor. La Holly ens parla d'aquells nervis de veritat, de quan el barret de cowboy no s'ajusta bé, les mans suen i l'enteniment t'està dient «Corre!», però el cor te't lliga ben fort.

I tant que sí, una autèntica meravella aquesta Holly Benson. Però ara, companys, farem una petita parada a la carretera. D'aquelles on apagues el motor de la camioneta, baixes la tapa del darrere, t'asseus... així, ben posat, eh? I obres una llauna ben freda mentre es pon el sol. I és que parlar de country modern és parlar d'un autèntic fora de sèrie, un cowboy de West Virginia que no només té un sentit de l'humor genial, sinó que fa parlar la seva guitarra Fender Telecaster com ningú. Us parlo de Brad Paisley. Avui ens porta un dels seus grans èxits en una versió molt especial, nua, directa i acústica, Nua in Beer. El títol ja és tot en una declaració d'intencions, un joc de paraules molt redneck que ens recorda que en la paraula beer, cervesa, no hi ha la lletra I, que en anglès sona igual que jo. El significat és ben clar, companys, les cerveses prenen equip, compartint amb una colla el porxo del cas al voltant d'una foguera o després d'una dura jornada de feina. En Brad va llançar originalment aquest tema durant el confinament del 2020, fent videotrucades sorpresa amb fans de tot el món que s'estaven prenent una copa a casa per animar-los. Avui ens quedem amb aquesta versió acústica, més íntima, ideal per assaborir cada nota.

Tot Country amb Frank Colom. Ara pugem a bord d'una autèntica bogeria sobre l'aigua. Ells són els Black Jack Billy, una banda que defineix el seu propi estil com a redneck rock, i ens porten el seu èxit més gran, The Booze Chris. Aquest tema és un autèntic himne a la diversió de l'estiu americà. Aquell que es parla exactament d'això, d'ajuntar una colla, pujar un pot o un pontó al llac o una balsa, desconnectar del món i passar-ho bé sense complicacions. Com a curiositat, d'aquesta cançó va tenir tant d'èxit de manera totalment independent que els va convertir en disc de platí a països com el Canadà, abans i tot de sonar a les grans emissores de Nashville.

Ara ens posem el barret de cowboy de veritat amb el texà Jason Eddy, que s'ajunta amb la gran veu de la Courtney Patton, que a més a més és la seva dona a la vida real. Això ens porta aquest We Might Just Miss Each Other, una cançó curta, íntima i amb molt de gust, que ens parla de retrobaments i de com, de vegades, per culpa de l'orgull, dues persones que s'estimen poden passar de llarg. Història pura de honky-tonk concentrada en 3 minuts.

Quina delícia de cançó, companys. El country en estat pur sempre té aquest punt que et posa la pell de gallina. Però no ens aixequem de la cadira encara, eh? Que viatgem cap a una col·laboració que és història viva de la música. Ajuntem el geni de la guitarra i ex-líder de Dire Straits, el gran Mark Knopfler, amb la reina indiscutible de la veu celestial de Nashville, la senyora Emmylou Harris. Junts ens porten aquest meravellós Red Stagger Wing, una joia extreta d'aquell àlbum conjunt tan aclamat que van batejar com a All the Road Running. Una cançó que és un diàleg d'amor i flirteig supersimpàtic, ple de metàfores molt americanes, on un home es compara amb un Stagger Wing vermell, que és un avió clàssic dels anys 30, un biplà preciós per convèncer la seva dama de volar junts. Com a curiositat, heu de saber que Mark Knopfler, tot i ser escocès de naixement, sempre ha estat un enamorat del so d'arrel americà. I va confessar que gravar aquest disc junt amb la Emmylou va ser com complir el somni d'un nen que volia ser un cowboy. El resultat és un tema alegre, amb un violí que us farà moure els peus des de la primera nota.

0: TotCountry.cat, el portal del country a Catalunya. TotCountry.cat. Entra i troba la història de la música country, articles, biografies, country Catalan style, ràdios online, events i molt, molt més. I si vols, col·labora amb nosaltres a info@totcountry.cat. Gaudeix de la música que t'agrada escoltar i ballar. Ens veiem a totcountry.cat.
1: I així, gairebé sense adonar-nos-en, companys, arribem al final del nostre viatge de 30 minuts d'avui. Però no marxarem a les fosques, no senyor. Per tancar la cavallerissa sense estar-nos de res, ens acomiadem amb la canya enèrgica del canadenc Dan Davidson i el seu Barn Burner. Un autèntic terrabastall que, tal com diu el títol, és d'aquelles cançons tan potents que són capaços de cremar el paller de tanta festa. Ideal per deixar la pista de ball traient fum. Des del micròfon us saluda en Frank. Recordeu que tot l'equip que fem possible aquest Tot Country som una colla de bojos voluntaris que robem hores al rellotge i ho fem per pur amor a la música country, al rotllo cowboy i a les botes de canya alta. Si us heu passat bé, vaja, la meitat de bé que nosaltres ja haurà pagat la pena. Ens retrobarem la pròxima setmana a la mateixa hora i a través d'aquest mateix canal amb més botes, més barrets i molta més música de la bona. Fins aleshores, ja ho sabeu. Sigueu bons. I que soni en Dave Davidson amb Barn Burner.

0: Ràdio Arenys, la primera també amb bona música.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.
2: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
3: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
2: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
3: Dilluns, dia de descans.
2: Telèfon 93 792 35 46.
3: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
4: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com. Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
0: Els diumenges a Ràdio Arenys, Enric Sierra t'apropa l'actualitat del poble amb un equip de primera. Fede Sadó, Xavi Salmanyà i Toni Pardo t'expliquen la realitat més propera. El Dominical, cada diumenge a partir de 11:45 a Ràdio Arenys. Cada dimarts a les 10 de la nit, Ràdio Arenys et presenta una nova manera de veure la televisió. Joan Bosch i Assumpta Vitoria analitzen els grans programes amb els seus protagonistes. Gran Hermano, Sálvame, els documentals de la 2 o els esports. La Caixa Tonta desvetlla tots els seus secrets a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. Així sona la música a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys.
1: Finques Blaumar.
2: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
1: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
2: 93 792 0440.
1: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
2: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
3: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
4: Com pot ser, si sempre feu fotos?
3: Sí, però no són de veritat.
4: I si li regalem un reportatge?
3: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
5: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
6: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
7: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
6: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
8: Sabies que...
9: Els pingüins tenen una manera molt curiosa de decidir qui cuida els ous durant les tempestes antàrtiques. En espècies com el pingüí emperador, els mascles incuben l'ou damunt dels seus peus durant l'hivern més dur de la Terra, mentre que les femelles marxen al mar a alimentar-se. Les temperatures poden baixar fins als 40 graus negatius i els vents superar els 150 km hora. Per suportar aquestes condicions, els pingüins formen enormes grups molt compactes, anomenats huddles. El més sorprenent és que aquests grups no són estàtics. Els individus de l'exterior que reben el vent i el fred més intensos van avançant lentament cap a l'interior, mentre que els que eren al centre es desplacen cap a la perifèria. Aquest moviment és tan gradual que gairebé no es percep, però permet que tots els membres de la colònia comparteixin el cost de suportar el fred. No hi ha cap líder que dirigeixi aquest procés. Cada pingüí simplement respon als moviments dels seus veïns i el resultat és una cooperació sorprenent que millora les possibilitats de supervivència de tot el grup.
0: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. Alguns estats de la Unió Europea han demanat aclarir per què es va produir un augment intens i sobtat d'arribades de migrants a Ceuta durant la reunió dels ambaixadors comunitaris que s'ha celebrat aquest migdia per videoconferència. Segons fonts de la UE, la trobada ha estat honesta i constructiva, malgrat la crisi que s'ha obert entre els socis europeus arran dels incidents a la frontera, i ha estat

0: necessari. I la millora de les condicions meteorològiques de l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça ha permès la protecció civil ha aixecat les restriccions d'accés i d'activitats d'excursionisme d'alta muntanya. A través d'un nou ES Alert s'ha informat que es restableix l'accés a la zona compresa entre l'Arnoguera Ribagorçana, la vall de Conangles, la vall de Besiberri i els barrancs fins a Sanet. Paral·lelament, també s'ha desactivat l'alerta del pla enfocat, ja que es preveu una millora generalitzada del risc d'incendis durant els pròxims dies. L'incendi ha afectat provisionalment prop de 75 hectàrees de terreny forestal, de les quals al voltant de la meitat es troben a la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigües Tortes i l'Estany de Sant Maurici. Segons les primeres investigacions dels agents rurals, el foc hauria estat provocat per l'impacte d'un llamp. Durant l'emergència, els bombers han treballat principalment amb mitjans aeris i els agents rurals han col·laborat en el tancament dels accessos per facilitar les tasques d'extinció i garantir la seguretat. Els Mossos d'Esquadra investiguen l'agència de viatges de les comarques gironines per un possible cas d'estafa, després que una vintena de persones hagin presentat una denúncia. Alguns dels afectats han assegurat que hi hauria unes 200 famílies que s'han quedat sense vacances, el que es va arrencar fa unes setmanes, quan alguns van demanar de cancel·lar el viatge però no els van retornar els diners. Aquest cap de setmana hi havia persones que no van poder agafar l'avió perquè era hora de marxar i encara no els havien enviat el bitllet. I d'altres han sabut enmig del viatge que no estava tota l'estada pagada i que els quedava una part a deure. I un petit apunt per acabar, una persona ha mort atropellada avui per un vehicle a la Rambla de Sant Jordi de Vilanova i la Geltrú. L'accident s'ha produït al pas de vianants que hi ha tocada la comissaria dels Mossos i fins allà s'hi han desplaçat dues unitats del Servei d'Emergències Mèdiques, a més de diverses dotacions de la policia local. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
2: In olden days, a glimpse of stocking was a look on to something shocking, but now God knows anything goes.
3: Els dijous a les 9 del vespre, a Ràdio Arenys, tot ens va bé.

0: Bona nit i benvingudes i benvinguts al Tot ens va bé, el programa de Ràdio Arenys dedicat a les músiques i a les cançons del teatre musical d'ahir, d'avui i de sempre. Si esteu escoltant aquest programa és perquè, o bé per motius tècnics o bé per temes personals d'aquest que us parla, avui no hi ha programa temàtic i això que avui escoltareu és el que nosaltres coneixem com a programa comodí, un programa per ser més, en aquests casos, en lloc de tornar-ne a emetre un d'antic o connectar directament amb la xarxa. El programa comodí d'avui podreu tornar a escoltar cançons que ens han aparegut els programes temàtics d'aquesta temporada, que hem dedicat als reis dels musicals, al rock and roll i al tango, als personatges amb doble cara, al menjar, als musicals sanguinaris i també als d'alta volada. Us deixem ara ja amb aquesta selecció musical que podreu escoltar i que podreu gaudir, si us agrada el teatre musical, per descomptat, des d'ara i fins a les 10 de la nit, aquí, al Tot ens va bé de Ràdio Arenys, al 91.2 de l'FM. Que gaudiu de les cançons i ens trobem de nou ben aviat al proper programa.
1: Guys, I need you to make me a woman.
2: What?
1: Miranda is hiring a nanny, and I put myself up for the job as a woman, and I have an interview tomorrow.
2: What?
1: Guys, please, I'm begging you. Make me a woman. Give it a shot.

0: Tot ens va bé amb Jordi Serra Ribugent.
1: Tot això està molt bé, però... I amb aquest italianot què n'hem de fer?
2: Més tard, quan es faci fosc, ens l'emportarem a un lloc secret. L'enterrarem.
1: Sí! Sí? Sí, esclar, podríem fer-ho. No crec que tingui cap parent que vingui a tafanejar preguntant per ell. Però vostè ja em coneix. De vegades se'm fica una idea al cap i vinc a donar-hi voltes i... Quina mala sort.
2: Mala sort?

Oi, que ho troba. Veig que ho troba. Per exemple, Mrs. Mooney té un negoci. S'ha fet ric amb uns pastissos fets de gat i julivert.

0: desesperats, Mrs. Lovett. I s'han de prendre mesures desesperades.
1: Ha acabat de sortir del forn.
0: Què és això?
1: Mossèn, t'has dit aquest mossèn.
0: És realment bo.
1: És tan bo que sorprèn. I com que ha de ser pur i cast i decent, no el servim calent.
0: Sembla molt oliós.
1: D'oli religiós.
0: No teniu poetes, o almenys escriptors.
1: La literatura surt ara i els temps que som ara no es ven. Pren, mossèn.
0: Celestial. No és tan gustós com el bisbe, ni tan tou com el capellà.
1: I és bo pel negoci. Sempre venen ganes de menjar-ne més. Llàstima que només se'n trobin els diumenges. Un fiscal al punt.
0: Piquen molt amunt.
1: Per estalviar-se un martiri, val més que se'l miri de lluny.
0: No teniu soldat.
1: No.

0: tenim avui? Tinc botiguer.
1: Més lleuger.
0: Ballarí.
2: No tan fi.
0: Empleat.
3: Més salat.
4: Pescador.
1: Però tant no.
0: Guardacostes. Provi un crític d'art.
1: Posi'm a la part.
0: Músic de carrer, sembla que entra bé, però n'acabes fort. Provi aquest en blanc, gairebé és de franc.
1: Té molt mal color.
0: Bevedor i gestor d'un banc. Ves què li diré, saben molt bé.
1: Degut si l'entén.

0: Com que els monarques no li fan el pes, què li semblaria un almirall?
1: Massa salat, m'estimo més, general.
2: Si el vol amb tot el que li penja, haurà de pagar un suplement.
1: Què és això?
0: Cretí. És el plat més fi. Tàstic amb estofit, pastetes, guarnit amb fulletes de pi. No s'acaba aquí. Tinc també polític corrupte, comproviu si ho dubte, és podrit.
1: Tàpil de seguit.

0: Ràdio Arenys.
1: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
2: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa JM Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
3: Hi ha llocs que neixen mirant el mar.
4: Així és Restaurant 7 de Mar, el nou espai gastronòmic del Port d'Arenys.
3: Una cuina que parla de territori, de temporada i de producte. Peix i marís de la Llotja, elaborats amb talent, creativitat i una mirada actual a la gastronomia mediterrània.
4: Un espai per gaudir sense presses, compartir bons moments i descobrir nous sabors davant del port.
3: I quan cau la tarda, la terrassa es converteix en el lloc perfecte per fer una copa o picar alguna cosa amb la millor companyia.
4: Segueix-nos a l'Instagram, @restaurant7demar.
3: Reserves al 930-234-522.
4: Restaurant 7 de Mar. El mar, a la nostra manera.
5: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
6: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
5: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
7: La Gijonenca d'Arenys de Mar. L'estiu té gust de gelat. Vine a descobrir els nostres gelats artesans, granissets, sorbets i la tradicional orxata, elaborats com sempre amb la qualitat i el sabor de tota la vida. Més de 75 anys endolcint els estius dels aranyencs. Ens trobaràs a la Riera Bisbe Pol 33, telèfon 93 024 03 54. La Gijonenca d'Arenys de Mar. El gust de l'estiu, de sempre.
8: Notícies en xarxa.
9: Bona nit, són les 9, us parla Javier De Gea. El govern es proposa reduir més de 200 tràmits burocràtics. Amb aquest objectiu treballa l'executiu de Salvador Illa des d'ara i fins al final de la legislatura a través del programa Que Girem. De fet, la Generalitat ja ha engestit la millora de 170 processos i ara se n'afegeixen 40 addicionals. La mesura permetrà estalviar en conjunt fins a 6 milions d'hores als ciutadans cada any. Ens amplia la informació Gisela Puntí.
10: Per aconseguir-ho s'han aplicat mesures com implementar nous formularis digitals i automatitzacions per evitar desplaçaments. També no demanar a la gent dades que l'administració ja té. Uns mecanismes que s'han aplicat en àmbits com la salut, l'educació, l'empresa, l'agricultura i la justícia. Albert Dalmau és el conseller de la presidència.
11: Hem ampliat, no?, fins al conjunt de 210 tràmits en els que estem actuant actualment amb aquesta reenginyeria de processos. Repeteixo, amb l'objectiu de fer més senzilla i més fàcil la vida de les persones, varen fer 170, n'afegim 40 addicionals.

0: judicial, la seva etapa política ha arribat al final. Camp de Pedrós va ser cap de llista de Junts per Tarragona a les eleccions del 2017 i va formar part de la mesa del Parlament entre el 2018 i el 2020. Anteriorment havia militat a RC i després del seu pas pel Parlament va ser secretari per a l'Administració de Justícia al govern de Pere Aragonès, fins a la sortida de Junts de l'executiu. Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes acusats de sostreure cablejat de coure de les vies del tren a Mollet del Vallès. Els fets van ser detectats gràcies a la col·laboració ciutadana, que va permetre alertar els serveis d'emergència i facilitar la localització dels presumptes autors. Els agents van poder intervenir quan els homes intentaven fugir dels llocs dels fets i van procedir a la seva detenció. I la policia local de Palafrugell, al Baix Empordà, ha detectat un increment rellevant de la venda de droga a domicili, especialment en els nuclis d'habitats de Calella de Palafrugell, Llafranc i Tamariu. És una situació que es dona, d'una banda, per l'arribada massiva de turisme durant la temporada d'estiu, que multiplica per 4 la població global, i de l'altra perquè la pressió policial l'ha desplaçat als punts de venda de droga de les places i als carrers. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Radio Arenys. Radio Arenys, la primera. Radio Arenys, primera. Primera en música. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. A Radio Arenys, pluja d'estels.
3: Un programa que fem amb il·lusió per explicar-vos coses boniques. Les estrelles xerraires són fetes a trossets i despreses del cel, una a una, disperses, besen les parets fosques i s'estenen a terra, aquí a la ràdio, per guarir-se del fred. Que bonics són, clar, són les estrelles del papaseit. Avui porto uns estels que expliquen unes coses precioses. Ja veureu.

Ser feliç és el desig de la nostra vida. Però hi ha una cosa que és molt potent i ens domina. O no? La por a coses noves.

l'evolució de l'esclavitud, el viatge a la Lluna, la caiguda del mur de Berlín o simplement volar, cosa que ja ara no té cap importància, fa molt poc era el somni de moltes persones que lluitaven per poder-ho fer una realitat.

més enllà dels mars, en un lloc no conegut pels mapes, quasi ni pels homes, va trobar el seu món, trepitjar la platja i nàufrag. A la fi, feliç, sense pors ni melangia, s'endintra en el seu lloc definitiu.

Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi i Moby Dick.

blau encantat que es troba a la nostra costa, vora l'indret de Vilanova i la Geltrú, però a una fondària incalculable. Com que per visitar el rei venen els peixos de tot arreu, per això a la Mediterrània es pesquen peixos de totes menes.

Història de l'estiueig, una mica d'història molt bonica que va fer el Néstor Luján. Torno a Barcelona després d'unes breus i tòrrides vacances amb una xafogor amb molta calor. La major part dels barcelonins sospiren pel mar en els dies caniculars. No obstant, la inició de l'afecció al mar dels estiuejants barcelonins va venir, segons en Josep Pla, a la meitat del segle passat, amb el tren de Barcelona a Mataró, que fou el primer ferrocarril d'Espanya.

La gent va imaginar que el tren podia arribar fins a Caldetes, on hi havia les benemèrites aigües de Caldes d'Estrac, i així al cap de poc temps el ferrocarril de Barcelona a Mataró es va convertir en camí de ferro de l'est de Barcelona i de Barcelona a Mataró a Arenys de Mar.

Fins aleshores, els barcelonins havien estiuejat a les cases de pagès o torres que tenien a la plana de Barcelona, singularment per Sant Gervasi, que es trobava tan allunyat del medi de la ciutat. Quan es va començar a construir les cases a Caldetes, aquesta es va convertir en la primera població estiuenca de Barcelona.

Sembla que durant tot el període de la restauració, segons deia en Josep Pla, la política del país es feia als estius a Caldetes. De prendre les aigües minerals es va passar, ja entrat al segle XX, als banys de mar.

Al segle XX, l'home ha perdut la por al mar. Va tardar a desprendre's del seu temor reverencial, però al cap i a la fi ho va aconseguir. Mai la humanitat havia viscut com ara en una intimitat tan immensa amb l'oceà. I no tan sols per motius higiènics, sinó per l'evasió lúdica. L'home ha trobat en el mar un espai per jugar i divertir-se. Difícilment es podia imaginar que això arribés a succeir. El mar havia estat, fins aleshores, un indret tenebrós, temible, un medi advers, monstruós, gairebé, deien, sempre hostil.

És ben cert que l'aigua de mar va tenir a l'antiguitat un prestigi guaridor. La talassoteràpia, talassa en grec, significa mar, teràpia, tractament, o sigui, les cures d'aigua i d'aire de mar, foren molt acreditades. Aristol parla de l'eficàcia dels banys en aigua freda seguits d'un bany de sol. L'aire marí de Baia, al golf de Nàpols, va guarir Ciceró, segons ell mateix, afirma en les seves cartes, d'una gran afecció respiratòria. I un metge, Charmins, va posar de moda els banys d'aigua de mar hivernals. Des de la mar Toscana fins a Nàpols, els romans es van banyar, sostinguts per flotadors semblants a les que s'han conegut últimament, juntament amb les carbasses a les platges mediterrànies, i que ara han perdut respecte al mar i han desaparegut, ja no existeixen.

Els metges clàssics també van aconsellar el mar. Hipòcrates i Gale van recomanar per curar l'epilèpsia. Pau d'Engina va iniciar la terapèutica dels banys de mar. Però el cristianisme va suprimir els banys de mar, o només ben dit, va desaconsellar tota mena de banys. De fet, els sacerdots no els van estimar mai, ni en la nostra religió ni en les altres. Els sacerdots cristians ja els prohibien en temps remotíssims.

Fins a èpoques molt recents, el mar únicament va servir per navegar, per naufragar o per pescar. A ningú se li va acudir que el mar fos beneficiós per la salut. S'ha d'arribar al segle XVIII a Anglaterra amb el doctor Russell, que va recomanar beure aigua de mar i la venia a Londres, embotellada amb notoris terrabastalls del sistema digestiu. Bevien aigua de mar embotellada.

Avui sembla que no pugui existir la felicitat sense el mar. I amb el mar, com a corol·lari, ha vingut la nuesa del cos. Ha arribat d'una manera gradual, amb grans resistències per part de la moral, de la religió, dels costums. La nuesa va xocar a la nostra època. Com a Heròdot, li va sorprendre al segle XV, abans de Jesucrist, que els bàrbars sentissin vergonya d'anar despullats i que per bàrbara tenien aquesta pudicitat. No podien anar despullats. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons.

L'home ja no se'n va del mar. El doctor René Quinton, a principis del segle XX, en defensar les cures amb banys de mar calents, feia constar que l'home procedeix del medi aquàtic com tot organisme viu. Considerava el retorn a les fonts de la vida. L'organisme és un veritable aquari marí. La vida animal cerca sempre el retorn dels seus orígens. En aquesta idea de l'instintiu retrocés a l'indret es va desenvolupar la primera evolució animal, que se li va escapar a Freud, que podria trobar l'arrel d'alegria física, gairebé biològica, amb què l'home es despulla i entra alegre i enjugassat a les onades.

Un dia va conèixer un mariner. Va endur-se-la al final de l'escullera. No en va saber ni el nom i va tenir-lo al fons del cor mentre mirava el mar i un fosc escull es cobria d'escuma. Hermínia Mas.

sospirs del mar adormit. Encara dorm el sol, quan ja s'acosta l'alba de puntetes, portant una estrella per Llàntia. La saluda un batec naixent de brises i ales. Hi ha un pensament de goig en les dunes de Nacra, en l'alpanyà segat i en el deixament de plata. En somnis, dolçament, sospira el mar en calma, deixant en el sorral la deserta cala, sospites de claror i olors de sal i d'algues.

0: Com ja sabeu, el mar no és sols blanc o gris o blau o verd. El mar no són només onades, ni aquest món submarí tan fascinant, o la barca que és per lluny. El mar de veritat, el seu cor, batega lluny, molt lluny de nosaltres, a 2.000 o 3.000 quilòmetres. És tot un univers fosc i silenciós. Res és tan variat com el mar.
1: Un dia, encara no teníem 20 anys, el meu germà, llavors mariner, vengué a casa amb un nou amic. Ell va dir, és un al·lot que canta molt bé. Aquell nou amic em va tractar com la germana petita i em deia com em deien a casa, na mimà. Hem crescut i sempre, tendrament, quan estic a prop, segueixo sentint-me aquella mima que l'admirava. Joan Manel Serrat.

Retorna el remors, els crits, a les sirenes, el so de la rutina rutilants. De vegades recordem la quietud del mar, que és massa plena de records que són molt vells. Seria sa feina, però...

0: En el segle XIX, un naturalista acompanyava a totes les expedicions marítimes que es realitzaven i es van recollir amb mires científiques conxes, plantes, peixos, i només a principis del segle van arribar a la conclusió de que existia vida animal en les profunditats del mar. I el 1860 es va treure del mar Mediterrani un cable que havia estat a més de 2.000 metres de profunditat, ple de musclos, corals. I aquest descobriment va fer una gran sensació. I després s'inicia l'època de les grans investigacions.
1: Pluja d'estels,

Estrelles de mar. Una delícia de la vista, forma part de la decoració marina, és l'estrella de mar. Aquesta criatura té les formes i colors dels quals solen ser molt variats. Sembla, al primer cop d'ull, que pertany al regne vegetal. Però no és així. Pertany a la classe dels Storeidus.

Amb l'ajut dels seus poderosos braços, l'estrella de mar obre les valves dels mol·luscs dels quals s'alimenta, com d'alguns peixets. Els equinoderms són criatures exclusivament marines. Poden viure a profunditats d'uns quants centenars de metres, però també es troben en zones costaneres no gaire profundes.

Perdura dins de la fondària dels oceans, hi ha una estrella que anomenen Sol de Mar. No té 5 puntes, com solen totes les altres mostrar. Té 12 puntes vermelles, 12 raigs, que amb les lluors del sol adornen l'abisme blau, el mar.

0: Fa milions d'anys, les algues van produir un canvi que els hi va permetre viure molt de temps fora de l'aigua. La terra, aleshores, era buida. No hi havia més plantes en qui pogués competir, ni animals que se la mengessin, de manera que aquesta alga va poder desenvolupar-se i deixar descendents. Algun d'aquests fills, al seu torn, van produir nous canvis que van permetre que s'adaptessin millor al medi. I així van néixer les sirenes.
1: Ariel, escúchame. Ese mundo está muy mal. La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba. ¿Tú crees que en otros lados las algas más...
0: Fa milers d'anys, les sirenes atreuen la imaginació dels humans. És lògic, ja que es tracta, ni més ni menys, que de boniques dones, de cintura en amunt, mentre que de cintura en avall, tenen el cos i cua de peix amb escates platejades. Quanta gent deu haver pensat en una vella sirena ajaguda damunt d'una roca, prop de les aigües costaneres, amb un mirall a la mà, pentinant-se la llarga i abundant cabellera. Es passen hores empolainant-se per semblar encara més boniques del que ja són i que els agrada molt presumir.

Els seus cabells són llargs i daurats, els seus ulls verds o blaus i les dents blanquíssimes com perles. La part humana del seu cos està molt ben proporcionada i és tan perfecta que semblen criatures impossibles d'un altre món. Així són, creieu-me, les sirenes dels mars.

No us ho creureu, però això ho diu Joan Amades amb el seu costumari català. Diu, segons veu popular, en temps recents, les aigües del mar havien arribat fins a indrets que avui se'n troben bastant separats. Diu que vora l'església parroquial del poble de Sant Boi de Llobregat hi havia, fins fa molt poc temps, unes grosses anelles de ferro que havien servit per amarrar-hi els vaixells quan la mar arribava fins a les parets d'aquesta església. Explica que al mateix indret de l'església de Santa Eulàlia de Provençals, del terme d'Hospitalet de Llobregat, és remarcable que aquestes anelles es troben sempre situades vora de l'església. També es diu que el poble de Sarrià, veí a Barcelona, va ser fundat en un sorral, circumstància que recorden el nom de la població i la petxina de l'escut. A l'Ajuntament de Sarrià hi ha una petxina. Potser sigui veritat això que diuen.

El fons de la mar forma una immensa cassola. A la vora hi ha una rampa suau que mena cap al centre del Gran Sot. Això es troba a Mataró. Al fons de tot hi ha una ciutat immensa, tota enllumenada, d'una calor vivíssima de milers colors. I sempre s'hi viu com si fos de dia. Hi viuen peixos i homes amb barreja amical. Els peixos tenen les formes més estranyes i capritxoses, i l'home que entra tarda un any en sortir, i quan surt ja no coneix a ningú i no necessita, mentre és a dins, menjar ni beure.

Al so de les onades arriben tots els plors. Els plors dels nens amb sal i sorra als ulls. Els plors dels peixos arraulits a les galledes. Els plors ensorradissos dels castells de sorra. Els plors silents de les rosades pells. Ella només escolta el plor llunyà sota la gran ombrel·la de l'amor. Hermínia Mas.

0: Pluja d'estels.
1: Vinyes verdes vora el mar, ara que el vent no remuga, us feu més verdes i encara teniu la fulla poruga. Vinyes verdes vora el mar, vinyes verdes del coster, sou més fines que l'userda. Vinyes verdes, dolç repòs, vora la vela que passa cap al mar vincleu el cos, sense decantar-vos massa. Vinyes verdes, dolç replòs. Josep Maria de Sagarra.

Aquests dies passejava tranquil·lament per la platja, veient el mar tan immens, tan blau, tan especial, sentia que era la persona més feliç del món i que tenia molta sort d'estar al seu costat. El mar dona sensació de pau i de llibertat. És com si de sobte se n'anessin tots els fantasmes, tots els problemes, totes les angoixes, i per un moment ens oblidem de tot, de la ciutat, dels sorolls, dels treballs, de totes les coses tristes. Cerca del mar. És important poder apropar-me al mar de tant en tant, sentir el seu olor, veure les tonalitats de l'aigua en un dia gris, quan tot sembla trist i melancòlic. Sentir el mar de prop, calma. Però, sobretot, a mi m'agrada veure el mar enfadat. Cargando lo que pudieron salvar. M'imagino que està enfadat per tot lo dolent que l'home li fa. Es subleva perquè, en el fons, ningú el pot aturar. I això és el que més m'agrada. És tan fort, tan poderós, tan independent, que fins i tot a vegades sento una mica enveja d'ell. Ningú, ningú el pot aturar.

Estigui content o enfadat, el mar ho és tot. Per mi, quan estic a prop d'ell, em sento bé i m'oblido de tot. Tota la gent que fa coses en contra del mar tindrien que aturar-se i pensar i mirar-lo una estoneta i comprendrien què és la nostra vida i que per alguns de nosaltres és molt important. És un text de Rosa Calef.

0: Un poema que va escriure Guillermina Mota. Diu així: Mare, avui he vist que un vaixell de plata solcava la mar. Com m'agradaria, ai mare, el vaixell pujar. Calla, fill, no hi pensis. Ets massa petit. No miris les ones. Segueix el camí. Mare, el fill de l'amo, que és petit com jo, dalt del vaixell és. Ningú li ha dit no. Per què no puc jo? Ai, fill, no ho sé. Mare, a mi m'han dit que el bon Déu demani i ell m'ho donarà, un cavall per terra i un vaixell per mar. Calla, fill, no hi pensis, ets massa petit. Déu té massa feina. Segueix el camí. Mare, el fill de l'amo, que és petit com jo, Déu l'escolta sempre, mai no li diu no. Quin mal he fet jo? Ai, fill, no ho sé.
1: El mar és com un desert.

0: Entre les barques, quan passa l'amor, no du la fúria de crits i besades. L'amor que passa a la vora del mar és blau verdós i flexible com l'aigua.
1: Sota el refugi de la lluna, que promeix el nostre estandard.
0: L'amor que passa a la vora del mar vol que tot just es bellugui la barca. Fins aquí, Pluja d'estels. Va engegar l'estel Toni Cintes Nicolau. Disseny musical, Carla Ricard. Guiar la música i preocupant-se molt i molt. Gràcies, guapa. Marc Vico. Veu, històries, pensaments, Assumpta Vitòria. Amb el suport del nostre director, Joan Garcia. I l'aranyot que diu, recordeu que el juliol hi ha havaneres a Calella. Són molt marineres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, parla Javier De Gea. Els conductors que omplen aquest dilluns el dipòsit a les benzineres de Roda Catalunya ho fan amb certa resignació davant d'un nou increment dels preus, coincidint amb l'inici del mes d'agost. Ens amplia la informació Marc Fornells, de Lleida Televisió.
2: Els imports del dièsel s'han enfilat aquest estiu fins a 16,5 euros i el de gasolina 7 euros més, en comparació amb el mateix període de l'any passat, segons ha informat el Ministeri de Transició Ecològica. Una escalada que també va marcada pel final de les ajudes del govern espanyol, que anirà reduint gradualment fins a l'octubre. L'Àngel Casamajor, comercial d'una empresa de compraventa de cotxes, veu que els clients cada cop més demanen vehicles de consum baix.
3: La gent cada vegada que ve a comprar sempre pregunten el preu del vehicle, lo primer de tot, i després la segona pregunta és quant gasta aquest vehicle. 80% de la població actualment està mirant cada vegada més els consums.
1: I canviem de tema perquè Protecció Civil ha desactivat aquesta tarda el Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals de Catalunya per la millora de les condicions de l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça, que han permès aixecar la restricció d'activitats d'excursionisme d'alta muntanya a la zona. En quant al perill d'incendis, de cara al dimarts es limita molt alt en alguns punts de les comarques de Lleida, la Catalunya central i l'interior de les comarques de les Terres de l'Ebre. A la resta del país, el perill és alt o moderat. Per aquest dimarts no hi ha municipis amb el nivell 4 del Pla Alfa dels agents rurals i ja estan oberts els accessos als espais naturals que es mantenien amb restriccions. En canvi, Protecció Civil ha activat el Pla Especial d'Emergències per Inundacions en fase d'alerta, un cop actualitzada la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya, que confirma que aquest dimarts

0: Estats membres dividits. Arran dels incidents a la ciutat autònoma, 22 països van enviar una carta per demanar una acció coordinada per protegir les fronteres exteriors. En paral·lel, també el president espanyol, Pedro Sánchez, va sol·licitar una reunió dels 27 amb caràcter d'urgència. I un breu apunt per acabar, un veí de Martorell de 21 anys ha mort a la conseqüència de les ferides provocades per una vaca durant la festa major de Tírig, a Castelló. L'accident es va produir el dijous al matí, quan el noi va travessar d'una tanca de protecció a una altra i una vaca el va embestir i li va provocar greus ferides al cap. Això és tot per avui. Tornem demà amb més notícies en xarxa.
1: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera en convidar-te una cervesa.
2: Benvolguda audiència, benvinguts a la línia vermella. Aquell punt en el qual t'atures abans de traspassar-lo, perquè no saps si ho encertaràs o no. La línia vermella, un magazín que vol donar veu tant a qüestions lúdiques com també serioses. Qüestions que de ben segur us resultaran interessants, algunes divertides i unes altres potser atractives. Però és important que ens escolteu amb la ment oberta i que ens hi deixeu entrar. Us parla en Joan Carles Martín, amb la col·laboració de l'Albert Estenga.
3: Us volem advertir que en aquest programa parlarem de qüestions explícites i específiques de la sexualitat. Comencem. Tornem a tenir amb nosaltres a una dona, a una periodista i escriptora que ens va visitar fa uns mesos. Concretament, a finals del mes de desembre de 2025, amb motiu del seu últim llibre, Sexo en mi ciudad. Us estic parlant ni més ni menys que de la Daya Teruel. Hola, Daya.
4: Hola, gràcies per convidar-me.
3: Bé, a veure, seria pretensiós anomenar entrevista aquesta trobada amb la Daya a la línia vermella. Per tant, prefereixo anomenar-ho xerrada. I aquesta entrevista o xerrada anirà enfocada al seu penúltim llibre, que es titula Mujeres que follan. Déu-n'hi-do, és un títol gruixut aquest, oi?
4: És un títol impactant, sí. T'haig de dir que jo no era molt favorable a aquest títol, tot i que ara m'agrada i estic convençuda d'haver-lo fet, però ens va costar molt amb la gent de l'editorial com posar un títol, no?, que resumís el contingut. I al final, com que de manera col·loquial la gent de l'editorial s'hi anava referint així, el libro de las mujeres que follan, el libro de la... Pues li va quedar el títol, no? El que passa que, clar, no hi són totes, no? Faltarien moltes, no? I les que no follen també.
3: Sí, això és important. Sí, ho comentàvem abans, fora de micro, què hem de fer amb les mujeres que no follen?
4: Exacte, no hem de fer res, però sí que m'hagués agradat que hi fossin representades, no? I a l'hora de fer l'entrevista, que jo intentava agafar el ventall més ampli de dones, més divers, no? Vull dir, així com n'hi han de casades i de separades, o de solteres, o gent que practica, doncs, un tipus de sexe més convencional, o gent que té pràctiques més alternatives, doncs a mi em semblava que havien d'estar representades les dones que tampoc no tenien relacions sexuals i plasmar el per què, no? I normalitzar-ho també, no? Perquè a vegades tenim una idea de com han de ser les relacions, el sexe, el tipus de sexe, la quantitat, la freqüència, i a vegades ens destrota, no?, amb aquesta societat que tenim que sembla que està hipersexualitzada i el sexe sembla, no? I és molt lícit també no tenir relacions sexuals o no tenir desig. No totes les persones som iguals, no?, que és una mica l'objectiu del llibre, no?, que tothom viu la sexualitat a la seva manera i tot és lícit.
3: Sí, està clar. Doncs, abans de res, com ha anat aquest Sant Jordi?
4: Aquest Sant Jordi ha anat bé sempre. Quan era petita, no? Mai, si m'ho haguessin dit, mai hagués pensat que un dia estaria Sant Jordi signant llibres, que vindrien lectors a comentar-te, no?, com els ha impactat o com els hi ha agradat, no? La lectura és molt gratificant. A vegades també parlàvem abans d'això, no?, de les ventes, no?, que a vegades no vens tant com voldries o... En canvi, quan et ve un lector i t'explica, no?, de quina manera ho ha llegit o ha impactat amb la seva vida o li ha servit per obrir converses amb la seva parella, o, per exemple, moltes noies amb aquest llibre de Mujeres que follen que em deien ostres, llegint-te m'he donat compte que no sóc un bitxo raro, que no sóc l'única, no? Com treure's també a vegades aquest sentit

0: sentiment de culpa a vegades quan hi ha gent que té fantasies o que li agraden certes pràctiques i se sent molt fora de la norma, no? I ho viu amb culpa. Llavors, quan llegeix testimonis d'altres noies que potser també fan com elles, com treure's un pes de sobre, no? De dir, ai, doncs no sóc tan estranya, no? No. Mm.
1: Aquest llibre està... Bueno, imagino que està enfocat tant a dones com a homes. Ara t'has referit a lectors, en masculí. Hi ha més lectors que lectores, potser?
0: Mira, jo vaig fer aquest llibre per dones de la meva edat, quan jo el vaig fer, jo en tenia 40, no? I estava obrint, diguéssim, explorant una nova part de la sexualitat amb la meva parella, no? I volia em preguntava una mica com vivien les dones de la meva edat, no? I trobava que hi havia molts llibres com de literatura eròtica, que és fantasia, no? Ficció. I també començaven a haver-hi molts llibres de sexòlogues, de psicòlogues, de terapeutes, no? Però jo volia parlar com de dir, i la meva veïna? I la meva cunyada? O la perruquera? Gent normal com jo, de a pie, no? Llavors, en un principi, aquest llibre estava pensat per les dones. Uh-huh. T'haig de dir que després hi havia molts homes que el llegien i m'enviaven també missatges i em deien, bueno, és un llibre per les dones, però un manual pels homes, també. En el sentit, no de que et digui el que has de fer, però sí que t'obre una mica la ment per entendre que no totes les dones som iguals, que no a totes les dones ens posen les mateixes coses, que a vegades és més el fet diferenciar la persona que no pas el gènere, no? I llavors molts homes m'han enviat, i molts homes m'han demanat, escolta'm, i quan el d'homes?
1: Sí, aquesta era una pregunta que tenia jo reservada, que em feia una miqueta de por dir-la, no? Perquè sembla com dir, bueno, sé què, el dia de la mujer i per quan el dia de l'hombre, no? Que és una expressió com molt masclista, no? Per això no...
0: No, però jo crec que... Jo entenc, quan em fan aquesta pregunta, no des del retret, sinó des de dir, és que nosaltres també vivim les nostres coses, per exemple, amb el tema de... com se'ns ha venut quin és el paper de la dona i l'home, no? Mm. Perquè se suposa que, per exemple, l'home ha de ser sempre actiu, sempre ha de tenir ganes, sempre sexual. I què passa si tu ets un home diferent, que vius la sexualitat de manera diferent, no? Sembla que hagis d'interpretar un rol, el rol del caçador, el rol de, no, del seductor. Però, com dèiem abans, cada persona és diferent, no pel fet de ser home o dona només estàs allà en aquella caixa, no? I llavors a vegades deien, no, la càrcel del patriarcado, em deien alguns, no? Com també a nosaltres també ens oprimeix, perquè nosaltres també hem de complir amb un rol o hi ha unes expectatives només pel fet de ser home, que si tu no les compleixes llavors quedes una mica fora o descol·locat, i també estaria bé, no?, un llibre on diferents tipus d'homes parlessin de les seves pràctiques i del que els agrada. Justament l'altre dia parlava amb un noi que em deia que ell, per tenir relacions sexuals, necessitava establir cert tipus de vincle emocional amb la persona, no? I diu, clar, llavors, quan li explico a la gent, em diuen, oh, és que tu ets com una dona,
1: yeah,
0: no? Perquè sí, tenim aquesta idea de que l'home és pim-pam, sexe per descàrrega, no? I ell em diu, és que jo no ho visc així, no?
1: Sí, sí. No, igual que comentaves abans, no?, que també ha servit per les dones una mica per obrir-se i veure que hi ha altres dones que tenen les seves mateixes inquietuds, no? Però una mica també perquè, bueno, d'alguna manera la societat fa molta pressió, no?, envers la dona.
0: Total, total. I sobretot a les dones de la... Bueno, sobretot a les dones de la nostra edat, quan ja som mares, quan ja tenim criatures, no?, sembla que ja no som com ni objecte desitjant ni desitjat, no? Que si només estàs fent pastissos o portant el berenar a la porta de l'escola, no pots tenir desig o fantasia. És com un rol aquell de, no?, la Verge Maria o la puta, no? I dius, no, és que hi ha tota una gamma de grisos i jo puc ser una bona mare i preocupar-me de les meves criatures i després vull poder tenir una intimitat, no? O puc voler tenir una fantasia o un joc, no? Vull dir, totes som mares, germanes, amigues i amants.
1: Sí, sí. El que passa que penso que potser la dona que està dedicada a la llar, a la canalla, clar, potser arriba a la nit o vespre que pues, aneu tan cansades i tan esgotades que no...
0: Aquest és un gran tema, i sobretot el tema de la rutina i el desig. Això vaig entrevistar una sexòloga que diu que a la consulta tenia moltes dones que li deien, mira, és que jo he perdut el desig. tinc un problema de que he perdut el desig. I em va agradar molt la seva resposta, perquè va dir, mira, el desig no és espontani. Només ho és a l'adolescència, quan tenim les hormones revolucionades, o en el cas de quan ja ets adult, quan tens una, quan coneixes una persona nova, i llavors aquí se't pot despertar un desig. Però és normal que després d'estar 10, 15 anys amb la teva mateixa parella, que ja li coneixes el cos... Les... Clar, i a més, afegit a les rutines, a la logística, no? En aquesta vida que portem tan estressant, de la feina, de la casa, del menjar, de la compra, evidentment, com dius tu, és que arriba el vespre i l'únic que tens ganes és de sentar-te al sofà i mirar Netflix.
1: Sí,
0: i llavors
1: sí, sí.
0: Aquesta noia, el que em comentava, és de fer... que a priori et pot semblar com una cosa que dius, ui, és el que em treu, però jo ho començo a aplicar i a mi m'agrada, no? I deia... que tu et fas un forat a l'agenda per anar al gimnàs i cuidar el teu cos? Que tu et fas un forat, si vols, per exemple, seguir formant-te per la teva feina i has de fer un curs de reciclatge o del que sigui? O tens un espai per anar amb les teves amigues a prendre un cafè o a berenar? Hauries de poder buscar un espai per estar amb la teva parella fora, de sense les criatures pel mig... I sense parlar de temes logístics, no? De què farem aquest cap de setmana, qui va comprar, qui s'encarrega de posar la rentadora. I em deia, potser no sempre acabarà amb sexe, però almenys estàs donant l'oportunitat de que es creï aquest espai d'intimitat, de conversa, de complicitat, amb la qual cosa és més probable que hi pugui haver sexualitat. I a vegades, a l'igual, potser només seran carícies o contacte, però això ja és sexualitat, també, i apropament entre dues persones, pell amb pell, no?
1: Correcte.
0: El que passa que ens oblidem una mica d'això, no? D'aquestes cites que només sembla que tinguis quan comences a sortir amb algú, no? I després la vida i la logística... I, clar, així la sexualitat de manera espontània, si tu no la prepares una mica, si no la busques, és difícil que surti.
1: A l'anterior entrevista vam parlar de Sexo en mi ciudad, aquest llibre és anterior, i en aquest llibre també comences anomenant el Calvo.
0: Sí.
1: Vale? També arrenques amb la visita a un reputat club de swingers de Berlín. Aquest matí, que estava preparant l'entrevista, abans t'ho comentava, m'he distret una mica fent un anàlisi dels personatges. Uh-huh. Vale? Fins i tot, ja t'ho deia, que he fet un Excel de tots els... I abans teníem d'allò si eren 27 o 28 personatges. A mi em surten 28. Però, clar, qui ho sabrà millor que la... Segurament aquí hi ha més alt... Bueno, potser he repetit algun... És curiós perquè, encara que els noms són ficticis, uh-huh. Ostres, no deixa de determinats noms que no són així convencionals dintre del meu propi univers, noms que coneixes
0: alguna persona,
1: no pots evitar pensar en aquesta persona. I jo què sé, per exemple, la meva veïna de davant, no diré com es diu, però dic, hosti, tu, Déu-n'hi-do. No, i inconscientment, jo crec que per la fantasia... No,
0: sí,
1: que,
0: pot ser, igual com quan busques nom per al teu fill, sempre et passa, no? Que dius, Pau, ai, no, que conec aquest Pau,
1: sí.
0: Que em cau malament, no li vull posar. Mira, una de les coses quan vaig fer... les entrevistes, jo no volia descriure-les físicament, per exemple, les noies, no? Si eren altes o baixes, si eren grasses o primes, no? No volia descriure tampoc les seves maneres, si eren nervioses, si eren pausades, no? Només volia com treure les seves paraules, perquè crec que també el llenguatge i la manera d'expressar-nos pot també situar-nos molt a on estem a la societat, perquè al final la sexualitat està travessada per la ideologia, per la classe, per la raça, no? Per tantes coses. Clar, i et dones compte que a vegades una persona, per exemple, no? De la classe alta, ara podrem dir, o una persona acomodada, no? Mm-hmm. Et pot explicar una noia, ai, doncs mira, en un cert moment a mi m'agrada que m'agafin dels cabells així fort. Bueno, perquè és una persona que, evidentment, té una relació de respecte, sap quin és el seu lloc, a la seva vida i en el seu dia a dia, no té cap conflicte. Llavors, això pot ser com un joc. Després, entrevistes potser alguna noia més de la perifèria que ha tingut pues una família més problemàtica o que té un dia a dia molt més exigent o que s'ha hagut de trobar amb algun encontronazo, amb alguna parella, diguéssim, masclista o amb algunes situacions, clar, aquesta noia et diu, vamos, si me cogen del pelo, ahí se ha acabado todo, es que le pego. Clar, no? I veus una mica això de que dèiem de la sexualitat, que tots tenim sexe, però tots també venim d'on venim, no? I hi ha coses que a tu et poden despertar cert morbo i a l'altra persona li poden despertar certs records que no li agraden, no? Llavors una mateixa cosa pot ser interpretable de diferents maneres. M'agrada també quan la gent es refereix, no?, al membre. Hi ha gent que ho fa d'una manera molt explícita i hi ha gent que ho fa referint-se a aquesta terminologia més acadèmica o anatòmica, no? I això també diu molt de la persona, no? Al final, la manera com ens expressem no deixa de ser una manera de com nosaltres veiem el món.
1: Perquè tu creus que la gent més culta es refereix, per dir alguna cosa, al membre d'una manera més acadèmica o tant és?
0: No, jo no crec que sigui la gent més culta, però hi ha gent, al igual que té més pudor, i això també es transmet després quan estan al llit, no? Yeah. I en canvi hi ha gent pues, que està més alliberada o menys acomplexada, i això també no crec que vagi tant amb el tema cultural, sinó amb el tema d'un mateix, no? Hi ha gent més tímida, hi ha gent que és més curiosa, no? Hi ha gent que li importa menys el que pensin els altres. Clar, al final això, quan tu... Les dones, per exemple, n'hi havia moltes que em deien, clar, és que quan estic allà en matèria, no?, per dir-ho d'alguna manera, estic preocupada si se'm veu el Michelin, si se'm cau la teta, si estic ben depilada. Clar, així no es pot. Així no es pot, perquè el sexe és molt mental i al final, si tu estàs pensant en totes aquestes coses, t'estàs distraient, no? En canvi, potser una persona que estigui més a gust amb el seu cos, i no vol dir que tingui un cos normatiu, simplement que es trobi a gust amb la seva pell, es pot deixar més portar pel moment i viure més les sensacions, perquè no està preocupada si ara se'n veu la cel·lulitis o si aquí... No?
1: Sí, clar, és... però al final això també és és la parella, vull dir, la confiança que tinguis amb la...
0: Sí, sí, però totalment d'acord, que la confiança amb la parella fa molt de com tu puguis mostrar-te de vulnerable al llit, no? Perquè al final pots ser molt lliure i molt vulnerable i això has de tenir confiança amb la parella. Però després les dones també ens han bombardejat tant amb el tema del cos o amb el tema del que podem dir i el que no podem dir. Pensa que el llibre és això que dèiem, són dones d'entre 40 i 50 anys, no hem tingut educació sexual, no? I venim d'una època on si ho feies era amb el nòvio. Yeah. On determinades coses, si les feies, era de porca. Yeah. I d'alguna manera, si tu no t'has treballat això, o depèn de com sigui la teva personalitat, ho arrossegues, no? Hi havia una noia que em va agradar perquè em deia que amb la seva parella ell li agradava doncs, una mica jugar doncs, aquest tema de ser sumís, no? I ella em deia a mi, clar, és que a mi també m'agrada. I jo li dic, doncs digue-li. I a ella li feia vergonya. Yeah. No era capaç d'expressar a la seva pròpia parella, potser que a ella li venia de gust que en un moment donat li fes una netjada, saps? Mm. Perquè sentia com que no ho podia dir-ho. Se sentia com amb vergonya o amb culpa de... És que a mi m'agradaria això, però potser no està bé, no? Mm. Perquè t'ho han repetit tantes vegades que al final t'ho has cregut, no?
2: Això és La Línia Vermella.
1: He vist al llarg del llibre, bueno, ara actualment vaig, justament, començaré amb la Liz, vale, sí que estic més o menys per la, una miqueta més, o, no, falta una mica per la meitat, però sí que va apareixent de manera recurrent el tema aquest de la dominància, sí, i la submissió.
0: Sí, sí.
1: Està bastant difós, no?, entre les parelles.
0: A mi em va sorprendre, perquè diuen, no sé si es diu que hi ha un 20%, ara no recordo la xifra exacta, però de persones que tenen fantasies, diguéssim, de dominació-submissió. Una altra cosa és que les portin a la pràctica.
1: Yeah.
0: Però sí que hi ha molta gent que fantaseja amb això. I aquí hem de separar, també, no? Perquè una cosa és la gent que s'excita amb el dolor, i l'altra és més un joc de rols,
1: sí.
0: No? No implica fer mal ni que te'l facin, no? Implica com posar-te en un rol. I és curiós perquè les dones, justament, que jo vaig entrevistar, que els hi agradava ser sumisses, són dones molt potents a la seva vida, no? Són dones molt empoderades, que prenen decisions amb feines importants o que depenen gent d'elles, no? I elles em comentaven, no?, és com una sensació d'arribar i no que pensin els altres per mi, de deixar-me fer, de per un moment treure'm aquesta armadura de dona forta, de dona decidida, que ha de prendre decisions, portar la iniciativa, i és com una mica haz conmigo lo que quieras, no? Però elles també reconeixien que diu, bueno, al final jo continuo tenint el control, perquè sóc jo qui li cedeixo a l'altre.
1: Sí.
0: I en el moment en què jo no vull, està molt clar que es fa la paraula de seguretat i aquí s'acaba, no? Vull dir, sempre és una pràctica consentida, però sí que em va cridar l'atenció això, no? De com podia ser la seva vida una dona tan empoderada, decidida i forta, i gaudir amb pràctiques que a priori sembla que et puguin denigrar o posar en un lloc inferior,
1: sí,
0: no? Llavors, bueno, per la gent que no practiquem aquestes coses, al principi, doncs, com que ens costa, o a mi, jo no faig aquestes pràctiques, llavors m'agrada parlar amb aquestes persones per saber una mica quines són les seves motivacions i el per què, i normalment la gent que té pràctiques alternatives és curiós, perquè suposo que no sé si perquè en algun moment s'han vist diferents o que formen part de la minoria, acostumen a ser gent llegida, gent que ha buscat referents, que ha preguntat, que potser que inclús s'ha qüestionat molt més que d'altres persones que funcionem amb el pilot automàtic, no?
1: Sí. Mm-hmm. Que és curiós. Et comentava això, que just ara començaré amb la Liz. He tirat d'IA... M'ha fet una classificació de tipologia de personatge.
0: Uh-huh.
1: Sembla que la Liz ha de ser un personatge curiós. Evidentment, segur que la recordes. Ens podries fer 5 cèntims, perquè jo tinc com és una persona reservada que es va descobrint, no?
0: Dona'm alguna pista, perquè ara amb tantes, i com que els hi vaig canviar el nom, em costa de situar-la, eh?
1: Bueno, doncs mira, a veure,
0: sí,
1: la Liz està separada, té 41 anys, i té dos
0: criatures?
1: Dos fills, sí.
0: Ah, ja sé qui és.
1: Sí, i a més, a veure, si veig per aquí...
0: Ja sé qui és.
1: Sí, perquè...
0: Aquesta noia em va...
1: Sí, i té com, doncs això, una tendència sexual com indefinida. És possible?
0: Bueno, no sé si és indefinida, però si és la noia que ara estic pensant, recordo que és una noia que s'acabava de separar feia relativament poc,
1: uh-huh.
0: I llavors ella em deia, jo durant molt de temps vaig pensar que era frígida, perquè la seva parella li deia, i clar, com que sempre penses que tu tens un problema, i si t'ho diu a l'home, doncs penses que tindrà raó... Llavors aquesta noia es va separar i de cop i volta queda amb una persona i diu, ostres, i ara descobreixo que sóc multiorgàsmica. Uh-huh. No, potser no tenia cap problema, potser és que amb aquesta parella no hi havia química o que ell no em feia el que a mi m'agradava. És que potser a vegades tu mateixa ni ho saps, que és molt el que ens ha passat a les dones d'aquesta generació, no? Que a vegades no ens hem explorat ni el propi cos. Com li pots dir a l'altre que t'agrada si tu no et coneixes?
1: Mm-hmm.
0: Si tu tens vergonya, a vegades, no?, de mirar-te les teves pròpies parts. Vull dir, és difícil, no? Llavors aquesta noia diu, just ara als 40 anys, començo a saber què m'agrada, com disfruto, de quina manera, no? I ella mateixa era la primera que estava sorpresa.
1: Mm-hmm. Sí, bueno... després, bueno... ja et deia que a mi em sortien 28 personatges, encara que tu et sortien 27, bueno, no ho sé. El cas és que hi ha els bonus track, perquè clar, totes les dones ronden els 40, sí. 45, 48 anys, sí. com a molt, aleshores sí. En el bonus track hi ha una dona de 60, de uh-huh. 60 anys, una de 30.
0: Sí.
1: Clar, jo em trobo a la gamma alta, diguéssim, i per a qual cosa m'ha lleugerit saber que hi ha algú de la meva quinta, no? Podries fer una mica de resum,
0: sí,
1: d'aquesta persona?
0: Jo, mira, és que jo vaig començar amb dones de la meva edat, perquè, evidentment, és on jo em trobava i és el que m'interessava. De cop i volta, primer, em van passar aquest contacte d'aquesta noia jove, que jo no sabia que era tan jove, però era una noia que, clar, jo notava ja un salt diferencial respecte a mi, no? Vull dir, com ella havia llegit, havia tingut referents, inclús audiovisuals, de cinema, de coses que jo quan era petita o adolescent no havia tingut, i com això havia configurat una imatge o una vivència de la sexualitat tan diferent a la meva, no? Llavors vaig trobar interessant doncs igual que havia fet per sota, doncs potser tenia algú per sobre, no? Uh-huh. I aquesta dona de 60 anys, que és una dona trans, clar, t'explica quan és jove, no? Com comença a vestir-se doncs, amb la roba de la seva mare, com ho viu amb culpa. No té referents a aquesta persona, no hi havia internet, no coneixia ningú que fos com ella, no? Uh-huh. Llavors aquesta persona es casa, uh-huh. Té una filla, té molts anys de matrimoni i arriba un moment... No sé què la detona, em sembla que és la pròpia filla, no? I es dona compte que ha anat guardant el tema de la seva sexualitat i la intimitat en una caixeta, ella em deia, dintre del pit, que jo havia tancat allà amb clau i havia mirat cap a un altre costat. I en el moment en què comença a obrir aquesta clau, ja no pot tirar enrere, no? I deia, ostres, si jo vull viure com jo sóc, això m'implica també una confrontació amb el món, la meva família, certes amistats... I és difícil, no?, perquè a vegades voler ser fidel a tu mateix no és fàcil, no?, quan hi ha una societat que t'imposa i et diu com has de ser, com has de viure i com has de follar, no? Clar, i més amb una dona ja madura, no?, que se suposa que és com, bueno, si no ho has fet en el seu moment, per què ara?, no? I ella diu, bueno, però mai és tard, no?, i si no visc amargada, no?, i no sóc feliç, no?, és complicat, però aquesta dona s'havia alliberat i després de tot un procés que li va resultar difícil i dolorós, per fi ella podia ser ella, no? I trobo que està molt bé, no? Perquè havia patit molt.
1: Mm-hmm. I ja, anant-nos a l'altra banda, aquesta noia joveneta, almenys mm-hmm. per nosaltres...
0: Sí, joveneta.
1: Molt joveneta.
0: Sí.
1: Què ens podries dir de...
0: Mira, és que aquesta noia, que és una noia que és lesbiana, clar, ella m'explicava que ja des de ben petita havia vist una pel·lícula on dues noies es feien un petó. Clar, és que ella ja ho havia normalitzat, això, no? Ella, quan va començar a sortir, ja havia anat a discoteques que són discoteques per noies. Vull dir, havia tingut com totes unes... facilitats, entre cometes, no? De dir, ja no havia hagut de lluitar, la generació anterior havia de lluitar per sortir de l'armari, i en aquest cas no. I llavors ella em va explicar una cosa molt curiosa, i és que havia caigut en una relació tòxica amb una altra dona. Yeah. I diu, ostres, com que també ens venen aquesta idea de que els tòxics són els homes,
1: yeah.
0: No? Tu, mm-hmm. igual amb un home, pots anar a dir, ui, aquí hi ha una alerta, una red flag, que li diuen ara, no?
1: Sí.
0: I tu estàs amb una altra dona i no te'n dones compte, i pots acabar... caient en els mateixos paranys, no? I ella m'explicava, i de cop i volta se'm va tancar el cony. És una expressió molt forta. Clar, perquè al final tornem al mateix, no? El sexe és tan mental. Llavors, quan tu estàs amb una persona que no et tracta bé, mm-hmm. indubtablement el teu cos es tanca, no? I ella va caure en aquestes dinàmiques, no? I després m'explicava com, bueno, havia trencat amb la seva parella i a poc a poc s'havia anat refent... I diu, i llavors em vaig donar compte un dia que estava bé. Ella treballa amb vestuari, amb el món del cinema. I diu, llavors en un moment estàvem en un rodatge, li vaig anar a posar la camisa, no sé qui, va haver-hi un petit roce, no? I aquí se'm va despertar tot, no? I vaig pensar, ostres, torno a viure, no? Ara estic bé, desitjo, tinc ganes de contacte, no? Després d'uns anys que no havia tingut. I això també em va fer que pensar, no? Per això que et deia, no? A vegades de que sembla que només les relacions tòxiques són home-dona. No, hi ha dones que són tòxiques també.
1: Sí,
0: vull dir,
1: sí.
0: Al final hi ha persones tòxiques i això t'ho trobes tant si és una... O homes tòxics, dones tòxiques, vull dir, lamentablement n'hi han. Mm. No? I...
1: Sens dubte. També amb diverses parts del llibre refereixes a les persones sexuals.
0: Uh-huh.
1: Vale. Com definiries tu una persona sexual?
0: És que aquí m'agrada perquè és difícil respondre, no?, concretament a aquesta pregunta, pel que comentàvem una mica abans, no? Sembla que tots haguem de tenir les mateixes necessitats sexuals, no?, que ens haguem de conformar o contentar amb la mateixa quantitat de sexe o la mateixa qualitat, i et dones compte de que cada persona és un món, no? Vull dir, jo puc considerar-me una persona sexual i jo què sé, i tenir relacions un cop la setmana, i en canvi una altra persona em diu, ah, no, jo sóc una persona sexual perquè jo necessito tenir-la cada dia, sigui amb una altra persona o amb mi mateix. clar, llavors és tan subjectiu, és com el tema del dolor, no? Quan vas al metge i et diuen si això et fa mal, no? O el part que tenim les dones, no? Vull dir, i et diuen, i posa del 0 al 10 el teu grau de dolor. És tan, yeah, és tan subjectiu i tan mental. Mm. Jo crec que al final ens hem de quedar amb la idea d'això, no? De que la sexualitat és diversa i que no hi ha una manera única de viure-la, no? Jo crec que l'important és trobar una parella... Primer, conèixer-te tu, que hi ha molta gent que no ens coneixem. Mm-hmm. Sobretot de la nostra generació, que teníem tanta poca educació i anem una mica a salto de mata. I després trobar la parella que s'adapta a tu, no? Perquè, clar, el problema és quan una persona és molt sexual i l'altra no. No, mm-hmm. Perquè, clar, si jo tinc necessitat de fer-ho cada dia i la meva parella amb un cop cada 15 dies en té prou, potser aquí hi haurà una desavenència, no?
1: Sí.
0: Llavors, al final, és o trobar una parella que sigui com tu, o fer pactes, yeah, que també és una altra cosa, no? Vull dir, a vegades també ens donem compte... Sembla que dues persones, quan són parella, pensen igual, tenen les mateixes necessitats, tenen les mateixes fantasies, i ens oblidem de que són dos individus. I a vegades aquests coincideixen i aquests no. Mm-hmm. Llavors, per això la importància de la comunicació i d'expressar-nos, no? El que passa que la sexualitat encara es viu com un tabú, explicar certes coses... Jo tinc una amiga, no?, que quan li explico sempre em pregunta, no?, sobre les meves experiències i com visió amb el tema amb la meva parella, i em diu, ui, és que això se'm fa molt gran, prefereixo no sortir de la meva zona de confort.
1: Ja. Yeah.
0: Saps? Mm. Perquè és més fàcil adequar-te en aquesta casella que hi ha tant... No, si tu estàs amb una persona no pots sentir atracció per una altra. Si la sents, dutxa freda, en lloc de dir, escolta'm, doncs potser hauria de tenir una conversa amb la meva parella i dir-li, em passa això. Mm-hmm. Però no ens han acostumat, no?, a expressar-nos amb sinceritat sobre les nostres necessitats sexuals o desitjos o fantasies.
1: Sí. No, és que jo pensava en aquesta expressió de persones sexuals, no?, com a persones que no només els agrada o ens agrada practicar sexe, sinó també que ens agrada parlar-ne, que el tenim com una part important de la nostra vida, que ja ho és, de més o menys de tothom.
0: Sí.
1: El que passa que no tothom s'ho exterioritza
0: sí,
1: ell mateix o ella mateixa,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Per això, jo més o menys...
0: Però no sé si sempre hi ha persones que són sexuals, que els hi agrada parlar-ne, perquè mira, ara me'n recordo d'un sopar que jo vaig tenir amb uns amics ara fa uns mesos i jo explicava una pràctica que havia tingut i a més no m'havia sortit bé, amb la qual cosa estava molt frustrada. Però jo sóc una persona que tiro sempre molt de l'humor i ho explicava molt obertament. I clar, llavors hi havia un noi, un amic nostre, i deia, no ho vull saber, és massa gràfic això que estàs explicant. Ara no em podré treure la imatge del cap. I jo sé que aquest noi és sexual, no és un mojigato, per dir-ho d'alguna manera, però en canvi és un noi reservat.
1: Ja. Yeah.
0: Saps? I quan jo parlava d'una manera tan gràfica i explícita sobre la trobada que havia tingut, no? Ell li explotava el cap, era com, per favor, Adaya, no continuïs, no vull saber, m'has donat massa detalls, no? Mm,
1: sí, llavors és el que dius tu, que, bueno... Que
0: cada persona...
1: Sí, pot ser sexual o no.
0: És un món, sí. Mm.
2: La línia vermella.
1: Comentàvem que aquest llibre de Mujeres que follen pot ser com una mica de manual, no com a llibre d'instruccions, sinó pues, bueno, per obrir la ment. En canvi, bueno, es parla de certes pràctiques que m'agradaria treure,
0: vale?
1: Per ferir encara més la sensibilitat dels oients, que és, per exemple, hi ha un, com a mínim, una dona, sí, que es parla del sexe anal, vale? I de, ojo, peligro, que no us penseu pas que això sigui flors i violes, perquè hi ha uns riscos.
0: Bueno, però és que sempre que fas alguna cosa hi ha un risc, no? Quan agafes un cotxe podries tenir un risc d'accident, també, no? O anar-te a dutxar i relliscar la dutxa, que també no hi pensem. És curiós això, perquè vaig entrevistar una noia i m'ho explicava amb certa culpa i vergonya i em deia que ho havia un dia sopant amb dues amigues, ho havia comentat, i com l'havien tatxat de porca, no? I ella es va sentir molt humiliada, no?, per confessar una pràctica, no? I jo li vaig dir, escolta, n'hi ha moltes noies que m'ho han dit, això, no ets l'única. I va dir, oh, no, quin sentiment de lleugeresa. El sexe anal també s'ha de saber practicar, com tot. Clar, és que si a tu t'agafen i vinga cap endavant, doncs això pot ser dolorós i no gratificant.
1: Amb els seus efectes secundaris.
0: Clar, bueno, però és que el sexe també és això a vegades, no? Mm-hmm. No és una cosa quirúrgica, no? Que entris i tot net. Vull dir, a vegades també parlem del sexe anal, però pot haver-hi un pet vaginal o, jo què sé, una gota de suor que et cau en aquell moment a l'ull. Vull dir, no sé, tens la regla a vegades, no? Mm-hmm. Hi ha gent que practica sexe i tampoc, diguéssim, no seria el sumum de la netedat, no? Al final són fluids, no? Mm-hmm. El que passa que hi ha gent que és més... que no li agraden aquestes coses i hi ha gent que no li importen. Bueno, doncs si fas sexe anal, doncs sí, hi ha un risc, però a veure, tampoc no passa res, després et rentes, et neteja i si ho has gaudit, doncs ja està.
1: Sí, sí.
0: Mira, ara et dic una altra cosa. Amb això del sexe anal no només hi havia noies que confessaven que era una pràctica que els hi agradava molt, sinó també hi havia moltes noies que comentaven com ho practicaven a les seves parelles heterosexuals. I noies que comentaven de trobar-se amb homes que diu, home, sembla que aquí no li pugui entrar un pèl de gamba, no? Perquè encara tenim aquesta homofòbia i aquesta idea interioritzada de que el sexe anal és cosa de la comunitat homosexual, quan al final un home heterosexual pot gaudir del sexe anal, sigui oral, sigui amb els dits, sigui amb algun tipus de joguina, no? I el que passa és que no es diu. No es diu en públic, però hi havia moltes noies que explicaven... Sí. Que amb les seves parelles els hi agradava molt.
1: Sí,
0: a elles
1: sí.
0: Practicar-los amb ells, no? I que ells en gaudien, no? Però es diu com una cosa, no ho diguem, no sé, piensen que soy maricón.
1: Sí,
0: i no. Dius...
1: Fins i tot, crec recordar que hi ha una dona que parla que una parella que va tenir, no sé si va si ocasional, hòstia, que només li agradava
0: clar.
1: Això.
0: Diu, al final només em demanava això.
1: I, hòstia, noi, a veure, variem una mica.
0: Sí, total, sí. Total.
1: Sí, però després tenim, bueno, la pluja daurada, també.
0: Ui, una pràctica bueno. Super, vull dir, que et dones, penses, ui, esto es super guarro, i després et dones compte de tantíssima gent que li posa, no? Mm. I a vegades no només la pràctica en si, sinó, per exemple, et pot excitar el fet de parlar-ne durant l'acte, però que no t'agradi fer-ho, saps? És com, per això dèiem, el sexe és tan mental, no? Pots estar amb una persona i parlar d'això i que només el fet de sentir-ho, d'escoltar, perquè és algo prohibit, perquè és algo diferent, et posi, però en canvi no ho faries mai, no? És curiós. Amb la mateixa fantasia ja se't desperta com el desig, l'excitació, i no necessites portar-ho a la pràctica. Per això són fantasies, també, no?
1: Sí. Bé, en contrapartida tenim, també ho comentàvem abans, amb l'augment de la promiscuïtat, també han augmentat els casos de malalties de transmissió sexual, perquè potser no som prou curosos, no fem prou ús dels preservatius...
0: Crec que aquí hi ha, per suposat això que has dit tu, però jo crec que aquí hi ha múltiples factors. Vaig entrevistar un doctor que treballava al centre de Drassanes, on hi va molta gent a fer-se proves que són gratuïtes, no?, d'infeccions o gent que té problemes, i em deia, clar, des de la introducció de la píldora anticonceptiva, des de l'alliberació de la dona, des de els drets que han guanyat tot el tema del col·lectiu LGTB, des de les noves maneres de relacionar-se que ara comencen una mica a estar més sobre la taula, com el tema dels clubs swingers, les parelles liberals, l'anarquia relacional... Clar, tot això ha fet la promiscuïtat, no? Abans tenies una parella per tota la vida, doncs, perquè, clar, no es contemplava una altra cosa, no? Ara ja s'entén que pots tenir al llarg de la vida diverses parelles i no passa res. I diu, clar, de fet, tot això augmenta la probabilitat de que tu puguis contraure una malaltia de transmissió sexual. Però em deia, de la mateixa manera que igual si tu vas a menjar en un restaurant de comida ràpida, doncs igual agafaràs una gastroenteritis. O si fas running... potser agafa un pie d'atleta, no? Vull dir, clar, al final, jo tenia una professora de ioga que deia practica, i tot vindrà. I em deia, i quan és tot, potser aconseguiràs fer aquella postura que et semblava impossible, però també potser et lesionaràs. no? Jo crec que al final l'important és tenir consciència de que ens hem de, bueno, evidentment, utilitzar mètodes anticonceptius, de protecció, i després fer-nos les proves, que és algo que també jo crec que la gent heterosexual, i m'hi afegeixo, no tenim tan present, no? Vull dir, quan va haver-hi l'epidèmia de la sida, la comunitat homosexual, per exemple, va agafar molta consciència de que aquestes pràctiques promíscues podien tenir un risc, i era un risc mortal. Amb la qual cosa són gent, almenys les que jo conec, que estan habituats a fer-se les proves d'una manera constant. En canvi, em dóna la sensació que una noia o un noi, sigui solter o separat, però que pot ser també promiscu, no té aquesta activitat integrada, no? Com a part de dir, ep, que jo estic amb diverses persones, perquè, a més, el preservatiu tampoc no et prevé de tot.
1: Ja,
0: no?
1: Clar, perquè...
0: Clar, vull dir, o el sexe oral, o no, vull dir... Sí, llavors, jo crec que també hem de ser conscients d'això, i si tenim diferents parelles o tenim pràctiques de risc, hauríem de ser, si som madurs per una cosa o per l'altra, i fer-nos uns controls més o menys amb assiduïtat.
1: Mm-hmm. Bé, bueno, aquí podríem estar xerrant sí. hores, però bueno, anem ja tancant. Imagino que hauràs tingut bones crítiques i males crítiques sobre el teu llibre. Han estat més de bones o més de dolentes?
0: T'haig de dir que més de bones. I mira, jo aquest llibre el vaig fer perquè jo tenia un interès personal, no? Com et comentava abans, de saber com vivien les dones de la meva edat, perquè no sabia si era jo també un bitxo raro, no? Jo no sabia si me'l comprarien, aquest llibre, no? El vaig presentar al manuscrit a l'editorial, els hi va agradar, i va ser, en la primera setmana es va vendre la primera edició, anem per la cinquena. Jo crec que sí que hi ha un interès, i jo he rebut moltíssims missatges de dones, sobretot que em contacten per Instagram, no? De dir-me, ostres, gràcies, o m'has obert un món, o ja no em sento tan estranya, o ara amb això puc parlar amb la meva parella, o ara he descobert coses que igual no sabia i vull provar, o ara m'animaré. Estic molt contenta, no? Vaig tenir una mica de hater d'alguns homes, mm-hmm. El hater sempre dels homes, com, bueno, mujeres que follen, pues a quién le importa, pues como todas, pues tal. Crec que al final és des de la ignorància, no? Perquè si a tu no t'interessa una cosa, pues no la compres, no la llegeixes o no la consumeixes. A mi no m'agraden les pel·lícules de terror i no vaig a veure's al cinema, però això no les desacredita, no? Yeah. Vull dir, són els meus gustos i al final... Per què no? Un llibre sobre dones sembla que molesti. Ara va sortir un llibre sobre vagines, un llibre de fotografies.
1: Mm.
0: I, clar, és això de dir, no? Tenim aquesta idea de com ha de ser petit i blanc i no sé què, que ens ve una mica de la pornografia, no? Mm. I després moltes dones acomplexades perquè igual tinc els llavis grossos, perquè igual el meu pèl és així, perquè igual la meva forma és així. I aquest llibre el que et mostra és la gran diversitat d'òrgans sexuals que tenim les dones, no? Que tot, igual que tenim el nas gros, el nas petit, el nas punxegut, el nas més xato, doncs el mateix passa, no?, amb la nostra vulva. Llavors, jo aquest llibre he rebut moltes més crítiques bones que dolentes, i només per això ja em dono per satisfeta.
1: Sí, perquè amb això que dius de les vagines, sí. I aquest llibre que també l'he vist anunciat, sí. També llegia que els últims anys s'ha fet com el mapa del clítoris.
0: Ah, és que és curiós,
1: perquè o sigui, allò que ens referíem en la rodoneta,
0: sí,
1: aquella,
0: en aquell
1: botonet, s'ha anat ampliant, i és curiós que...
0: És que és curiós com jo, com a dona, puc parlar de certes coses sobre la disfunció erèctil o tantes coses que us afecten a vosaltres, i que estiguem al 2026... i fa res hagin fet aquest mapa, no? Vull dir, sabem, l'home va anar a la Lluna i no sabem com funciona a vegades el nostre propi cos o aquest òrgan que té mil milions de terminacions i que ens pot donar tant de plaer, perquè no serveix per res més que per donar plaer, i és tan desconegut. Jo crec que això és bastant simptomàtic del que passa amb la sexualitat referent a les dones, que ara comença, doncs, a despertar, no? Vull dir, que ha sigut un tabú, que hem viscut amb molta ignorància, amb molt de pes també sobre el tema que ens ha causat la religió, no? Una mica de la culpa, de quin era el paper de la dona, del que estava bé, del que estava malament, com aquesta moral també ens ha afectat, no? Depèn de la família que hagis viscut, no? I de l'educació que hagis rebut. Mm-hmm. Llavors està bé que ara comencem a ser nosaltres, no? Les dones, que parlem també del que ens agrada i que ens permetem explorar i conèixer-nos una mica nosaltres mateixes, no? Per gaudir una mica millor de la nostra sexualitat i de la nostra vida en general.
1: Està clar, està clar. Amb el tema de les crítiques, perquè he ficat el mapa del clítoris, com a crítiques negatives, han vingut d'homes, de haters.
0: Sí, sí.
1: De dones...
0: No. En aquest cas et dic que amb aquest llibre no, la majoria de dones... És que jo diria que cap dona m'ha escrit per dir, que segur que n'hi haurà alguna, que no li ha agradat o que té deute, però a mi no m'ho ha comunicat. Les dones que s'han posat en contacte amb mi han sigut dones per agrair-me o per dir-me, no, lo satisfetes que estaven amb la lectura, que els hi havia obert un món. I també et dic que no he rebut molta crítica, d'homes, però sí que al principi, quan va sortir a la premsa i titulars i tal, i dius, bueno, no, molts tios d'aquests que t'insulten gratuïtament rere un nom fictici i un avatar, no? Que també penso que fàcil és, no?, amagar-te darrere un dibuix d'un goril·la, posar-te X213 i dir, tu eres no sé quantes, clar, no? I dius, és que no em sembla una comunicació igualitària, no? Perquè, i al final que t'oblides de que jo sóc periodista, no? Jo puc tenir les meves opinions, però al final això és un llibre d'entrevistes, és un treball d'investigació.
1: Mm-hmm. Sí, perquè diuen, ara faig com un canvi de terç, i obro un parèntesi, amb el tema, fa poc ho llegia, que en què totes les opinions són respectables. Pues vaig llegir que algú acreditat deia...
0: No, ho són.
1: No totes les...
0: No, perquè si són irrespectuoses o ataquen la teva llibertat, jo crec, no, aquesta famosa frase que deien, que la teva llibertat acaba on comença la de l'altre. Mm. No, sí, jo respecto la teva opinió sempre i quan no sigui intolerant, racista, masclista, homòfoba... Vull dir, hi ha certes coses que ho sento, però no ho tolero. No em sembla una opinió que es pugui defensar.
1: O sigui, tinguem clar que no totes les opinions són respectables. Bueno, acabem ja. Hi ha alguna cosa que volguessis explicar que ens haguem deixat en el tinter que acabi de donar-li forma a aquesta entrevista, a aquesta xerrada?
0: Mira, jo crec que més o menys hem tocat tots els temes, però sí que m'agradaria incidir en que el llibre no és un llibre pornogràfic, encara que tingui un títol tan llampant, no?, o tan cridaner. Jo crec que és un llibre que s'acosta més a l'antropologia, no?, perquè a mi m'interessen les persones, en aquest cas m'interessaven les dones de la meva edat i com vivien la sexualitat, però al final el sexe és un fil conductor per parlar d'històries de vida, no? I crec que aquí es toca el tema del feminisme, es toca el tema del cos, es toca el tema de les relacions romàntiques, de l'amor tòxic, dels abusos a vegades, no? Vull dir, és un tema molt més profund que el pur acte sexual, que si li dones l'oportunitat crec que et pot obrir un món.
1: Doncs res, moltes gràcies. Tornem a agrair la teva visita a la Línia Vermella. Ha estat un veritable plaer tenir-te en els nostres micros i no voldria acabar l'entrevista sense demanar-te...
0: Aviam.
1: Si te'n recordes. Bueno, a part de que ens assignis el llibre... Que el
0: home, tinc,
1: que,
0: i tant,
1: que,
0: per que, favor, que, quin honor.
1: Que el tinc aquí,
0: Quin honor.
1: Que ens recomanis una cançó per tancar el programa.
0: Oi.
1: Aquesta trampa ja te la sí. Vam fer al programa anterior.
0: Aviam, mira...
1: D'una manera espontània.
0: Aviam, va. Em sembla que es diu Sex is on Fire, The Lions, pot ser? Ara ho hauria de buscar per confirmar que t'ho hagi dit bé, perquè sóc una persona que em costa molt els títols dels artistes i les obres, i això em passa amb els llibres, que en llegeixo molts i després sóc incapaç. Diria que es diu Sex is on Fire. I diria que el grup és Lions.
1: Doncs res, tanquem aquest programa d'avui de la Daia amb Sex is on Fire. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a tu, Joan Carles, per convidar-me.

0: la línia vermella.
1: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.
2: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
3: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
2: Veniu a veure el futbol en companyia.
3: Disposem de terrassa.
2: Som a la Riera, Parafita 117.
3: Truqueu al 93 792 0019.
2: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
4: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
5: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
4: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
5: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
4: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
5: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem. Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut J.M. Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
1: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
5: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
1: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840. A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera en quedar amb els amics.
6: Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go!

0: Escoltant Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la primera també amb bones sensacions.
1: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
2: Som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes, en una nova setmana en la qual volem compartir moltes històries musicals corresponents ja a aquest ple estiu del 2026. I és que les cançons que tindrem amb nosaltres, moltes en català, seran precisament cançons que faran el seu estiu. Aquest, com us deia, del 2026. Comencem amb la primera que ens arriba, que és la Banda Neon, també els Búhos i Mon DJ. Tots tres treballen i han treballat, de fet, de valent per una cançó com aquesta, que es diu El Ventilador, i que formarà part de la banda sonora d'aquest estiu. Així iniciem el nostre camí, amb ritme, amb Banda Neon, Búhos i Mon DJ. Això es diu El Ventilador.

El ventilador segurament és un dels aparells que es fan servir més als estius. És una de les cançons de Banda Neon, de Buos i Mont DJ que s'han unit per fer aquesta cançó ben estiuenca. El ventilador ha obert aquestes estrenes d'aquesta setmana i ara, doncs, obrim fronteres i traspassem l'Atlàntic i ens anem fins al Canadà, amb una banda canadenca de rock alternatiu que va ser formada el 1988. Ells es diuen Barenaked Ladies i aquesta és la seva nova creació, Almost Ready.

La banda canadenca Bare Naked Ladies, una banda canadenca de rock alternatiu formada el 1988 amb nova cançó sota el braç i que es diu Almost Ready.

ens ha acompanyat en aquests primers minuts d'estrenes. Tornem a Catalunya amb un dels referents del pop urbà en català, un projecte musical que va néixer fa 3 anys al Maresme. Es diuen Danny Six i Iskits, i tots dos ens proposen aquesta Que s'aturi el temps.

0: volem estar.
1: Que s'aturi el temps. Aquest és el ritme que ens han portat Danny Six i Skid, tots dos junts, per aquesta peça que ens porten aquests referents del pop urbà en català. Des del Maresme, així ens han arribat, i ara tornem a fer un viatge, en aquest cas molt més a prop, anem fins a Gran Bretanya, per escoltar a la cantant britànica Charlie XCX, la seva nova cançó Wink Wink, que és el tercer avançament del que serà el proper disc anomenat Music Fashion Film.
2: I used to lick cream of strawberries in the summer. Maybe I fucked your dad. Just kidding, I'm only saying that for effect. But my point is I think people can change. I used to jump on trampolines with no underwear.

La nova cançó de Charlie XCX es diu Wink Wink i formarà part del seu proper disc, que es dirà Music Fashion Film. Seguim endavant i tornem a Catalunya. Anem amb un personatge anomenat Joan Quadern. És un cantautor emergent de Reus i el coneixerem ara mateix amb la seva nova cançó Demà descansa, Pere.

Joan Quadern, aquesta és la cançó Demà descansa, Pere, amb el cantautor emergent de Reus, que també ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Tornem a fer un viatge cap a Gran Bretanya, cap a Anglaterra, per escoltar el més nou de John Newman. La seva cançó es diu Through Me a Line.

És el ritme de John Newman, la seva nova cançó d'aquest cantant i compositor britànic que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Es diu Through Me a Line. Noves cançons, noves històries que anem compartint setmana rere setmana, sempre al teu costat. I ara mateix tornem a Catalunya per escoltar un artista emergent de Sabadell. El seu nom és Arnau Aguilar i aquesta és la seva nova cançó, Dolça Llum.

Arnau Aguilar, l'artista emergent de Sabadell, amb la participació de Lira, una altra veu, emergent també, en el panorama musical català, i tots dos ens presenten aquesta cançó que es diu Dolça Llum, una cançó que ens parla de l'autodescoberta, de la connexió amb un mateix i del procés de deixar enrere portes i també lligams. Després de Lira i Arnau Aguilar, anem a fer un viatge de nou, en aquest cas cap a Nord-Amèrica, per escoltar el més nou de Katy Perry. Es diu Watch It Burn.

Es diuen Partí i Peres, és un grup de pop electrònic de Sant Cugat del Vallès, són quatre amics, i en aquesta cançó que es diu Uf, quina calor, hi col·labora el cantant mallorquí Xavi Hernández. Junts per aquesta peça, que també forma part de la banda sonora d'aquest estiu del 2026. Estàs escoltant Estrenes i compartim les cançons noves de la setmana. I ara mateix anem amb un personatge anomenat Matt Hansen, que és originari de Califòrnia i que ens arriba amb el seu nou tema, Thinking About Me.

Thinking About Me, aquesta és la nova cançó de Matt Hansen, aquest californià que ens ha acompanyat també en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem a Catalunya. Arriben des de Falset, al Priorat, a Tarragona, un grup que va néixer l'any 2019 i amb una rumba molt fresca per aquest estiu sota el nom de La de Barcelona. Ells es diuen Primera Cita.

La gent de primera cita i aquesta cançó que es diu La de Barcelona, una altra de les interessants novetats d'aquesta setmana. Seguim endavant i ara tornem de nou a Nord-Amèrica per escoltar la cantant i compositora de Chicago, Rabin Linae. La seva nova cançó es diu Saturday Nights.

0: El seu nom és Ravi Lenae, aquesta és la seva cançó Saturday Night, una altra novetat de la setmana, amb aquesta cantant i compositora de Chicago. Tornem a Catalunya amb el so, la música, la veu d'en Rocchio, que és el projecte musical d'en Roc Terruell Roma, un jove cantant, compositor i productor de Sabadell. La seva nova cançó es diu No hi ha estiu sense petó i que forma part de la seva nova era musical lligada al llançament de l'àlbum Juganer.
1: Ja arriba la calor.

si total acabarem despullats. Que no hi ha estiu sense petó, sense birra al teu balcó. Que estem tal qual, que estem tranquils.

0: sense petó.
1: No hi ha estiu sense petó. Aquesta és la cançó de Rocio, una altra novetat de la setmana. Anem per Ses Majestats, The Rolling Stones, que, bé, el dia 10 de juliol tindran nou disc, que publicaran aquest dia i que es dirà Foreign Tongues, i amb 14 cançons enregistrades amb col·laboracions de luxe com Paul McCartney, Robert Smith, dels The Cure, Steve Winwood i molts altres. 25 discos ja d'estudi. Aquest és el darrer, Foreign Tongues, que sortirà, com us deia, el 10 de juliol. Amb cançons com aquesta, Jealous Lover, una de les noves dels The Rolling Stones.

Jealous Lover, aquesta és una de les noves cançons dels The Rolling Stones, que tornen de nou a la càrrega amb nou disc que sortirà el proper 10 de juliol. Seguim endavant el nostre camí, ja pràcticament a la part final, però encara ens queden un parell de temes per escoltar. El primer ens arriba amb veu dels The Tietz, i és que el duet mataroní ens proposa la seva particular cançó de l'estiu, i es diu

0: prop.
1: La nova cançó dels The Tears era això, una altra novetat de la setmana en aquest estrenes que s'acaba i ho farem tranquil·lament, sense tant de ritme com hem compartit fins ara. Ella es diu Sydney Christmas, és una cantant i actriu de teatre musical anglesa i es va fer mundialment famosa després de convertir-se en la brillant guanyadora de la 17a edició del programa Britain's Got Talent l'any 2024. La cançó que escoltarem es diu Lean on You. És una cançó d'amor i de suport, una preciosa balada, pop d'amor, de gran intensitat vocal, com comprovarem. Així, amb ella, amb Sydney Christmas i la cançó Lean on You, acabem aquestes estrenes d'aquesta setmana. Això sí, tornem la setmana vinent aquí mateix, compartint un nou estrenes d'aquest estiu del 2026. Rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé, gràcies per ser-hi. Fins la setmana vinent. Adéu-siau, salut!

0: Ràdio Arenys, primera. En música, som els primers. Ràdio Arenys, Ràdio Arenys.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
2: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
3: Vols anunciar el teu establiment o servei?
2: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
3: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
4: Mientras tú escribes el reportaje, se revela el negativo. A las 7.22, la foto llega a manos del grabador y tu reportaje entra en cajas. A las 7.56, ponemos la primera plana, primera plana, primera plana.
5: A Primera Plana repassa l'actualitat política que ens envolta amb especialistes de la nostra vila.
4: A las 8.12, las prensas empiezan a rodar y a las 8.47, echamos a la calle una edición extra. ¿Qué tal?
5: Comença els dissabtes ben informat amb A Primera Plana. La millor informació per començar el dissabte la trobes a Primera Plana. Conduït i presentat per Benet Maimí.
6: Estoy empezando a creer que todos los periodistas están sonados.
5: Segueix el fil de l'actualitat a Ràdio Arenys. La primera en informació.
7: Compartint la música de Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
2: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
3: A menys d'un quilòmetre de Cornellà del Terri, al Pla de l'Estany, riu avall, travessant-lo per un pont medieval, hi ha el disseminat de Sors, un petit poble presidit per la seva església, dedicada a Sant Esteve. Les campanes toquen 9:15, i cada dia cap a aquesta hora, a una masia de ben a prop, se solen sentir uns altres cops metàl·lics. Són intensos i molt més seguits. Els fan tres joves al voltant de la trentena, sobre una enclusa centenària que, com l'ofici de forjador, estan entestats a mantenir, tot reivindicant l'artesania i la importància del ferro. Som a Can Menargues, casa de la família de Liu Gironès, que avui no hi és. Ell, el Llorenç Rodríguez i el Jordi Roura Jou, fa uns quants anys que són amics, i ben just uns pocs mesos que forgen peces de ferro en una nau contigua a la masia. Liu, aficionat de les armes i armadures medievals, va començar a forjar-ne el seu garatge anys enrere.
4: Ferro el que té és que un cop el treballes i el comences a saber tocar, t'enganxa moltíssim. I ja vaig tornar-hi a caure de plens, vam començar a conèixer amb Liu, que ens vam conèixer per tema forns de llenya, perquè a mi em va començar a cridar molt l'atenció la forma de cuinar amb llenya, i vam construir un forn de fang de casa, com es feia abans, descalços, trepitjant el fang i la palla. El vam fer, ens vam començar a portar superbé, vivíem al cantó, per dir alguna cosa, ens vam anar trobant més. Vaig començar a descobrir molt el tema dels forns, de cuinar i tot això. Em diu el tema de les màquines, que sempre hem sigut de tenir moltes màquines a casa i estar tot el dia tocant amb màquines. I a través d'aquí ha començat a quedar molt, després va començar a aparèixer en Llorenç, em viu també per aquí a casa, anant a fer muntatges de fires medievals, construint escenografies, construint màquines de guerra, havent de forjar els eixos de les màquines de guerra i tot això, i aquí començar a descobrir la forja.

0: recalentar el ferro ha anat a poc, però des d'aquest mateix 2025 ja són socis de la cooperativa Forja del Terri. Segons el gremi de la ferreteria, el 75% de les ferreteries no té assegurat el seu futur per manca de relleu generacional. Ells, però, han obert la seva. Entre amics, entre companys i afins, a contracorrent, a la seva i en sortint-se'n. Calentem cafè a la Farga i seiem a la taula que hi ha al mig del taller, amb tot a l'abast. La Farga, l'enclusa, el martinet i totes les eines. Ens expliquen la seva història, el seu ofici i com el viuen i en viuen. El ferro, diuen, és la matriu de l'artesania. És el material de què es fa bona part de les eines que fan falta, i aquesta és la seva voluntat. Malgrat tot, les destrals que veu i fa servir el Llorenç per llevar el suro, es lamenta, arriben de Sardenya o de Mallorca. Ells han nascut per mirar de capgirar aquesta realitat amb el seu treball, però sobretot s'han unit per aprendre. Tots han fet el seu camí fins a petar aquí, sense cap precedent familiar en l'ofici ni ningú que es pugui considerar mestre. I així, autodidactes i sobretot fascinats pel ferro, s'han convertit en els forjadors d'entre els més joves del país i una nova generació compromesa i en el camí de la professionalització. L'oportunitat de treballar a Caliu, per sort, els ha ofert la facilitat de no haver d'assumir, des del punt de partida, una necessitat bàsica com és tenir un espai aixoplugat i prou gran com perquè hi treballin els tres.
1: Clar, fer aquest mateix projecte sense l'espai hagués costat. De fet, va aparèixer primer l'espai
2: i després
1: va aparèixer el projecte. Que... No, això ha ajudat molt.
3: Bueno, i l'inversió, que clar, no hem hagut de fer una inversió milionària com fa molta gent, perquè màquines, útils, eines i tot això, com que som tan friquis, pues, un ja havia comprat això, jo què sé, un ja tenia 1.000 pinces que havia estat comprant de forja o ja se l'havia començat a crear, l'altre, aquí hi ha un altre martinet, que és vell, que ja també teníem. Un altre ja havia comprat una enclusa, un altre ja tenia mais, un altre portava les radials, un altre té el cabatro, i ha sigut no haver de fer una esquitxada de molts de diners per poder obrir el taller i el tenir un lloc gratis, que no hagis de pagar lloguer, que no hagis d'invertir molts de diners, doncs això ens ha sigut una facilitat gegant, perquè si no, de l'altra manera, segurament haguéssim acabat llogant una part d'un taller d'algú per poder anar a treballar per aquell, després ja segurament cadascú hagués anat tirant més a la seva. Sí, és que o sigui, s'ha fet quasi sense voler. Quedar un rato, que no quedar per treballar, quedar un rato i què fem? I sense adonar-te'n ja estàs forjant, o ja estàs soldant un carro, o ja estàs creant de zero un carro medieval per anar a la fira.
0: Organitzar-se en forma de cooperativa els dona confiança i més fortalesa, més enllà d'estalviar-se multiplicar la paperassa per tres.
1: Fer una cooperativa i ser que és el ser dels tres a mi em dona molta confiança. I motivació, també, de crear coses més grans que jo sol no m'atreviria a embolicar-me. I el ser els tres, que és això, doncs xerrem, tenim aquesta comunicació, que és moment de debat, i dir, vinga, així sí que ho veig clar i fem algo gros, el més gros que vulguis.
3: O que si t'encalles, no? A vegades que Correcte. Estàs en un projecte i de cop t'ha sorgit un problema en aquest projecte...
1: Hi ha dos caps més que diuen, ostres, mira, prova de fer-ho així, provem-ho a aixes.
0: No són gent d'estar en un polígon. Els agrada veure el campanar de sords i les alzines ben a prop. Tenir els gossos i l'asa a tocar. I en un espai com aquest s'han anat construint el taller des de zero.
3: Després van aparèixer les màquines de Narcesa, que Narcesa és una empresa molt grossa i potent d'aquí a Garrigàs, que és un poble de per aquí a prop de Figueres, que ens ha fet cessió d'ús d'aquestes màquines a canvi de crear continguts per internet explicant com funcionen i què es pot arribar a fer amb aquestes màquines, que és el martinet i la premsa hidràulica. I clar, amb aquestes dues màquines doncs hem fet un
1: puta... El soroll el fem nosaltres.
3: Correcte. I clar, ell treballa molt. El que tu pots fer en 10 minuts amb una màquina d'aquestes, tu t'hi estaries 4 hores. O sigui, ho acabaràs fent tot el mateix, però el que hem aconseguit amb això és amortitzar temps i poder arribar a fer

0: més encàrrecs o poder ser més eficients a l'hora de treballar. I això també és una gran ajuda que ha sigut que també ens centrem més en la forja i que ens puguem ficar més en tot de la forja.
1: L'artesania, diuen, d'altra banda, també ha de caminar amb la innovació, així com les xarxes també són un canal de comunicació, d'aprenentatge, de negoci, d'oportunitats, un suport que estalvia tràmits i processos. Però les eines són la base de l'ofici i el taller l'han omplert també d'eines recuperades, entre altres, de forjadors que es jubilen o es veuen obligats a tancar el negoci perquè ja no els accepten en entorns urbans. El Joe recorda l'emoció d'un home que es dedicava a muntar bicicletes a qui van comprar una taula.
0: I el tio, què va passar? Que el lloc on estava, doncs per herència s'havia de vendre tota la finca, ell no podia comprar el taller, no sé, no sé quantos, i vam anar a veure i vam descobrir que tenia aquestes màquines. Doncs el dia que vam anar a buscar aquest plat, podries haver vist aquella persona plorant allà com un nen petit. No, per què? Perquè s'està desprenguent d'una peça que li ha donat la vida, que és el seu, la seva feina, i que està veient que ell ha acabat, que se n'ha d'anar a soldar una empresa gegant. Per què? Perquè no té l'espai i l'ha de vendre per tema d'herències i per tonteries d'aquestes. Saps? I nosaltres tenim la sort que el podem agafar i li podem tornar a donar una vida. I clar, això també fa que aquesta gent estigui contenta, saps? No ho està tirant a la xatarra, no ho està venguent a un ricatxo perquè vol fer-se la seva tauleta maca abans d'entrar a casa. Saps? Ho està cedint o ho està venguent a una gent jove que està motivada, que està tornant a crear un ofici d'abans i que vol recuperar les eines antigues i que li agrada treballar, perquè a nosaltres ens encanta treballar. Vull dir, jo el diumenge curro, jo el dissabte curro, a mi m'és igual, la meva parella n'està farta. El pal diu, tu, prou, saps? El pal, què faràs aquest fin? Ah, no ho sé. Diu, no et tancaràs el taller tot el cap de setmana. Bueno, saps? Ja, vull dir, és el que ens passa i és que ens encanta, saps?
1: I ara que portem una estona xerrant, el Llorenç engega la farga per escalfar motors i així poder començar a forjar. La forja és un procés en què, a base de la calor del foc i l'ús de la força i la tècnica, s'aconsegueix donar forma al metall.
2: Ja és ficar el ferro calent per canviar la forma.
0: Sí, o sigui, és a través del foc, el que ell deia.
2: A través de l'escalfor, modificar l'estructura que té, com estovar-lo, per poder-lo muntejar.
1: El Llorenç i el Jou ens ensenyen el procés donant forma a unes fulles que conformaran una rosa que, ara que s'apropa a Sant Jordi, estan ensenyant per xarxes. Ha estat tot un èxit. Ens ensenyen com tallen el ferro, a la manera tradicional, estovant-lo tal com poden per partir-lo i modelar-lo.
0: I ara estem, doncs ara a través d'una rea vella que teníem per aquí, doncs la plastem i traurem aquestes fulles. Doncs tu vas traient aquesta, la plastes, intentes donar una mica de forma i després d'una radial acabes de tornejar-la.
1: La forja tradicional té les seves arrels en les antigues civilitzacions, on la manipulació del metall amb força i habilitat es va convertir en una necessitat per a la supervivència. I així com una màquina pot fer la feina que farien ells en molt menys temps, un ferrer o un forjador amb dècades d'experiència també fa la feina en menys hores. L'artesania, diuen, és un llenguatge que s'aprèn i que es recorda.
3: Al final és com tot, no? Vas, a través de la teva experiència vas aprenent. El ser un ofici no artesanal o així, però és bastant físic, a mi em passa també amb el suro. Quan anem a llevar, és només a l'estiu. D'estiu a estiu has passat tot l'hivern fent altres coses. El primer dia que vas, amb tots els nervis i les ganes, vas a veure si me'n recordaré. Una mica com anar en bicicleta. Un cop aprens a anar en bicicleta, més o menys hi saps anar. Quan et plantes allà davant de l'arbre, pues sí, funciona, però funciona sol, perquè tens aquesta memòria dels músculs. Amb la fusta també passa, però amb el ferro jo encara no l'hi tinc. No, i aquesta memòria muscular No, encara no hi és. Anar aixecant el martell i anar picant, doncs, de mica en mica, doncs, es va creant aquesta...
0: Simbiosi.
3: Però ja... Sí, de... Bueno, d'entendre com pica el martell. Hi ha martells amb diferents formes, amb diferents pesos, els ferros calents, no tan calent. Hi ha moltes variables, igual que la fusta.
1: És important mantenir el coneixement acumulat de ferrers com el Roger Ferralla o en Cristof. No els fa por preguntar, ni que la gent sàpiga que no en saben prou. Creen xarxa i comunitat, i mentrestant van provant, entenent els processos.
0: Sí, comença des d'un esbós o una idea mental que té algú, la traspasses a un paper, aquest paper dibuixes o... El que ens agrada molt a nosaltres és dibuixar a escala les coses. Dibuixem les coses a escala i un cop aquest dibuix està realitzat, ja et diu si quan el portis a la realitat et sortirà bé o no. I després, un cop tenim aquest esbós, ho tenim tot, es parla, es comunica una mica com el faries i a partir d'aquí ho proves. I vas debatint, ho vas mastegant entre tots i un cop arribes a una conclusió o ja sol surt que tots diem el mateix, doncs ja sabem que allò és el que ha d'anar bé. No ho sabem segur, però és el que creiem. Ho proves, ho fas realitat i si és el que ha tocat, has triomfat. Doncs ja saps fer una cosa més.
3: Com que no surt de la primera...
0: Correcte.
3: És l'aprenentatge aquest de dir, ostres, aquí ens hem imaginat aquest pas, però no va després, per exemple.
1: El ferro permet certa facilitat per reutilitzar i així provar i experimentar amb més confiança, sense pressa.
0: Jo moltes vegades vinc a treballar i és com si no vingués a treballar. Jo he vingut a passar el matí, m'ho he passat de perles, he estat disfrutant tot el matí, no sé què. I sí, hem estat creant... Que si ahir un prototip d'una rosa de Sant Jordi, que si, jo què sé, i poder arribar a casa, jo arribo a casa i de cop, hòstia, em sento realitzat avui. Per què? Perquè avui he après a fer la meva primera cunya per estellar-me la llenya.
3: Aquesta és la part política. Que no...
0: Sí.
3: Que ens ho fem nosaltres perquè nosaltres volem. No?
0: I...
3: De dir que som lliures de... Aviam, lliures en un sentit de la creació. No, no, ningú ens marca...
0: No tenir aquest estrès d'ara, d'haver-hi una pressió que necessito produir molt per fer molts diners, necessito amortitzar molt el temps perquè si no, no hi surto guanyant, necessito, ui, que comprar-ho tot el més barat que pugui i vendre-ho el més car que pugui, perquè la gent així hi guanyaré més i em podré comprar o me'n podré anar de vacances de no sé on i podré portar una roba de no sé quina marca. No, nosaltres preferim reutilitzar roba, reutilitzar coses, tenir arreglants de les eines, poder-nos crear les eines, poder-nos crear els nostres mobles de casa i tot això és el que ens ajuda i ens agrada i poder recuperar un ofici d'una eina que et durarà tota la vida. A mi m'agrada algo, siguis no, com...
3: Una mica autosuficients, de les necessitats més materials.
1: El ferro, com diuen, és el centre de l'artesania, a tot arreu. I la forja, creuen, i ho intenten, ha d'estar al servei dels artesans, reproduint aquest món, atenent les seves necessitats. Productes fets a mida, perquè no s'hagin d'adaptar al producte. Aquesta és la diferència que ells poden oferir.
0: Per això a nosaltres ens encanta recuperar eines antigues o peces antigues. Per què? Perquè estan fetes perquè durin tota la vida. I tu aquell martell l'agafaràs i el meu fill o el meu net o la meva fillola o qui sigui, potser el farà servir d'aquí 50 anys. Per què? Perquè és una peça que no es farà malbé. És el que nosaltres creem, el del consumisme i tot això. A nosaltres no ens agrada el consumisme. A nosaltres el que ens agrada és poder tenir una cosa i que si realment vols una cosa, doncs vens a buscar-nos i ens dius tu, que necessito, com és el cas dels cistellaires, que necessito una eina...
3: Una rèplica d'aquesta eina.
0: Sí, jo què sé, l'altre dia van venir amb una eina que ara mateix no et sé ni dir el nom, perquè
3: canal.
0: És el primer... El canal, perquè és el primer cop que la veia, jo mai a la meva vida havia vist aquella canal, doncs va venir a la Veix, que és un cistellaire molt de la família també, que està molt amb nosaltres, que ens apoya, que ens encarrega moltes eines, i va venir una canal que va dir, diu, mira, aquesta canal, diu, jo fa més de 20 anys que no en veig cap o que no sé que ningú en fabriqui cap. Ara mateix ningú els està fent, costa molt de trobar, no sé què. Doncs li vam replicar una canal exactament igual, personalitzada, marcada amb les seves inicials, amb el nom de la seva empresa, amb tot, i que doncs vam forjar una canal que feia 20 anys que ningú forjava una canal. I que ara hem donat la solució a tot el món d'aquest de cistellaires a poder tenir aquesta canal, perquè aquesta canal és catalana i només ho fan servir els cistellaires catalans. I ara què passa? Que tothom va buscar les eines a França. Doncs com que els francesos no fan servir aquesta canal, ningú feia canal. Buscar ara el món dels cistellaires, saben que a la Forja del Terri poden venir a encarregar-nos la canal catalana per poder fer el seu cistell. O et poden venir a demanar un foer per poder estallar-se les seves llenyes, les seves canyes, o pot venir un picapedrer o un marger a fer-se el seu martell que vol per picar pedra. Pues a nosaltres és una mica això, poder-te crear i poder fer això és el que ens fa trempar, el que ens fa estar content, el que ens fa motivar, el que ens fa tirar endavant.
1: En el futur més pròxim, els agradaria combinar més materials, com fusta o pedra, i apropar-se a altres oficis a través de la matriu del ferro. Volen continuar fent xarxa, amb persones com ells, ja introduïdes a l'ofici, però també el volen divulgar. Perquè allò que més volen, tal com diu el Llorenç, és conservar l'ofici, les tècniques i els seus coneixements. Per a ells, és una forma de vida, i és per això que no ho troben gens estrany. L'edat, diuen, tant és. El que importa és l'esperit i les ganes. En tot cas, sent tan joves, recorden, tenen molt camí per a davant. Unir-se en una cooperativa amb artesans en camí de la jubilació, de fet, creuen que podria ser una alternativa per garantir la continuïtat dels tallers i de l'oferta. Ells, mentrestant, es van embrutant les mans, que és el que els agrada. De moment, no les duen gaire brutes, però ara que ens acomiadem, començaran a fer-ho. Això és senyal que treballen, és a dir, que s'ho passen bé i són feliços junts.

0: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
3: La banda sonora de la nostra vida. L'espai de Ràdio Arenys que cada diumenge ens porta un viatge apassionant pels esdeveniments i melodies que han marcat diferents anys des de 1952 fins a l'actualitat. Amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, reviurem els moments històrics que ens han fet com som avui mentre escoltem les cançons que ens han acompanyat al llarg del camí. Prepareu-vos per connectar amb la història i la música d'una manera única i especial.
4: Molt bon dia a tota la gent que en aquests moments està a la sintonia de Ràdio Arenys per escoltar una setmana més la banda sonora de la nostra vida.
5: Avui encetarem dècada, deixem enrere els anys 50 i tota la postguerra mundial i entrarem en els anys 60, un període de grans canvis culturals, socials, polítics i tecnològics. Va ser una època de contracultura i revoltes socials amb moviments com el hippie, a favor de la pau, l'amor lliure i la resistència contra la guerra del Vietnam.
4: Els drets civils van guanyar força als Estats Units, bàsicament per la lluita contra la segregació racial. En els primers 5 anys, 3 morts van ser molt sonades: els assassinats de Kennedy, de Martin Luther King i de Malcolm X. Però també és la dècada de l'accés de les dones a la vida professional, amb l'inici del feminisme modern, la lluita per la igualtat laboral i l'accés als anticonceptius. D'aquesta última, de la píndola, en parlarem avui.
5: Veurem la Guerra Freda, la crisi dels míssils de Cuba, la Guerra del Vietnam i la descolonització de l'Àfrica i Àsia. De fet, l'any 1960 també se'l coneix com l'any de l'Àfrica. 17 nacions africanes es van independitzar. Això només en 5 anys. I el nostre país? És el moment del desembarcament del turisme francès i nòrdic, dels biquinis i de les discoteques, del baby boom i de l'aperturisme, que deien Fraga. Ho veurem després d'escoltar Renato Carosone.
4: Quan el novembre de 1958, en ple èxit, Carosone va crear el seu propi segell discogràfic, no va pensar que seria de curta durada, perquè va tancar al cap de pocs anys. El 7 de setembre de 1960, Carosone es retira de l'escena. De fet, edita altres cançons, però ja ho fa sense el grup. Segons ell, perquè es produeixen massa canvis en els gustos del públic que fan que ja no agradi el seu estil de música tradicional. A partir d'aleshores, es va dedicar a perfeccionar els seus estudis de música clàssica i a pintar. Ara el sentirem en un dels seus últims èxits, Torero.
3: La banda sonora de la nostra vida, any 1960.

0: la banda sonora de la nostra vida.
1: El 5 de gener de 1960 va morir a Sant Celoni Francesc Sabater i Llopart, també conegut com en Quico Sabater o simplement el Quico, un maqui que va continuar lluitant després de l'acabament de la Guerra Espanyola el 1939. Sabater comandava un grup de guerrillers que des de la Catalunya Nord feia incursions a la resta de Catalunya.
2: En Quico Sabater era anarquista i durant la Guerra Espanyola va lluitar al front d'Aragó amb la columna dels Aguiluchos de la FAI i a la columna de Durruti. Perdut de la guerra, va passar a l'estat francès, on després de passar un temps en un camp d'internament, es va instal·lar a Costoja, amb la seva família, al costat de la frontera espanyola.
1: Des d'allà, va formar la partida de maquis de Quico Sabater i compaginava la seva feina amb les seves activitats antifranquistes a tots dos costats de la frontera. El seu grup, des de 1949, col·laborava amb altres grups guerrillers llibertaris com el de Marcel·lí Massana o Josep Lluís Fasseries. Durant anys va aconseguir eludir la seva captura, però va ser considerat com l'enemic públic número 1 del règim franquista.
2: El 1959, sabent que un company estava arrestat a Barcelona, va planejar la que seria la seva última incursió. Des del 17 de desembre anterior fins al 3 de gener de 1960, va aconseguir eludir la Guàrdia Civil, però el dia 4, a Palol de Revardit, van ser acorralats. Després d'un intens tiroteig on van morir tots els seus companys, ell va aconseguir fugir, tot i que greument ferit. Va poder pujar un tren, però a l'alçada de Sant Celoni va haver de saltar perquè l'havien descobert. Ja en el poble, mentre buscava un metge, després d'un tiroteig amb un sometent a les ordres de Franco, Abel Rocha, va caure mort. Eren les 8 del matí de 1960 i tenia 44 anys.
1: En Quico Sabater està enterrat al cementiri de Sant Celoni, on cada any, el 5 de gener, es du a terme un acte d'homenatge a la seva memòria. Sabíeu que 3 pel·lícules han tractat sobre la seva vida? La primera, americana, estrenada el 1964, només 4 anys després de la seva mort, i dirigida per Fred Zinnemann, amb Gregory Peck, de protagonista, fent de Quico Sabater, i amb el títol «Hi va arribar el dia de la venjança». Pel·lícula no només prohibida a Espanya, sinó que Fraga Iribarne va prohibir que la Columbia Pictures distribuís les seves pel·lícules al país. La segona, el 1974, i dirigida per José Antonio de la Loma, Metralleta Stein, i el 2022, dirigida per la Sílvia Kerr, Quico Sabater, Sense destí. Ara sentirem en Jaume Arnella, que va escriure i musicar el romanço de Quico Sabater, que explica, pas per pas, el darrer viatge del maquis.
3: La banda sonora de la nostra vida, any 1960.
4: És la història d'un viatge, el seu viatge darrer, el d'un maqui legendari, el d'en Quico Sabater. Darrers dies de desembre, 1959, travessaven la frontera.

la taverna de la Muga, que és un bon pas natural. I Sant Julià de Ribelles, i després Sant Bernabéu,

No tot són flors i violes que comença l'embolic. Van encendre una foguera i això fou un greu oblit. Un carter rural passava, buit a l'ombra i força hostil. Mig fent l'orni corre al poble,

0: Des de 1960 es disputa el torneig internacional de futbol més important a escala de clubs de futbol del continent sud-americà, la Copa Libertadores. També és coneguda amb el nom de Conmebol Libertadores. Inicialment, només hi participaven els campions de les lligues més importants dels països d'Amèrica del Sud: Argentina, Brasil, Xile, Paraguai, Uruguai, Perú, Equador, Colòmbia i Bolívia. El 1970 s'hi va afegir Veneçuela. Actualment hi participen 47 equips.
1: Aquí el Barça va guanyar per segon cop seguit la Copa de les Ciutats en Fires, o abreujadament Copa de Fires, una competició europea de futbol disputada entre el 1955 i el 1971. La idea va ser d'un suís, un italià i un anglès.
0: Això ja, si posem un espanyol, semblaria un acudit.
1: Un acudit. Dos mesos després que es creés a Europa la Lliga de Campions. Inicialment es va pensar perquè durés només 3 anys i enfrontaria seleccions de ciutats en fires de mostres internacionals.
0: És a dir, Barcelona, Basilea, Birmingham, Copenhagen, Frankfurt del Main, Lausana, Leipzig, Londres, Milà i Zagreb. Ja veieu que el Madrid no hi era. La idea original va anar canviant i al cap de poc ja eren els clubs i no pas les seleccions de la ciutat els que prenien part. Pel que fa a la selecció de la ciutat de Barcelona, ja va ser representada des de bon començament pel Barça, perquè l'Espanyol estava en fase de descens.
1: El primer campió va ser el Barça, que va derrotar la selecció de Londres. L'última edició va ser el 1971, i també se la va endur el Barça, que va jugar contra el Leeds United, els dos clubs amb més títols del campionat. Després de 1971, la Copa de Fires es va convertir en la Copa de la UEFA. El 1960 devia ser l'any del Barça, perquè també va guanyar la Lliga Espanyola i un jugador del Barça, Lluís Suárez, va ser guardonat amb la Pilota d'Or, que el va distingir com el millor futbolista del món d'aquell any.
2: La banda sonora de la nostra vida. Un programa de ràdio Arenys.

0: Acabem de sentir el Duo Dinámico. El grup el composaven dos cantants, en Ramon Arcusa i en Manuel de la Calva, nascut tots dos a Barcelona, però que cantaven en castellà. Molt populars a Espanya i a Llatinoamèrica. Van ser els precursors del pop a Espanya, així com del fenomen fan als anys 60. El Duo Dinámico va néixer com a grup el 1958 i la seva primera actuació la van fer al programa La Comarca Nos Visita, de Ràdio Barcelona. Ells es volien dir The Dynamic Boys, però el presentador del programa els va dir que no sabia anglès i els va presentar com el Duo Dinámico. I així es van quedar. La cançó de 1960 que hem triat és 15 años tiene mi amor.
1: La setmana passada us vam explicar l'afer Galinsoga i com la victòria popular va enfortir l'oposició catalana al franquisme i va obligar a una visita de Franco a Barcelona en el marc de l'anomenada Operació Catalunya per mostrar una cara amable del règim als catalans.
0: Operació Catalunya? No sé pas de què em sona. Ai, és que ni originals no són aquesta gent. Bé, amb tal finalitat s'havia anunciat, patrocinat per l'alcalde Porcioles, la concessió d'una carta municipal a Barcelona que permetria una certa autonomia municipal, la cessió del Castell de Montjuïc, la compilació del Codi Català i la celebració oficial del centenari del naixement del poeta Joan Maragall, tot això en el marc d'una visita del mateix Franco a Barcelona. Però la repressió va portar aviat als fets del Palau, que ara us explicarem.
1: Recordeu que al febrer va explotar l'afer Galinsoga i el 19 de maig, tres mesos després, tenen lloc els fets del Palau de la Música, durant la celebració del centenari organitzat per l'Orfeó Català en presència dels ministres de Franco. Són considerats com l'inici del renaixement del catalanisme polític després de la Guerra Espanyola i l'inici de la carrera política de Jordi Pujol i Soleil, futur president de la Generalitat de Catalunya.
0: Perquè unes setmanes abans del concert, el governador civil de Barcelona, malgrat que inicialment estava previst, va prohibir que es cantés el cant de la Senyera, obra del mateix Maragall. Tan sols iniciar-se l'acte, els joves de cristians catalans, els mateixos de la campanya contra Galinsoga uns mesos abans, es van aixecar per entonar el cant de la Senyera i van llançar unes octavetes titulades «Us presentem al general Franco» amb text de Jordi Pujol. Immediatament van començar les detencions i Pujol va ser sotmès a un consell de guerra i condemnat a 7 anys de presó, dels quals en va complir només 3. Ell mateix declararia que aquesta va ser la primera victòria del catalanisme contra el franquisme.

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida, a Ràdio Arenys.
1: Us vam prometre al programa d'en Josep Maria Cano que quan fos el moment recuperaríem la sardana de la Rosa, cantada per Gloria Lasso, amb música de Jaume Torrents i lletra de Miquel Saperes. Com tots els discos d'aquesta època que va gravar, el director musical era en Frank Purcell.
2: La píndola anticonceptiva va sortir al mercat per primera vegada el 1960 als Estats Units, desenvolupada per l'equip de científics Gregory Pincus i John Rock, en col·laboració amb l'activista Margaret Sanger, defensora del control de la natalitat. A la pràctica, va suposar la llibertat sexual de les dones, que ja no havien de tenir por de quedar embarassades cada vegada que tenien relacions sexuals. Això va representar una autèntica revolució sexual, més en una època en què encara no havia aparegut la sida.
1: Per primera vegada es va poder separar el sexe de la procreació. Lògicament, l'Església i les entitats masclistes més conservadores, Espanya, el govern franquista, s'hi van declarar en contra. De fet, l'Església Catòlica i l'Evangelista encara mantenen una postura contrària a l'ús d'anticonceptius artificials. Les altres religions, d'arrel judaica o cristiana, inclòs l'islam menys radical, hores d'ara l'accepten en algunes circumstàncies i no la tenen expressament prohibida, d'igual manera que el budisme i les religions orientals.
2: Va néixer el concepte de planificació familiar i el control de la natalitat. A partir d'aquest moment, les parelles podien decidir si volien tenir fills i, en tot cas, quants en volien. Més tard, van aparèixer d'altres mètodes anticonceptius femenins, hormonals i de barrera, més còmodes i eficaços. Damn.

0: banda sonora de la nostra vida, any 1960.
1: Hem escoltat la cançó de 1960, Only the Lonely, de Roy Orbison, un influent cantant i compositor estatunidenc i un pioner del rock. Orbison era internacionalment conegut per les seves balades sobre amors perduts, el seu rang vocal de 3 octaves, les seves ulleres fosques i un ocasional ús del falset, com en aquesta cançó que acabem d'escoltar.
2: Al maig de 1960, el Servei d'Intel·ligència Israelià, el Mossad, va dur a terme el que es va anomenar Operació Garibaldi, a Buenos Aires, Argentina, que va consistir en la localització, segrest i posterior trasllat a Israel del nazi Adolf Eichmann, el responsable directe de la solució final, principalment a Polònia, i dels transports de deportats als camps de concentració alemanys. De fet, va ser l'encarregat de l'organització de la logística de transports de l'Holocaust.
1: L'operació Garibaldi va començar el 1952, quan Simon Wiesenthal, caçador de nazis fugitius, va rebre una carta d'un amic que creia que havia vist Eichmann a Buenos Aires. Uns anys després es va confirmar per un pensionista alemany que vivia a Argentina i que va alertar el fiscal general de Frankfurt, Fritz Bauer, d'origen jueu. Com que Bauer no es fiava del règim sorgit després de la Segona Guerra Mundial a Alemanya, en lloc de comunicar-ho al seu propi govern, va comunicar-ho a Wiesenthal i al govern israelià.
2: Un cop confirmat pel Mossad, el primer ministre israelià, David Ben-Gurion, va ordenar-ne el segrest. Eichmann s'amagava a Buenos Aires sota el nom de Ricard Clement i treballava com a electricista en una fàbrica de Mercedes-Benz. L'11 de maig de 1960 el van segrestar quan tornava de la feina i el van retenir a un refugi on va ser interrogat durant 9 dies.
1: La part final de l'operació implicava treure'l clandestinament de l'Argentina i portar-lo cap a Israel. El van maquillar, el van disfressar amb un uniforme de la línia aèria israeliana El Al, Israel Airlines, li van donar un tranquil·litzant perquè semblés que anava begut, un falsificador va preparar un passaport fals i el trasllat en aquesta línia aèria israeliana es va fer sense més grans problemes el dia 20 de maig de 1960. Després d'un llarg procés, Eichmann va ser executat a la forca el 31 de maig de 1962, acusat de crims contra el poble jueu.

0: la banda sonora de la nostra vida. Un programa de Ràdio Arenys.
1: Hem sentit la cançó de 1960, Souvenirs, Souvenirs, de Johnny Hallyday, el seu primer gran èxit. La cançó va ser escrita per Cy Coben i enregistrada el 1959 en un estil proper a la rumba per la cantant americana Barbara Evans. Quan es va adaptar a l'alemany i va ser número 1 a Alemanya, la discogràfica Vogue va proposar fer una versió francesa i la va encomanar a Johnny Hallyday i Rita Cadillac.
2: El 15 de desembre de 1960, a la catedral de Sant Miquel i Santa Gúdula de Brussel·les, l'aristòcrata espanyola Fabiola Fernanda María de las Victorias Antonia Adelaida de Mora i Aragón es va casar amb Balduí, rei dels belgues, després de portar un any de relació en secret. Fabiola estava molt ben connectada amb tota la família de Francisco Franco. Aquesta amistat va durar fins a la mort del dictador.
1: Les noces de Fabiola i Balduí van ser la primera retransmissió de televisió espanyola des de l'estranger. Barcelona es va encarregar de distribuir el senyal per tot Espanya i Federico Gallo i Eduardo Sancho van ser els responsables de comentar les imatges. Però per poder oferir la cobertura, Televisió Espanyola va haver d'entrar definitivament a la UER, la Unió de Radiodifusió Europea, una xarxa de televisions públiques encarregada de distribuir, comprar, vendre i compartir programes coneguda pel gran públic pel seu conegudíssim festival, Eurovisió.
2: El 1960 no hi havia gaires cases amb televisió, però es va poder veure a Madrid, Barcelona i Saragossa, que eren els únics que rebien la senyal de televisió. Amb la incorporació a la UERT, Unió de Radiodifusió Europea, Espanya va poder participar en el 6è Festival d'Eurovisió.
0: La banda sonora de la nostra vida. Laura.

Hem escoltat aquesta romàntica cançó Tell Laura I Love Her, interpretada en aquesta ocasió per Ritchie Valens, que la va deixar enregistrada abans de morir el 1959, en el dia que va morir la música.

0: 30 de setembre de 1960, la cadena americana ABC va estrenar una sèrie d'animació que va donar la volta al món, Els Picapedra. Va ser emesa fins a l'1 d'abril de 1966 i als Països Catalans ha estat emesa per TV3 i el canal Super 3 i el canal 9.
1: Va ser la sèrie més important que ha produït Hanna-Barbera, emesa en horari de màxima audiència, la més llarga de la història en aquest horari, només superada posteriorment pels Simpson. Està ambientada a l'edat de pedra, però afegint funcions i tecnologies semblants a les de l'Amèrica suburbana de mitjans del segle XX. Quant al cinema, el 12 d'octubre de 1960 es va estrenar la pel·lícula Els Set Magnífics, dirigida per John Sturges i protagonitzada, entre d'altres, per Yul Brynner, Steve McQueen, Charles Bronson i James Coburn en els papers principals. Va ser un western basat en una pel·lícula d'Akira Kurosawa, amb set pistolers en lloc de set samurais. La banda sonora, composta per Elmer Bernstein, va ser un dels distintius de la pel·lícula i imitada en gran nombre de westerns posteriors.
0: Ja sabeu de què va? Un petit poble mexicà, prop de la frontera, és assetjat per una banda de malfactors dirigits per en Calavera. El poble decideix que els sortirà més barat contractar pistolers mercenaris yanquis que no pas comprar armes i combatre ells mateixos. Com que la paga és minsa, només n'apareixen set, però magnífics. L'èxit de la pel·lícula va ser tan gran que es van fer tres seqüeles més i una sèrie de televisió.

0: so tender. My heart was captured. My soul surrendered. La banda sonora de la nostra vida.
1: Hem sentit l'Elvis Presley, el rei del rock, en aquesta peça publicada el 1960, It's Now or Never, és ara o mai. Va ser un dels senzills de més èxit de la seva carrera, amb més de 20 milions de còpies venudes. És una de les dues adaptacions que es van fer de la popular cançó italiana O Sole Mio. La primera adaptació de 1949 va servir d'inspiració per escriure la versió popularitzada de l'Elvis.
2: El 30 de maig de 1960 va morir a Pere-del-Quino, Rússia, Boris Pasternak, un escriptor i poeta rus, guardonat amb el Premi Nobel el 1958, tot i que va ser el primer escriptor a refusar aquesta distinció.
1: Si encara no us sona el nom, sí que ho farà la seva novel·la més famosa, adaptada al cinema, Doctor Zhivago, una tragèdia sobre el darrer període de la Rússia tsarista i els primers dies de la Unió Soviètica. Es va publicar per primera vegada a Itàlia el 1957. Pasternak no va abandonar Rússia després de la revolució bolxevic perquè estava fascinat per les noves idees i va esdevenir el poeta del règim a la dècada dels 30, però va perdre el favor de les autoritats soviètiques, tot i que sí que va aconseguir no ser internat en un gulag.
2: Gran i malalt, el 1958 li va ser otorgat el Premi Nobel de Literatura pel seu gran assoliment en la poesia lírica contemporània i en el camp de la gran tradició èpica russa. Quan ho va saber, va enviar un telegrama d'agraïment a l'Acadèmia Sueca.
3: Eternament agraït, commogut, orgullós, sorprès, desconcertat.
2: Quatre dies després va escriure un altre telegrama.
3: Tenint en compte el significat que té aquest guardó, en la societat a la qual pertanyo, he de refusar aquest premi immerescut que se m'ha ofert. Espero que aquest refús voluntari no suposi cap disgust.
2: Els historiadors, llegint entre línies, creuen que va refusar el premi per por de perdre la nacionalitat soviètica i de no poder tornar al seu país si viatjava a Estocolm.
4: La banda sonora de la nostra vida.

0: banda sonora de la nostra vida. Any 1960.
1: Wondrous Place, lloc meravellós, la cançó que hem sentit va ser escrita per Jeff Lewis i Billy Giant i publicada per primera vegada pel cantant americà Jimmy Jones en el seu debut de 1960. Nosaltres l'hem sentida en una versió publicada també el 1960 del cantant anglès Billy Fury. Aquesta versió va assolir el número 25 als top 50 de la llista de singles del Regne Unit, però el gran reconeixement va venir 40 anys després, el 1999, quan aquesta versió es va fer servir per un anunci del Toyota Yaris.
2: El 1960, de fet, molt abans, a Arenys hi havia almenys un producte amb denominació d'origen, les ametlles Arenys, típiques d'Arenys de mar de la mida d'un ou de colom. En l'elaboració, cada fabricant tenia el seu secret. Procuraven tenir un sabor propi que no fos massa dur, però la base era la mateixa. Un xarop fet a base de bullir sucre, moré i aigua, se'n posava un raig al bombo que anava voltant, s'hi afegien les ametlles prèviament escaldades i torrades i quedaven recobertes amb la pasta del xarop. S'hi podia afegir essència de vainilla, canyella o anís, i abans de sortir del bombo s'hi tirava oli extret de la pell de la llimona.
1: Per cert, que el comediògraf Josep Maria Arnau li va dedicar una obra titulada Les ametlles d'Arenys i arribar a ser un símbol de la vila. De fet, es remunten al segle XVIII, però és en acabar la Guerra del Francès que ja reben la denominació d'ametlles d'Arenys. Durant el segle XIX i part del XX en feien tots els adroguers i confiters de la vila, però ja el 1946 només en quedaven quatre: en Joan Castellà, Josep Maria Noguera, viuda de Terrats, i Miquel Torrent. A la dècada dels 90 ja es van deixar de fabricar. Llàstima, els batejos no són el mateix.

0: la banda sonora de la nostra vida. Un programa de ràdio Arenys.
1: Personality és una cançó de Lloyd Price, publicada el 1959, de la qual es van fer moltes versions. Una d'elles, el 1960, per la cantant italiana Mina. Però també la van versionar aquest mateix any altres cantants italians, com Adriano Celentano o Caterina Valente. Nosaltres hem triat la versió de Mina, que és a qui hem sentit.
2: El 22 de maig va tenir lloc el terratrèmol de Xile de 1960 a Valdivia, amb una magnitud de 9 graus i mig, que fins a l'actualitat és el més potent que mai s'hagi enregistrat. Va passar a les 7 i 11 de la tarda i va donar lloc a un tsunami que va afectar el sud de Xile, Hawaii, el Japó, les Filipines, l'est de Nova Zelanda, el sud-est d'Austràlia i les illes Aleutianes, Alaska. Els tsunamis de 25 metres van arribar a devastar Hilo, una concentració de població a la illa de Hawaii.
1: Es creu que a Xile hi van morir unes 6.000 persones. Una xifra baixa si es té en compte la magnitud del terratrèmol. Però la zona afectada era de baixa densitat en població i els edificis a Xile estan molt ben preparats per als terratrèmols. En canvi, el 29 de febrer d'aquest mateix any se'n va produir un a Agadir, al Marroc. Malgrat ser de moderada magnitud, 5,7 graus, la seva intensitat màxima percebuda fou de X, és a dir, extrema, a l'escala de Mercalli. Van morir entre 12 i 15.000 persones, més o menys un terç de la població en aquell moment. Unes 12.000 van resultar ferides i almenys 35.000 van quedar sense casa. Va ser el terratrèmol més destructiu i mortífer de la història del Marroc.

0: because you're mine, I walk the line.
1: Hem sentit a Johnny Cash en un tema que es titula I Walk the Line. La va escriure el 1956 darrere de l'escenari una nit a Gladewater. S'acabava de casar en aquell moment i, segons ell, va ser per devoció a la seva promesa que va escriure la cançó.
2: El 3 de maig de 1960, a Amsterdam, Països Baixos, s'obre al públic la casa de la nena Anna Frank, assassinada pels nazis i autora del diari d'Anna Frank, escrit mentre s'amagava amb la família i 4 amics durant l'ocupació alemanya d'Amsterdam a la Segona Guerra Mundial. Amb l'arribada de Hitler al poder, la família va fugir de Frankfurt per anar a Amsterdam, però amb la invasió dels Països Baixos, la família es va haver d'amagar a una cambra secreta condicionada a la part de darrere de l'empresa Opetka, del pare de l'Anna Frank. En el moment d'amagar-se, Annie tenia 13 anys.
1: A la cambra secreta s'hi van estar 2 anys, però el grup fou traït per un treballador de la fàbrica i van ser deportats als camps nazis d'extermini. 7 mesos després, Anne moria de tifus al camp de Bergen-Belsen i, en acabar la guerra, l'únic supervivent de la família va ser Otto, el pare. Quan va tornar a Amsterdam, va descobrir que el diari de la seva filla encara era allà. Convençut del seu caràcter únic, va decidir publicar-lo amb el títol La casa del darrere, notes del diari del 12 de juny de 1942 a 1 d'agost de 1944. Diverses pel·lícules, telefilms, obres de teatre i òperes s'han basat en aquesta obra i la seva autora és una de les víctimes més cèlebres de l'Holocaust.

0: Aquesta era la veu d'un Adriano Celentano joveníssim, que acabava de començar a ser conegut. Il tuo bacio è come un rock, era el que escoltàvem. A Celentano això de la música ja li venia de família. Als estius, els seus oncles tocaven la mandolina a les voreres del seu barri de Milà, i ell, als 15 anys, ja tenia la seva guitarra. Bé, això i una gran passió pel rock and roll. I amb això arribem al final. Si us ha semblat interessant i us ha agradat, diumenge que ve, Sant Tornem-hi.
1: Així doncs, que tingueu un bon diumenge i fins la setmana vinent.
2: La banda sonora de la nostra vida.
3: I bé, ja hem arribat al final del programa d'avui. Esperem que us hagi agradat aquest viatge per la història i la música que ha marcat les nostres vides. Ha estat un plaer compartir aquests records amb vosaltres. Recordeu que cada diumenge teniu una cita amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia per seguir descobrint més moments inolvidables. Fins a la propera setmana.

0: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Patrimonis.
2: Sense pèls a la llengua va dir de si mateix que ell era el surrealisme. Narcisista i megalòman, Salvador Dalí va desenvolupar el mètode paranoic crític com a mecanisme de transformació i subversió de la realitat. Va ser un artista que va saber fer-se valorar en vida. Famós, cotitzat, va viure molt bé. Procreador de singularitats, simbolismes i d'un veritable art, la seva vida és fascinant i irrepetible. La seva personalitat es deslligava del seu art i viceversa, tot i haver portat una existència assedegada de fama i de notorietat, abundant d'ego i excentricisme.
3: Salvador Dalí, 1904-1989. Un artista amb una biografia ben complexa i, per què no, controvertida. En el pla artístic, tothom pot estar d'acord en que era un pintor i escriptor genialment polifacètic, però en la faceta personal, la seva multiplicitat de cares el fa de difícil classificació. Potser es pot explicar si assumim que cadascú de nosaltres té moltes cares, ànimes i força vegades amb pensaments antagònics. En mostrem algunes, però d'altres, conscientment o inconscientment, les amaguem.
2: Parlar de Dalí vol dir endinsar-nos en les seves ànimes, o cervells, per més cromàtics que es mostrin, per més primaris o secundaris que siguin. Dalí era genial? Una pregunta redundant quan parlem de l'artista i el seu costat inquietant i provocador. El fet de ser extravagant i excèntric nodria el seu narcisisme, perquè era una manera de ser diferent de la resta. Dalí, una genialitat de molts colors.
1: Patrimonis. El patrimoni més excepcional de Catalunya com mai l'havies escoltat.
2: A Port Lligat, el paisatge és simple i romàntic, àrid i natural. L'any 1930, Salvador Dalí s'hi va instal·lar i va viure i treballar fins al 1982. A partir de la construcció inicial, una antiga barraca de pescadors, el pintor va anar adquirint altres barraques similars, i al llarg de 40 anys va definir la que seria la casa actual, de la qual parlava com una veritable estructura biològica. La casa, que l'escriptor Josep Pla qualifica com a sorprenent, extraordinària i mai vista, va ser el refugi on Dalí va portar una vida d'ascetisme i isolament, després dels anys viscuts a París. Mariona Seguranyes, doctora en Humanitats i museòloga, i Jordi Artigas, museògraf i coordinador de les Cases Museu de la Fundació Gala Salvador Dalí, ens hi condueixen en aquest intent de construir la personalitat del geni empordanès.
4: Bones.
5: Hola, benvinguda. Jordi.
4: Què tal?
5: Com estem?
4: Bé, bé, bé.
5: Mira, ara feia molt de temps que no venia.
4: Exacte, ja tens que aquí a visitar la casa, no?
5: I tant, ostres, quin luxe, tu. Moltes ganes.
4: Dalí va trobant aquí un racó molt especial per la seva vida. Mm-hmm. Tot i que ja de petit, quan estiuejava Cadaqués, venia i agafava els seus estis de pintor i s'anava per les cales de Cap de Creus buscant un lloc on ser un pintor impressionista, mm-hmm, o plein air, que deia ell, no? I deixava els estris aquí, a la barraca de la Lídia de Cadaqués, a Port Lligat. És, diguéssim, el seu primer contacte amb Port Lligat com a pintor. Mm-hmm. Després, a l'any 29, quan es baralla amb el seu pare, i de fet el seu, mm-hmm, pare l'expulsa de la família, només li queda la barraca de Lídia a Port Lligat per refugiar-se, mm-hmm, per poder seguir tinguent un lloc a Cadaqués.
5: La Lídia Nogués Saba, no, li ven d'aquesta barraca per 250 pessetes, mm-hmm, i desafia el notari Dalí, que en aquell moment el seu pare el castiga amb la cosa que més mal li pot fer. No és expulsar-lo de la família, és expulsar-lo de Cadaqués, del Cap de,
4: sí,
5: Creus.
4: De fet, hi ha una estira i arronsa, perquè el pare no vol de cap de les maneres que el seu fill tingui una residència, un lloc, estar-se a Cadaqués, no el vol veure ni pel, mm-hmm, carrer, però la obstinació i la força de voluntat i la tossudesa del Salvador Dalí, fill, fa que trobi la via per poder tornar a trobar un lloc a Cadaqués. No serà Cadaqués poble pròpiament, serà amb un barri de pescadors, a Port Lligat, que gràcies a la Lídia i li ven la barraca, com dius tu, sí, sí. I això serà el primer nucli de la casa que avui visitem. Mm-hmm. Entrem?
5: Entrem.
2: Picasso definia el cervell de Dalí amb aquestes paraules: un veritable motor fora bord embalat. I són molts els que han afirmat que Dalí és la més gran imaginació d'aquest segle.
3: Llibertat i lucidesa, passió per l'art, la vida, la religió, la política, l'amor, la societat. S'ha dit que és un mestre de la provocació, però descobrim, quan ens endinsem en el personatge, que allò que apareix com a provocatiu és molt sovint la manifestació d'una intel·ligència extraordinària i desconcertant.
2: Amb la doctora en neurobiologia Mara Dirsen intentem establir les bases fisiològiques que ajuden a entendre a un nivell bàsic la gènesi de l'impuls creatiu, des dels inicis del pensament abstracte humà fins a l'explosivitat artística.

0: The only difference between one crazy man and Dalí is very simple. Dalí is not crazy at all.
1: Des del punt de vista cerebral, com podem descriure la genialitat?
2: La definición neurobiológica de la genialidad, de hecho, no existe como tal. Básicamente porque tampoco entendemos muy bien qué es la genialidad. Seguramente no es lo mismo una genialidad artística que la genialidad o la creatividad científica. Y no sabemos muy bien qué es lo que hace que un cerebro sea capaz de desarrollar ideas geniales, originales, que realmente supongan un cambio de paradigma, ¿no? Un cambio de pensamiento.
1: La creativitat és una capacitat que esdevé de la plasticitat del nostre cervell?
2: Si bien no hay diferencias claras en el volumen de áreas cerebrales concretas, sin embargo, lo que sí que hay es un incremento en la sustancia blanca. Es decir, de alguna forma son cerebros más conectados o conectados de una forma un poco diferente. Y eso es interesante porque la plasticidad justamente lo que hace es modular esa conectividad. Y una de las características de esa creatividad es esa capacidad plástica, esa capacidad de una ideación flexible.
1: ¿Qué ens diu l'art del cervell?
2: En realidad son casi neuropsicólogos los artistas, son neurólogos. Y gracias a su obra y a cómo la percibimos, hemos aprendido mucho de la percepción desde el punto de vista biológico, ¿no? O sea, sus obras nos ayudan, de alguna forma, a entender nuestro cerebro y cómo percibimos la realidad, que es complicado. Y desde el punto de vista artístico, es un elemento que se utiliza mucho, por ejemplo, para difuminar los colores, para crear ilusiones cromáticas, pero también para crear ilusiones incluso conceptuales, ¿no? Y a mí eso me parece que es una fuerza que tiene el arte para mostrarnos la realidad de una manera diferente. Que eso tiene mucho que ver con el cerebro. Cerebros diferentes ven la realidad de una forma diferente. Y el ver la realidad con los ojos del artista nos ayuda a aumentar, a ampliar nuestro concepto de realidad.
1: Les emocions són la base de la creativitat i, per tant, de la genialitat.
2: El arte está muy influenciado por las experiencias personales. Es decir, la creatividad artística no surge solamente de la formación artística o de la herencia, sino que es una amalgama entre todos esos factores, una multiplicidad de factores en los que también el componente emocional es fundamental. Y hay muchos estudios que se han hecho para intentar dilucidar si hay algún elemento genético, ¿no? Algún make-up genético que sea más propio de los artistas. Y lo que ven esos estudios es que genes relacionados con las emociones parece ser los que tienen de una forma más constante relación con esas habilidades artísticas. O sea, que el sistema emocional también es un elemento muy poderoso. ¿Y qué es lo que seguramente hace que ese arte sea tan individual, ¿no? tan personal?
1: ¿Dalí era un geni?
2: Yo creo que Dalí es un genio, sí. Sin ninguna duda. Es que el histrionismo no tiene por qué no ser parte de la genialidad. Quiero decir, hay genios muy diferentes. No hay una definición de genio único. No tenemos un molde para un genio, ¿no? Pero nosotros sabemos cuando alguien es un genio. Es algo casi, digamos, instintivo, ¿no? Entendemos que una persona es genial. No hace falta que nadie nos lo diga. Otra cosa es definirlo, eso es mucho más complicado. Y Dalí era un genio.
3: A banda de la seva fascinació pels avenços de la ciència, com la física quàntica, un dels referents que més el va influenciar va ser el llibre de Sigmund Freud, La interpretació dels somnis, en què va veure l'essència del surrealisme, l'exploració del subconscient pel mètode paranoico-crític. El va visitar personalment l'any 1939 i van quedar mútuament impressionats. Freud, per aquell jove, amb els seus esplèndids ulls de fanàtic i el seu innegable domini tècnic, i Dalí per les teories del metge i neuròleg austríac que reflectien els seus quadres i perquè li va dir que el sentit de l'humor és una manera de desobeir els estereotips socials, una idea també molt daliniana.
4: De fet, una part de l'interès per cap al racó, cap a la tecnologia i cap a la ciència segurament venen donats per aquesta necessitat d'explorar noves tècniques que ajudin a reflectir millor allò que ell vol reflectir a les seves obres d'art. Ja sigui l'estereoscopia, ja sigui l'holografia, ja sigui els descobriments científics de l'àtom o de l'ADN, són recursos conceptuals, però també li donaran recursos tecnològics per ser més expressiu amb el que ell vol expressar.
5: La bomba d'Hiroshima atòmica de l'any 45, ell també és com una mena de sotrac enorme i se n'adona de quina manera ha avançat la ciència i com es transforma el coneixement, no? I que els límits de la humanitat igual es poden traspassar. I aquí comença tota una pugna i comença a fer fils conductors amb diferents científics. Per exemple, es carteja amb el matemàtic Mangica, no?
4: Sí.
5: I la LED atòmica té molt a veure amb tot aquest context d'estudi, de coneixement. I l'exterior de la casa on anirem després és un reflexe també de tota aquesta època del classicisme, però també de la ciència aplicada.
4: Sí, sí, és que la seva necessitat d'aprenentatge és increïble. Té una capacitat i un background intel·lectual tan potent que alhora que és capaç d'assimilar conceptes tan diversos i distants com l'existència de Déu i l'àtom. Però tots aquests elements conceptuals l'ajuden a explorar noves formes de creativitat.
6: Patrimonis, una mirada al patrimoni material, immaterial i humà de Catalunya.
1: Nascut a Lleida el 1976 i fill adoptiu de Sant Feliu de Guíxols, Xavi Lloses és músic de formació clàssica, un pianista virtuós. Lloses confessa que no pot pensar només en la música, inquietuds que l'acosten a l'art i el porten a fer accions, fotoaccions i videocreacions artístiques molt treballades i enginyoses. És a Púbol, el castell inexpugnable de la musa i companya de Salvador Dalí durant més de mig segle, on Lloses exhiba música i llum amb el seu pianet de joguina, mentre un rap fet de ceràmica, dedicat a Wagner, treu aigua per la boca. La unió de territoris materials i immaterials sobre l'aigua de la piscina del castell de Púbol és deliciosa. D'una viscositat magnètica, delicada. Ens fonem en l'univers sonor que brolla del geni de Xavi Lloses per tocar de peus en l'aigua.
7: Yo me enamoro de Gala.
8: ¿Qué le debe usted a Gala como artista y como genio?
7: Sobre todo el convencimiento que tengo ahora, gracias a ella, de que no soy tan mediocre como me lo creía, porque ella creyó enseguida que tenía un gran talento. Yo, al contrario, creía que no.
5: Sense Gala no es pot entendre el personatge Dalí i l'artista Dalí. I Gala es focalitza tot el seu esforç i concentració a orientar-lo, ajudar-lo i a portar a terme els seus projectes. Crec que és una figura...
9: Sí. És important remarcar que en la vida de Dalí hi ha dues persones molt importants. L'etapa de joventut és la seva germana, Anna Maria, i l'etapa, diguéssim, d'adult, a partir que ja és un jove i comença a ser un artista que està avançant cap a una noves tendències d'avantguarda, és Gala. I Gala l'ajuda a consolidar aquesta actitud més, diguem-ne, avantguardista dins de la història de l'art.
5: Un dels motius de la trencament familiar ve donat perquè Dalí passa a ser gestionat pel seu pare, que és qui li tramitava la manera d'enviament dels quadres a les exposicions, i en aquell moment estava preparant l'exposició amb el Camil Guaymans l'any 29, i l'Anna Maria li picava a màquina les cartes i també els textos de les exposicions a la Sala Dalmau. Doncs en una setmana passa de ser gestionat per la família a Gala. Gala, a partir d'aquell moment, pren el relleu, i això, evidentment, la família no ho entendrà mai, però les portes que li obre a Gala són immenses.
9: És que Gala afegeix aquesta feina de gestió i de protecció i de donar-li seguretat. Gala li feia un plus afegit, que és la gran capacitat intel·lectual de Gala que té, la gran formació intel·lectual que té Gala.
5: I Gala té la visió que Dalí és un geni. Ella se n'adona abans que tothom.

El castell de Púbol és un lloc tancat, misteriós, privat, auster i sobri, amb espais de gran bellesa, com ara l'antiga cuina convertida en cambra de bany, o el saló del piano, presidit per aquest instrument que avui acaricien les mans allargades de Xavi Lloses, i que ni Gala ni Dalí no sabien tocar. Es tocava, però, aquest piano de cua? Sí, solia tocar-lo un amic de Gala, un dels pocs que es podia quedar a dormir. Gala utilitzava el castell de Púbol per fugir de la intensa vida social de Dalí a Cadaqués. Era el seu refugi particular, on podia llegir, escoltar música i gaudir de la solitud. Després de la mort de Gala, Dalí va residir a Púbol 2 anys i va esdevenir el seu darrer taller. Ella està enterrada a la cripta del castell. Ell, a Figueres.

0: cree usted que le ha aportado usted al arte en general?
1: Al arte absolutamente nada.
0: ¿Nada?
1: Nada, nada, nada.
0: ¿Y a la
1: ¿Por qué?
0: vida?
1: No, no, porque soy, lo digo siempre, soy muy mal pintor por la razón de que soy demasiado inteligente para ser buen pintor. Para ser buen pintor hay que ser un poco burro.
2: En el taller el que veiem és com Dalí no és espontani al 100%, sinó que hi ha un background, tota una construcció intel·lectual i tècnica al llarg dels anys, des de que estudia Figueres amb el professor Núñez, que és un nano jove, fins que va assolint tècniques, va experimentant, va aprenent, i en el taller ho veiem. Veiem les seves eines de treball, veiem els seus processos de treball amb els cavallets, amb els vernissos, els pinzells...
3: Per tenir aquesta precisió meticulosa.
2: Exacte.
3: De fet, ja ho va aprendre amb en Núñez a l'aula el 1917 a Figueres, però això és una constant. I ell també estudia tractats, per exemple, de geometria, com el Luca Pacioli, aquesta mirada, però sobretot de perfecció tècnica, de minuciositat, de coneixement del pigment, tal com tu comentava, Jordi. És tot un camí, sobretot intel·lectual, del Dalí. Una cosa és el Dalí de la performance, que és espontani, però a dins hi ha un Dalí que estudia i és molt erudit.
4: Salvador Dalí afirmava: Port Lligat és el lloc de les realitzacions. És el lloc perfecte per al meu treball. Tot es conjura per tal que així sigui. El temps discorre més lentament i cada hora té la seva justa dimensió. Hi ha una tranquil·litat geològica. És un cas planetari únic.
5: La polifacètica personalitat de Dalí s'esmunyia entre la pintura, l'escultura, l'escriptura, el cinema, el disseny de moda, mobiliari i joieria, la concepció d'espectacles i la seva egotista publicitat davant la premsa o envoltat de públic. Adoptava una gestualitat teatral o sortia amb algun estirabot sorprenent.
4: Els especialistes distingeixen entre una performance, un happening o una acció artística, tot i que els límits no semblen sempre tan diàfans. Però quan Dalí va començar amb les seves actuacions, en els anys 30 i 40, només es van entendre com una hàbil manera d'autopromocionar-se.

0: Bonjour. Good morning. Is there for the first time Dali born with any kind of traumatism? Symbolic blood. And milk. Again, milk. Of a today born. And some symbolic fish of Mediterranean.
1: Doncs bé, ja hem arribat a la piscina, després de tota la casa. Forma part més aviat dels espais públics. És l'espai que Dalí, de fet, dissenya als anys 70, al 71, de fet, per rebre la gent. Per rebre en tots els sentits. Per rebre la gent des d'un punt de vista dels fans que el volen veure, perquè als anys 70 Dalí és una icona cultural, però també és una icona de les masses. Però també per rebre i estar amb els artistes joves, amb els estudiants d'art. Per tant, és un espai de socialització i de presentació. Aquí veiem el Dalí artista i el Dalí personatge.
2: És aquí on crea ell la seva màscara.
1: Exacte.
2: I interpreta la figura de l'artista, del personatge. I el problema del geni és també aquesta llum fosca, potser, de la melancolia que el segueix, que alhora també és la llum creativa, però alhora Dalí també tenia el perill d'ofegar-se amb la seva pròpia màscara, d'anar traient màscares i que no quedés res, no? Buidor absolut, que és el que ell li fa tanta por.
1: Ell forma part d'aquest personatge. Jo crec que la genialitat de Dalí precisament està que ell no pot separar la seva personalitat de la seva obra creativa, sinó que són una mateixa cosa. Per això el seu personatge forma part d'aquesta obra creativa.
3: El Teatre Museu Dalí va ser concebut i dissenyat per l'artista, per tal d'oferir al visitant una veritable experiència i endinsar-lo en el seu món captivador i únic. Tal com va explicar el mateix Dalí, és evident que existeixen altres mons, això segur, però com ja he dit moltes altres vegades, aquests altres mons estan en el nostre, resideixen a la Terra i, precisament, al centre de la cúpula del Museu Dalí, on hi ha tot el nou món insospitat i al·lucinant del surrealisme. Montse Aguer és una experta en la figura de Dalí. Filòloga de formació, és directora dels museus de la Fundació Cala Salvador Dalí des del 2015.

0: Som ara al Teatre Museu Dalí de Figueres, la darrera gran obra de l'artista, on hi ha bolcat tots els seus coneixements. És un recorregut tant per la seva obra com per la seva biografia i és absolutament imprescindible la visita en aquest museu per entendre tot el món tan singular i tan especial de Salvador Dalí. El Teatre Museu Dalí de Figueres es va inaugurar el 30 de setembre del 1974. És important la paraula teatre. Dalí va escollir aquest edifici, que es va cremar a finals de la Guerra Civil, perquè era un edifici singular, era al costat de l'església on el van batejar, perquè ell es considerava un artista eminentment teatral i perquè el seu pare li havia organitzat la primera exposició aquí, a l'antic Saló de Fumadors, actualment al Saló Noble. I alhora és un teatre de la memòria, on Dalí hi aboca tots els seus pensaments, totes les seves obsessions i una representació cronològica de tota la seva obra, encara que sigui presentat amb un desordre tal com ell volia.
1: All my ambition is reconstruct my early adolescent period.
2: Here in Figueres?
1: In Figueres, you went... and Cadaqués, and Portlligat.
2: But you went to school here?
1: Exactly, school. Mm-hmm. All my early remembrance and erotic events happened exactly in this place, and for this is the more legitimate place, because my museum exists.
0: La cúpula té un significat molt important per Dalí. Ell va dir que es havia de començar sempre pel teulat, calia posar el teulat. Representa el centre, representa una idea d'unitat, representa al·ludir una vegada més a la tradició dels arquitectes renaixentistes, com ara Palladio, com ara Bramante, i crec que és un bon exemple d'aquesta síntesi que anem trobant amb Dalí. Un gran respecte i coneixement de la tradició i alhora incorporar la modernitat. Per Dalí era molt important el mestratge, conèixer a fons la tradició i llavors envoltar-se dels científics o dels investigadors que cada moment necessitava per projectar les seves idees, per concretar les seves idees. Ell deia que era una màquina de pensar. I aquesta màquina tot el dia estava pensant i les seves idees, que anaven molt més enllà del temps present, s'havien de concretar d'alguna manera. La seva vocació era artística, amb el sentit més ampli del terme, en un sentit renaixentista, i ell volia abastar tot el coneixement. Li interessava des de l'alquímia, la filosofia, la ciència, i la ciència, sobretot, a les darreres èpoques de la seva vida. Ell deia que allà on no arribava la fe, l'ajudava la ciència. I era una curiositat insaciable.
3: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
4: Comença Arrela, el programa agrari d'UAU Ràdio. Una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia. Un programa presentat i dirigit per Francesc Balanyà.
5: M'he criat entre pagesos i carrinclons, homes que s'aferren a les seves tradicions, gent de terra, gent de foc.
6: Molt bones a tots i a totes, benvinguts a una nova edició de La Rela, programa aquest, en què començarem a parlar amb en Jaume Bernis, amb ell pels diferents barrets que té, que de seguida explicarem, abordarem moltes qüestions interessants, capitals, que li passen al sector primari, especialment al del porcí. Després el que farem és tenir una conversa amb qui en sap tant de cereals, que de fet els representa Unió de Pagesos, el Santi Caudevilla, perquè també tenim diverses qüestions que poc se n'han parlat en altres àmbits i que nosaltres desgranarem en aquest programa perquè preocupen i ocupen amb aquest sector dels extensius del nostre país. Tot plegat en una rala que comença ara mateix. Som.
7: Amb nom propi.
6: Doncs som-hi, ens hi posem ja. Ara us ho dèiem a la sumari amb aquesta entrevista amb en Jaume Bernis, amb qui abordarem moltíssimes qüestions, també perquè té, porta diversos barrets, tots ells ens interessen per a la següent conversa que estem a punt d'iniciar. Recordem que és membre de l'executiva tant de JARC com del seu germà gran a nivell d'estat, COAC. També és el responsable del porcí de COAC, és a dir, a nivell estatal, i conseller del Comitè Tècnic, del Comitè Social i Econòmic a Europa. Per tant, amb el Jaume Bernis podrem abordar qüestions de cadascun d'aquests àmbits. D'entrada el saludem. Jaume, com sempre, moltes gràcies per atendre els micròfons i més aquesta vegada que t'he vist amb molt poca antelació. Encara t'ho agraeixo més, Jaume.
8: Bon dia, Francesc. Gràcies per tornar-me a convidar.
6: Perquè, a més, anem, per exemple, amb el porcí. Tots els temes són prou interessants, però, per exemple, amb el porcí, clar, teníem Merco Lleida, que entrava en vigor fa pocs dies, i des de precisament a COAC doncs, es trau un informe dient possibles afectacions fent comparatives, per exemple, de preus, costos, etcètera, etcètera. Què és el que apunta aquest informe que treu des de COAC?
8: Bé, nosaltres, aquest informe que hem treballat i preparat des de COAC, hem anat a denunciar la diferència que hi ha de preu entre el productor, el que cobra el productor de carn de porc, i el que acaba pagant el consumidor. Hi ha un diferencial d'un 431%, i el més greu és que el productor de porc està perdent diners amb, evidentment, amb la diferència que hi ha entre el preu de Merco Lleida en aquest moment, que és 1,30, i el preu de cost, que és 1,40, doncs perd 10 cèntims per quilo viu, si ho multipliquem per un porc de 118 quilos, que és de mitja del que se sacrifica, doncs estem perdent més de 12 euros per porc en aquest moment, no? Clar, el més greu de tot això, Francesc, és que això no ho està notant el consumidor. I el consumidor el que està pagant és la carn de porc més cara que mai, quan el sector o el productor és quan està perdent diners, no? En cap, per què ho fem? Per què volem destacar el que està passant? Perquè, evidentment, aquí el que és la part comercialitzadora, les grans superfícies, pues, com en d'altres vegades i en d'altres productes, s'estan fent l'arròs, en aquest sentit, perquè no estan aplicant aquest menys cost de la carn, perquè ve del tot del circuit de la cadena càrnica amb ells, i tenen més marge de cara al consumidor, i això és el que estem denunciant. I no només denunciant-ho, perdona, Francesc, sinó alertant al consumidor que no som els culpables dels productors de carn de porc, sinó en aquest cas n'hi ha una part de la cadena, que és la gran superfície, que no està reflectint aquesta compra més barata de la carn als propis consumidors i consumidores.
6: Clar, el per què està la carn més barata, després pues, hi entrarem, segur que molts ho són en qüestions com la PPA, però, claro, també s'han disparat els costos, que a lo millor, a diferència d'altres vegades, aquí estic especulant, pot al·legar aquesta gran distribució, aquestes grans superfícies, que com que se'ls han disparat els costos, doncs, que el que fan és aplicar aquest increment, allò que ells sí poden, perquè la pagesia no podeu moltes vegades, eh? Perquè sí que, però sí que és cert que si ens atenem als antecedents, si no haguessin aquest augment de costos, jo especulo, segurament també no es notaria la davallada de cara al consumidor, perquè ha passat moltíssimes vegades el que dic, però aquí és cert que tots tenim augment de costos amb tots i al millor això és el que aleguen. No sé si diguessin això, que els hi diríem?
8: No, aviam, pot ser un argument que, evidentment, els costos han pujat per tothom, val? Però també han pujat pel productor, els costos. Han acabat l'al·legació, aquest discurs de que tenen un increment de costos degut a la situació geopolítica i al tema de la guerra i a l'estret d'Hormuz a l'Iran, és un argument que, evidentment, és molt fàcil de fer anar, però jo incideixo en que la carn de porc en aquest moment no tindria que costar als consumidors i consumidores el que els està, el que tenen que pagar, no? Perquè no s'ha reflectit en cap moment, diguem clarament que l'efecte PPA va deixar el preu del porc a euro els primers anys, sí. I ara s'ha anat recuperant, estem a 1,30, i la tendència és que recupero, no? Però en cap moment, ni de l'euro, ni ara a l'1,30, el consumidor ha notat que li baixés el preu de la carn de porc. Acabat, escoltem, parlem clar, quan un preu d'origen baixa, el que és el consumidor hauria de baixar. I això no s'ha reflectit. Ara, l'excusa és que ells també han tingut un increment de costos. Això estem parlant d'aquesta guerra, doncs estem parlant de 2 mesos i mig, 3 mesos. Quan anava el preu del porc a euro, la carn tampoc va baixar de cara al consumidor i al consumidora.
6: Sí, sí. Un increment de costos que, clar, perquè aquí no ho sap ningú, marcada per aquesta guerra a l'Orient Mitjà. Clar, que aquí també, no sé si dir-ho així, al procés li obre una oportunitat, perquè un dels grans damnificats són els productes per fertilitzar les terres. I ja vam veure, quan va haver fa molt temps una pujada de preus, que els adobs naturals, és a dir, les dejeccions ramaderes, doncs molts pagesos van tirar cap a aquesta opció perquè eren preus totalment prohibitius. No sé si ara això s'està donant, si cal aprofitar aquesta situació, si cal accentuar-la, és a dir, això ja està passant?
8: Estem repetint la causa-efecte dels increments de costos que vam veure a l'inici de la guerra d'Ucraïna, a Rússia, que van ser del 40%. Ara ens trobem amb el mateix. I llavors ja vam tindre un increment dels fertilitzants també del 40%. Però és que ara hem arribat, s'està arribant al punt de que hi ha fertilitzants minerals que estan en un increment del 70%. Te parlo de la urea, no? Clar, aquesta causa-efecte està potenciant uns fertilitzants que els tenim des de sempre i que en aquest cas són fertilitzants orgànics que venen de la gestió de les nostres dejeccions ramaderes i que, a més, Brussel·les està marcant el camí que hem d'anar cap aquí, hem d'anar a reduir tot el que és fertilitzants d'origen fòssil, fertilitzants minerals, i hem de potenciar els fertilitzants d'origen orgànic, que és, en aquest cas, doncs, tot el que va sortint d'una planta de compostatge, de tractament, d'on se subministra ja molta part del territori, estic parlant de bioproductors al Carràs, d'on els fertilitzants orgànics s'estan incrementant el llistat de clients per la puja, evidentment, dels fertilitzants minerals, però també estem augmentant la cartera de clients perquè hi ha empreses importants de fertilitzants minerals que venen també a comprar fertilitzants orgànics per poder abastir els seus clients que estan canviant cap a l'orgànic. Claro. Clar, aquí hi ha un canvi molt important i una causa-efecte d'arguments i, en aquest cas, de propostes que hem fet des del sector des de fa anys, que és potenciar la fertilització orgànica i potenciar tot el que són les dejeccions ramaderes. Parlo dels fems i parlo dels purins i també de les gallinasses, no? Nosaltres, això ja ho hem demanat i proposat al propi Ministeri d'Agricultura que canviés el tope de les 170 unitats de nitrogen per hectàrea de nitrogen i que les augmentés al 230-250 unitats de nitrogen per hectàrea. De fertilitzant orgànic. Nosaltres pensa, Francesc, que tenim aquest tope de les 170 unitats de fertilitzant orgànic per hectàrea. Encara la resta ho has de complementar amb fertilitzant mineral. Clar. Perquè els cultius, parlant del panís, parlant de l'alfals, bueno, parlant del cereal, sobretot, necessiten més unitats fertilitzants de les 170. I hi ha països a la Unió Europea que ja tenen aprovat aquest increment fins als 230-250 unitats fertilitzants de nitrogen per hectàrea. Això és una reivindicació també de JARC i COAC des de fa molts anys que aquest topall de les 170 s'augmenta fins a les 250 unitats de nitrogen per hectàrea.
6: Entenc que si dius 250 deu sortir d'algun estudi que són les necessàries, o heu pensat vosaltres, a dir, per què 250 i no 210 o 300?
8: Bueno, nosaltres anem al topall, perquè hi ha cultius... No, a veure, les produccions de diferents cultius, sobretot del panís i el fals, i els cereals, l'ordi, el blat, però sobretot el panís i el fals, necessiten molt nitrogen, d'acord? I en el que ens deixen tirar d'orgànic no arriba ni a la meitat del que necessiten. Necessiten més de 300 unitats a vegades per hectàrea a produccions de 15 i 16.000 quilos de panís per hectàrea. Clar, si aquests 270 els portessin fins als 250, només me'n caldria aplicar de mineral 50. Però és que ara n'hem d'aplicar de mineral per a poder tindre i mantindre les produccions que podem treure en aquests cultius, n'hem de ficar l'altra meitat. De les 170 n'has de ficar pràcticament 100-150 de mineral. I això, en aquests moments, és prohibitiu. Per això, més que mai, i això ja ho hem traslladat al Ministeri, més que mai que agafen la proposta i que la instauren, perquè no demanem res més que d'altres països de la Unió Europea tenen, i que aixequen el topall de les 170 unitats de nitrogen per hectàrea.
6: Jo sempre dic el mateix. Quan qualsevol organització trasllada alguna cosa a l'administració, en el fons s'ensuma si allò, com diuen en castellà, caerà en saco roto o li faran cas, si ho atendran o no. Què et diuen, Nas? Bueno, com ho veus? Complicat? Sembla que pot prosperar?
8: Bueno, ara hi ha aquesta pressió constant que petroli, tot el derivat del petroli, tot el que ve de fòssil, pues, té tot aquest increment pel tema del petroli. Aviam, a la guerra d'Ucraïna vam apujar els costos un 40%. Ara te torno a insistir i dir que els fertilitzants minerals s'han pujat un 70%. Clar, si ara no actua el govern, és que va en contra de rebaixar costos quan se poden rebaixar perquè tenim el producte, que són les dejeccions ramaderes dels fems i els purins. D'acord? Tenim el producte. Que no obren la porta en aquest sentit quan tu tens el producte que pots aprofitar, doncs és una irresponsabilitat clara per part de l'administració, i ara parlo del Ministeri d'Agricultura, que no ho faço.
6: És que...
8: Això, JARC, COAC, ho hem demanat, i ho hem... però no una vegada, ho hem demanat moltes vegades, i ara seria l'hora de que la veritat tu ho belluguessis.
6: De fet, en aquest mateix programa ens ho havies explicat, i no fa dos dies, sí, sinó sí. Fa anys, eh? Però, clar, mira, els antecedents de la setmana passada, allò que parlaves de la responsabilitat o irresponsabilitat, perdó, fa dues setmanes, en aquest mateix programa, parlàvem del tema de les matèries actives que s'han prohibit amb cultius, sí. I es demanava una pròrroga, que ho saps prou bé, que en el cas de la fruita d'os, permesa amb pròrrogues en molts llocs, en molts països, molts estats membres, entre ells Alemanya, i aquí, que som més papistes que el papa, no l'acceptem, quan aquí tindrem problemes més grans, i que aquella fruita, el 75% de l'exportació, se'n va cap a Alemanya, que sí l'autoritza. Vull dir, i el Ministeri va dir que no, per enèsima vegada, doncs amb qüestions com aquestes. Per tant, a vegades se preguntava si sabem o no si aquestes qüestions se les poden creure, perquè també, i afegim, me fico al cap d'en Belja, allò de dejeccions ramaderes pels conreus, al cap tenen purins que contaminen, segurament, i que poder és el que frena tot plegat. No sé si...
8: És que, Francesc, perdona, clar, aquesta imatge de que contaminem, ja hi ha d'altra gent que se'n cuiden de pregonar i,
6: clar,
8: i reforçar-la, no?
6: Que no dic que sigui certa, vull dir que quedi clar, que jo dic al seu cap, per això he volgut matitzar, que quedi clar, perquè a més, si una feina fa la pagesia és exquisita, perquè em direu en quina feina... Fil per randa has de portar anotat d'on ve, com s'utilitza, quan se'n tiren, se tenen inspeccions al respecte... És a dir, el que es fa aquí és que no es fa enlloc del món, però vull dir que no és el cas, però també sabem el desgast polític que poden tindre per això que uns altres venen.
8: És clar, vull dir, n'hi ha que tiren cap al seu cantó, quan veritablement la imatge del sector en aquests últims 10 anys ha canviat, parlo del sector ramader, moltíssim, perquè hem estat reduint el que és l'amoniac, s'ha reduït més del 50% pel sol fet de l'aplicació, del sistema d'aplicació en vano a aplicació, diguéssim, enterrada. Vull dir, aquest fet, que no en parla ningú perquè no els interessa ja, perquè la veritat és que s'ha baixat tot aquest pes d'emissions d'amoniac.
6: Sí, sí.
8: No en parla ningú, doncs això s'ha fet. I acabat, torno a insistir, moltes de les granges que tenim aquí a Catalunya estan apuntades o estan participant en projectes de plantes de compostatge o plantes de biogàs. Tot això, tots aquests sistemes, que no descobrim res, que ja fa 20 anys que això ho van veure ramaders que van anar a Alemanya i Dinamarca, que ja estava instaurat. Estem fent el que marca, el que vol Brussel·les cap a aquesta gestió, aquesta millora de gestió de les dejeccions ramaderes. I encara hi ha gent que ens criminalitza quan estem canviant poc en poc, la imatge d'un sector que cada vegada és més professional i que cada vegada està fent les coses millor. Clar, tot això, si els que ens trobem no tenim l'oportunitat, com ara jo em trobo, i l'oportunitat que vosaltres ens aviseu, els que teniu el micro per a poder explicar-ho, doncs ho hem d'anar explicant. I jo m'encanso, bueno, no m'encanso perquè ho explicaré amb convingo, no? Però són moltes les vegades que incideixo que en 10 anys cap aquí el sector ramader està canviant, ha canviat moltíssim. A veure, com en tots els sectors industrials i econòmics, sempre n'hi ha que ho fan malament, vale? I això el que hem de fer el sector ramader, inclús denunciar-ho, si ho sabem, però la gran majoria estan treballant cada vegada millor.
6: Com tots els sectors de la vida. És a dir, hi ha sectors o àmbits que, o ONGs, ja ho sabem prou bé, que fan una feina excel·lent, però sempre hi ha algun borinot que et pot ficar a la taca, però que l'excepció no ens faci perdre de vista el que és la normalitat, i la normalitat és aquesta excel·lència en tots els manejos, també, evidentment, amb el respecte al medi ambient, però també amb la resta que tenim aquí. És que, a més, ens ho diu el món, no ho diem nosaltres, ens ho diu el món, i a més a costa d'entendre. I no deixi de ser curiós, faig l'apunt només perquè el Jaume ho ha dit de passada, jo subratllo, ja en parlàvem amplement fa 3 setmanes, també, que, ostres, que un servidor quan començava fa 22 anys, cada dia, com ha fet ara el Jaume, en parlaven, quan parlaven del porcí d'Alemanya, de Dinamarca, quin ramader de les Terres de Lleida no s'ha anat de viatge a conèixer com ho feien. Totes aquestes plantes que fan dels tractaments de les dejeccions, siguin purins, siguin gallinasses, etcètera, etcètera, fems de vaca. I ara, que si posa el territori, que tothom hi estava a favor, jo el primer, i en segueixo estant, ara uns altres...